0: el que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva...
1: Ràdio Castelldefels. Són les 3. Ràdio Castelldefels.
0: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
2: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
3: Bienvenidas y bienvenidos a Castelldebit. Un espacio donde exploramos la música electrónica de ayer y de hoy. Comparte con nosotros este viaje en el universo de la música electrónica. Todos los viernes a las 11 en Radio Castelldefels.
4: Hay momentos en que la música lo dice todo. En el poder de las cuerdas te llevamos a un viaje por los sonidos que emocionan, las guitarras que cuentan historias y las canciones que quedan grabadas en nuestros corazones.
5: Indianápolis. El programa de música indie de Radio Castelldefels. Presentado por Mode Rodríguez.
6: Todos los viernes a las 10 de la noche.
0: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te l'ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet Jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
7: Mamá, ¿por qué no me dejas ser una go-go girl?
8: Tras sufrir un remolino nos quedamos varados en una costa y en esta costa estaba la isla donde vive Lou Reed ha muerto. Este es el programa de la Radiodifusión Mundial que te presenta el mejor panorama del rock y del pop mundial. Lou Reed ha muerto en Radio Castelldefels cada jueves a partir de las 8 de la tarde. No te lo pierdas.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 5. Ràdio Castelldefels.
1: Esto es El Checkpoint.

Amics de Ràdio Castelldefels, us parla Ramon. I vull que quan a la nostra vila hi hagin concerts d'havaneres, conegueu la seva història, els seus compositors, els seus grups i tot el que envolta aquestes precioses cançons. Cada setmana, un nou programa dedicat al món de les havaneres. Amics de les havaneres, a Ràdio Castelldefels.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

0: God old Mikey is back.
1: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
2: Al 98.0 de la freqüència modulada.
1: Ràdio Castelldefels.

0: Repassem les notícies més destacades a aquesta hora. El govern espanyol nega cap tipus de col·lapse sanitari a Ceuta, tot i que admet que alguns serveis i el personal estan tensionats. La ministra de Sanitat diu que el risc epidemiològic és baix entre la població, però des del Col·legi de Metges de Ceuta la contradiuen i també alerten que el personal sanitari està esgotat. Un militar ha mort i tres han resultat ferits en un accident mentre treballaven en l'extinció del foc de les penyes de Riglos, a Osca. Es desplaçaven en un camió autobomba que ha bolcat. D'altra banda, l'incendi de Niebla a Huelva està estabilitzat i tots els desallotjats ja han pogut tornar a casa seva. Pressió dels mediadors de Gaza a Israel perquè accepti tornar al pla de pau de Donald Trump, coincidint amb una reunió entre els Estats Units i Hamas. Un ministre de Netanyahu defensa matar 30 o 40 palestins cada dia, encara que no representin una amenaça. I Ucraïna llança l'atac amb drons més potent contra Moscou des de l'inici de la guerra. Prop de 600 aparells han sobrevolat la capital russa i han provocat un gran incendi en un centre logístic i almenys un mort. Paral·lelament, a Romania, un caça espanyol ha batut un dron que l'OTAN atribueix a Rússia en una missió de l'Aliança. Les gasolineres estan condemnades a desaparèixer en un termini de 15 o 20 anys. Segons els seus responsables, l'aposta pel vehicle elèctric, el descens del consum dels vehicles i també el preu dels carburants han sentenciat el sector. I en plana cultural, després de 8 anys a l'Hospitalet de Llobregat, el Cirque du Soleil busca nova seu a l'àrea metropolitana de Barcelona. Deixa l'actual perquè l'Ajuntament de l'Hospitalet ha decidit posar fi a l'acord, argumentant que necessita l'espai per equipaments municipals. I quan quedin 5 minuts per arribar a 2:15...
1: Esports.
0: Amb en Pau Dax.
2: El migcampista Rodrigo Hernández serà nou jugador del Barça i també és imminent l'arribada del lateral portuguès João Cancelo al club blaugrana. Tots dos fitxatges s'haurien de fer oficials en les pròximes hores. Un Barça que ha guanyat per 2-5 el seu amistós contra el Basilea. L'Espanyol ha debutat a la Lliga i és co-líder després de guanyar el Llevant a l'RCD Stadium per 3-0 amb doblet de Roberto i el tercer gol de Dolan. El Girona debuta a segona contra el Leganés amb empat a 1 a Montilivi. Abel Ruiz ha igualat el partit al minut 90. I els catalans Guillem Crespí i Jael Sacura-Bastué han guanyat la medalla de bronze en el 4% relleu mixt amb el combinat espanyol a l'Europeu d'Atletisme de Birmingham. Els atletes catalans han sumat un or i 4 bronzes en tot l'europeu.
0: I pel que fa a la previsió del temps, matinada amb temperatura que només baixa de forma més evident al Pirineu i també a punts de l'interior. Matí amb sol i a la tarda hi pot haver tronades al Pirineu més oriental i també alguns punts de les Guilleries i Collsacabra. Ja seran menys importants que les d'avui, això sí, sense gaires canvis pel que fa als termòmetres.
1: 3CAT Info.
0: Jo sóc el Cristian Roldán i estarem repassant la informació plegats durant la pròxima hora.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: El govern espanyol nega cap tipus de col·lapse sanitari a Ceuta, tot i que admet que hi ha tensió per la situació de les persones migrants que hi van arribar fa 15 dies. La ministra de Sanitat, Mònica García, ha visitat la zona i diu que el risc epidemiològic és baix, mentre que des del Col·legi de Metges de Ceuta la contradiuen i parlen de bomba de rellotgeria epidemiològica. La ministra demana al govern de Ceuta que cedeixi més espais per repartir les persones migrants que malviuen al carrer i els metges diuen que ja s'hauria d'haver desplegat l'UME en aquesta zona. Enviat especial a Ceuta, Àlex Giral Robert.
3: Pel govern espanyol, la situació sanitària de Ceuta en cap moment se'ls ha escapat de les mans. La ministra del RAM, Mònica García, alega que s'ha atès sempre tothom, que no ha calgut el retorn de personal que estava de vacances i que l'hospital té la meitat dels llits disponibles. Això sí, reconeix la crisi humanitària als carrers i el sobreesforç dels treballadors als centres.
4: Hay lugares en nuestro sistema sanitario que están tensionados. Por supuestísimo que sí, no es normal. Y no. No està col·lapsado.
3: I sosté que ara la prioritat és trobar espais per ubicar-hi els immigrants i tenir-los sota control epidemiològic. El risc que contreguin malalties entre ells és moderat, diu, però baix per a la població local. Per això ha enviat aquest missatge al PP i Vox.
4: Associar inmigración con enfermedad És injusto i és xenòfobo.
3: Els professionals del sector, però, no ho veuen igual. En una entrevista a 3CAT Info, el president del Col·legi de Metges de Ceuta, Enrique Roviralta, ha advertit que l'alerta sanitària és real.
5: 10.000 persones hacinadas, sin higiene. Es que desconocemos prácticamente todo de ello. Si están vacunados, cuál es su estado de salud. Eso es una bomba de logería epidemiológica.
3: I ha reclamat posar el focus en el desgast de metges i infermers.
5: El médico ya está en colapso emocional. Un sprint de 50 metros todavía, pero tú no puedes hacer un sprint de un kilómetro.
3: L'hospital i l'atenció primària de Ceuta han atès 5.800 immigrants des de finals de juliol.
0: A tot això, el Partit Popular denuncia que Ceuta pateix un col·lapse sanitari. Elias Bendodo, vicesecretari de Coordinació Autonòmica dels Populars, demana la dimissió de la ministra de Sanitat, Mònica García, justament el dia que ha visitat Ceuta.
6: En Ceuta hay una crisis sanitaria ahora mismo. Normalmente las urgencias de Ceuta atienden unas 100 personas al día. Ahora son 500. Pues la solución que ha hecho el gobierno es contratar 2 médicos y 2 enfermeros más. Es una tomadura de pelo.
0: Des de Vox, Santiago Abascal diu que promourà l'article 102 de la Constitució per demanar responsabilitats penals a Pedro Sánchez per un suposat delicte de traïció. Un concepte, el de traïdor, que també va fer servir ahir a la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Un militar ha mort i 3 han quedat ferits en un accident mentre participaven en les tasques d'extinció del foc que crema des de dilluns a les penyes de Riglos, a Osca. Tots 4 anaven en un camió autobomba que ha volcat en un barranc. Roberto Bermúdez de Castro és el conseller d'Interior del govern aragonès.
7: És una pena el que ha sucedido con la UME. Yo prácticamente no tengo palabras. La UME ha hecho una labor increíble en la carretera de Loel. Ellos estaban ahí defendiendo esa zona y la verdad que yo no tengo palabras por el trabajo que están haciendo y por la relación personal que tenemos con ellos.
0: Mentrestant, el foc continua descontrolat, tot i que s'ha pogut contenir l'avanç de les flames cap a la penya Oroel, a prop de Jaca. Com ha explicat el director d'extinció, Francholo Aso.
8: Sobre todo en la parte nos preocupaba que podía dirigirse hacia la zona de Oroel. Ahí se ha podido contener tanto las maniobras directas como las indirectas que hemos venido desarrollando, lo cual no quiere decir que hay que tratarlo con muchísima prudencia, porque queda mucho trabajo todavía y estamos muy expuestos a la meteorología.
0: A hores d'ara, aquest incendi ha cremat gairebé 17.000 hectàrees. Un miler de persones continuen desallotjades. En canvi, a Niebla, a Huelva, el foc ha quedat estabilitzat, s'han reobert totes les carreteres i les més de 400 persones que encara estaven desallotjades han pogut tornar a casa seva. És el cas dels veïns del poble de Berrocal.
9: El llanto no lo podía contener de la emoción tan dolorosa de ver el pueblo así.
10: Aquí han hecho más hincapié en que no nos quedáramos nadie en el pueblo que en apagar fuego.
11: Lo único que nos ha quemado ha sido las casas.
12: Comparado con el 2004, ha sido como si diera reinterpretación de una película de terror, pero mucho más grave. Pero hay mucha gente que están llorando porque cuando han llegado aquí no se creían lo que había pasado.
0: A Niebla, el foc ha calcinat més de 38.000 hectàrees. I a la resta d'Europa, els incendis també preocupen. A Grècia hi ha hagut 2 morts i 1 desena de ferits a l'illa de Salamina, pròxima a Atenes, a causa de 2 focs que s'han declarat de manera gairebé simultània. Les forces de seguretat han trobat els cossos sense vida d'una parella d'edat avançada a una platja de l'illa, reconeguda destinació turística. Un altre incendi s'ha declarat també a l'illa d'Estiros, un més dels 36 focs que cremen a Grècia des de fa 24 hores. I al Regne Unit, en plena onada de calor i amb una quarantena d'incendis aquest cap de setmana actius, el primer ministre britànic, Andy Barham, ha promès més recursos per als bombers.
13: No havia vist mai res d'aquesta magnitud a la Gran Bretanya. He vist cases senceres destruïdes, fumejant.
0: Bèlgica, per la seva banda, lluita contra el pitjor incendi dels últims 100 anys, que fins ara ja ha cremat 3.000 hectàrees de la reserva de boscos de les Altes Fagnes, a l'est del país, a tocar d'Alemanya. Es tracta d'una zona de difícil accés, molt apreciada pels excursionistes, on un centenar de bombers, belgues i alemanys, lluiten contra les flames. 2 helicòpters procedents dels Països Baixos i 2 aparells de Suècia col·laboren en aquestes tasques d'extinció. I pel que fa a França, els bombers han aconseguit estabilitzar bona part de l'incendi als boscos de la regió de les Landes, al sud-oest del país, que va començar dijous i ha cremat 1.700 hectàrees. Parlem ara del conflicte a Gaza. Els 3 mediadors d'aquest conflicte, Turquia, Qatar i Egipte, han condemnat el rebuig d'Israel a continuar el pla de pau de Donald Trump. Un comunicat conjunt amb 5 països àrabs i musulmans més assegura que aquesta negativa amenaça els esforços del president dels Estats Units. El document s'ha fet públic aquest diumenge coincidint amb una primera reunió a Egipte de l'enviat de Trump i gendre seu, Jared Kushner, amb la cúpula de Hamas. El moviment islamista diu que ha demanat a l'anomenat Consell de Pau, organisme creat a partir del pla de Trump, que forci Israel a acceptar el full de ruta. Benjamin Netanyahu manté que vol que Hamas entregui i destrueixi les armes, però aquestes últimes hores un ministre seu ha anat més enllà. En un podcast, l'ultradretà Itamar Ben-Gavir ha fet una crida a matar diàriament 30 o 40 palestins.
14: No és cap secret, ho he discutit amb el cap del govern. Crec que hem de portar a terme operacions selectives a Gaza cada nit per eliminar 30, 40 persones, no només aquelles que són una amenaça immediata, no. N'hi ha que no són éssers humans, no necessiten viure, no són persones.
0: Mentrestant, aquest diumenge ha continuat la violència a Gaza. Israel ha bombardejat dos punts de la franja i ha admès que ha fet dos morts, tot i que també hi ha hagut diversos ferits. I un atac de colons israelians a Hebron, a Cisjordània, ha deixat 10 palestins ferits, dos dels quals de bala. Es tracta d'un home de 60 anys, a qui han disparat a l'esquena i a la mà, i un altre de 46, que ha estat detingut per l'exèrcit. La resta de víctimes han estat agredides físicament, entre les quals hi ha una dona de 66 anys. L'ocupació israeliana de Cisjordània, que s'accentua amb el pas dels dies, provoca situacions insòlites. És el cas del poble palestí de Beit Itzà, on una família viu envoltada per una reixa com si fos una presó a l'aire lliure, perquè Israel va construir un assentament colon just al voltant de la casa. La família refusa anar-se'n. Ens ho explica des de Beit Itzà Jordi Verascó.
15: Per entrar a la casa dels Garib, cal creuar una porta metàl·lica que ressegueix el mur que separa la zona que controla Israel de la que controla l'autoritat palestina a la Cisjordània ocupada. Un cop dins, et controlen 25 càmeres de videovigilància i reixes de 6 metres d'alçada a banda i banda. És obvi que fan nosa a Israel, per això els han intentat convèncer per marxar. Ho explica el pare de la família, el Sadat.
16: Hem rebut multitud d'ofertes. Al meu pare li van oferir una bossa amb centenars de milers de shekels. L'última que vaig rebre jo era un xec en blanc i un passaport per mi, per qui volgués de la família. Fins i tot ens deixaven triar el país on marxar.
15: Cap oferta és suficient per al Sadat, que qualifica casa seva com una espina a la gola d'Israel. El seu pare li va deixar clar que no podien renunciar a la terra. Des que va morir, la responsabilitat li recau a ell. Té quatre fills, encara petits, que corren amunt i avall pel poc terreny del que disposen.
16: Encara són nens, tot el que els preocupa és jugar i passar-s'ho bé. Però els estem educant per tal que protegeixin aquesta terra tal com va fer mon pare i com faig jo.
15: A través de la reixa, escassos metres a banda i banda, es veu perfectament la vida quotidiana dels colons que viuen a l'assentament de Gibon Hajadasha. No sembla que els importi massa que el seu veí visqui en una presó a l'aire lliure.
0: Mentrestant, l'Iran augmenta la pressió dels seus ciutadans per fer front als Estats Units i a la resta dels seus enemics. D'entrada, el responsable de l'exèrcit, Amir Khatami, ha ofert una recompensa de $30,000 per matar o capturar soldats nord-americans, una xifra que pot arribar als 60,000 si qui ho fa és una dona.
17: A cadascun dels nostres estimats combatents que mati o capturi un nord-americà i l'entregui a una de les unitats de l'exèrcit de la República Islàmica de l'Iran, li proporcionarem un regal adequat. Aquest regal equival a $30,000, aproximadament 5.000 milions de tomans.
0: A més d'això, el Parlament iranià ha aprovat una llei que preveu penes de presó per a aquelles persones que contactin amb mitjans de comunicació nord-americans, israelians o els que el règim considera hostils. La norma també prohibeix fer productes culturals que es considerin contraris als valors islàmics o donin una imatge negativa del país. I penes de fins a 10 anys de presó per a qui organitzi cursos de temes incompatibles amb la cultura iraniana. I Ucraïna ha llançat l'atac contra Moscou més potent des que va començar la guerra. Prop de 600 drons haurien sobrevolat la capital russa, segons les autoritats locals. L'atac ha provocat un incendi de grans dimensions en un centre logístic de l'empresa Wildberries, el gegant rus del comerç per internet. I almenys un mort i diversos ferits. Moscou, Cristina Solies.
18: Un home de 83 anys ha mort quan una parella ha caigut al damunt de casa seva. També hi ha diversos ferits al sud de Moscou, on els drons han colpejat la instal·lació de Wildberries més gran del país, de més de 200.000 metres quadrats de superfície. Si Ucraïna llança tants drons contra Moscou és perquè la immensa majoria són abatuts pels sistemes antiaeris. A diferència de Kiev, la capital russa és gairebé inexpugnable. L'analista militar rus Ruslan Leviev explica en declaracions a Catalunya Ràdio que per aconseguir que algun dels aparells burli els tres anells defensius, Ucraïna ha de sobresaturar el cel de la capital russa.
19: Considerem que en aquests últims atacs contra Moscou, inclosos els d'avui, la defensa antiaèria russa ha funcionat de manera força eficaç. Pot sonar estrany, perquè hi ha un munt d'imatges d'incendis, fum i altres coses, però sobre Moscou hi volaven molts centenars de drons.
18: El preu de blindar la capital és deixar desprotegides la resta de regions russes on els drons ucraïnesos són més letals. Només avui també han matat 5 persones a Rostov i una altra a Bielgorod. Vladimir Putin, que sempre s'ha vanagloriat que Rússia és el país més gran del món, veu ara com aquesta fortalesa s'està convertint també en la seva debilitat en aquesta guerra.
0: A més, dos caces espanyols de l'OTAN han interceptat un dron que havia entrat a l'espai aeri de Romania i que l'Aliança Atlàntica sospita que era rus. L'han abatut en una zona deshabitada, a prop de la frontera amb Moldàvia. Els avions fan missions de policia aèria des d'una base militar situada al costat del Mar Negre. Es tracta d'operacions coordinades entre els governs espanyol i romanès. Passa un minut d'un quart. Actualitzem la previsió del temps.
1: El temps.
0: I ho fem amb en Francesc Mauri.
20: Nit i matinada amb temperatura bastant semblant a la de les últimes 24 hores, especialment càlida, arran de mar, mínimes de 22 a 24 graus. Fins i tot Barcelona podria tenir una mínima de 26 graus a primera hora d'aquest dilluns, amb previsió de sol i pocs núvols. A la tarda esperem algunes tempestes al Pirineu més oriental, també cap a les Guilleries i Colls a Cabra i difícilment a la resta de Catalunya, sempre menors que les d'aquest cap de setmana. El termòmetre no variarà gaire i gran part de les màximes oscil·laran entre els 30 i 35, les més altes entre 36 i 38 en alguns punts de l'Ebre i Ponent.
21: Cada vespre t'expliquem el que és notícia aquest estiu.
1: De dilluns a divendres, a 2:15,
21: a Catalunya Ràdio i 3Cat Info. Catalunya Vespre.
1: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
21: Ningú et donarà més.
1: Ningú t'ho explicarà millor. 3Cat Info. 3Cat Info.
0: Aquest dilluns al matí es farà l'acte institucional d'homenatge i record a les víctimes dels atemptats de la Rambla a Barcelona i Cambrils, ara fa 9 anys. Serà a les 10 i a la plaça de Sant Jaume, ja que a la Rambla s'hi estan fent obres. L'acte consistirà en un minut de silenci. L'actriu Marta Ballarri llegirà el poema Parlem de tu, de Miquel Martí i Pol, i Jofre Verdagí i Anna Fernández interpretaran la peça musical Compte amb mi, de Charango. Com és habitual, hi seran les víctimes de l'atemptat, els seus familiars i representants de les institucions. El presidirà l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i també hi assistiran el president del Parlament, Josep Rull, i la consellera d'Interior, Núria Parlon. En els atemptats, el 17 d'agost del 2017 van morir, recordem, 16 persones i més de 100 van resultar ferides. I atenció, perquè en un termini de 15 o 20 anys totes les gasolineres de Catalunya hauran tancat. Són diversos els factors que ho indiquen, segons els responsables del sector, que també descarten reconvertir les estacions de servei en electrolineres. L'aposta pel vehicle elèctric, el descens del consum i de la demanda, així com l'encariment del combustible, fan preveure la fi d'aquest negoci. Albert Campabadal, president de l'Agrupació Catalana d'Associacions d'Estacions de Servei, pronostica en declaracions a aquesta emissora aquest termini.
22: La venda mitja d'una benzinera a Catalunya eren més de 7 milions de litres a l'any. Ara estem amb 1 milió i pico. Què vol dir? Que hi ha benzineres que estan amb 3 milions, amb 4 milions de litres a any, en la qual tenen rendibilitat, per sobre de 2 milions de litres ja més o menys funcionen, però clar, quan comences a baixar per sota del milió de litres a any, i n'hi ha, en funcionament, la rendibilitat no és que sigui escassa, és mísera.
0: Campabadal descarta que el sector es reconverteixi i passi a oferir energia elèctrica. Considera que tampoc els és rendible competir amb totes les opcions que s'ofereixen en aquest segment. I la Unió Europea ha començat a aplicar la normativa que obligarà a produir cotxes amb un 25% de plàstic reciclat d'aquí 10 anys. El 2032, els productors europeus ja hauran d'incloure en els seus vehicles un 15% de peces de plàstic reciclat. Pel gerent del clúster de la indústria d'automoció de Catalunya, Josep Nadal, el sector en pot sortir beneficiat.
23: Els incentius seran per la indústria europea per adaptar-s'hi, el qual incentivarà que els vehicles es fabriquin aquí a Europa per acollir les normatives europees, i això pues, reforçarà el teixit empresarial europeu.
0: I des de l'Associació de Fabricants d'Automòbils, l'ANFAC, Félix García exposa el repte que tenen al davant.
24: Obtener material reciclado con una calidad, regularidad
2: y las características técnicas suficientes para volver a incorporarlo a un vehículo y que no perdamos, por ejemplo, en materia clave como puede ser la seguridad, ¿no?
0: Els fabricants hauran de facilitar el desmuntatge, la reutilització i el reciclatge dels elements que componen els turismes. Almenys 12 morts i 10 ferits greus en un accident d'autobús a Hongria, el pitjor sinistre en carretera en aquest país en els últims 20 anys. El vehicle ha bolcat de matinada en un tram d'autopista al nord de la capital, de Budapest. Segons la policia hongaresa, el conductor s'hauria adormit i hauria perdut el control del vehicle. El bus de matrícula polonesa hi viatjaven 57 passatgers i dos conductors i anaven des de Sèrbia a Polònia després de visitar com a pelegrins un santuari bosnià. Nou minuts i arribarem a dos quarts. El nombre de dones que són mares més enllà dels 50 anys s'ha multiplicat per 4 a Catalunya en els últims 15 anys. El 2025 en van ser 68. La gran majoria ho aconsegueixen amb tècniques de reproducció assistida, sobretot amb òvuls de donants joves. Tot i això, la doctora Sílvia Graupiera, coordinadora de Deixeus Dona, adverteix que aquests embarassos tenen riscos importants, sobretot per a les mares.
3: A aquesta edat, amb una bona donació, aconseguim tasses d'embaràs molt altes, fantàstic, hem resolt el tema de la qualitat ovocitària, però ojo que a aquesta edat tenim una alta tassa de complicació, perquè a l'edat de l'úter no som capaços de millorar-lo amb la tècnica de reproducció assistida. En aquest perfil de pacient de més de 45-50, podria dir que més del 80% té patologia.
0: I entre aquestes complicacions hi ha problemes vasculars, més possibilitats de tenir preeclàmpsia, pressió alta, diabetis o trombosi. De motius per endarrerir la maternitat n'hi ha molts. La Montse va tenir la seva filla als 52 anys perquè va decidir prioritzar la seva carrera professional. La Pilar, en canvi, va ser mare als 50 després de molts anys de tractaments. Totes dues asseguren a aquesta emissora que va ser una decisió molt meditada i llancen algunes reflexions.
4: De vegades faig càlculs i aquests càlculs et porten a dir ai, quant de temps tindrà mare aquesta nena, no? O seré molt gran, o m'hagués agradat que ella tingués mare més anys. És el que hi ha, saps? I no em vull torturar tampoc. Pots dir egoista, pots dir bona o dolenta, però va ser una decisió nostra.
5: Em plantejava molts dubtes i em feia molt respecte. Ara, la meva filla té 6 anys i estic molt tranquil·la perquè segueixo el ritme de les mamis de 30. El que sí que m'he trobat sovint i m'ha sorprès molt és els prejudicis que té molta gent. O sigui, si veuen un home que es farà als 50, ningú ho qüestiona. En canvi, si tu ets una dona gran i ets mare d'una nena petita, la gent et jutja.
0: Segons l'IDESCAT, l'any passat a Catalunya, uns 1.600 homes de més de 50 anys van ser pares d'una criatura. I obrim ara Plana Cultural.

0: I ho fem parlant de la companyia canadenca Cirque du Soleil, que busca nova seu a l'àrea metropolitana de Barcelona. Deixa la de l'Hospitalet de Llobregat després de 8 anys, tot i que tenia un acord amb l'Ajuntament per establir-s'hi durant una dècada. El consistori ha posat punt final a aquesta relació amb l'argument que necessita l'espai per equipaments dedicats a la ciutadania i per a zones verdes. Ara la companyia canadenca, que va revolucionar el món del circ amb grans espectacles que combinen música, acrobàcies, dansa i mim, ja té en ment tres possibles noves ubicacions pròximes a Barcelona, on voldria establir-se una llarga temporada. El Cirque du Soleil s'acomiadarà de l'Hospitalet de Llobregat a l'octubre amb l'espectacle Curiós, que sentim de fons, després d'interpretar-hi Tòtem, Lucía i Alegria. I ara, fins dos quarts, toca repassar l'actualitat esportiva.
1: Esports.
0: Amb en Pau Dax.
2: Rodrigo Hernández serà nou jugador del Barça la temporada vinent. El City i el Barça han arribat a un principi d'acord pel traspàs del migcampista madrileny després de 7 temporades al conjunt anglès. D'altra banda, també és imminent el fitxatge del lateral portuguès João Cancelo pel club blaugrana. Cancelo arribarà com a agent lliure després de desvincular-se de l'Al Hilal saudita. Seguim amb futbol. L'Espanyol ha debutat a la Lliga a l'RCD Stadium contra el Llevant amb victòria contundent, 3-0. Roberto ha fet un doblet a la primera meitat i Dolan ha tancat el marcador al minut 80. L'entrenador Manolo González es mostrava satisfet en acabar el partit.
3: Contents perquè sabíem que era un partit complicat. També és veritat que el partit es posa molt de cara amb l'1-0 tan aviat, però és veritat que l'equip després ha estat bé. Ha hagut 10 minuts des del minut 10 al 20 que ja no hem estat bé. Hem volgut atacar massa ràpid i hem tingut moltes pèrdues. Però penso que a partir d'allà el partit l'hem controlat bé i per sort hem tingut arribades i ens han generat, penso que, poques situacions de gol.
2: En aquesta primera jornada de la primera divisió també s'ha jugat aquest diumenge el Racing de Santander 2, Villarreal 2 i ahir es van disputar el Sevilla 2, Rayo 1 i l'Alavés 3, Getafe 0. Aquest dilluns a les 9 de la nit es jugarà el Deportivo Elche. I també ha debutat el Girona a segona i a Montilivi, que ha empatat a un contra el Leganés. Abel Ruiz ha aconseguit el gol de l'empat pels gironins en el minut 90. L'entrenador gironí, Quique Álvarez, ha acabat amb un regust agredolç.
4: Està clar que quan vas perdent a minut 90 i pico i empates, pues bueno, et sembla que l'empat és bo, no? Jo crec que hem fet un partit per guanyar, però això és futbol, en els moments bons no hem estat encertats i al final ens emportem un punt que potser pot tenir un sabor amarg, però que jo crec que és positiu.
2: El Sabadell jugarà aquest dilluns a les 7 de la tarda al camp de l'Sporting de Gijón en directe al canal exclusiu digital de Catalunya Ràdio. Tornant al Barça, l'equip masculí de futbol ha guanyat aquest diumenge el seu partit amistós a Suïssa contra el Basilea per 2-5. Adeyemi ha fet el seu primer gol amb el Barça i també han marcat Hamza Abdelkarim, Lamine Yamal i Bissibu amb un doblet a les acaballes del maig. Escoltem Adeyemi després del seu primer gol com a blaugrana.
5: It's a dream. What comes true.
6: És un somni fet realitat. Cada dia gaudeixo, puc aprendre moltes coses de l'equip i millorar encara més. És simplement increïble ser en una ciutat com aquesta i en un club tan meravellós.
5: To be in such a beautiful club.
2: I l'entrenador Hansi Flick veu marge de millora a l'equip.
7: Crec que necessitem una mica més. Analitzarem el partit i ens entrenarem la setmana que ve en aquest sentit. Tenim un partit dimecres, però per mi el més important és com entrenem, la qualitat i intensitat de l'entrenament. I això ho veig molt bé. Veig a quin nivell està l'equip i això és el més important. Hem de millorar els entrenaments i els partits hem de veure on som. Però per avui ha estat bé.
5: How far we are and for today was good.
2: Encara en futbol s'ha jugat el trofeu de campions, és a dir, la Supercopa francesa. El PSG ha perdut 0-1 contra el Lens, sense Ferran Torres encara a la convocatòria. A Anglaterra, l'Arsenal s'ha endut la Community Shield en imposar-se per 3-0 al Manchester City amb gols de Calafiori, Havertz i Odegaard.
1: 3CAT Info.
2: A l'Europeu d'Atletisme de Birmingham, els catalans Guillem Crespí i Jael Sacura Bastué han guanyat la medalla de bronze en el 4% relleu mixt amb el combinat espanyol. Escoltem Bastué.
8: Pues la verdad que genial, o sea, yo iba como Andoni, iba corriendo y digo, tú no veo a nadie por el lateral, o sea, no veo a nadie, no veo a nadie, hasta que he cruzado la meta y digo, wow, es que no me lo creía. De verdad que con toda la semana que hemos pasado, creo que felicitar a mis compañeros y a todos los que están detrás porque lo hemos podido superar, hemos podido cambiar el chip y decir, venga, va, vamos a intentar aprovechar la última oportunidad y a disfrutar, y esto es para todos.
2: Amb aquestes dues medalles darreres, els atletes catalans n'han sumat 5 a l'europeu de Birmingham, que acaba avui. Han estat una d'or i 4 de bronze. També aquest diumenge s'ha disputat l'última jornada de l'europeu de natació a París. Els catalans Nil Cadavall, Isaac Fernández i Luca Huck han acabat quarts i sense medalla a la final del 4% estils amb l'equip espanyol. Abans, el nedador del Club Natació Terrassa, Hugo González, ha aconseguit la plata a la final dels 200 metres. Aquest diumenge també la barcelonina Paula Otero ha acabat setena a la seva sèrie dels 400 metres lliures i no s'ha classificat per la final. A l'europeu de gimnàstica artística de Zagreb, a Croàcia, les catalanes Alba Petisco, Laia Font i Marina Escudero han acabat setenes la final per equips amb el conjunt espanyol. I aquest diumenge ha començat el Mundial d'hoquei herba a Bèlgica, als Països i als Països Baixos, tant masculí com femení. La selecció espanyola femenina, amb 10 jugadores catalanes, ha guanyat per 3-2 en el seu debut contra Irlanda. L'equip espanyol masculí, amb 12 jugadors catalans, ha guanyat abans per 3-1 contra Sud-àfrica. D'altra banda, el Madrid ha jugat avui un amistós, tornant al futbol, contra el Schalke 04, a camp dels alemanys, que ha guanyat 0-3 amb un gol d'Mbappé i 2 de Carlos Espí. Han debutat també Konaté, Cucurella i Diomandé. I en handbol, el Barça ha guanyat el seu segon partit de pretemporada, que ha jugat a la pista del Füchse Berlín i s'ha endut per 35-39. En futbol sala, el Barça ha guanyat per 3-4 contra el Valdepeñas, la final del torneig amistós Mucho Más.
1: 3CAT Info. Són 2:15.

0: Moment que aprofitem per repassar les informacions més destacades que us estem explicant a 3Cat Info. Posicions enfrontades entre el govern espanyol i el sector sanitari de Ceuta. La Moncloa nega que hi hagi un col·lapse, però admet que alguns serveis estan al límit. Els professionals, però, alerten d'un alt risc epidemiològic a causa de les condicions en què malviuen les persones que hi ha als carrers de la ciutat. Un militar de l'UME ha mort i 3 més han resultat ferits en l'incendi de les Penyes de Riglos a Osca. Tot i això, els equips d'emergències de moment poden contenir l'avanç de les flames a les zones més preocupants. També s'ha estabilitzat l'incendi de Niebla, a Huelva. Turquia, Qatar i Egipte pressionen Israel perquè accepti tornar al pla de pau de Donald Trump. D'altra banda, un ministre de Netanyahu defensa matar 30 o 40 palestins cada dia, encara que no representin cap amenaça. I durant la pròxima mitja hora també us explicarem que el Papa Lleó XIV ha fet una crida a aturar la violència d'Israel contra el poble palestí. El pontífex també ha demanat a la comunitat internacional que vetlli per aconseguir la pau. I també us parlarem del Ron i el Miquel Aldrover, els guanyadors del concurs de gossos d'atura de Llavorsí al Pallars Sobirà. 1.400 persones han assistit a aquest certamen que vol homenatjar l'ofici de pastor. I també traurem el cap al Festival Jordi Savall a l'Alt Camp, on s'ha fet un concert molt especial, el de 15 joves en situació de vulnerabilitat que enforteixen la seva salut mental a través de la música. I quan quedin 5 minuts per arribar a l'hora en punt...
1: Esports.
0: Què ens explicaràs, Pau?
2: Que Rodrigo Hernández serà nou jugador del Barça la temporada vinent després que el City i el Barça hagin arribat a un principi d'acord pel traspàs del migcampista madrileny. També és imminent el fitxatge de João Cancelo al club blaugrana, un Barça que ha guanyat per 2-5 el seu amistós contra el Basilea. I l'Espanyol ha debutat a la Lliga i és co-líder després de guanyar el Llevant al RCD Stadium per 3-0. El Girona arrenca segon amb un empat a 1 contra el Leganés a Montilivi. I els catalans Guillem Crespí i Jael Sacura Bastué han guanyat la medalla de bronze en el 4% relleu mixt amb el combinat espanyol a l'europeu d'atletisme de Birmingham. Els atletes catalans han sumat un or i 4 bronzes en tot l'europeu.
0: I pel que fa a la previsió del temps, matinada amb temperatura que només baixa de forma més evident al Pirineu i també a punts de l'interior. Matí amb sol i a la tarda hi pot haver tronades al Pirineu més oriental i alguns punts de les Guilleries i Collsa Cabra. Ja seran menys importants, això sí, que les d'avui, sense gaire canvi al termòmetre. Ho destacàvem en aquest sumari. El govern espanyol nega cap tipus de col·lapse sanitari a Ceuta, tot i que admet que hi ha tensió per la situació de les persones migrants que hi van arribar fa 15 dies. La ministra de Sanitat, Mònica García, ha visitat la zona i diu que el risc epidemiològic és baix, mentre que des del Col·legi de Metges de Ceuta la contradiuen i parlen de bomba de rellotgeria epidemiològica. La ministra demana al govern de Ceuta que cedeixi més espais per repartir les persones migrants que malviuen al carrer i els metges diuen que ja s'hauria d'haver desplegat l'UME en aquesta zona. Ens explica l'enviat especial a Ceuta, Àlex Giral Robert.
3: Pel govern espanyol, la situació sanitària de Ceuta en cap moment se'ls ha escapat de les mans. La ministra del RAM, Mònica García, alega que s'ha atès sempre tothom, que no ha calgut el retorn de personal que estava de vacances i que l'hospital té la meitat dels llits disponibles. Això sí, reconeix la crisi humanitària als carrers i el sobreesforç dels treballadors als centres.
4: Hay lugares en nuestro sistema sanitario que están tensionados. Por supuestísimo que sí, no es normal. Y no, no está colapsado.
3: I sosté que ara la prioritat és trobar espais per ubicar-hi els immigrants i tenir-los sota control epidemiològic. El risc que contreguin malalties entre ells és moderat, diu, però baix per a la població local. Per això ha enviat aquest missatge al PP i Vox.
4: Asociar inmigración con enfermedad es injusto y es xenófobo.
3: Els professionals del sector, però, no ho veuen igual. En una entrevista a 3Cat Info, el president del Col·legi de Metges de Ceuta, Enrique Roviralta, ha advertit que l'alerta sanitària és real.
5: 10.000 persones, si hacinadas, sin higiene, es que desconocemos prácticamente todo de ello. Si están vacunados, ¿cuál es su estado de salud? Eso es una bomba de lojería epidemiológica.
3: I ha reclamat posar el focus en el desgast de metges i infermers.
5: El médico ya está en colapso emocional. Un sprint de 50 metros todavía, pero tú no puedes hacer un sprint de un kilómetro.
3: L'hospital i l'atenció primària de Ceuta han atès 5.800 immigrants des de finals de juliol.
0: Un militar ha mort i tres han quedat ferits en un accident mentre participaven en les tasques d'extinció del foc que crema des de dilluns a les penyes de Riglos, a Osca. Tots quatre anaven en un camió autobomba que ha volcat en un barranc. Roberto Bermúdez de Castro és el conseller d'Interior del govern aragonès.
1: És una pena lo que ha sucedido con la UME. Yo prácticamente no tengo palabras. La UME ha hecho una labor increíble en la carretera de Oroel. Ellos estaban ahí defendiendo esa zona y la verdad que yo no tengo palabras por el trabajo que están haciendo y por la relación personal que tenemos con ellos.
0: Mentrestant, el foc continua descontrolat, tot i que s'ha pogut contenir l'abans de les flames cap a la penya Oroel, a prop de Jaca, com ha explicat el director d'Extinció, Francho Asso.
6: Sobretot en la part nos preocupava que podia dirigir-se hacia la zona de Oroel. Ahí se ha podido contener tanto en las maniobras directas como en las indirectas que hemos venido desarrollando, lo cual no quiere decir que hay que tratarlo con muchísima prudencia, porque queda mucho trabajo todavía y estamos muy expuestos a la meteorología.
0: Aquest incendi ja ha cremat gairebé 17.000 hectàrees, un miler de persones, això sí, continuen desallotjades. En canvi, a Niebla, a Huelva, hi ha una situació diferent. El foc ha quedat totalment estabilitzat, s'han reobert totes les carreteres i les més de 400 persones que encara estaven desallotjades han tornat a casa. És el cas dels veïns del poble de Berrocal.
7: El llanto no lo podía contener de la emoción tan dolorosa de ver el pueblo así.
8: Aquí han hecho más hincapié en que no nos quedáramos nadie en el pueblo que en apagar fuego.
9: Lo único que nos ha quemado ha sido las casas.
10: Comparado con el 2004, ha sido como si dijera reinterpretación de una película de terror, pero mucho más grave. Pero hay mucha gente que están llorando porque cuando han llegado aquí no se creían lo que había pasado.
0: A Niebla, el foc ha calcinat més de 38.000 hectàrees.
11: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Els tres mediadors del conflicte de Gaza, Turquia, Qatar i Egipte, han condemnat el rebuig d'Israel a continuar el pla de pau de Donald Trump. Un comunicat conjunt amb 5 països àrabs i musulmans més assegura que aquesta negativa amenaça els esforços del president dels Estats Units. El document s'ha fet públic aquest diumenge, coincidint amb una primera reunió a Egipte de l'enviat de Trump i gendre seu, Jared Kushner, amb la cúpula de Hamas. El moviment islamista diu que ha demanat a l'anomenat Consell de Pau, organisme creat a partir del pla de Trump, que forci Israel a acceptar el full de ruta. Benjamin Netanyahu manté que vol que Hamas entregui i destrueixi les armes, però aquestes últimes hores un ministre seu ha anat encara més enllà. En un podcast, l'ultradretà Itamar Ben-Gavir ha fet una crida a matar diàriament 30 o 40 palestins.
12: No és cap secret. Ho he discutit amb el cap del govern. Crec que hem de portar a terme operacions selectives a Gaza cada nit per eliminar 30, 40 persones, no només aquelles que són una amenaça immediata. No, n'hi ha que no són éssers humans, no necessiten viure, no són persones.
0: Mentrestant, aquest diumenge ha continuat la violència a Gaza. Israel ha bombardejat 2 punts de la franja i ha admès que ha fet 2 morts, tot i que també hi ha hagut diversos ferits. I en aquest clima de repunt de la violència dels colons israelians contra comunitats palestines, el papa Lleó XIV ha apel·lat directament al govern d'Israel. Després de la pregària de l'Àngelus, des del Palau Pontifici de Castel Gandolfo, ha fet aquesta crida.
13: Renovo el meu apel·lo.
14: Reitero la crida perquè s'aturin els repetits actes de violència contra la població civil palestina i Jordània i demano urgentment a la comunitat internacional que garanteixi el progrés cap a la solució dels dos estats per una pau justa i duradora.
13: Per una pace justa i duradora.
0: També el Patriarcat Llatí de Jerusalem, màxima autoritat de l'Església a Terra Santa, ha oficiat missa a Taibe, l'últim poble totalment cristià de Cisjordània, i ha ofert el seu suport als fidels que pateixen aquesta ofensiva dels colons jueus. I el Brasil ha arrencat la campanya per a les eleccions presidencials del 4 d'octubre. Els principals candidats, Luis Ignacio Lula da Silva i Flavio Bolsonaro, han escollit els seus feus polítics per fer els primers mítings. Lula, l'actual president, l'ha fet en un estadi als afores de São Paulo, ple de gom a gom, amb milers de simpatitzants vestits de vermell que l'han aclamat. Lula, amb 80 anys, aspira a ser el seu quart mandat no consecutiu i s'ha fixat com una de les prioritats la lluita contra el crim organitzat.
15: Porque é pegando o dinheiro deles que a gente vai acabar.
14: Perquè és prenent els seus diners que posaran fi a la sofisticada indústria del crim. És fàcil matar un criminal en una favela, però el noi que mana viu en un àtic. El noi que mana viu en una urbanització i hem de posar fi a això.
15: I nosaltres precisem acabar amb això.
0: Pel que fa a Flavio Bolsonaro, fill de l'expresident ultradretà, s'ha estrenat en un escenari a la platja de Copacabana, a Rio de Janeiro. Bolsonaro s'ha declarat disposat a complir una missió després que el seu pare, Jair Bolsonaro, no s'hi ha pogut presentar perquè compleix una condemna per intent de cop d'estat.
16: Eu sei que eu pareço com ele, mas é difícil...
17: Sé que m'assemblo a ell, però és difícil comparar el fill de Pelé amb Pelé. Sóc aquí amb tota humilitat, acceptant aquesta missió que el president Bolsonaro m'ha encomanat, perquè estic convençut que hi ha un propòsit de Déu pel nostre país.
0: Les enquestes indiquen que el pròxim president guanyarà per un marge molt estret. Els últims sondejos apunten que en una segona volta serà quan es decideixi i Lula obtindria el 43% dels vots i Bolsonaro el 40%. Seguim parlant de política, però a casa nostra. La secretària general d'Esquerra Republicana critica la gestió de Rodalies que va fer el govern després de l'eclipsi i assegura que va ser nefasta. Elisenda Alemany considera que és un error que se suma a d'altres que també ha comès el govern, com ara les vagues a l'educació o la polèmica per l'informe PISA.
18: El govern ens aboca a un eclipsi permanent, a un anar fent que no mira de cara als reptes del país, i això no només està desgastant el govern de la Generalitat, sinó el que és més preocupant, la confiança en els poders públics, la confiança que la ciutadania ha de tenir respecte a les institucions. I creiem que el país mereix molt més.
0: Alemanya ha fet aquestes declaracions des del barri de Gràcia de Barcelona, coincidint amb les festes. I seguim en plena política perquè la CUP manté la porta oberta a presentar-se a les eleccions espanyoles de l'any que ve, però rebutja la proposta de Front d'Esquerres que va proposar Gabriel Rufián. Ho ha assegurat en una entrevista a l'ACN, la seva portaveu nacional del partit, Su Moreno.
19: El que sí que hem tancat, d'alguna manera, és el debat de propostes, no?, que surten doncs, d'algunes persones, no?, que sí que entenem que són cants de sirena, que no aterren exactament quina proposta s'està fent, etcètera, etcètera.
0: De cara a les municipals del mes de maig, també descarta pactes preelectorals amb els Comuns i Podem. A la ciutat de Barcelona, Moreno explica que són optimistes de cara a tenir representació. La formació té previst anunciar d'aquí unes setmanes el nom de la llista i qui l'encapçalarà. A Granada aquest diumenge hi ha hagut un moviment sísmic de magnitud 3 amb 1, amb epicentre a Armilla, un municipi d'uns 25.000 habitants amb diverses rèpliques, sense això sí causar víctimes. Tot plegat l'endemà del que es va registrar a Alendín, de magnitud 5, i que tampoc va provocar danys personals. Durant tot el dia, per això els ajuntaments afectats han reforçat les inspeccions dels edificis. Només a la ciutat de Granada, el consistori ha rebut més de 800 sol·licituds per revisar els possibles danys en immobles. A més, davant la previsió que encara hi hagi nous tremolors a la zona, les autoritats han demanat als ciutadans que segueixin els consells dels serveis d'emergències per evitar riscos. I ara anem cap a Lleida, on una batalla campal amb un centenar de persones implicades ha deixat un detingut i 5 ferits, 4 dels quals menors. Els fets han tingut lloc al parc sobre les vies, situat al costat del carrer Rosa Parks i de l'avinguda Sant Ruf, quan una trentena de persones amb passamuntanyes, armes blanques, bats de beisbol i cinturons han començat a perseguir i agredir un altre grup de joves. Segons explica el diari Segre, alguns testimonis asseguren que diverses persones haurien rebut punyalades i cops al cap i en diferents també parts del cos. També creuen que ha estat una acció premeditada que podria estar relacionada amb una revenja per robatoris i assalts anteriors en aquest mateix barri. De fet, només 24 hores abans, a la mateixa zona, hi havia hagut una agressió que va acabar amb 3 ferits per arma blanca i amb la detenció de 2 menors. A hores d'ara, la policia es troba en fase d'investigació dels fets. Canviem d'àmbit. Viella és un dels municipis d'aquesta demarcació de Lleida amb més problemes per accedir a un habitatge, tant per la falta de pisos com pels elevats preus. Ara tira endavant el desenvolupament urbanístic d'una zona del municipi on està previst que es construeixin més de 200 habitatges, la meitat dels quals seran de protecció oficial. Corresponsal d'en Sofia Cabanes.
20: Viella preveu créixer a l'entorn de Betren, un nucli on als anys 80 es va preveure construir una zona residencial amb 75 habitatges unifamiliars, un projecte que no va fructificar. Ara es pretén multiplicar el nombre d'habitatges, 208 en total, la meitat dels quals, segons preveu la llei, haurien de ser de protecció oficial. Juan Antonio Serrano, alcalde de Viella.
21: Pues evidentment aquí hi haurà un increment de població a l'entorn de 500 persones o més. Claro, lo cau també que hi hagi la possibilitat d'haver servicis bàsics a mínimes.
20: Viella i Mitjaran és actualment un municipi declarat com a zona de mercat residencial tensionat. En un solar proper a estos terrenys, la Generalitat preveu construir també 60 pisos de protecció oficial.
0: Seguim parlant d'habitatge. Les empreses de coallotjament, és a dir, per compartir habitatges, s'estenen a la demarcació de Girona i no només a les poblacions més grans, també a les zones rurals. En té més detalls en Fèlix Martín, des de Girona.
2: L'empresa Dencol gestiona més de 30 habitacions de colivings repartides per diferents barris de Girona. El seu director executiu, Pere Julià, ho diferencia de qui lloga les habitacions d'un habitatge.
4: I a l'hora de regular s'ha de tenir en compte què és un lloguer d'habitacions, què és el que són i com ho podríem regular, què és una empresa professional que paga els seus impostos, que té els treballadors. Una

0: I a la tarda alguns ruixats o tempestes ja més localitzats, preferentment a la zona del Pirineu més oriental, Guilleries i Collsacabra. Aquest matí amb tramuntana moderada a l'extrem nord de la Costa Brava. El termòmetre bastant estable, la calor marcada com aquest dissabte i sobretot com aquest diumenge, no pas extrema com el divendres passat. Demà serà el dia més tranquil de la setmana. Podrien arribar algunes tempestes de tarda al Pirineu, dimecres, i entre dijous i divendres l'activitat tempestuosa podria augmentar amb un descens progressiu de les temperatures.
1: Trescat Info. Trescat Info.
2: Dos anys després de la detenció d'un bomber voluntari com a presumpte autor de l'incendi de Portbou del 2023, el cas encara no ha arribat a judici. L'Ajuntament reclama que s'acceleri aquesta investigació. Ens ho explica la Berta Artiga Fontàs.
3: Durant l'agost del 2023, un incendi va cremar prop de 600 hectàrees entre Portbou i Colera. Va obligar a tallar la N-260 i va deixar temporalment el municipi sense alguns serveis bàsics. També va provocar afectacions econòmiques als negocis turístics. Per això l'alcalde Gael Rodríguez reclama que es tanqui la investigació i que el cas arribi a judici.
4: Això pugui avançar i que puguem arribar a que es tanqui la fase d'instrucció, sigui positiva o negativa pels nostres interessos, esperem que positiva, però que aquesta fase d'instrucció s'acceleri i que es finalitzi tan aviat com es pugui, perquè, com dic, portem dos anys esperant, no? I el que volem més precisament que la justícia hi fiqui una mica l'accelerador.
3: El batlle també alerta que el pas del temps pot perjudicar els testimonis.
4: Hi ha alguns testimonis que són persones grans. Hi ha un testimoni particularment que té ja una edat avançada i que és un testimoni molt clau per aquest procediment. Clar, si anem allargant, si anem fent ampliacions de període d'aquesta fase d'instrucció, potser ens arribarem que un dels principals testimonis d'aquesta investigació no hi sigui.
3: Per la seva banda, la defensa del bomber voluntari detingut insisteix que la causa continua en fase d'instrucció i que encara no hi ha cap escrit d'acusació. Per tant, el procediment podria no arribar als tribunals i quedar arxivat.
2: Anem ara a Llavorsí, al Pallars Sobirà, per parlar del concurs de gossos d'atura, on hi han participat 11 pastors amb els seus gossos, amb qui han demostrat bona complicitat a l'hora de treballar i també conduir un ramat d'ovelles. El certamen ha reunit prop de 1.400 persones. Llavorsí, Marta Llubic.
5: 11 pastors vinguts d'Aragó, el País Basc, el País Valencià, les Balears i Catalunya han competit amb els seus gossos al tradicional concurs de gossos d'atura de Llavorsí. Les prop de 1.400 persones que s'han aplegat als prats de la Coma han pogut veure com pastors i gossos s'entenien a la perfecció per conduir un ramat d'ovelles per un circuit marcat fins a fer l'entrar en un recinte tancat. Laia Jurado, pastora de Gurb, ha destacat la complicitat entre el gos i el pastor per fer un bon paper amb aquests concursos.
6: Bueno, és com un repte personal, no? També, i és el treball que fas tu amb el gos i les ovelles. Vull dir, és una compenetració i, bueno, és posar a prova el que estàs treballant durant tot l'any, no? És donar un punt més al treball amb el gos. Una exactitud, també un conèixer com van les ovelles, etc.
5: Aquests certàmens són també un reconeixement a l'ofici de pastor i a la feina que fan en la conservació del paisatge i la prevenció d'incendis.
2: Més notícies. 1 milió de persones han visitat els parcs naturals que gestiona la Generalitat, segons dades del Departament de Territori, fins al 31 de juliol. Les onades de calor afavoreixen que molta gent es desplaci als espais naturals. Ho ha explicat a 3Cat Info el director general de Polítiques Ambientals, Marc Vilagur.
7: Hi ha més que mai visitants a la natura de Catalunya per un increment de la consciència, de l'interès per al nostre entorn natural, però també, evidentment, perquè aquests són refugis ambientals, refugis climàtics, i perquè l'interès per la natura és un interès creixent.
2: Els informadors ambientals de la Generalitat han atès gairebé 400.000 persones als espais naturals entre juny i juliol. Els problemes més habituals que genera aquesta gran afluència de visitants, però, tenen a veure amb la gent que porta els gossos deslligats, els que llencen residus al medi o els que es banyen en llocs prohibits. I ara parlem d'uns joves que estan en situació de vulnerabilitat que han ofert un concert al Festival Jordi Savall després d'una setmana de formació i de fer tallers que han girat al voltant de la salut mental. El projecte, impulsat per l'entitat Amalgama 7, aposta per la inclusió laboral amb formació professional i un concert a càrrec dels adolescents. Aigua Murcia, Ariadna Escoda.

0: A partir de tallers i trobades, una quinzena d'alumnes de l'Escola Can Ros han treballat colze a colze amb músics del Festival Jordi Savall per oferir un concert aquest diumenge al Reial Monestir de Santes Creus. Dividits en dos grups, els joves han rebut formació laboral i musical per afrontar el repte de pujar a l'escenari i demostrar els coneixements apresos. En Bernat Flotes s'ha encarregat de la logística i producció de l'actuació.
1: Durant aquesta setmana he estat fent sobretot el tema sociolaboral, més enfocat cap a la part laboral per un futur. I bueno, hem estat des de muntant escenaris, carpes, tot el tema, bueno, sí, escenaris, fins a portar aigües als camerinos o rebent artistes, rebent públic, ticketing, tot això, hem fet de tot, hem fet una mica de tot.
0: L'Escola Terapèutica del Magama 7 Can Ros atén joves i adolescents en situació de vulnerabilitat i amb dificultats de salut emocional i patologia dual. L'objectiu de la iniciativa d'aquest diumenge és enfortir la seva salut mental, a més de mostrar-los opcions on desenvolupar la seva carrera professional.
2: I abans dels esports us volem explicar un parell d'assumptes més. D'una banda, a Falset, a la comarca del Priorat, avui han organitzat una jornada inèdita per recollir càpsules del temps que no s'obriran fins d'aquí 30 anys. Hi han participat 45 persones que han portat cartes, fotografies o dibuixos que ara quedaran custodiats al castell de Falset. Des del Centre d'Estudis Falsetans, que ha organitzat l'acte, fan un balanç positiu d'aquesta participació. La iniciativa va néixer durant les jornades de ciències del mes de març i encara que no era l'objectiu principal, també els ha servit per commemorar l'eclipsi solar. Anton Vidal és president d'aquest estudi d'aquest centre d'estudis falsetans.
3: Hi ha hagut aquells que han posat dibuixos, gent que ha portat fotografia, gent que a l'última hora doncs, ha fet un escrit i ha posat l'escrit. Altres a nivell de centre d'estudis han posat els diaris que van sortir sobre l'eclipse, demà de l'eclipse, han posat tota la propaganda doncs, que fem al llarg de l'any i el programa de Festa Major perquè doncs, estem en plena Festa Major.
2: El Banc de Sang i Teixits fa una crida a mantenir les donacions durant les dues últimes setmanes d'agost. Les reserves actuals permeten cobrir les necessitats dels hospitals durant 7 dies, però l'organisme vol evitar que els estocs baixin. L'objectiu per als mesos de juliol i agost era arribar a les 40.000 donacions. De moment, gairebé 30.000 persones ja han donat sang, però el Banc de Sang insisteix que cal mantenir el ritme durant aquestes últimes setmanes de vacances. Joan Ramon Grífols, director del Banc de Sang i Teixits, ho explica en declaracions a 3Cat Info.
4: La màquina de salut s'activarà al 100% doncs, a primers de setembre i, bueno, òbviament, hi haurà un repunt d'activitat que indirectament ens pot arribar a afectar. D'aquí que aquesta reempresa del curs doncs, sempre l'hem d'afrontar amb un nivell de reserves potser una mica més alt del que tenim habitualment aquest agost.
2: Durant l'estiu, les donacions acostumen a disminuir, mentre que les necessitats dels hospitals es mantenen estables. Per això el Banc de Sang ha reforçat les campanyes de donació i aquest any 62 poblacions s'han incorporat al programa de donacions durant les festes majors. Una iniciativa que va començar fa 21 anys a Mollet del Vallès i que amb el temps s'ha estès a diferents punts del territori. Grífols demana als ciutadans que, encara que estiguin de vacances, intentin donar sang.
4: Tots plegats perdem una miqueta la rutina i en aquesta rutina hi ha de la donació i el fet de desplaçar-nos, de moure'ns, d'alterar aquelles rutines habituals del dia a dia, doncs suposa que moltes persones deixem de fer la donació. I insistim en això, en el fet de recordar que abans de desplaçar-nos, de moure'ns, de fer qualsevol cosa, a ser possible i si volem, doncs fer la donació.
2: Esports. Amb en Pau Dax.
5: Rodrigo Hernández serà nou jugador del Barça la temporada vinent. El City i el Barça han arribat a un principi d'acord pel traspàs del migcampista madrileny després de 7 temporades al conjunt anglès. D'altra banda, també és imminent el fitxatge del lateral portuguès João Cancelo pel club blaugrana. Cancelo arribarà com a agent lliure després de desvincular-se de l'Al Hilal saudita. Seguim en futbol. L'Espanyol ha debutat a la Lliga al RCD Stadium contra el Llevant amb victòria contundent, 3-0. Roberto ha fet un doblet a la primera meitat i Dolan ha tancat el marcador al minut 80. L'entrenador Manolo González es mostrava satisfet, però també ha trobat coses a millorar en l'equip.
6: Hem de agafar una mica l'hàbit d'atacar més tranquils. De vegades, inclús a vegades que ha arribat Omar per dreta, que ha centrat, era acumular una mica de passades a aquella zona per tornar a repetir i així arribaven situacions i després la situació del 2-0 que l'hem parlat a l'aturada que s'ha donat perquè ells saltaven molt amb els laterals, els carrils i una pilota directa quan havia girat de Clemens o d'Hinojo a Javi o que la trava, entrava directa.
5: En aquesta primera jornada de la primera divisió també s'ha jugat aquest diumenge el Racing de Santander 2, Villarreal 2, i ahir es van disputar el Sevilla 2, Rayo 1 i l'Alavés 3, Getafe 0. Aquest dilluns a les 9 de la nit es jugarà el Deportivo Elche. I també ha debutat el Girona a segona i a Montilivi, que ha empatat a 1 contra el Leganés. Abel Ruiz ha aconseguit el gol de l'empat pels gironins al minut 90. L'entrenador gironí, Quique Álvarez, ha parlat d'un empat positiu.
7: Jo crec que és positiu perquè reforça l'equip, reforça el treball que han fet, reforça doncs, les ganes que han ficat, i crec que hi ha hagut coses molt positives. Almenys el punt, ja sé que és un regús amarg, però almenys et deixa una mica una satisfacció, almenys, de dir que tot i fer les coses que hem fet bé, haguéssim perdut.
5: El Sabadell jugarà aquest dilluns a les 7 de la tarda al camp de l'Sporting de Gijón, en directe al canal exclusiu digital de Catalunya Ràdio. Tornant al Barça, l'equip masculí de futbol ha guanyat aquest diumenge el partit amistós que ha jugat a Suïssa contra el Basilea per 2-5. Adeyemi ha fet el seu primer gol amb el Barça i també han marcat Hamza Abdelkarim, Lamine Yamal i Bissibu amb un doblet a les acaballes del maig. Adeyemi ha parlat de la seva adaptació al Barça.
8: És el club més gran del món. Cada dia arribo al meu límit. Intento aprendre i donar el millor de mi al camp. Crec que és més difícil del que esperava.
5: L'entrenador blaugrana Hansi Flick veu marge de millora a l'equip.
9: Crec que necessitem una mica més. Analitzarem el partit i ens entrenarem la setmana que ve en aquest sentit. Tenim un partit dimecres, però per mi el més important és com entrenem, la qualitat i intensitat de l'entrenament. I això ho veig molt bé. Veig a quin nivell està l'equip i això és el més important. Hem de millorar els entrenaments i els partits hem de veure on som. Però per avui ha estat bé.
5: Encara en futbol, aquest diumenge s'ha jugat el trofeu de campions, la Supercopa francesa. El PSG ha perdut 0-1 contra el Lens, sense Ferran Torres encara a la convocatòria. A Anglaterra, l'Arsenal s'ha endut la Community Shield en imposar-se per 3-0 al Manchester City amb gols de Calafiori, Havertz i Odegaard.
10: 3CAT Info.
5: A l'Europeu d'Atletisme de Birmingham, els catalans Guillem Crespí i Jael Sacura-Bastué han guanyat la medalla de bronze en el 4% relleu mixt amb el combinat espanyol. Escoltem Bastué.
10: 3CAT Info.
11: Pues la verdad que genial, o sea, yo iba como Andoni, yo iba corriendo y digo, tú no veo a nadie por el lateral, o sea, no veo a nadie, hasta que he cruzado la meta y digo, wow, es que no me lo creía. De verdad que con toda la semana que hemos pasado, creo que felicitar a mis compañeros y a todos los que están detrás porque lo hemos podido superar, hemos podido cambiar el chip y decir, venga, va, vamos a intentar aprovechar la última oportunidad y a disfrutar, y eso es para todos.
5: Els atletes catalans han sumat 5 medalles a l'Europeu de Birmingham, que ha acabat avui. Han estat una a l'or i 4 bronzes. També ha finalitzat aquest diumenge l'Europeu de Natació a París. Els catalans Nil Cadavall, Isaac Fernández i Luca Huck han acabat quarts i sense medalla en la final del 4% estils amb l'equip espanyol. Abans, el nedador del Club Natació Terrassa, Hugo González, ha aconseguit la plata a la final dels 200 metres. Paula Otero ha estat setena a la seva sèrie dels 400 metres lliures i no s'ha classificat per la final. A l'Europeu de Gimnàstica Artística de Zagreb, a Croàcia, les catalanes Alba Petisco, Laia Font i Marina Escudero han acabat setenes la final per equips amb el combinat espanyol. I aquest diumenge ha començat el Mundial d'Hoquei Herba a Bèlgica i als Països Baixos, tant masculí com femení. La selecció espanyola femenina, amb 10 jugadores catalanes, ha guanyat per 3-2, volem dir, en el seu debut contra Irlanda. Abans, el combinat espanyol masculí ha acabat 3-1 contra Sud-àfrica, victòria, per tant, del combinat espanyol.
10: 3CAT Info.
12: Senyores i senyors, bon dia. Són les 7.
13: Al matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.

0: Molt bon dia, com esteu? Benvinguts i benvingudes al Matí de Catalunya Ràdio. Dilluns 17 d'agost. Entrem a la recta final, o a la segona quinzena, com a mínim, del mes d'agost, un dia que ens llevem amb 20 graus a Biosca, 21 a Caldes de Malavella i 25 graus a Tarragona. Les temperatures continuen sent altes, però alhora Protecció Civil manté en prealerta el pla d'inundacions, perquè per avui encara es preveuen pluges en alguns punts del país. Així sonaven algunes de les tempestes que han descarregat fort aquest cap de setmana, molt especialment dissabte, però ahir també, ahir la tarda, a les comarques de Girona i també al Pirineu. A les 7 i 1 minut saludem el Tomàs Molina. Tomàs, com estàs? Molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Com pinta el dilluns? Què ens expliques?
1: Doncs sí, com tu dius molt bé, des d'ahir aquelles tempestes fortes que van deixar gairebé 60 litres per metre quadrat, és a dir, que va ser un dia a una tarda, sobretot de pluges importants. Avui es repeteixen els ruixats, les tronades, però seran, sembla, menys intensos, tot i que hi ha un avís encara del Servei Meteorològic de Catalunya que doncs, parla d'aquestes pluges que poden ser fortes, especialment a l'interior de les comarques gironines i del nord de Barcelona. També podrà caure algun petit ruixadet en algun punt de l'interior de les comarques del Camp de Tarragona o també de les Terres de l'Ebre. Un dia, un altre cop majoritàriament assolellat, amb temperatures altes, un altre cop, per sobre dels 30 fins a 36, 37 graus a les comarques de Ponent. Demà, un dia que serà relativament més tranquil, potser a la tarda amb alguns ruixats, però serien ruixats només a l'interior de les comarques gironines, i a finals de setmana sí que la cosa sembla que es pot fer més activa, amb més ruixats, més tempestes, i sobretot amb una clara davallada de les temperatures.
0: Gràcies, Tomàs. Fins ara. Per tant, demà la cosa s'hauria de començar a estabilitzar amb aquesta davallada de les temperatures que començarem a notar, com ara ens deia el Tomàs Molina. El que passa és que ara mateix continuem tenint incendis actius, no a Catalunya, on afortunadament després de l'ensurt de divendres a Collserola no n'hi ha hagut cap més, toquem fusta, però, per exemple, en el foc a Osca ha mort un militar mentre treballava en les feines d'extinció. És un foc, el de les penyes de Riglos, que continua descontrolat, i la previsió per avui és que un equip de bombers de Catalunya també s'afegeixi a les feines d'extinció. Això d'una banda. Després tenim l'incendi de Huelva, que finalment ha quedat estabilitzat, i això vol dir que els veïns desallotjats han pogut tornar a casa.
2: El llanto no lo podía contener, de la emoción tan dolorosa de ver el pueblo así.
3: Aquí han hecho más hincapié en que no nos quedáramos nadie en el pueblo que en apagar fuego.
4: Lo único que nos ha quemado ha sido las casas. Comparado con el 2004, ha sido como si de reinterpretación de una película de terror, pero mucho más grave. Hay mucha gente que están llorando porque cuando han llegado aquí no se creían lo que había pasado.
0: Així ens ho explicaven alguns dels veïns del poble de Berrocal en poder tornar a casa. A Europa, el panorama dels incendis també continua molt delicat. A Grècia hi ha hagut dues persones mortes i una desena de ferides a l'illa de Salamina, i a Bèlgica tenen el seu pitjor incendi en 100 anys. De fet, és un foc que ja corre el risc de saltar fins i tot a Alemanya.
5: D'incendi, donc certains sont plus ou moins sous contrôle, mais pas totalement. D'autres sont plus...
0: És una de les portaveus dels bombers belgues que explica que alguns focs estan sota control, però d'altres no, i que esperen que els helicòpters puguin fer les feines on els equips terrestres no puguin arribar. Aquests grans incendis són, evidentment, una de les derivades de les altes temperatures i del canvi climàtic. L'altra derivada és la sequera. Ja sabeu que tenim els embassaments de les conques internes en un estat molt i molt bo, que superen el 80%, però això no vol dir que la sequera, que la falta de pluges, que les altes temperatures no tinguin conseqüències. Avui parlarem al Matí de Catalunya Ràdio amb dos municipis, Olost i el Pont de Suert, que tenen problemes amb el consum d'aigua. De fet, fa dies que no poden beure ni cuinar amb aigua de l'aixeta per precisament aquesta sequera, aquesta baixada de les temperatures, aquesta alça de les temperatures i aquesta baixada ara sí del nivell de l'aigua que tenen els municipis. Ho repassarem a l'Àgora, avui al Matí de Catalunya Ràdio, on també anirem en directe, evidentment, fins a Ceuta. El personal sanitari de la ciutat insisteix en que el risc epidemiològic és molt alt. El govern espanyol ho rebaixa, diu que el sistema sanitari de Ceuta sí que és veritat que està tensionat, però no col·lapsat.
6: Hay lugares en nuestro sistema sanitario que están tensionados. Por supuestísimo que sí, no es normal. Y no. No està col·lapsat.
0: És el que deia la ministra de Sanitat, Mònica García. Avui Pedro Sánchez fa una nova reunió per videoconferència de coordinació amb els seus ministres al voltant de la situació de Ceuta. Una reunió per videoconferència, com dèiem, i una altra de les seves ministres continua aquesta desfilada per Ceuta de tots els membres del govern espanyol. Ja ha passat la ministra de l'Interior, la ministra de Defensa, la ministra de Sanitat. Doncs bé, avui és la ministra d'Inclusió, Elma Sainz, que visitarà Ceuta per veure, en aquest cas, el dispositiu d'atenció a les persones que continuen a la ciutat i també reunirà amb el president autonòmic. Mentrestant, avui, una altra de les previsions del dia, una reunió important. El gendre i assessor de Donald Trump al Pròxim Orient, Jared Kushner, es reuneix amb Benjamin Netanyahu per abordar el pla de pau del president dels Estats Units a Gaza. Recordeu que el pla de pau el va rebutjar Israel. Jared Kushner ahir va tenir una reunió molt, molt, molt inusual. Es va reunir membres de Hamas, que diuen que sí en el pla. Ahir Kushner es va reunir membres de Hamas i avui amb Netanyahu, que insisteix que aquest pla pel govern d'Israel és inacceptable. Tot això avui, que, ho dèiem només començar, és 17 d'agost, fa 9 anys ja.
7: Atenció, atenció, vehicle baixant per la Rambla! S'estan duent a la gent!
8: Va, gent ferida, carrer Carme, gent ferida, carrer Carme. Tall.
9: Per totes les sales de
0: Zenit,
9: sala central...
0: Fa 9 anys els atemptats de la Rambla de Barcelona i de l'atemptat de Cambrils. L'acte d'homenatge i record a les víctimes avui es farà per primera vegada a la plaça Sant Jaume de Barcelona, perquè, evidentment, la Rambla continua en obres. Recordarem també els 9 anys del 17 d'agost i avui també parlarem amb l'actriu Assumpta Serna, que ha fet aquesta denúncia a les xarxes socials.
10: Això va de vida o mort per a la gent gran de Catalunya. El protocol del Departament de Drets Socials i Inclusió de la Generalitat de Catalunya no és ni humà ni just.
0: És un vídeo que l'actriu Assumpta Serna ha fet al seu Instagram parlant de les cures a la seva mare, que té 100 anys, i denuncia les traves burocràtiques per aplicar la llei de dependència. La llei de dependència és una de les baules segurament més febles ara mateix de l'ajuda que presten les administracions, i avui en volem parlar amb l'Assumpta Serna i ho comentar-ho també a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, avui amb la Milagros Pérez Oliva, el Jofre Llombart, el Marc Font Ribas i la Montserrat Nebrera. A banda d'això, 7 i 7 minuts, a poc a poc es va tornant tota la normalitat. Això vol dir que ha tornat la Lliga aquest cap de setmana sense el Barça, que tot i això ha tingut una novetat.
11: Bueno, Messi, evidentemente, para mí es el mejor jugador de todos los tiempos. Y es un jugador...
0: És Rodri, que podria arribar a Barcelona aquesta mateixa setmana. De fet, el club voldria presentar-lo al Gamper d'aquest dimecres, un cop s'hagi confirmat aquest acord amb el Manchester City. Joao Cancelo també torna al Barça, en aquest cas com a agent lliure.
12: La rep Dolan, fa mitja volta, carrega la cama, el xut i el gol!
0: I l'Espanyol ha guanyat el primer partit de Lliga 3-0 contra el Llevant. L'Espanyol, que sí, que ha disputat aquesta jornada de Lliga, a diferència dels equips com el Barça, com el Madrid, com l'Atlètic de Madrid, que tenien jugadors presents a les semifinals del Mundial. I una notícia trista d'aquesta nit. Si recordeu la sèrie Herois, ha mort l'actriu que interpretava l'animadora, Hayden Panettiere, que es va fer popular per aquest paper, que tenia només 36 anys. Aquesta nit s'ha confirmat la seva mort sense que n'hagin transcendit encara les causes. I avui el que sí que sabem és que se celebra el funeral per Bonnie Tyler.

0: Són les 7 i 9 minuts, així comença el dilluns. Benvinguts a un nou matí. Molt bon dia a tothom.
1: El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
0: Ho dèiem ara mateix, avui, d'aquí una hora i mitja aproximadament, a l'àgora del matí de Catalunya Ràdio, Jofre Llombart, Milagros Pérez Oliva, Marc Font Ribas i Montserrat Nebrera, però de moment...

0: Marta Viana, Sílvia Creus, Francesc Soler, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Ara, elevat risc epidemiològic.
2: El personal sanitari de Ceuta insisteix que la ciutat autònoma es troba en aquesta situació.
3: Amb milers d'immigrants encara als carrers, el govern espanyol rebaixa l'alerta i nega que s'hagi desbordat el sistema.
0: Enviat especial de Catalunya Ràdio Ceuta, Àlex Giralt Robert.
4: Els metges i infermers de la ciutat autònoma mantenen que el ritme dels últims dies els té al límit i que la cosa es pot complicar encara més amb el temps.
5: 10.000 persones sin higiene. Es que desconocemos prácticamente todo de ello. Eso es una bomba de loquería epidemiológica.
4: És Enrique Rubiralta, president del Col·legi de Metges de Ceuta. I és que durant la primera quinzena d'agost, l'hospital i el CAP han hagut d'atendre una mitjana diària de 300 immigrants, ferides del dia de l'assalt, cops per baralles, sarna i infeccions respiratòries com la del Musa. Explica que porta dies tossint sang. Amb tot, el govern espanyol reconeix que hi ha una crisi humanitària als carrers de Ceuta i que la situació als centres de salut no s'ha normalitzat.
6: Están tensionados.
4: Però ahir la ministra de Sanitat, Mònica García, reiterava.
6: No hay un colapso sanitario.
4: Des de Ceuta, Àlex Giralt Robert, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Col·lapse sanitari.
2: És el que denuncia el PP que pateix Ceuta. Elías Bendodo, vicesecretari de Coordinació Autonòmica dels Populars, demana la dimissió de la ministra de Sanitat, Mònica García.
7: En Ceuta hay una crisis sanitaria ahora mismo. Normalmente las urgencias de Ceuta atienden unas 100 personas al día. Ahora son 500. Pues la solución que ha hecho el gobierno es contratar 2 médicos y 2 enfermeros más. Es una tomadura de pelo.
2: Des de Vox, Santiago Abascal diu que promourà l'article 102 de la Constitució per demanar responsabilitats penals a Pedro Sánchez per un suposat delicte de traïció.
0: I es manté en prealerta.
3: El pla inuncat perquè aquest migdia s'esperen pluges intenses al nord-est de Catalunya.
2: La previsió és que puguin caure fins a 20 litres per metre quadrat en 30 minuts. Ahir els xàfecs van tenir especial incidència al Gironès i al Pla de l'Estany i van caure més de 60 litres per metre quadrat en 3 hores a la Conca de Barberà. També es va registrar un avís de temps violent al Moianès, Osona, al Maresme i al Vallès Oriental. El telèfon d'emergències va gestionar 150 trucades fins a les 8 del vespre relacionades amb les pluges.
0: Una víctima.
2: Un militar va morir i 3 van quedar ferits ahir en un accident mentre participaven en les tasques d'extinció del foc que crema des de dilluns a les penyes de Riglos, a Osca.
3: Tots 4 anaven en un camió autobomba que va volcar en un barranc. Roberto Bermúdez de Castro és el conseller d'Interior del govern aragonès.
8: És una pena lo que ha sucedido con la UME. Yo prácticamente no tengo palabras. La UME ha hecho una labor increíble en la carretera de Roel. Ellos estaban ahí defendiendo esa zona y la verdad que yo no tengo palabras por el trabajo que están haciendo y por la relación personal que tenemos con ellos.
2: Un equip de bombers de Catalunya s'afegirà en les pròximes hores al dispositiu d'extinció. El foc continua descontrolat, tot i que ja s'ha pogut contenir l'avanç de les flames cap a la penya d'Oroel, a prop de Jaca, com ha explicat el director d'extinció, Francho Asso.
9: Sobre todo en la parte nos preocupaba que podía dirigirse hacia la zona de Oroel. Ahí se ha podido contener tanto las maniobras directas como las indirectas que hemos venido desarrollando, lo cual no quiere decir que hay que tratarlo con muchísima prudencia, porque queda mucho trabajo todavía, estamos muy expuestos a la meteorología.
2: Aquest incendi ha cremat gairebé 17.000 hectàrees i un miler de persones continuen desallotjades. En canvi, a Niebla, a Huelva, el foc ha quedat estabilitzat després de calcinar 38.000 hectàrees.
0: També a Grècia.
3: Hi ha hagut 2 morts i una desena de ferits a l'illa de Salamina, pròxima a Atenes, a causa de 2 incendis gairebé simultanis.
2: Les forces de seguretat han trobat els cossos sense vida d'una parella d'edat avançada en una platja de l'illa, reconeguda destinació turística. Un altre incendi s'ha declarat a l'illa d'Estiros, un més dels 36 focs que cremen a Grècia des de fa 24 hores. I el Regne Unit, en plena onada de calor i amb una quarantena d'incendis aquest cap de setmana, el primer ministre britànic ha promès més recursos pels bombers.
10: No havia vist mai res d'aquesta magnitud a la Gran Bretanya. He vist cases senceres destruïdes, fumejant.
3: Mentrestant, Bèlgica lluita contra el pitjor incendi dels últims 100 anys, que fins ara ja ha cremat 3.000 hectàrees de la reserva de boscos de les Hautes-Fagnes, a l'est del país. Un centenar de bombers belgues i alemanys lluiten contra les flames.
2: I pel que fa a França, els bombers han aconseguit estabilitzar bona part de l'incendi als boscos de la regió de les Landes, al sud-est del país, que va començar dijous i ha cremat 1.700 hectàrees.
0: Se'n retiren d'urgència.
2: Tones de fusta acumulades en 750 hectàrees de bosc públic del Ripollès arran de les fortes ventades de fa uns mesos.
3: Hi ha un 20% dels arbres caiguts i el Departament d'Agricultura fa una operació per treure'ls el més aviat possible en un context d'alt risc d'incendis.
0: Girona, Maria Rovira.
11: S'actua d'urgència en 11 municipis afectats pels episodis de vent extraordinari del febrer, el març i l'abril. Segons les primeres estimacions, s'hauran d'enretirar prop de 40.000 tones de fusta. Tània Giró, tècnica de boscos del Departament d'Agricultura al Ripollès.
12: Per què aquesta urgència? Doncs no només el tema de prevenció d'incendis, perquè clar, és fusta morta a sobre el terreny doncs, que es va eixugant, i això doncs, és combustible sec, que és el més perillós. Però no només per això, sinó també perquè quan hi ha aquests tombaments doncs, proliferen uns petits escarbats dels arbres. Una vegada s'han alimentat de la fusta que ja hi ha mort, passen a la fusta verda en peu.
11: Haver d'actuar amb urgència complica la retirada i la venda de la fusta que es pot devaluar. Als municipis de Pardines i Setcases, per exemple, les empreses adjudicatàries retiren la fusta a cost zero i se la queden com a contrapartida pels treballs. Des de Girona, Maria Rovira, Valmatí de Catalunya Ràdio.
0: S'avança més que mai.
2: La barema a la Terra Alta, arran de les altes temperatures.
1: El Consell Regulador de la DO té bones previsions, calcula que els cellers colliran al voltant de 40 milions de quilos de raïm.
0: Més detall, Ricard Buigas.
13: La presidenta de la DO, Rosa Cavaller, diu a Catalunya Ràdio que enguany els ceps s'han beneficiat de les pluges de l'hivern. Així, tot i que porten moltes setmanes de sequera, la barema serà bona.
14: Venim de molta pluja a l'hivern i això, bueno, ha permès que les plantes estiguessin fortes i amb molta vigorositat, que veníem de molta sequera. Llavors preveiem de tornar més o menys als mateixos quilos que abans de la sequera, que és sobre els 38-40 milions de quilos aquí a la Terra Alta.
13: Preveuen que la barema s'allargui un mes. Des de Tarragona, Ricard Buigas, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: 6 milions d'euros.
3: Fins al 2030 és el que dedicarà la Generalitat a l'exhumació de fosses de la Guerra Civil i el franquisme i la identificació de desapareguts.
2: Fins ara, del miler de fosses documentades arreu de Catalunya, se n'han excavat més de 150 i s'han identificat 34 víctimes.
0: Txell Vallespí.
15: El govern destinarà uns 3 milions d'euros al pla de fosses 2027-2028 i 3 més al següent bienni per continuar la recerca i excavació sistemàtica de fosses de la Guerra Civil, que en els últims 10 anys ha permès recuperar les restes d'un miler de desapareguts i extreure'n mostres d'ADN. Francesc Xavier Menéndez és el director general de Memòria Democràtica.
16: En aquests anys hem incrementat notablement els perfils genètics obtinguts i tot que hem identificat només 34 víctimes, 27 d'elles mitjançant l'ADN, estem avançant en nous estudis que esperem que ens proporcionin noves identificacions ben aviat.
15: Entre les mostres que s'estan analitzant hi ha les dels 15 cossos exhumats de la fossa comuna del cementiri Vell d'Abrera. Al febrer del 39, les forces franquistes hi van afusellar les militants antifeixistes Lluïsa Xifré i Joana Piñero i l'alcalde republicà d'Olesa de Montserrat, Fèlix Figueres, Aragai, Txell Vallespí, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Novè aniversari.
1: La plaça Sant Jaume de Barcelona acull avui per primer cop l'acte institucional d'homenatge i record a les víctimes dels atemptats a la Rambla de Barcelona i Cambrils d'ara fa 9 anys. Les obres que s'estan fent a la Rambla han obligat a canviar la ubicació.
3: L'acte estarà presidit per l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i també hi assistiran el president del Parlament, Jaume Josep Rull, i la consellera d'Interior, Núria Parlon.
2: En els atemptats, el 17 d'agost del 2017, van morir 16 persones i més de 100 van resultar ferides.
0: Nou intent.
1: Del president dels Estats Units, Donald Trump, per acostar-se al líder de Corea del Nord, Kim Jong-un, ha anunciat que ha ordenat el seu secretari de Defensa reduir considerablement les maniobres conjuntes amb Corea del Sud. Aquest tipus d'exercicis són habituals entre els dos països, que són aliats històrics.
3: Però ara, en un missatge a la seva xarxa social, Trump s'ha declarat insatisfet amb el fet que els Estats Units acordessin fa temps participar en maniobres conjuntes amb Corea del Sud. També ha conclòs que té molt bona relació amb el líder nord-coreà.
0: I pressiona.
2: L'Iran, els seus ciutadans, per fer front als Estats Units i a la resta dels seus enemics.
1: El responsable de l'exèrcit, Amir Khatami, ha ofert una recompensa de $30,000 per matar o capturar soldats nord-americans, una xifra que pot arribar als 60,000, sí que ho fa, és una dona.
17: A cadascun dels nostres estimats combatents que mati o capturi un nord-americà i l'entregui a una de les unitats de l'exèrcit de la República Islàmica de l'Iran, li proporcionarem un regal adequat. Aquest regal equival a $30,000, aproximadament 5.000 milions de tomans.
0: Tret de sortida.
3: A la campanya electoral per les eleccions presidencials del Brasil, el 4 d'octubre, els principals candidats són l'actual president, Luis Ignacio Lula da Silva, i Flávio Bolsonaro, el fill de l'expresident ultradretà.
2: Lula, amb 80 anys, aspira al seu quart mandat no consecutiu. En un míting als afores de São Paulo, ha fixat com una de les seves prioritats la lluita contra el crim organitzat.
18: Porque é pegando o dinheiro deles que a gente vai acabar.
19: Perquè és prenent els seus diners que posaran fi a la sofisticada indústria del crim. És fàcil matar un criminal en una favela. Però el noi que mana viu en un àtic. El noi que mana viu en una urbanització. I hem de posar fi a això.
18: I nois precisem d'acabar amb això.
1: Mentrestant, Bolsonaro s'ha estrenat a la platja de Copacabana, Rio de Janeiro. Des d'on ha destacat el llegat del seu pare, qui compleix una condemna per intent de cop d'estat.
20: Eu sei que eu pareço com ele, mas é difícil.
21: Sé que m'assemblo a ell, però és difícil comparar el fill de Pelé amb Pelé. Sóc aquí amb tota humilitat, acceptant aquesta missió que el president Bolsonaro m'ha encomanat, perquè estic convençut que hi ha un propòsit de Déu pel nostre país.
20: Hi ha un propòsit de Déu pel nostre país.
3: Els últims sondejos apunten que en una segona volta Lula obtindria el 43% dels vots i Bolsonaro el 40%.
0: Tancaran totes.
2: En un termini de 15 o 20 anys, totes les gasolineres de Catalunya hauran tancat.
1: Són diversos els factors que ho indiquen, segons els responsables del sector, que també descarten reconvertir les estacions de servei en electrolines.
0: Quim Codines.
5: L'aposta pel vehicle elèctric, així com l'encariment del combustible, són factors que deixen entreveure a la fi d'aquest negoci. Albert Campabadal, president de l'Agrupació Catalana d'Associacions d'Estacions de Servei, pronostica en declaracions a aquesta emissora aquest termini.
6: La venda mitja d'una benzinera a Catalunya eren més de 7 milions de litres a l'any. Però, clar, quan comences a baixar per sota del milió de litres any, i n'hi ha, en funcionament, la rendibilitat no és que sigui escassa, és mísera.
5: Davant d'aquesta situació, Campabadal admet que s'està diversificant el negoci cap al sector dels serveis, l'immobiliari o l'hostaleria, entre d'altres. Quim Codines, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I batalla campal a Lleida.
3: En prop d'un centenar de persones implicades ha acabat amb un detingut i 5 ferits per arma blanca, 4 dels quals menors.
2: El detingut se l'ha acusat d'homicidi en grau de temptativa i 3 dels ferits presenten lesions greus. L'incident va començar quan una trentena de persones amb passamuntanyes, armes blanques i bats de beisbol van començar a perseguir i agredir un altre grup de joves.
1: L'agressió podria estar relacionada amb una revenja per robatoris i assalts succeïts al mateix barri.
0: I fa una crida.
3: El banc de sang i teixits perquè les vacances no frenin les donacions de sang. Les reserves actuals permeten cobrir les necessitats dels hospitals durant 7 dies i l'organisme vol evitar que els estocs baixin encara més.
2: El director del banc de sang, Joan Ramon Grífols, explica en declaracions a 3Catinfo que les donacions d'aquests dies són capdals per l'arrencada de l'activitat quirúrgica al setembre.
22: La màquina de salut s'activarà al 100% doncs, a primers de setembre i va... Òbviament hi haurà un repunt d'activitat que indirectament ens pot arribar a afectar. D'aquí que aquesta reempresa del curs doncs, sempre l'hem d'afrontar amb un nivell de reserves potser una mica més alt del que tenim habitualment aquest agost.
0: 7 i 21 minuts, pas endavant.
1: A Viella, per al desenvolupament urbanístic d'una zona de municipis on es podrien construir més de 200 habitatges, la meitat dels quals de protecció oficial.
3: La capital aranesa és un dels municipis de la demarcació de Lleida amb més problemes d'accés a l'habitatge.
0: Corresponsal a l'Aran, Sofia Cabanes.
23: Viella preveu créixer a l'entorn de Betren, un nucli on als anys 80 es va preveure construir una zona residencial, un projecte que no va fructificar. Ara es pretén multiplicar el nombre d'habitatges, 208 en total, la meitat dels quals, segons preveu la llei, haurien de ser de protecció oficial. Juan Antonio Serrano, alcalde de Viella.
24: Pues evidentment, aquí hi haurà un increment de població a l'entorn de 500 persones o més. Claro, lo cauta bé que hi hagi la possibilitat d'haver servicis bàsics a mínimes.
23: Viella i Mitjaran és actualment un municipi declarat com a zona de mercat residencial tensionat. En un solar proper a estos terrenys, la Generalitat preveu construir també 60 pisos de protecció oficial. Des de Viella, Sofia Cabanes, per al matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Sofia. Pagar per aparcar.
2: Estant a la Cerdanya comença a aplicar-ho. És una mesura que vol evitar la massificació i protegir l'entorn.
0: Joaquim Albalate.
25: L'aparcament, doncs, surten rutes molt populars, com la del Prat de Cadí, té 80 places i per aparcar-hi caldrà pagar 5 euros. Antoni Carulla és el president de la Fundació Acció Natura que gestionarà aquest espai.
26: És un espai molt massificat i, per tant, doncs, necessitàvem aquest control, regulació, encaminar bé la gent en l'espai perquè tingui una bona experiència en visitar Prat de Cadí. Hem endreçat el poble, hem endreçat una mica tota aquesta afluència de visitants.
25: La recaptació anirà destinada, entre d'altres, a mantenir els camins, protegir la natura i millorar els serveis als veïns i als més de 40.000 visitants que hi passen cada any. Des d'Estana, Joaquim Albalate, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I a les 7 i 23 minuts, Sant Magí.
1: Tarragona, en plenes festes, es prepara per viure un dels actes més emblemàtics i emotius, la baixada de l'aigua.
3: Avui una comitiva de carruatges ha sortit des del santuari de la Brufaganya a la Conca de Barberà, carregats d'aigua de la font d'aquest indret, i demà arribaran a Tarragona.
0: Clara Chavarría Domingo.
27: Bon dia. Una desena de carruatges estirats per cavalls i una comitiva amb gent de totes les edats han sortit cap a les 7 del matí del santuari i es preveu que demà, després de recórrer uns 70 quilòmetres, arribin a Tarragona, on se'ls esperarà amb expectació. Sergi Batges és membre de l'Associació d'Esportants de l'Aigua de Sant Magí i, a més de l'arribada a la ciutat, destaca altres moments entranyables.
28: A mi una de les imatges que també m'agrada molt és un cop arribem a l'alçada del portal del carro, doncs que baixem les portadores dels carros i llavors les pugem manualment cap a la font de dalt, que és el punt culminant no?, de tot aquest procés.
27: El dia 19 serà el dia gran de les festes de Sant Magí, amb el protagonisme del Seguici Popular i les colles castelleres. Des de Tarragona, Clara Chavarría Domingo, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I falten 6 minuts per arribar a 7:45. Anem a la informació esportiva. Miguel Muñoz, com estàs? Bon dia.
4: Bon dia.
0: Ara sí, Rodri ja és a l'Ograna.
4: El migcampista anomenat millor jugador de l'últim Mundial jugarà al Barça aquesta temporada. El City i el Barça han arribat a un acord, a un principi d'acord, perdó, per al traspàs del madrileny després de 7 temporades al conjunt anglès. Segons ha pogut saber TV3, el Barça pagarà 70 milions d'euros més 6,5 en variables. També és imminent el fitxatge del lateral portuguès João Cancelo, que arribarà com a agent lliure després de desvincular-se de l'Al Hilal saudita. Els blaugranes van guanyar ahir l'amistós disputat a Suïssa contra el Basilea per 2-5. Hansi Flick valorava positivament el partit.
7: I think it was a good test for us.
8: Crec que ha estat una bona prova per a nosaltres. El Basilea ha estat molt bé, no ha estat fàcil jugar contra ells. A la primera part no hem jugat tan ràpid com voldríem ni estàvem ben posicionats, sobretot quan no teníem la pilota. Són aspectes que hem de millorar, però tenim potencial. Ha estat una bona prova i estic content.
4: Els 5 gols els van marcar Adeyemi, Hamza Abdelkarim, Lamine Yamal i Bissibo amb un doblet.
0: I d'altra banda, inici de Lliga, perfecte o immillorable per l'Espanyol.
4: Els blanquiblaus van superar el Llevant per 3-0. 2 gols de Roberto a la primera meitat i un de Dolan a la segona van permetre als pericús sumar els 3 primers punts a l'RCD Stadium. L'entrenador Manolo González es mostrava satisfet, però també trobava coses a millorar.
9: Contents perquè sabíem que era un partit complicat. També és veritat que el partit es posa molt de cara amb l'1-0 tan aviat, però és veritat que l'equip després ha estat bé. Ha hagut 10 minuts des del minut 10 al 20... que ja no hem estat bé, hem volgut atacar massa ràpid i hem tingut moltes pèrdues, però penso que a partir d'allà el partit l'hem controlat bé i per sort hem tingut arribades i ens han generat, penso que, poques situacions de gol.
4: I també ha debutat el Girona a segona i a Montilivi sumen un punt contra el Leganés. Abel Ruiz va aconseguir el gol de l'empat pels gironins en el minut 90. L'entrenador Quique Álvarez parlava d'un empat positiu.
10: Està clar que quan vas perdent el minut 90 i pico i empates, pues bueno, et sembla que l'empat és bo, no? Jo crec que hem fet un partit per guanyar, però això és futbol, en els moments bons no hem estat encertats i al final ens emportem un punt que potser pot tenir un sabor amarg, però que jo crec que és positiu.
4: El Sabadell jugarà avui a les 7 de la tarda al camp de l'Sporting de Gijón en directe al canal exclusiu digital de Catalunya Ràdio.
0: I Bastué i Crespí s'emporten el bronze.
4: A l'europeu d'atletisme de Birmingham, els catalans Guillem Crespí i Jael Sakura Bastué van ser tercers a la final del 4% relleu mixt amb l'equip espanyol. Sentim Bastué.
11: De verdad que con toda la semana que hemos pasado, creo que felicitar a mis compañeros y a todos los que están detrás porque lo hemos podido superar, hemos podido cambiar el chip y decir, venga, va, vamos a intentar aprovechar la última oportunidad y a disfrutar, y esto es para todos.
4: Amb aquestes dues medalles, els atletes catalans n'han sumat 5 a l'europeu, han estat 1 or i 4 bronzes, i també va acabar ahir l'europeu de natació a París, en què els catalans Nil Cadavall, Isaac Fernández i Luca Huck van ser quarts a la final del 4% estils amb l'equip espanyol.
12: Al matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent.
13: A la meva esquerra...
14: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
29: Una de les 10 candidates és... El forner, de l'Osa.
30: Quan aquesta nit m'envolti, jo sortiré al carrer.
29: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
14: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
31: Bon dia. En el sorteig del sueldazo cap de setmana celebrat ahir, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat va ser el...
3: 93.828, 9, 3, 8, 2, 8, de la sèrie 38.
31: Així mateix, uns altres 4 números i sèries van obtenir cadascun un premi de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Consulta'ls al teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
12: Catalunya Ràdio.
29: Som 3CAT.
12: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
0: I ja arribarem a 2:15, com sempre, amb un dels protagonistes del curs, amb el Jubany i companyia.
32: Estamos plenamente convencidos de que superaremos el 50% que aceptarán nuestra oferta.
33: Estic esperant que donin un gin tònic allà.
0: Anem a saludar el professor Santiago Núñez Becerra, de nou, que és encara aquí.
2: Me n'he anat, però no. El crash...
0: Senyor Niño, què tal? Bon dia.
2: Hola. Senyor Becerra, millor.
5: Vostè es va equivocar en la seva predicció que l'OPA del BBVA al Sabadell tiraria endavant. Vostè va dir que probablement que era...
0: Jo crec que és l'àudio més escoltat d'aquesta temporada, quan vostè va dir que tiraria endavant.
5: Sí, que és temps d'OPAs i que això passa molt.
2: No.
5: Faci responsable de les seves prediccions, senyor Niño.
2: Potser en alguna ocasió, pues... havia comentat que la OPA tal, però... Si es fixen en el llibre que he publicat, titulat OPA del BBVA al Sabadell apenas conseguirà el 25% d'acceptació...
0: Però quan és aquest llibre?
2: De fa temps.
5: Quant temps? Doncs
2: pues 15 minuts o...
5: Escrit ara un llibre. Acaba el llibre. El llibre ara mateix.
2: No. La OPA... Al final és un mecanisme. Absorció...
5: Que això ja ho sabem,
2: Hostil, no?
0: Dos quarts de vuit.

0: I un dia més ens llevem amb la mirada posada a Ceuta, on la situació continua sent francament delicada. Avui continua la desfilada de ministres de Pedro Sánchez per la zona. Avui serà la ministra d'Inclusió, Elma Saiz, després que hi anés la titular de Sanitat, Mònica García, molt qüestionada pels professionals sanitaris de la ciutat. Tot i això, la ministra reconeixia el sobreesforç que està fent el personal sanitari de Ceuta.
1: Esto significa que hay lugares en nuestro sistema sanitario que están tensionados. Por supuestísimo que sí, no es normal lo que se está viviendo ahora ni en el hospital ni en los centros de salud, pero eso no conlleva que haya un colapso.
0: És el que deia la ministra, no hi ha un col·lapse, hi ha situacions de tensió, però no hi ha un col·lapse. Ara bé, des del Col·legi de Metges de Ceuta contradiuen la ministra i diuen que sí hi ha una alerta sanitària real. Enrique Roviralta n'és el president en declaracions a aquesta casa.
2: Insistimos en que siempre es mejor prevenir que curar. Y 10.000 personas hacinadas, sin salubridad, sin higiene y sin condiciones mínimas de dignidad humana, incluso le podría decir, y en el punto de vista médico, si unas condiciones mínimas sanitarias ni de control sanitario, sabemos cómo, si están vacunados, si cuál es su estado inmunitario, cuál es su estado de salud. Es que desconocemos prácticamente todo de ello. Eso es una bomba de lojería epidemiológica.
0: És el que deia el Col·legi de Metges de Ceuta en declaracions a aquesta casa. Aquí, mentrestant, una setmana més pendents del risc d'incendi, però també de la previsió de pluges, perquè Protecció Civil manté en prealerta el pla per inundacions. Aquest migdia s'esperen tempestes intenses al nord-est de Catalunya. Els incendis, la cosa a Catalunya, doncs, després de l'insurt de Collserola de divendres, la cosa està raonablement bé, tot el contrari que a Osca. L'incendi de les Penyes de Riglos continua descontrolat. De fet, ahir va morir un militar i tres més van quedar ferits en un accident mentre participaven en les feines d'extinció. Roberto Bermúdez de Castro és el conseller d'Interior del govern aragonès.
3: És una pena lo que ha sucedido con la UME. Yo prácticamente no tengo palabras. La UME ha hecho una labor increíble en la carretera de Roel. Ellos estaban ahí defendiendo esa zona y la verdad que yo no tengo palabras por el trabajo que están haciendo y por la relación personal que tenemos con ellos.
0: Avui un equip dels bombers de Catalunya s'afegirà al dispositiu d'Osca per intentar controlar aquestes flames que continuen, insistim, ara mateix descontrolades. I en esports, Miquel Muñoz.
4: Primera jornada de Lliga i primers 3 punts per l'Espanyol després de vèncer el Llevant per 3-0 amb 2 gols de Roberto i un de Dolan. I el Barça, confirmat el fitxatge de Rodri, el migcampista firmarà per 4 temporades i arriba per 70 milions d'euros més 6,5 en variables.
0: Relacionat amb el que dèiem ara mateix, amb el risc d'incendi, doncs tenim el temps, evidentment. Tomàs Molina, endavant.
5: Avui torna a ser un dia assolellat en conjunt, un altre cop un dia calorós, un dia d'estiu, amb màximes que poden arribar fins als 37-38 a les comarques de Ponent i que estaran entre els 30 i els 33-34 a la resta del país. Un dia de sol, amb nuvolades que tornaran a donar ruixats, tronades, sobretot a l'interior de les comarques gironines, nord de Barcelona, localment amb alguna tempesta que pot descarregar amb més intensitat, també potser alguna gotellada a l'interior de l'àrea de les Terres de l'Ebre i també del Camp de Tarragona. Un dimarts, però demà, més tranquil, amb sol en conjunt. A la tarda potser amb algun ruixadet en àrees del Pirineu a Gironí, però serien fenòmens molt locals, amb sol en conjunt, amb temperatures sense canvis, i a partir de dimecres sembla que la setmana es farà més inestable, amb ruixats, tempestes, i també a finals de setmana amb una clara davallada de les temperatures.
0: Gràcies, Tomàs. Passen ara mateix 4 minuts de 7:45. Escolteu el matí de Catalunya Ràdio. Actualitzem la mobilitat a aquesta hora. Sílvia Andrés, bon dia i ben tornada.
6: Bon dia, gràcies.
0: Com ho tenim, això?
6: Mira, doncs a les línies R13 i R14 veiem retards. Recordem que el tram Lleida-Pirineus i la plana Picamoixons es mantenen els serveis alternatius de transport en tot el trajecte. També destaca que el tren que havia d'arribar a Sants des de Figueres a les 7:50 ho farà 15 minuts més tard. A la ciutat de Barcelona, autobusos i metros a l'hora. Pel que fa a Ferrocarrils de la Generalitat, recordar que entre l'estació de Gràcia i Sarrià s'ha d'agafar un bus alternatiu fins diumenge vinent per unes obres de millora a les instal·lacions.
0: Gràcies, Sílvia. Ens falten les carreteres. Mariluz García, com estàs? Bon dia.
7: Hola, bon dia. Doncs les carreteres força tranquil·les. Només una petita retenció a la Ronda de Dalt de Barcelona per les obres de cobertura que s'hi fan. Hi ha retencions entre Hort i la Vall d'Hebron, direcció Llobregat, i Lentitud a Vallcarca, direcció Besòs. A la Ronda Litoral, circulació intensa entre Poblenou i la Barceloneta i també intensitat a l'autovia 2 a l'altura de Jorba, direcció Lleida, també per obres.
0: Gràcies, Mariluz. Fins ara.
7: Fins ara.
0: Avui és dilluns, al matí de Catalunya Ràdio. D'aquí una horeta començarem l'Àgora amb el Jofre Llombart, la Milagros Pérez Oliva, el Marc Font Ribas i la Montserrat de Brera. Però, com sempre, a aquesta hora fem un cop d'ull als diaris. I comencem també, com sempre, per les portades i les opinions destacades. Marisa Gil, Francesc Soler, molt bon dia.
8: Bon dia.
0: La crisi migratòria a Ceuta i la guerra a Ucraïna reparteixen les portades de les principals capçaleres.
9: La Vanguardia titula en portada "Alarma a Europa pel risc d'una escalada en la guerra híbrida" i destaca que dos cases espanyols en missió de l'OTAN van fer caure un dron d'origen desconegut a Romania. En Planes Interiors, el director adjunt del diari, Miquel Molina, es pregunta si es pot aturar Putin i conclou que Europa es troba en una difícil situació, tant si hi actua com si no.
10: Per la seva banda, el periòdico també destaca en portada l'onada d'atacs entre Rússia i Ucraïna i concreta que les autoritats romaneses encara no han confirmat l'origen del dron abatut pels caces espanyols, tot i que el comandament de l'OTAN apunta que va ser llançat per Rússia.
9: Al País, llegim en portada que el govern espanyol mantindrà intacta la seva estratègia amb el Marroc, malgrat les crítiques rebudes per la crisi migratòria de Ceuta, perquè va ser aquesta estratègia, expliquen, la que va permetre la ràpida sortida de 70.000 persones en poques hores. El diari, que ha consultat diversos diplomàtics, exministres i experts, assegura que tots demanen el mateix: més fermesa amb el Marroc.
10: Altres temes que llegim als diaris. El periòdico obre edició explicant que el problema de l'infrahabitatge s'enquista. Barcelona té 2.328 pisos amb més de 10 persones empadronades.
9: La Vanguardia també destaca en portada que els crèdits al consum abans de l'estiu arriben a màxims en 20 anys. Les xifres actuals són un 91% superiors a les de fa una dècada.
10: L'Ara parla de la gestió forestal i a la portada titula que Catalunya importa el 80% de la fusta que consumeix. El sector creu que el principal escull és un preu massa baix, que fa que no surti a compte dedicar-s'hi.
9: El diari també fa recompte dels 6 incidents amb armes de foc a l'àrea de Barcelona només 7 dies, per explicar que hi ha temor a la proliferació de pistoles entre els delinqüents comuns.
10: I finalment, el Punt Avui apunta que la música en català perd gas. L'anuari de la música 2026 revela que les cançons en la llengua pròpia cauen en el nombre de reproduccions i cap artista apareix entre els 15 més escoltats per primer cop en una dècada.
0: Dos quarts i mig avui seguim el repàs als diaris. En aquest cas, altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb la Sílvia Creu. Sílvia, bon dia.
11: Bon dia.
0: 4.600 euros de multa per despertar un os polar.
11: Sí, ha passat aquest mes d'agost en un transbordador que navegava per l'arxipèlag noruec d'Svalbard, a l'oceà Àrtic. Els passatgers van veure l'animal dormint a terra i un graciós devia voler veure com es movia. Va fer aquesta gracieta de fer sonar la sirena del vaixell, cosa que, evidentment, va despertar l'os i va fer que es mogués. Les autoritats de l'arxipèlag l'han multat amb aquests 4.600 euros en considerar que l'acció, que va ser intencionada, va ser molesta per l'os i que va violar les lleis mediambientals. Ho llegim a F.com.
0: Més multes per desaprensius, ara per destrossar una joia mediambiental.
11: Un conductor ha malmès greument la plana de Pampa del Leoncito, una àrea protegida al nord de l'Argentina a 1.500 metres d'altitud, on fa milers d'anys hi havia una llacuna que es va assecar. I va circular amb una camioneta durant més d'un quilòmetre fins que va quedar encallada. Els solcs que han deixat les rodes trigaran prop d'un segle a esborrar-se. I de moment s'ha decidit no intentar retirar el vehicle fins que baixi el nivell de l'aigua per no agreujar la destrossa. L'infractor, que diu que com que era de nit no va veure els cartells que prohibien passar-hi, el podrien multar amb 1.000 euros, massa poc. Ho recull El País.
0: Es queden sense volar perquè un nen no es volia cordar el cinturó.
11: Un avió que havia d'anar de Victòria a Toronto, al Canadà, va haver de tornar a la terminal després que un nen es negués repetidament a asseure's i posar-se el cinturó de seguretat. Ni els pares ni la tripulació se'n van sortir a la missió d'aconseguir que fes cas. I la companyia aèria va decidir tornar a la terminal perquè la família sortís de l'avió. La maniobra va acabar provocant un retard considerable i es van trobar que la pista d'enlairament ja havia tancat, per la qual cosa al final va haver de haver baixat tothom de l'avió i fent nit allà. Ho explica Notícies de Navarra.
0: I aquesta hora us expliquem els destacats en internacional i en economia amb la Marta Viana i el Carlos San Andrés.
12: La premsa nord-americana es fixa en la reunió prevista per avui de Kushner amb Netanyahu. El gendre i assessor de Trump arriba avui a Israel després de reunir-se a Egipte amb líders de Hamas per impulsar el pla del president nord-americà per Gaza. Sobre això també en parla el diari israelià Haaretz, que recorda que Benjamin Netanyahu ja va dir el passat 9 d'agost que l'últim full de ruta de Trump per la pau de Gaza era inacceptable. El New York Times també parla sobre l'ordre de Trump de reduir substancialment els exercicis militars conjunts amb Corea del Sud per la bona relació que té amb Kim Jong-un. I a França, Le Figaro fa ressò que el Constitucional ha anul·lat la llei que prohibeix les xarxes socials a menors de 15 anys. Explica que amb les eleccions del 2027 a l'horitzó, el govern de Macron ha de treballar ara en un nou text que sigui prou sòlid per complir amb la legislació francesa i europea. I sobre la taula, doncs un interrogant: l'abast del poder del Consell Constitucional davant el poder legislatiu.
13: I pel que fa a la premsa econòmica, Expansión destaca que
8: que les grans companyies europees de defensa disparen els seus beneficis en un 25%. Les noves comandes superen els 83.000 milions d'euros, xifra que marcaria un nou rècord de beneficis semestral. Al capdavant, la britànica Bae Systems, seguida de l'empresa italiana Leonardo. A Europa, la inversió en defensa aquest any superarà els 600.000 milions d'euros. Cinco Días repassa la possible multa a la qual s'enfrontaria Shein pels seus litigis amb la justícia europea. La xifra pujaria fins als 3.800 milions d'euros i entre les 6 causes pendents, la sanció més dura estaria relacionada amb la venda de productes il·legals. I La Vanguardia avança que els crèdits per a les vacances d'estiu han pujat un 91% respecte a fa una dècada. L'increment és d'un 12% si es compara les xifres amb el mateix període de l'any passat. Els experts situen el juny com el mes amb més volum d'endeutament i, segons el Banc d'Espanya, el volum de concessió d'aquests crèdits per a les vacances representa 16.700 milions d'euros.
13: El nou centre de visites immersiu de Cellers Maset, a la Granada del Penedès, us ofereix aquest espai.
0: Anem a la premsa esportiva. Miquel Muñoz, com estàs? Bon dia.
14: Bon dia.

0: Cap de setmana d'alegries. Arriba al Barça el millor jugador de l'últim Mundial, Rodri. Alegria en part també per haver fitxat un jugador que volia al Madrid. Com escriu el director del diari Esport, Joan Bahils, és un jugador que transforma la manera de jugar d'un equip. També es respira optimisme al Mundo Deportivo. Tot i que Santi Nolla ens recorda que el Barça encara necessita un davanter, es pot confiar en els joves. Les òrbites en sincronia, com les dels Antonio Font, Adeyemi, Hamza, Lamine Yamal i Bissibu, assenyalen un futur brillant. I per alegria, la de l'Espanyol, 3-0 contra el Llevant i els tres primers punts a la Lliga. Dos gols de Roberto i un de Dolan i Manolo González satisfet. El tècnic, això sí, adverteix que encara queda molt per fer. I les òrbites que no estan en sincronia són les del Girona i Sigankov. Com destaca l'ara, l'ucraïnès va veure l'empat a Montilivi des de la grada després de negar-se a jugar, tot i estar convocat. L'altra cara de la moneda és Arnau Martínez, que va portar el braçalet de capità malgrat estar negociant marxar al València. A la premsa esportiva també hi destaca Novak Djokovic. El tenista serbi explica en una entrevista a l'Esport que vol arribar als Jocs Olímpics de Los Angeles 2028 i donar per acabada la seva carrera.
1: A Maset obrim les portes del nostre celler a la Granada perquè gaudeixis d'una experiència inoblidable al bell mig del Penedès. Vine al nou centre de visites i gaudiràs de franc d'una projecció immersiva dins del celler. Continua amb una copa al nostre bar de vins amb terrassa i vistes a les vinyes i troba aquell vi tan especial a la botiga. Consulta tots els esdeveniments i reserva la teva visita entrant a maset.cat. Cellers Maset, directe del celler, a casa teva.
2: En un parell de minuts arribarem a 3:15. Escolteu el Matí de Catalunya Ràdio. Hem repassat la premsa generalista, l'econòmica, la internacional, l'esportiva. Ens falta la premsa del cor, Sílvia Andrés.
3: Sí, a aquestes últimes hores molta gent ha comentat l'entrevista que l'actriu Nicole Kidman ha concedit a la revista Vogue després de fer públic que s'ha separat del seu marit amb qui portava 19 anys casada. A banda, Kidman estrena l'11 de setembre la segona part de Pràcticament màgia al costat de Sandra Bullock. Un comentari. Hi ha pel·lícules que ja estaven bé com estaven, no calia una segona part. Kidman explica en l'entrevista com ha passat el seu primer estiu com a persona separada. Ha visitat París, Londres i Roma. Una de les seves últimes parades ha estat a Eivissa. Kidman relata les seves rutines a l'illa. Sopava cap a 10:15 de la nit i després, a 1:00 de la matinada, entrava a la discoteca. Kidman era impossible de reconèixer. Portava perruca, fosca, ulleres de sol i gorra. L'objectiu, ballar i ballar. He de dir, Freddy, que Kidman era l'última persona que m'esperava trobar en una rave.
4: Catalunya Ràdio.
5: Què et passa?
6: Que no em tanca la maleta.
5: Però com vols que et tanqui si portes un cupó extra de Nadal de l'11? Té 600.000 euros d'il·lusió. No et tancarà mai de la vida.
6: Bé, si trec uns quants banyadors...
5: No t'hi cabrà. És moltíssima il·lusió, això.
7: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
5: Et tocarà ficar el cupó en una altra maleta i facturar-la.
8: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
9: Aquest estiu hem somiat més. Amb llocs, amb gent, amb moments que no volem oblidar. I ara que s'acaba, hi ha un somni que pots compartir i endur-te'l amb tu.
10: Torna de vacances amb un dècim de loteria de Nadal. Els millors somnis són els que es comparteixen. I si toca aquí? Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
11: Catalunya Ràdio i ICAT et proposen una capbussada al Sona Nou d'estiu.
12: Com sona la nova escena musical catalana? Us descobrim la història, els grups i les cançons del Sona Nou.
11: El Sona Nou dona veu a l'escena emergent dels països catalans.
12: Música catalana refrescant i emergent.
11: Els dissabtes a les 6 de la tarda...
12: Sona Nou.
11: Sona Nou, amb Lluís Gendrau.
12: Escolta'ls abans que ningú.
13: Catalunya Ràdio.
11: Som 3CAT.
14: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
2: 3:15. Marta Viana, bon dia de nou.
15: Què tal? Bon dia.
2: Vinga, moment de repassar els aniversaris. Qui fa anys avui?
15: Va, a veure si ho pronuncio bé, perquè ara tenia els meus dubtes, però sí. La cantant Belinda Carlisle. Sun down all around,
2: walking through the summer sand. Ja està a punt de veure la que t'estiu, venint de Carlisle.
15: Ah,
2: sí? Sí, perquè feia de taloner... Feia de talonera d'un concert, però vaig arribar tard i ja havia acabat. Per tant, no vaig poder comprovar quina edat deu tenir. Però jo diria...

0: Soc Iolanda Bataller Prats, escriptora, editora i directora d'Ona, a Pau Claris 94, i us recomano dos llibres. El poeticisme, un passeig pel coneixement poètic d'en Josep Pedrals. Per perdre la por a llegir poesia, em dic, llegint poesia, la gent fa, jo sempre dic, no, poesia, no, poesia, des del cor. Aquest text d'en Pedrals acaba dient, només el plaer dona valor a l'activitat. Publicat per Arcàdia, aquest poeticismes. I després, un altre text deliciós, en aquest cas publicat per Veles i Vents, Escriure ficció, de l'Edith Wharton, traducció de l'Alba de Déu, pròleg de la Marina Porres. Un text sobre escriure ficció, per damunt de tot, un assaig sobre què vol dir escriure. Un art que és una feina i que s'ha de treballar. Hi ha un moment preciós on queda clar que l'autora va fer servir l'escriptura per salvar-se. Escrivim, llegim, compartim, estimem els llibres i la vida.
1: I en una altra de les recomanacions, avui la Sílvia Comet ens proposa la sèrie Gente Hablando.
2: Amb una premissa senzilla, persones conversant sobre situacions quotidianes, la sèrie construeix històries plenes d'humor, sensibilitat i reflexió. A cada episodi, de poc més de 10 minuts de durada, el guió és el que mana. Es parla de temes com la mediocritat, la convivència entre els veïns o els límits de l'humor. Sense floritures, però molt efectiva i protagonitzada per actors i actrius com Miqui Esparvé o Verònica Echegui, entre d'altres. Una sèrie d'autor que firma Álvaro Carmona i que té dues temporades. Busqueu-la a Prime Video.
1: Ara mateix passen 4 minuts de 3 quarts de 8. Aquests són els sons del matí.
3: Els sons del matí.
4: 10.000 persones sin higiene. Es que conocemos prácticamente todo de ello. Eso es una bomba de loquería epidemiológica.
5: Es una pena lo que ha sucedido con la UME. Yo prácticamente no tengo palabras. La UME ha hecho una labor increíble en la carretera de Oroel. Ellos estaban ahí defendiendo esa zona y la verdad que yo no tengo palabras por el trabajo que están haciendo y por la relación personal que tenemos con ellos.
6: No havia vist mai res d'aquesta magnitud a la Gran Bretanya. He vist cases senceres destruïdes, fumejant.
7: A cadascun dels nostres estimats combatents que mati o capturi un nord-americà i l'entregui a una de les unitats de l'exèrcit de la República Islàmica de l'Iran, li proporcionarem un regal adequat. Aquest regal equival a 30.000 dòlars, aproximadament 5.000 milions de tomàquets.
8: Rodrigo Hernández serà nou jugador del Barça la temporada vinent després que el City i el Barça hagin arribat a un principi d'acord pel traspàs del migcampista madrileny. També és imminent el fitxatge de Joao Cancelo al club blaugrana.
1: Aquests són els sons del matí. Anem a repassar ara mateix les paraules del dia. Control.
9: Conjunt d'operacions orientades a supervisar l'estat d'un sistema per reduir-ne o anul·lar-la la desviació. Un militar va morir i tres van quedar ferits ahir en un accident mentre participaven en les tasques de control i extinció que del foc que crema des de dilluns a les penyes de Riglos, a Osca. Ha cremat gairebé 17.000 hectàrees i un miler de persones continuen desallotjades. En canvi, a Niebla, a Huelva, el foc ha quedat estabilitzat després de calcinar 38.000 hectàrees.
1: Col·lapse.
9: Paralització transitòria de les activitats, en aquest cas sanitàries. El personal sanitari de Ceuta insisteix que la ciutat autònoma es troba en aquesta situació. Amb milers d'immigrants encara als carrers, el govern espanyol rebaixa l'alerta i nega que s'hagi desbordat el sistema.
1: Memòria.
9: Record. Presència en la ment d'una persona o una cosa del passat. La plaça Sant Jaume de Barcelona acull avui per primer cop l'acte institucional d'homenatge i record a les víctimes dels atemptats de la Rambla a Barcelona i Cambrils d'ara fa 9 anys. Les obres que s'estan fent a la Rambla han obligat a canviar-ne la ubicació. En els atemptats, el 17 d'agost de 2017, van morir 16 persones i més de 100 van resultar ferides.
1: Posem-hi ara 3 xifres amb la Sílvia Creus. 2,54.
2: Són els milions d'hores extres que no es compensen a l'estat espanyol dels 6,43 milions que fan cada setmana de mitjana als treballadors assalariats i que suposen 4 de cada 10. Són càlculs de Comissions Obreres basades en dades de l'EPA. Professors informàtics lideren el rànquing dels sectors a qui menys es compensen les hores extres. Una altra dada, Madrid és l'única comunitat on les hores extres sense compensar superen les que sí que es compensen. Suposen el 55% del total.
1: 129.
2: És el nombre de municipis de tot Catalunya que té
10: bibliopiscines o biblioplatges, una quinzena més que l'any passat. Es tracta d'una iniciativa de les biblioteques públiques del país que es va engegar fa més de 20 anys amb l'objectiu d'apropar la lectura a la gent i que s'ha anat estenent no només a platges i piscines pròpiament, sinó a altres llocs on a l'estiu s'apleguen lectors potencials, com ara places, mercats, parcs i terrasses.

0: 266.
1: Són els dies que ha estat sense tocar terra el portaavions nord-americà Abraham Lincoln, amb més de 5.000 tripulants a bord, destinat a l'Orient Mitjà per la guerra de l'Iran, que s'està allargant més del que preveia Trump. Després que familiars i persones properes als mariners alertessin d'una situació crítica i de diversos intents de suïcidi d'alguns mariners que, desesperats, havien intentat saltar per la borda, i tot això afegit a la manca de subministraments bàsics, el govern dels Estats Units ha decidit que torni a casa.
0: I les tres imatges del dia amb el Carlos San Andrés. A la primera hi veiem un home amb el cap abaixat, cara de preocupació, les mans al clatell, en un clar gest de patiment. Al seu darrere hi veiem un camió i dos bombers intentant apagar un foc.
2: Doncs és un popular mercat de llibres de Kiev, minuts després de la resposta russa a un atac ucraïnès a Ucraïna, va llançar ahir 600 drons sobre Moscou, cosa que, segons les autoritats del Kremlin, va provocar la mort de 7 civils. L'ofensiva ha estat una de les més importants contra la capital russa i la regió circumdant, i ha intensificat els bombardejos entre els dos països.
0: A la segona hi veiem la platja del Trampolín. A la sorra, un grup de migrants porten uns cartells on es pot llegir asil o no vull tornar.
2: És una de les imatges més repetides avui a la premsa per il·lustrar la situació a la ciutat de Ceuta. Davant les crítiques de la gestió del govern, la ministra de Sanitat, Mònica García, ha negat que hi hagi un col·lapse sanitari a la ciutat. Segons dades del seu ministeri, en els darrers 15 dies s'han atès uns 5.800 immigrants i s'ha reforçat l'atenció amb la incorporació de 60 professionals. García també ha declarat que prioritzarà millorar les condicions de salubritat dels desplaçats.
0: Tercera imatge ens arriba des de Balaguer. Es veu un safareig ple d'aigua, al voltant nens i adults que porten diferents àbacs amb sorra i aigua. Sembla que busquin alguna cosa.
2: Sí, estan buscant or, i és que el riu Segre encara transporta aquest metall preciós. L'activitat d'extreure or al Segre va durar fins ben entrat al segle XVIII. Encara ara, el Centre d'Interpretació de l'Or es pot posar en pràctica aquestes tècniques gairebé oblidades. I és que el que fan molts visitants és el que estan fent molts visitants aquests dies de vacances. Com a curiositat, per extreure un gram d'or calen 500 tones de sorra, així que, com a molt, els assistents podran extreure en partícules. Res de gaire valor.
3: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent. Aquest estiu us convidem a fer un tast doble. Dissabtes i diumenges a la mitjanit, tast vertical amb Empar Moliner.
4: El tast vertical és el programa de vi de Catalunya Ràdio. O sigui, sobre el món de la pagesia, sobre el món del paisatgisme, sobre el món de la cultura.
3: Dissabtes i diumenges a la mitjanit, tast vertical a Catalunya Ràdio.
4: La meva obsessió és explicar les històries que hi ha a les ampolles de vi. Salut.
5: Amb la col·laboració de la denominació d'origen Catalunya.
6: Està allà al carrer, acordonat pels Mossos d'Esquadra.
7: Aquest estiu, crims.
6: És un vehicle que sortia de casa seva i li han disparat.
7: A Catalunya Ràdio.
8: Obria l'escopeta i tancava. I crec. I aquell soroll el tinc aquí gravadíssim.
7: Posem llum a la foscor.
9: Els agents creuen que és lògic pensar que el doble crim es va cometre a l'estiu.
7: Què va passar? Qui ho va fer?
10: Preguntava a tot el món qui ha sigut. Tot el món em deia, no ho sabem.
7: I per què?
11: No sé per què cogí el martillo i la pegué.
7: De dilluns a divendres, a les 9 del vespre, Crims, a Catalunya Ràdio, amb Carles Porta.
9: Comencem.
3: Catalunya Ràdio. L'estiu ets tu.
0: Ets tu. 5 minuts arribarem a les 8. Titulars en 2 minuts amb la Marta Viana. El personal sanitari de Ceuta insisteix que sí hi ha un alt risc epidemiològic a la ciutat.
12: El govern espanyol nega el col·lapse sanitari, tot i que admet que hi ha tensió. Mònica García és la ministra de Sanitat.
13: Esto significa que hay lugares en nuestro sistema sanitario que están tensionados. Por supuestísimo que sí, no es normal lo que se está viviendo ahora ni en el hospital ni en los centros de salud. Pero eso no conlleva que haya un colapso.
0: No hi ha un col·lapse, deia la ministra de Sanitat. Mentrestant, a Catalunya, Protecció Civil manté en prealerta el pla per inundacions perquè aquest migdia esperem pluges intenses al nord-est del país.
12: La previsió és que puguin caure fins a 20 litres per metre quadrat en 30 minuts.
0: Això mentre continua descontrolat l'incendi d'Osca, en què ahir va morir un militar i tres més van quedar ferits mentre van tenir un accident, quan participaven en les tasques d'extinció.
12: Roberto Bermúdez de Castro, el conseller interior del govern aragonés.
14: Es una pena lo que ha sucedido con la UME. Yo prácticamente no tengo palabras. La UME ha hecho una labor increíble en la carretera de Oroel. Ellos estaban ahí defendiendo esa zona y la verdad que yo no tengo palabras por el trabajo que están haciendo y por la relación personal que tenemos con ellos.
12: Avui un equip de bombes de Catalunya s'afegiran al dispositiu per contenir-lo.
0: Una de les novetats del matí, la Generalitat destinarà 6 milions d'euros en els pròxims 4 anys a exhumar fosses de la Guerra Civil i el franquisme.
12: En l'última dècada s'han recuperat les restes d'un miler de persones i se n'han pogut identificar 34.
0: Avui també també a Barcelona, en aquest cas a la plaça Sant Jaume, hi haurà l'acte institucional d'homenatge a les víctimes dels atemptats de la Rambla i Cambrils, ja fa 9 anys.
12: Començarà a les 10, s'hi farà un minut de silenci i participaran víctimes familiars i representants institucionals.
0: Donald Trump torna a intentar acostar-se al líder de Corea del Nord, Kim Jong-un.
12: El president nord-americà ha ordenat al seu secretari de defensa reduir considerablement les maniobres conjuntes amb Corea del Sud.
0: I les gasolineres afirmen o es reconeixen que estan condemnades a desaparèixer en un termini de 15 o 20 anys.
12: Diuen que l'aposta pel vehicle elèctric, el descens del consum dels vehicles i el preu dels carburants ha sentenciat el sector. Albert Campabadal, president de l'Agrupació Catalana d'Associacions d'Estacions de Servei.
15: La venda mitja d'una benzinera a Catalunya eren més de 7 milions de litres a l'any. Ara estem amb un milió i pico. Què vol dir? Que hi ha benzineres que estan amb 3 milions, amb 4 milions, amb la qual tenen rendibilitat, però clar, quan comences a baixar per sota del milió de litres a any, i n'hi ha, la rendibilitat no és que sigui escassa, és mísera.
16: Avui un altre dia de sol en conjunt a la major part de Catalunya. A la tarda, però, amb tronades que tornaran a afectar alguns punts, sobretot a l'interior de les comarques gironines, nord de les de Barcelona. Algun ruixat, alguna tempesta que pot descarregar amb moderada forta intensitat. També potser alguna gotellada que pot afectar l'interior de la Costa Daurada o també de les Terres de l'Ebre. Un dia amb temperatures que tornaran a enfilar-se fins als 37-38 graus a les comarques de Ponent i que estaran entre els 30 i els 33-34 a la resta del país. Demà serà un dia una miqueta més tranquil, amb sol en conjunt, a la tarda amb algunes nuvolades. No descartaríem també algun ruixat a l'interior de les comarques gironines. De cara a dimecres, dijous, tornen els ruixats, les tronades que guanyarien intensitat i sembla que a finals de setmana parlaríem d'una davallada sensible de les temperatures.
0: I el trànsit a aquesta hora, com el tenim? Mariluz García, bon dia.
17: Hola, bon dia. Doncs encara tranquil, només amb retencions per les obres a la rondada, l'entre Hort i la Vall d'Hebron, direcció Llobregat, també petites aturades a la ronda litoral entre Diagonal Mar i la Barceloneta, en sentit Llobregat també, i lentitud a l'autovia 2 a Jorba, direcció Lleida, també per obres.
0: Gràcies, Mariluz. Fins ara.
17: Fins ara.
0: I moment de dedicar una cançó. Aquí ens digueu al 636-360609. 636-360609. Ens envieu una nota de veu i ens dieu a qui li voleu dedicar una cançó, li voleu dedicar una cançó i per què.
18: Hola, bon dia. Sóc el Francesc, truco d'Olesa de Montserrat i m'agradaria dedicar-li a la meva mare, que es diu Rosa, alguna cançó del cantant mexicà Luis Miguel. Està enamoradíssima d'ell i li encantarà escoltar aquesta cançó. Moltes felicitats, mama. T'estimem.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 8. Ràdio Castelldefels.
1: En punt les 8 del matí. Primer titular a aquesta hora pel trànsit, Mariluz García, bon dia.
2: Hola, bon dia. Només retencions provocades per obres a la ronda del de Barcelona entre Hort i la Vall d'Hebron, direcció Llobregat, i a l'autovia 2 a l'altura de Jorba, direcció Lleida.
1: El personal sanitari de Ceuta insisteix en l'elevat risc epidemiològic a la ciutat. El govern espanyol nega el col·lapse sanitari, tot i que admet que hi ha atenció. La ministra de Sanitat demana a l'executiu de Ceuta que se deixin més espais per repartir les persones migrants que malviuen als carrers, i els metges de la zona diuen que ja s'hauria d'haver desplegat l'UME. Continua descontrolat l'incendi de les penyes de Riglos a Osca, en què hi va morir un militar i tres més van quedar ferits mentre participaven en les tasques d'extinció. El foc crema des de dilluns i avui un equip de bombers de la Generalitat de Catalunya s'afegirà al dispositiu per contenir-lo. Les flames ja han cremat gairebé 17.000 hectàrees. 6 persones han mort en un atac de míssils ucraïnesos contra la regió russa de Belgorod, segons les autoritats locals. Entre les víctimes hi ha un menor de 14 anys. El bombardeig d'aquesta nit contra Belgorod arriba l'endemà de l'atac ucraïnès contra Moscou, més potent des que va començar la guerra, amb prop de 600 drons contra la capital russa. Donald Trump torna a intentar acostar-se al líder de Corea del Nord, Kim Jong-un. El president nord-americà ha ordenat al seu secretari de Defensa reduir considerablement les maniobres conjuntes amb Corea del Sud. També a la seva xarxa social, Truth, Trump ha valorat positivament l'aliança defensiva que van firmar Turquia, el Pakistan i l'Aràbia Saudita el 7 d'agost. La plaça Sant Jaume de Barcelona acull avui l'acte institucional d'homenatge a les víctimes dels atemptats de la Rambla i Cambrils de fa 9 anys. Començarà a les 10, s'hi farà un minut de silenci i hi participaran víctimes, familiars i també representants institucionals. La Generalitat destinarà 6 milions d'euros en els pròxims 4 anys a exhumar fosses de la Guerra Civil i el franquisme. A l'última dècada s'ha recuperat les restes d'un miler de persones i se n'han pogut identificar 34. Les altes temperatures han fet que la brema a la Terra Alta s'hagi avançat més que mai. Tot i la sequera de les últimes setmanes, el Consell Regulador de la DO espera una bona brema amb uns 40 milions de quilos de raïm gràcies a les pluges d'hivern. I amb ara als 36 anys, l'actriu nord-americana Hayden Panettiere, coneguda pels seus papers a les sèries de televisió Heroes i Nashville. L'actriu ha mort aquesta matinada, segons ha confirmat el seu pare en un comunicat a l'ABC News.
3: Esports.
1: Montse Arraia, bon dia.
4: Hola, bon dia. El Barça ha confirmat el fitxatge de Rodri. El migcampista firmarà per a 4 temporades amb 70 milions d'euros, més 6,5 en variables. L'Espanyol debuta a la Lliga amb un triomf clar contra el Llevant per 3-0, 2 gols de Roberto i un de Dolan. Avui Sporting de Gijón-Sabadell en el retorn dels ballesans a la segona divisió. És a les 7 amb transmissió del Tot Gira a l'antena digital de Catalunya Ràdio. El Girona va debutar ahir amb empat a 2. I bronze per a Guillem Crespí i Jael Sakura amb Bestué en el relleu 4% mix amb l'equip espanyol a l'Europeu d'Atletisme de Birmingham.
1: I aquest dilluns i 7 d'agost, un altre dia de sol amb tornades a la tarda al nord-est que poden ser fortes. La temperatura s'enfilarà fins als 38 graus a Ponent i entre els 30 i els 34 en bona part del país.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia, avui és 17 d'agost. Comencem el dia repassant l'actualitat de la ciutat amb el butlletí Castelldefels avui. Castelldefels tanca la Festa Major amb una gran participació. La Festa Major ha viscut una gran afluència de públic amb els espectacles familiars, les activitats de cultura popular i les propostes musicals plenes de gent durant aquests dies. La principal novetat, les penyes de Festa Major, també ha estat tot un èxit i ha contribuït a fer una festa més participativa i compartida per la ciutadania. Els focs artificials posen punt i final a la Festa Major. Els focs artificials van posar diumenge a la nit el punt i final a la Festa Major de Castelldefels davant una gran afluència de públic. L'espectacle pirotècnic va omplir de llum i color el cel de la ciutat des de la platja i va servir per tancar uns dies de festa, música, cultura i participació ciutadana. I a l'agenda prèvia ja demà, dimarts astronòmics a la Biblioplatja. A les 7 de la tarda, la Biblioplatja Carme Romaní posa el sistema solar, un taller científic a càrrec de Fundbrain. I a la plaça de les Palmeres, Improxó, el Palm Market torna a apostar per l'humor i per la improvisació amb una nova sessió. I fins aquí el Castelldefels avui. Amb més informació, als pròxims espais informatius de Ràdio Castelldefels i també als canals municipals. Molt bon dia.
0: Castelldefels avui.
2: Ràdio Castelldefels a la carta. Tots els programes de ràdio. Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. radiocastelldefels.org.
3: Renault.
4: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
5: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
6: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
7: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
8: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
9: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda d'Ecovidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des d'Ecovidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més, establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclatge incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que guanyarem.
3: Sí, per a tu, servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd?
10: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
3: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
10: Aquest estiu, posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio. Moviment Banderes Verdes.
2: RadioCastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.

Què tal? Molt bon dia. Comencem una nova edició de Castelldefels Desperta. Com ja sabeu, us acompanyarem des de Ràdio Castelldefels fins a les 10 del matí en aquest dilluns 17 d'agost. Un dia que arriba després d'un cap de setmana especialment intens i, sobretot, després de 4 dies de festa major. Com ja és costum, tenim el control tècnic el Gerard Carreras, que ens acompanya tots els dies, i us parla la Zeneida Martín. Tenim per davant 2 hores de ràdio, doncs, per posar-nos al dia de tot el que passa a Castelldefels, amb informació, entrevistes i diferents continguts que anirem descobrint al llarg del matí. I com no, avui és inevitable començar parlant de Festa Major d'aquest 2026. Han estat 4 dies de molta activitat, de carrers plens, de música, espectacles, activitats familiars i, sobretot, molta participació ciutadana. Una Festa Major que aquest any també ha incorporat novetats com les penyes de Festa Major, que han contribuït, doncs, a fer encara més participativa aquesta celebració.

0: I justament ahir a la nit arribava el moment de dir adéu oficialment a la festa. Els focs artificials van posar el punt i final en aquesta festa major. Això sí, però ho va fer amb una gran afluència de públic a la zona de la platja i llums, colors, pirotècnia, doncs per tancar aquests 4 dies en què Castelldefels ha viscut un altre ritme. Així que avui toca, doncs, d'una banda, fer una mica de balanç i recordar alguns moments que ens ha deixat aquesta festa major, però també mirar endavant perquè la ciutat no s'atura. De fet, us recordem que avui mateix comencen les obres de reparació del paviment de l'aparcament de l'església, una actuació que s'allargarà aproximadament una setmana i que s'ha planificat, doncs, perquè aquest aparcament no hagi de tancar completament en cap moment. I aquesta notícia ens permetrà tornar a parlar d'un concepte que cada vegada escoltem més, que és Smart City, com la tecnologia s'està incorporant a la gestió de Castelldefels. Parlarem també, doncs, de l'aparcament intel·ligent, del sistema que permet conèixer en temps real, doncs, les places disponibles en diferents aparcaments de la ciutat i de com aquesta tecnologia busca reduir, doncs, el temps que passem donant voltes buscant aparcament i al mateix temps millorar la mobilitat. I després de 4 dies de festa, també ens fixarem en qüestions molt més quotidianes, per exemple, les noves fonts per persones i mascotes que ja s'han instal·lat en diferents punts de Castelldefels, fonts amb doble brollador, un pensat per les persones i un altre a una altura més baixa perquè també hi puguin veure els animals de companyia. I això en ple mes d'agost, sens dubte una actuació que pot resultar especialment útil. També posarem un focus a la nostra platja i en accessibilitat, perquè aquest estiu els panells informatius incorporen codis navilents que permeten, doncs, consultar aquesta informació mitjançant àudio i en diferents idiomes. I recordarem que la platja de la Pineda, a l'accés 32, ha obtingut la certificació d'accessibilitat universal. I com que avui encara estem amb un peu a l'estiu i un altre mirant una mica cap a setembre, doncs també tindrem temps, doncs, per parlar d'esport. El Consell Esportiu del Baix Llobregat busca persones a partir de 16 anys que vulguin formar-se com a tutors i tutores de joc i dels jocs esportius escolars. Una proposta que no només té a veure amb arbitrar partits, sinó també amb educació, valors, respecte i convivència. I, evidentment, l'agenda no s'atura. Demà mateix tindrem una nova sessió de dimarts astronòmics a la Biblioplatja amb un taller dedicat al sistema solar i també una nova proposta d'ImproShow al Pal Market. Per tant, encara que avui ens llevem amb una d'aquelles sensacions de ja s'ha acabat la festa major, Castelldefels continua tenint activitat, continua tenint propostes i continua tenint moltes coses per explicar. Així que, si avui us costa una mica arrencar, després d'aquests 4 dies de festa, tranquils. Nosaltres ja tenim el cafè preparat i 2 hores per posar-vos al dia. Repassarem què és el que ha passat, què està passant i què passarà a Castelldefels. Així que poseu-vos còmodes, que comença el Castelldefels Desperta.
1: Castelldefels Desperta.

0: Doncs justament com hem estat parlant, tenim més fonts al carrer, perquè amb aquesta calor qualsevol punt d'aigua que trobem pel camí és més que benvingut. I precisament doncs, d'aigua i d'espai públic parlarem ara, perquè Castelldefels ha instal·lat 5 noves fonts pensades tant per les persones com pels animals de companyia. Justament la particularitat d'aquestes fonts és que tenen dos brolladors a diferents alçades, un pensat perquè puguin veure les persones i un altre situat més avall perquè els gossos doncs, també puguin accedir amb més comoditat. En total ja són 5 noves fonts repartides per diferents punts de la ciutat. Dues s'han instal·lat als parcs canins del carrer 11 i del carrer Copèrnic, mentre que les altres tres són a la via pública, un al carrer 11 amb el passeig de la Marina, al carrer 17 amb el passeig de la Marina i a l'avinguda del Canal Olímpic. I aquesta actuació doncs, té una lectura especialment important en aquests dies d'estiu i de temperatures elevades, perquè quan parlem de prevenir els efectes del calor, tenir accés a l'aigua també és una qüestió de salut i de benestar. I això doncs, és tant per les persones com també pels nostres animals. En el cas dels gossos, a més, cal recordar que durant els episodis de calor intenses és especialment important evitar les hores de més temperatura, portar aigua quan sortim a passejar i procurar que els animals tinguin sempre la possibilitat d'hidratar-se. Però l'actuació no s'acaba amb aquestes 5 fonts. L'Ajuntament ja ha anunciat dues noves instal·lacions que arribaran properament a l'Avinguda de la Constitució i al Parc Caní del Poal, a tocar del carrer Joan Maragall. I així, doncs, quan aquestes dues fonts estiguin instal·lades, seran 7 parcs canins de Castelldefels que disposaran d'un punt d'aigua justament amb aquest doble brollador. I, a més, la ciutat comptarà amb 4 nous punts d'aigua a la via pública, pensats doncs, per tant per les persones doncs, com també els seus animals de companyia. És una actuació senzilla, però d'aquelles que poden acabar sent molt útils en el dia a dia. És a dir, sortir a passejar amb el gos, anar al parc, caminar pel passeig de la Marina o fer esport al voltant del Canal Olímpic i tenir un pont doncs, on poder refrescar-se. I també és una manera doncs, d'adaptar els espais públics a una realitat cada vegada més present. Les mascotes formen part de moltes famílies i doncs, cal tenir-les en compte quan dissenyem una ciutat més còmoda i accessible. Per tant, si aquests dies passejant per Castelldefels us trobeu una d'aquelles noves fonts, ja sabeu que està pensada doncs, amb una doble funció, un brollador per nosaltres, un altre més baix perquè les nostres mascotes de quatre potes doncs, també puguin veure i amb les dues noves instal·lacions previstes la xarxa continuarà creixent. Ja sabeu, una petita millora de l'espai públic, però especialment útil ara que l'aigua i la hidratació són més importants que mai.
1: Castelldefels desperta.

0: Doncs ara és el moment de mirar com tenim les carreteres en aquest dilluns 17 d'agost. Connectem amb el Servei Català del Trànsit per conèixer quin és l'estat de la mobilitat a Castelldefels i també els principals accessos cap a Barcelona. Molt bon dia, Mireia Camats.
1: Hola, molt bon dia. A hores d'ara domina la fluïdesa la xarxa viària catalana, però comentar-vos que la Ronda del de Barcelona, la B20 i retencions d'Horta a Collserola, sobretot en sentit Llobregat, per obres que tallen un carril. A la Ronda Litoral hi ha lentitud de Poblenou a la Barceloneta en sentit Llobregat i, a banda d'aquests problemes, a l'autovia 2 hi ha intensitat a Jorba en sentit Lleida per obres. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bon dia.
0: Bon dia, Mireia. Fins demà.
1: Fins demà.

I abans de continuar amb més actualitat, doncs fem un petit parèntesis per recordar doncs, algun d'aquests serveis municipals que formen part del nostre dia a dia. I us volem recordar doncs, que avui dilluns no hi ha servei de mini deixalleria mòbil i també que avui és el dia de treure els mobles i els trastos vells als barris de Bellamar, Montmar Baix, que és de l'Avinguda Diagonal cap a baix, i també al barri del centre. Recordeu deixar-los al carrer entre les 9 del vespre i les 11 i només aquests dies que corresponen a cada zona.

0: Doncs com us hem avançat justament quan obríem aquest programa, doncs avui dilluns 17 d'agost comencen les obres de reparació del paviment de l'aparcament de l'església, que està justament situat darrere de l'església Santa Maria. Aquesta és una actuació que està previst que duri aproximadament una setmana i que s'ha planificat doncs, perquè l'aparcament no hagi de tancar completament en cap moment. Els treballs es faran per zones que quedaran delimitades amb tanques mentre la resta de les places, que són 87, continuen disponibles. Evidentment, durant aquests dies hi haurà menys places i poden produir-se algunes molèsties puntuals, però la intenció és justament mantenir aquest aparcament del centre en funcionament. I doncs, si passeu justament per allà i trobeu doncs, que no hi ha lloc, l'alternativa que proposa l'Ajuntament és l'aparcament públic del SEM Centre. Ja sabeu, es troba al carrer Doctor Barraquer. Però aquesta notícia doncs, ens permet parlar també d'una qüestió doncs, que cada vegada té més presència a la nostra, en el nostre dia a dia i que potser encara ens sona una mica a futur, i és la Smart City, la ciutat intel·ligent. Perquè quan parlem d'una ciutat intel·ligent no estem parlant només de posar tecnologia perquè sí. La idea és molt més senzilla, és utilitzar les dades i les eines digitals per gestionar millor la ciutat i facilitar-nos la vida. I un exemple molt clar doncs, el tenim precisament en els aparcaments. Castelldefels està desplegant un sistema intel·ligent doncs, que permet saber en temps real quantes places lliures n'hi ha i en diferents aparcaments municipals. En aquesta primera fase, el sistema inclou 1.343 places que estan distribuïdes en 6 zones, els aparcaments Mèxic, Estació, Instituts, l'Skatepark, l'Església i el SEM Centre. Doncs això el que significa és que en lloc d'arribar a una zona i començar a donar voltes buscant lloc, doncs la ciutadania doncs, pot saber abans o durant el trajecte on hi ha disponibilitat. I justament això doncs, té una conseqüència molt directa. Menys temps buscant aparcament, menys vehicles circulant sense una destinació concreta i, per tant, potencialment menys congestió i menys desplaçaments innecessaris. De fet, l'aparcament de l'església és un dels espais que ja forma part d'aquest sistema, així que durant aquesta setmana, mentre estigui parcialment ocupat per obres, aquesta informació sobre les places disponibles doncs, pot ser especialment útil. Però el projecte no es queda només en un número que ens diu si hi ha places o no. La previsió és que aquesta informació doncs, es pugui consultar a través dels panells situats als accessos dels aparcaments, la web municipal i altres suports informatius de la ciutat. I és que en una segona fase doncs, està previst ampliar les possibilitats del sistema i incorporar informació relacionada amb la mobilitat, com ara places reservades per persones amb mobilitat reduïda, zones de càrrega i descàrrega o punts de càrrega per vehicles elèctrics. I si no ho sabeu, doncs us expliquem. Tot això forma part d'un projecte molt més ampli, que és la Plataforma Intel·ligent de Castelldefels. L'Ajuntament està desenvolupant aquesta plataforma amb l'objectiu d'integrar informació procedent de diferents àmbits de la ciutat. Mobilitat, trànsit, aparcaments, fluxos de persones, informació ambiental o diferents serveis urbans doncs, que poden generar dades que, ben gestionades, serveixen doncs, per entendre millor què és el que està passant a la nostra ciutat. I aquí doncs, apareix un concepte interessant, i és passar de reaccionar davant dels problemes a intentar anticipar-nos-hi. Per exemple, si tenim informació sobre la mobilitat, doncs podem detectar determinades situacions i planificar millor. Si sabem com s'utilitzen els aparcaments, doncs podem gestionar millor els espais disponibles. I si tenim informació dels diferents serveis concentrats en una mateixa plataforma, doncs podem prendre decisions amb més dades sobre la taula. Aquesta transformació digital doncs, també inclou eines com el geoportal municipal o el bessó digital de la ciutat, una representació virtual que permet analitzar informació del territori i simular diferents escenaris doncs, per ajudar a la seva planificació. I tot plegat doncs, forma part de l'estratègia Smart City Castelldefels, que compta amb el suport dels fons del fons Next Generation EU, dins del projecte de la plataforma d'intel·ligència turística liderat per Segitur. I hi ha una idea doncs, que crec que és important destacar, que és que la tecnologia aquí no és l'objectiu final. L'objectiu final és que una persona doncs, trigui menys a trobar aparcament, que un servei municipal funcioni millor i que es puguin detectar necessitats amb més rapidesa o que una actuació sobre l'espai públic es pugui planificar amb molta més informació. I avui doncs, tenim un exemple molt concret davant nostre. Mentre repara el paviment de l'aparcament de l'església, aquest espai continua formant part d'una xarxa que ens permet doncs, saber quantes places n'hi ha disponibles justament en temps real. Per tant, obres, mobilitat i tecnologia es troben en una mateixa notícia. I ara, doncs, de cara a aquesta setmana, el més pràctic és recordar-ho. L'aparcament de l'església continuarà obert durant les obres, però amb menys places disponibles de manera temporal. I si no trobeu lloc, doncs, podeu optar doncs, pel SEM Centre. I sobretot, si us moveu pel centre aquests dies, paciència amb les obres, perquè en aproximadament una setmana l'aparcament hauria ja recuperat la normalitat.
1: Castelldefels desperta.

0: Doncs justament ara és el temps de connectar amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Moltes gràcies, bon dia.
1: Molt bon dia. Aquesta setmana vindrà marcada per un canvi de temps important a partir de dijous. De moment, la setmana comença amb una temperatura sense canvi o una mica més baixa en general. També doncs, amb un matí força assolellat, alguns núvols baixos preferentment a punts del meitat sud del litoral i prelitoral, i a partir del migdia creixeran nuvolades i alguns ruixats i tempestes a punts del Pirineu i Prepirineu, sobretot al sector oriental, que al llarg de la tarda es poden anar estenent per altres punts del terç nord i també afectar algun punt del prelitoral. Aquests ruixats aniran acompanyats de tempesta i localment també de calamarsa o pedra. Els més importants els trobarem a l'interior del quadrant nord-est, on poden ser d'intensitat forta, i també de fet en aquest sector hi ha un avís de intensitat de pluja en 30 minuts. I parlant d'avisos, també de cara a la nit de dilluns a dimarts, tenim avís de calor nocturna a diferents comarques del litoral. Això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.

0: Doncs com ja és dilluns, doncs toca mirar doncs una mica enrere, fer balanç del que han estat aquests 4 dies de festes, que són jornades amb música, cultura popular i activitats familiars, tradició i molta participació als carrers de la nostra ciutat. I entre aquests moments simbòlics hi ha hagut un doncs, que ens hem volgut aturar i és, sens dubte, aquest el pregó de la Festa Major. Aquest pregó, dijous passat, va donar oficialment el tret de sortida a aquests 4 dies de celebració. I aquest pregó que enguany ha tingut com a protagonistes dues figures molt vinculades a la ciutat, però de generacions i trajectòries molt diferents. Per una banda, la Coral Marinada, que justament aquest any celebra el seu centenari. I per l'altra banda, el músic i productor castelldefelenc Piqueras. I precisament doncs, per començar a recordar aquell moment, escoltem a la nostra companya de Ràdio Castelldefels, Anna López, doncs, que va ser l'encarregada de presentar doncs, el que era el pregó. L'escoltem.
1: Benvingudes, benvinguts a l'acte de presentació del pregó de la Festa Major. Enguany, a càrrec de la Coral Marinada i del músic i veí de Castelldefels Piqueras. També en aquest acte serà la presentació de les noves penyes de la Festa Major d'estiu. La Coral Marinada és una de les entitats més veteranes de Castelldefels, amb més de 100 anys d'història i que continua avui en dia conservant les nostres tradicions. Hem de recordar que el cant coral ja era present a l'antic teatre grec. Al món romà, grups de joves uniformats cantaven als temples en honor de la divinitat. A l'edat mitjana, els temples, a més dels cants que feien els religiosos, els fidels, entonaven els goig en honor del sant patró de l'església o ermita. El dia de la Verge del Roser hi cantaven caramelles. El nom de caramelles ve d'un humil instrument de pastors, una flauta curta de canya o dos, dita caramella que acompanyava el cor popular. A Catalunya, al segle XIX, adquireixen una popularitat enorme. Assagen música religiosa, sardanes, valsos, popurris, habaneres i també cançons satíriques sobre la vida de les persones conegudes per tothom i les institucions. A Castelldefels, molt possiblement, s'havien cantat caramelles des de sempre, tots els anys, la nit, de dissabte, el diumenge i el dilluns de Pasqua de Resurrecció. Però la primera referència escrita data de l'any 1927.
0: 100 anys d'història donen per molt. La Coral Marinada és una d'aquestes entitats que formen part del patrimoni cultural de Castelldefels i que han anat passant de generació en generació mantenint viva la música coral i la participació cultural a la ciutat. I en aquest aniversari tan especial va tenir també el seu protagonisme en un pregó doncs, que buscava precisament això, posar en contacte la tradició amb les noves generacions i amb les noves formes d'expressió artística. I després de la presentació, doncs, arribava el moment de donar veu a la Coral Marinada. L'escoltem.
2: Molt bona nit a tothom. Benvingut, alcalde, senyor Manu Reyes. També regidora de festes, Cristina Corona. Igualment, el regidor de Cultura, Cristian Undamà. És un gran honor de trobar-nos aquí a la plaça de la Iglesia per donar el tret de sortida a la nova Festa Major de Castelldefels. En primer lloc, volem agrair a l'Ajuntament, al senyor alcalde, la regidora de Festes i el de Cultura i a tot el consistori que han hagin volgut comptar amb nosaltres per pronunciar aquest pregó. Per les caramelles de Castelldefels i per la Coral Marinada és un orgull poder participar un dels moments més especials de la Festa Major. Precisament quan acabem de celebrar els nostres 100 anys d'història. 100 anys no es diuen de pressa ni passen.

0: en la família, en la canalla. Feu-lo sempre amb molt de respecte i convivència, que jo crec que això és molt important. Ho fareu, veritat? Sobretot respecte i convivència. I per tant, també avui tenim una novetat que ens fa molt feliços, que és la creació de les penyes de Castelldefels!
1: I ara, amb la Festa Major doncs, ja acabada, aquell tret de sortida queda ja en un primer com a primer capítol d'uns dies que ha estat doncs, marcats per la música, la cultura popular, les activitats familiars i que, sobretot, doncs, per aquesta participació ciutadana. Després del pregó, doncs, arriba també la recepció i la presentació d'aquestes penyes, com hem escoltat a l'alcalde, Manu Reyes, que van presentar aquestes penyes de Festa Major. Una de les novetats d'aquesta doncs, edició i una iniciativa que ha buscat doncs, donar encara més protagonisme a la ciutadania doncs, dins d'aquesta celebració. I ja després doncs, continua a la plaça de l'Església doncs, amb Ginestar, un dels grups que va començar doncs, aquesta Festa Major, i ja de cara a la matinada doncs, van continuar els Toreros Muertos. I avui dilluns, doncs, ja amb la ressaca de la Festa Major, doncs, podem mirar enrere i recuperar doncs, un d'aquests moments. I el pregó, sens dubte, és un dels que resumeix millor doncs, l'esperit d'aquells dies. Història, cultura, música, noves generacions i una ciutat doncs, que surt al carrer per celebrar-se. Així doncs, la Festa Major 2026 ja és història, però Castelldefels Desperta doncs, continuarem recuperant al llarg del matí doncs, alguns moments que ha deixat aquesta Festa Major.
2: Castelldefels Desperta.

0: I avui, a més, també doncs, mirem cap a un dels equipaments esportius de referència de Castelldefels, perquè justament el CEM de Can Roca aprofitarà doncs, les darreres setmanes de l'estiu doncs, per fer diferents actuacions doncs, de millora i de manteniment. Encara queden dies perquè els treballs començaran a partir del 31 d'agost, doncs coincidint doncs, amb el període en què habitualment baixa molt l'afluència al centre. L'objectiu és clar, aprofitar doncs, aquestes setmanes per posar a punt diferents espais i al mateix temps reduir al màxim les molèsties doncs, per les persones usuàries. I és que Can Roca és un dels principals equipaments esportius municipals de la ciutat. El complex doncs, disposa de diferents espais per la pràctica esportiva, entre els quals n'hi ha dues piscines interiors, una piscina d'ensenyament amb coberta telescòpica, gimnàs, sala de ciclisme indoor, sala d'activitats dirigides, pistes polivalents i zona wellness. Per tant, parlem d'un equipament amb molta activitat durant tot l'any i que precisament per aquest ús intensiu necessita doncs, actuacions periòdiques de manteniment i renovació. La primera actuació doncs, afectarà doncs, aquesta piscina d'ensenyament que romandrà tancada des del dia 31 d'agost fins al 30 de setembre. Durant aquest període es renovarà l'equip de deshumidificació. Un sistema especialment important doncs, en un espai aquàtic obert perquè permet controlar les condicions ambientals i garantir unes condicions adequades de confort i funcionament de la instal·lació. La segona actuació serà a la sala de cycling. En aquest cas, les obres es faran del 31 d'agost al 14 de setembre i consistiran en la modificació de la paret que separa aquesta sala de la sala de fitness. I aquí hi ha un canvi que quan acabin les obres notarà especialment la gent que utilitza el gimnàs. L'espai de fitness guanyarà superfície i capacitat. És a dir, una part de l'actuació servirà també per donar més amplitud a una zona que actualment té una demanda important. De fet, l'Ajuntament ja havia impulsat anteriorment mesures per descongestionar aquesta sala i ampliar les possibilitats d'entrenament, com la instal·lació d'un espai exterior de fitness i entrenament funcional. Justament durant aquestes dues setmanes, això sí, hi haurà algunes afectacions. Les sessions de ciclisme indoor quedaran temporalment suspeses i també es tancarà provisionalment la zona d'estiraments. A més, com passa habitualment en qualsevol obra, es poden produir algunes molèsties puntuals, especialment les relacionades amb sorolls o pols, tot i que la zona afectada quedarà protegida mentre es desenvolupin els treballs. Per tant, si sou usuaris habituals del CEM de Can Roca, és important tenir present doncs, aquestes dates i planificar les vostres activitats, doncs, tenint en compte aquestes modificacions temporals. La idea, en definitiva, doncs, és aprofitar el moment de menor afluència per fer unes actuacions que permetin, una vegada finalitzades, que els espais funcionin millors i siguin més còmodes per les persones que les utilitzen. I és que Can Roca no és només un gimnàs o una piscina, és un equipament esportiu municipal que ofereix activitats aquàtiques, fitness i diferents disciplines dirigides al llarg de l'any amb una oferta que també inclou doncs, activitats per infants i per joves. Recordeu, tancada del 31 d'agost al 30 de setembre la sala de cycling, la piscina d'ensenyament, i la de cycling del 31 d'agost fins al 14 de setembre.
1: Ràdio Castelldefels. Són les 9. Ràdio Castelldefels.
2: Bon dia, són les 9 en punt del matí. Us saluda i us informa Òscar Callau. I el primer titular en aquesta hora del matí a 3Cat Info és per al trànsit. Mariluz García, bon dia.
3: Hola, bon dia. De moment poques complicacions. Hi ha una retenció d'un quilòmetre aproximadament a la C60 a l'altura d'Argentona en direcció Granollers a causa d'un vehicle avariat que talla un carril a Barcelona a la ronda a dalt entre Hort i la Vall d'Hebron direcció Llobregat i també a l'autovia 2 a l'altura de Jorba direcció Lleida en tots dos casos per obres.
2: El personal sanitari de Ceuta insisteix en l'elevat risc epidemiològic a la ciutat. El govern espanyol nega el col·lapse sanitari, tot i que admet que hi ha tensió. La ministra de Sanitat demana a l'executiu de Ceuta que cedeixi més espais per repartir les persones migrants que malviuen al carrer i els metges de la zona diuen que ja s'hi hauria d'haver desplegat l'UME. L'enviat especial dels Estats Units al Pròxim Orient, Jared Kushner, es reuneix avui amb el primer ministre israelià Benjamin Netanyahu per abordar la situació a Gaza. El líder israelià rebutja el full de ruta pactat entre Washington i Hamas sobre el seu desarmament. 6 persones han mort en un atac de míssils ucraïnesos contra la regió russa de Belgorod, segons les autoritats locals. Entre les víctimes hi ha un menor de 14 anys. El bombardeig d'aquesta nit arriba l'endemà de l'atac ucraïnès contra Moscou, més potent des que va començar la guerra, amb prop de 600 drons contra la capital russa. La plaça Sant Jaume de Barcelona acull avui l'acte institucional d'homenatge a les víctimes dels atemptats de la Rambla i Cambrils de fa 9 anys. Començarà a les 10, s'hi farà un minut de silenci i participaran víctimes, familiars i representants institucionals. La Generalitat destinarà 6 milions d'euros en els pròxims 4 anys a exhumar fosses de la Guerra Civil i el franquisme. En l'última dècada s'han recuperat les restes d'un miler de persones i se n'han pogut identificar 34. Els últims treballs s'han fet a la fossa del cementiri vell d'Abrera, on van ser afusellats militants antifeixistes i l'alcalde republicà d'Olesa. Continua descontrolat l'incendi de les penyes de Riglos a Osca, en què ahir va morir un militar i 3 més van quedar ferits mentre participaven en les tasques d'extinció. El foc crema des de dilluns i avui un equip de bombers de la Generalitat de Catalunya s'afegirà al dispositiu per contenir-lo. Les flames ja han calcinat gairebé 17.000 hectàrees. Aquesta tarda arrenca la 44a edició del Festival És Dansa a la Garrotxa. Fins diumenge, el certamen oferirà una trentena de propostes i actuacions de 5 companyies internacionals, amb l'objectiu d'apropar la dansa tradicional als nous públics. Aquesta edició també commemora els 50 anys de l'entitat organitzadora, Marboleni.
4: 3Cat Info.
2: Titulars d'esports.
5: Rodri és nou jugador del Barça per les 4 pròximes temporades i per 70 milions d'euros més 6,5 en variables. Cancelo vola ara cap a Barcelona per firmar també com a nou fitxatge blaugrana. L'Espanyol debuta a la Lliga amb triomf contra el Llevant 3-0. Avui Sporting de Gijón-Sabadell en el retorn dels vallesans a la segona divisió és a les 7. Amb transmissió del Tot Gira a l'antena digital de Catalunya Ràdio. El Girona va debutar ahir amb empat a 2. I bronze per a Guillem Crespí i Jael Sakura Bestué en el relleu 4% mixta amb l'equip espanyol a l'Europeu d'Atletisme.
2: I pel que fa al temps, tindrem un altre dia de sol amb algunes tronades a la tarda al nord-est que poden ser fortes. La temperatura s'enfilarà fins als 38 graus a ponent i entre els 30 i els 34 graus en bona part del país.
6: Ràdio Castelldefels a la carta. Tots els programes de ràdio. Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. radiocastelldefels.org.
7: Renault.
4: coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i-tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
7: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
8: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente. Un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
9: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
10: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
11: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda de Covidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des de Covidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclatge incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que ho guanyarem.
12: Si sí, per a tu servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd...
13: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
12: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
13: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio. Moviment Banderes Verdes.
6: Radio Castelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.

0: Doncs ara tornarem a escoltar una de les entrevistes que vam tenir amb el Santi Amaro sobre la Guaita, doncs on ens parlava de coses molt interessants que justament finalitzen aquest mes d'agost. Així doncs, recuperem aquesta entrevista per tots vosaltres.
1: Castelldefels desperta. A la White. Oportunitats i economia local.

0: aquest apartat de la White, on el Santi Amaro ens acompanya normalment, doncs anem a parlar d'aquest Demo Day que es va fer fa uns dies i ens agradaria saber com es va desenvolupar, com funciona aquest servei i quines són les oportunitats que ofereix. Molt bon dia, Santi Amaro. Què tal? Bon dia.
1: Hola, què tal? Bon dia. Doncs encantat d'estar aquí amb vosaltres.
0: Doncs explica'ns a veure què és aquest Demo Day que es va viure aquests dies passats a Castelldefels. Explica'ns una mica.
1: Doncs mira, la setmana passada, el dia 14, vam fer, diguem, el broche de tancament de la primera edició de l'acceleradora On Startup. Aquest broche doncs, consisteix en la presentació en format de elevator pitch dels diversos projectes que hi han participat en l'itinerari, i el que feien aquests projectes i els seus, diguem, els seus protagonistes doncs, és presentar el contingut a possibles inversors. D'acord? O sigui, en un format de... al final han sigut 19 projectes els que han participat en aquest Demo Day, malgrat són 23 els projectes que han passat per l'itinerari. Aquests 19, diguem, que tenien un projecte doncs, com més finalitzat o més disponible per poder-ho presentar, han fet aquest exercici de presentació. En aquest exercici, durant 8 minuts, cada persona emprenedora doncs, va defendre la seva idea de negoci, va defendre també, vas poder explicar quin era el seu model de negoci, quin era el problema que intentava resoldre i que ataca, diguem, l'empresa, el seu projecte, quins són els seus elements diferenciadors respecte a la competència, perquè cadascuna d'aquestes idees doncs, és evident que hi ha projectes ja en el mercat i empreses que estan competint, però d'alguna forma ells el que proposen és una forma diferent i, per tant, diferenciada de la competència. I també, diguem, en un apartat de l'speech el que feien doncs, és... què exactament estaven oferint a nivell de finançament extern? Què estaven buscant? Si estaven buscant doncs, cedir un 20% de la propietat del projecte de l'empresa per inversors, si estan realment més que buscant inversors actualment doncs, buscant un perfil molt concret com a soci o sòcia de l'activitat empresarial. I amb tot això, doncs, en 8 minuts, intentaven convèncer amb un grup de 10 persones que venen en representació de diverses entitats per bueno, convèncer-les que el seu projecte era el projecte millor on invertir. No? Al final de cada presentació, doncs, cadascuna d'aquestes persones que venien representant entitats de diverses entitats on els feien les preguntes que creien convenients per acabar de complementar el seu speech. I bé, doncs, contents perquè al final doncs, els 19 projectes són projectes que són tots molt potents i que tenen pisos de poder de continuïtat i de poder-se constituir.
0: És a dir, que el balanç que tenim d'aquest Demo Day és molt positiu, perquè si són 19 projectes, que són molts projectes, i ens estàs dient que van tenir una molt bona acceptació, això es pot parlar d'un èxit no, d'aquest dia?
1: Sí, a més, quan els senties parlar, el denominador comú que tenien tots ells és una màxima que s'expliquen, diguem, en les classes i en les formacions que estan relacionades amb el tema de l'emprenedoria, no? I una de les màximes d'un consell que se'ls dona a totes les persones que volen crear una activitat empresarial, sigui startup o sigui una empresa o un comerç, és quin és el problema que vols resoldre creant el teu projecte. És una pregunta tonta, però vital. És més, hi ha experts que diuen que més que centrar-te en guanyar diners, t'has de centrar molt en resoldre un problema en concret. Si ho fas, guanyaràs diners. A mitjà termini, a llarg termini, guanyaràs diners. Però és crucial saber quin és el problema que tu vols atacar. I, sobretot, com et diferencies tu de la teva competència. Un dels casos, un dels projectes presentats, insisteixo, tots estan molt bé, no? Però hi ha un que atacava una cosa molt concreta i és l'emprenedor és una persona molt aficionada és enginyer, però és molt aficionat a la lectura i ens explicava, o explicava en el seu speech, que el fet creador, o sigui, l'escriptor en si és una carrera, o sigui, és una tasca solitària. Tu escrius, però tu no saps mai si el que estàs escrivint agrada o no agrada, més enllà de la teva família, dels teus contactes més directes, no? Aleshores, ell volia crear algú per resoldre aquest problema, que algú t'avalués d'una forma objectiva. Val? Un altre problema que atacava aquest mateix emprenedor és les editorials reben centenars i centenars de manuscrits de persones que escriuen, algunes d'elles escriuen molt bé, però si és impossible llegir tots els manuscrits que els hi arriben. I, per tant, estan perdent moltes d'elles, moltes d'aquestes editores, estan perdent oportunitats. El que ha fet ha sigut crear una... ha generat amb intel·ligència artificial una aplicació, un sistema de connexió a través d'una web, que el que fa és avaluar al voltant de 10 paràmetres que sembla ser que ja estan, diguem, en el món de la literatura, estan acordats, que són 10 paràmetres que avaluen, diguem, si el teu manuscrit és bo o no. I tu el que fas és penges, si ets un escriptor, tens la possibilitat de pagar una quota, que era una quota, no sé si eren 20 euros, 25 euros, penges el teu manuscrit i el sistema et diu si al voltant d'aquests 10 paràmetres aquesta publicació, possible publicació teva, tindrà èxit o no. Per exemple, un dels paràmetres és l'enganx, o sigui, l'engagement, que diuen. Si tu comences a llegir un llibre, si els 15 minuts de llegir el llibre no t'enganxa, el deixes, no? Si ets tossut, igual te l'acabes, però si no el deixes i agafes un altre, no? Doncs una de les variables és el teu manuscrit, després de 15 minuts, crida l'atenció o no crida l'atenció. Aquest és un dels 10 elements. Doncs amb 9 elements més t'acaben dient si el teu manuscrit és bo o no i com l'hauries de variar. I a l'editorial, el mateix. L'editorial podria, amb una quota fixa, doncs podria penjar tots els manuscrits que li van arribant i el sistema, aquesta empresa, aquesta aplicació, acaba dient o identificant aquells que són més susceptibles de tenir èxit, no? És un exemple molt, molt concret que ataca un problema molt concret, però que existeix.
0: Sí, perquè hi ha una necessitat per part de l'escriptor solitari i després sí. Tenim l'altra necessitat de les editorials que reben moltíssims manuscrits i que justament, doncs, entre tanta cosa, doncs, poden perdre alguna obra increïble perquè en aquell moment no se l'hagin pogut llegir o que els hi hagi arribat massa cosa i no hagin estat en el moment. I justament aquests 10 paràmetres que aquest emprenedor utilitza per fer servir aquesta plataforma, doncs, pot cobrir aquesta necessitat per a aquestes bandes, no? O sigui, em sembla molt interessant.
1: Sí, de fet, podria explicar-te 18 més, sí. Que cadascun d'ells ataca, diguem, un problema molt concret fixat en aquest, que és una cosa que no és un problema, diguem, popular, o sigui, que digui tothom, sinó que és un problema que té
0: molt
1: un grup molt concret de persones, que són el grup d'escriptors i el grup dels editors. Doncs, bueno, perquè aquesta persona és molt aficionada al tema de la lectura, ha descobert que això tindrà un mercat, no? Aleshores, bueno, amb les empreses aquestes, amb tots aquests projectes, diguem que el que hem fet amb aquesta primera edició ha sigut acompanyar-los de la idea al projecte. Hi ha alguns que ja s'han donat d'alta en Hisenda, que ja han començat a treballar, i el que hem fet ara des de l'Ajuntament, des de l'Àrea de Promoció Econòmica i la Reserva de Regidoria, és impulsar un altre programa que hem anomenat Programa Mentor, que és per acompanyar aquestes mateixes idees i aquests projectes, convertir-los en realitat. I ara començarem a partir de setembre una segona, com si fos un curs, un segon curs per a aquestes empreses, que durarà 13 setmanes també i que rebran també un conjunt de mentories, sobretot de persones expertes en els seus respectius àmbits, per acompanyar-los a constituir l'activitat empresarial amb allotjament en el CIE com a startup i que puguin, diguem, doncs, començar a fer-se grans.
0: Em sembla molt interessant, d'això ja en parlarem més endavant. Però ara el que sí que et volia preguntar, ara imaginem que ens està escoltant algú doncs, que està començant a tenir alguna idea com aquesta, no? que hem comentat, doncs, que està pensant de que podria portar cap endavant el seu projecte que tingui a veure amb qualsevol altre assumpte. De quina manera es pot beneficiar doncs, justament d'aquest espai per poder adherir a fer un demo day i defensar el seu projecte. Com ho pot fer?
1: Doncs mira, tenim oberta una segona edició. una segona edició de l'acceleradora, que està oberta la preinscripció fins al dia 31 d'agost. O sigui, si algú ens està sentint i té una idea que li ronda pel cap, una idea d'empresa, una idea sobretot que tingui alguna cosa a veure amb la tecnologia, amb l'aplicació d'algun tipus de tecnologia per resoldre un problema, tenim un, que no dubti, que es posi en contacte amb la Guaita, que truqui per telèfon, el telèfon de contacte és el 93-635-2575, o bé que ens escrigui un correu electrònic a promoció.econòmica@castelldefels.org. I fins al dia 31 d'agost està obert el període de preinscripció per persones que tinguin una idea empresarial i que vulguin participar en aquesta segona edició de l'acceleradora On Startup.
0: I una consulta, aquesta segona edició, que tenim temps fins al 31 d'agost, i després explica'ns una mica què són mesos de preparació.
1: Són 13 setmanes.
0: 13.
1: Són 13 setmanes. Repliquem el que hem fet en aquesta primera edició, que ens ha funcionat molt bé. Uh-huh. I són 13 setmanes d'activitat intensa. Hi ha una classe setmanal i una tutoria setmanal. L'espai on es fa és el CIEC on Startup, una de les aules que tenim allà. I, a més, doncs, tindrem possibilitat de fer ús de l'Espai Coworking Club per fer els seus treballs i les seves presentacions. Són 13 setmanes en el que es van alternant, diguem, les sessions grupals, les formacions, les tutories, i finalment doncs, tancarem, igual que hem fet en la primera edició, doncs, amb un Demo Day, portant un altre cop doncs, a possibles inversors i representants d'entitats empresarials per poder presentar la seva elaboració durant aquestes 13 setmanes.
0: Doncs em sembla molt interessant. Recordem que és fins al dia 31 d'agost que tenen accés a presentar-se aquesta segona edició de l'acceleradora. I recordem que, bueno, que si tot va bé amb aquesta primera mentor que ens has comentat, que també són 13 setmanes, que estan basades en mentoria, doncs si aquesta primera edició funciona molt bé, doncs aquestes persones doncs, poden tenir doncs, accés a una altra convocatòria d'aquest altre segon pas, no? Que ja serien mentories doncs, una mica més centrades en desenvolupar ja el que és el projecte. No?
1: Exacte. Sí, seria com un primer i un segon curs d'un màster, per dir-ho d'alguna manera.
0: Sí, és pel que ens estàs comentant, és realment com un màster de 26 setmanes, que realment és una feina, bueno, és un màster. Sí,
1: de feina intensa, de treball intens i també de cohesió d'equip, Estem generant amb això també una comunitat, diguem, emprenedora important a Castelldefels.
0: Sí, i a més també tenir el recolzament, no? Doncs que l'Ajuntament està al darrere, que tenen persones professionals que saben de què estan parlant i que estan acostumats a veure doncs, com es desenvolupen aquest tipus de feina. O sigui que això, pel ciutadà que té aquesta idea i vol anar a llançar-la o tirar-la cap endavant, els hi dona també una tranquil·litat, no? Tenir el recolzament de vosaltres, que sempre esteu allà.
1: Doncs sí, és una de les avantatges. A més, és que el fet de que sigui una qüestió de generació d'activitat econòmica, d'emprenedoria, el servei és totalment gratuït o, en el cas del Mentor Program, tindrà un cost, un petit cost, per cobrir un mínim de despesa, però la resta l'està assumint l'Ajuntament a través de pressupost propi o a través de convocatòries públiques.
0: Doncs em sembla molt, molt, molt interessant aquesta edició de l'acceleradora que ha tingut lloc justament el dia 14, amb aquest Demo Day, on tenien speech aquestes idees buscant el camí per començar ja a posar-se en marxa. I, Santiago, moltes gràcies per haver-nos acompanyat. No sé si encara tens alguna cosa per comentar o si vols explicar-li als nostres ciutadans de quina manera doncs, es poden adherir una altra vegada per recordar els telèfons o el correu.
1: Sí, mira, el nostre telèfon és el 93-635-2575 i el correu electrònic genèric de contacte és promoció.econòmica@castelldefels.org.
0: Perfecte, Santiago. Doncs moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui i explicar-nos doncs, justament aquesta segona edició. D'acord?
1: Perfecte, moltes gràcies a vosaltres.
0: Que tinguis molt, molt bon dia. Gràcies.
1: Igualment.
2: Adéu. A la White. Oportunitats i economia local.

0: Doncs ara continuarem parlant, però de platja. I és perquè justament com estem a l'estiu i molts de vosaltres encara esteu buscant doncs, propostes, doncs heu d'aprofitar aquestes tardes d'agost perquè la Biblioplatja Carme Romaní continua activa durant tot aquest mes amb una programació que combina lectura, activitats familiars, divulgació científica i també sensibilització ambiental. Us recordem doncs, que la Biblioplatja es troba situada al Passeig Marítim 133 i manté el servei de préstec i consulta de llibres, però també disposa doncs, d'un espai exterior amb una pèrgola on es fan activitats on s'hi poden trobar jocs de taula i també premsa i revistes. I aquest estiu, a més, amb l'actualitat astronòmica, ha tingut un protagonisme especial. De fet, la bibliotecària Olga Pató, que ens va visitar fa uns dies a Ràdio Castelldefels, va parlar amb la nostra companya Ana López i va explicar doncs, que l'eclipsi solar ha estat un dels grans reclams d'aquesta temporada. L'escoltem.
1: Doncs aquest any, la veritat que el leitmotiv ha sigut el tema de l'eclipsi. O sigui, ha triomfat. Hem tingut moltíssima gent assistents, sobretot als dimarts astronòmics. Totes les activitats que han fet l'associació Astrofels, una meravella. Està tothom molt pendent de què passarà el 12 d'agost, que és el dia de l'eclipsi, i la veritat és que molt bé. A part d'això, Hores del Conte, també hem tingut les activitats que fa el CRAM, el Centre de Recuperació d'Animals Marins, que això agrada moltíssim als nens. I la veritat és que estem molt contents perquè hem tingut una molt bona assistència.
0: I és que les activitats relacionades amb l'astronomia han aconseguit una resposta especialment bona. Els dimarts astronòmics amb les propostes d'Astrofels han despertat molt interès entre famílies i especialment durant les setmanes prèvies a aquest eclipsi solar del passat 12 d'agost. Però l'activitat de la Biblioplatja no es limita a l'astronomia. També n'hi han hagut propostes vinculades al medi ambient i a la fauna marina, amb la participació del Centre de Recuperació d'Animals Marins, el CRAM. I justament doncs, aquesta setmana tenim dues noves cites que val la pena recordar. Demà dimarts 18 d'agost tornen els dimarts astronòmics. Això serà a les 7 de la tarda i la proposta serà el Sistema Solar, un taller científic a càrrec de FunBrain. Els infants doncs, es convertiran en petits astronautes i podran explorar l'univers, conèixer els planetes del Sistema Solar i també descobrir com es mouen al voltant del Sol. També es parlarà dels satèl·lits, dels eclipsis i d'altres fenòmens del cosmos a través d'activitats pensades per despertar aquesta curiositat científica. És una activitat doncs, per tots els públics. És gratuïta i sense necessitat d'inscripció prèvia. Això sí, en cas de pluja quedarà anul·lada, però per ara no sabem si es preveu pluja per demà. I només dos dies després, dijous, arribarà una nova proposta de l'Hora del Medi Ambient. A les 7 de la tarda, també sota la pèrgola del passeig, la Fundació CRAM proposarà al dofí Ulisses Necessita Ajuda. En aquesta ocasió, els participants es convertiran en una mena d'equip de veterinaris del CRAM i participaran en un simulacre de rescat d'un dofí que ha quedat encallat a la platja. D'una manera molt pràctica i participativa, doncs, ha d'aprendre quines són les principals amenaces que pateixen doncs, aquests animals que podem fer per contribuir a protegir aquests dofins i conservar els ecosistemes del Mediterrani. Per tant, aquesta setmana la Biblioplatja ens proposa dues maneres ben diferents de mirar cap amunt i cap al nostre entorn, dimarts amb els ulls posats en les estrelles i el sistema solar i dijous mirant cap al mar i descobrint la fauna que hi viu. I tot plegat en un espai que aquest estiu està tenint molt bona resposta de públic. La Biblioplatja ja acumula 1.612 assistents segons les dades que ens va facilitar la Biblioteca Ramon Fernández Jurado i 571 d'aquestes persones han participat directament en les activitats programades. Quan va venir als nostres estudis, la bibliotecària Olga Pato ens va explicar doncs, que també l'afluència va creixent a mesura que avança l'estiu i que algunes activitats han aconseguit una participació especialment destacada. L'escoltem.
1: Podem dir que hem tingut 1.612 assistents a la Biblioplatja i, en concret, a les activitats només, 571, que està molt bé, la veritat. A veure, passa com cada any. La primera setmana és més fluixeta perquè encara la gent no s'acostuma, però després ja comença a incrementar l'assistència i la veritat és que molt bé. Per exemple, el dia de la Maga Melanie vam tenir 140 persones i el dia de l'eclipsi 78. O sigui que molt bé. Et trobes usuaris que venen aquí, a la Ramon Fernández Jurado, inclús allà. Sí, sí. I després també te trobes sorpreses doncs, de gent que ve d'altres municipis. Per exemple, l'altre dia vam tenir visita d'unes bibliotecàries de Sitges que ens van, bueno, ens van fer la visita o gent que va passejant des de Gavà fins a, bueno, fins aquí, fins a Castelldefels i que no s'esperaven trobar una biblioteca i entren i pregunten i es queden ja a l'activitat.
0: Són xifres que també serveixen doncs, per entendre que la Biblioplatja no és només un servei complementari de la platja. És un espai que genera activitat pròpia i que aconsegueix doncs, atraure persones usuàries habituals de la biblioteca com famílies que descobreixen aquest equipament mentre es passegen pel nostre litoral. I és que la ubicació hi té molt a veure.
1: Estem en el Passeig Marítim 133, I bé, tenim el que és el mòdul, on tenim el fons bibliogràfic, i després tenim una pèrgola on fem algunes activitats i també posem jocs de taula per adults i per infants. Premsa diària, les revistes, que tenim allà una petita selecció, i molt bé, la veritat és que molt bé. Li donem l'opció que si no troben el títol allà, doncs que sempre poden pujar aquí a la Biblioteca Ramon Fernández Jurado.
0: Per tant, qui encara no conegui la Biblioplatja ja sap on trobar-la, al Passeig Marítim 133, a la zona de la Pineda, amb el mòdul bibliogràfic i la pèrgola exterior on es concentren doncs, bona part d'aquestes activitats. I què és el que més es llegeix durant l'estiu? Doncs, bueno, la resposta és ben clara, la novel·la. Però escoltem com l'Olga Pato ens comentava quin és el gènere més prestat.
1: La novel·la, però també el llibre infantil. Sí, sí, sí. Tenim novel·la en català-castellà i també una miqueta en francès i anglès. Però el llibre infantil sí que té molt préstec, perquè és que passen molts usuaris infantils. Poden llegir-lo allà, a fora, tenim la pèrgola, unes cadires amb unes taules molt maques i sí, poden fer ús de la lectura allà. Molt bé.
0: Així que la Biblioplatja també és una molt bona opció per les famílies que volen combinar doncs, una estona de platja amb lectura, jocs i activitats. I una altra dada curiosa és que no només hi arriben usuaris i usuàries de Castelldefels, la Biblioplatja també ha aconseguit captar l'atenció de doncs, les persones que venen d'altres municipis. Escoltem com l'Olga Pato, bibliotecària, doncs, ens ho explicava.
1: Et trobes usuaris que venen aquí, a la Ramon Fernández Jurado, inclús allà. Sí, sí. I després també te trobes sorpreses doncs, de gent que ve d'altres municipis. Per exemple, l'altre dia vam tenir visita d'unes bibliotecàries de Sitges que ens van, bueno, ens van fer la visita, o gent que va passejant des de Gavà fins a, bueno, fins aquí, fins a Castelldefels, i que no s'esperaven trobar una biblioteca, i entren i pregunten i es queden ja a l'activitat.
0: Doncs això ja ens dona una altra perspectiva d'aquest equipament d'estiu, perquè la biblioplatja s'ha convertit també en un punt de descoberta, doncs, per persones que arriben al litoral de Castelldefels i es troben gairebé amb sorpresa, doncs, amb aquesta biblioteca davant del mar. I encara queda molta programació, doncs, aquest mes d'agost. Recordem, en tenim, doncs, justament hem estat parlant, doncs, que tenim els dimarts astronòmics. Després, justament, en tindrem, que em sembla que ens ho havíem saltat, en tindrem l'hora del conte, el dimecres de les 7 fins les 8, i en tindrem, doncs, contes a la tovallola, a càrrec de La Minúscula, i doncs després tindrem el dijous justament aquest centre, amb el Centre de Recuperació d'Animals Marins del CRAM, doncs tindrem aquest altre univers, doncs, del que és la fauna marina. I després, doncs, aquestes activitats també, doncs, tenim aquesta proposta clara, que és la lectura, ciència, natura, activitats familiars i, com no, doncs, feu-vos, doncs, el que són per estar, agafar prestats, doncs, els llibres de la biblioteca, tant de premsa, llibres, novel·les en diferents idiomes, i també, doncs, aquests jocs de taula justament que podem fer servir a la pèrgola o bé portar-nos a casa. Recordem, la biblioplatja continua oberta durant tot el mes d'agost, i aquesta setmana ens ofereix aquestes cites els dimarts per convertir-nos en petits astronautes i descobrir el sistema solar, els dimecres justament, doncs, amb aquesta hora del conte, i després els dijous, doncs, posar-nos a la pell dels professionals del CRAM. Recordem que aquestes activitats són gratuïtes, sense inscripció prèvies, doncs, i pensades per tots els públics, que és una molt bona manera, doncs, de continuar gaudint de la platja, també des de la curiositat, el coneixement i el respecte pel nostre entorn.
2: Castelldefels Desperta.

0: I no deixem la platja, perquè volem continuar parlant d'estiu, però ja des d'un altre punt de vista, sense deixar sobretot el que és la platja, perquè volem parlar sobre gastronomia. I és perquè Castelldefels també es promociona aquest estiu a través d'un dels plats que busca convertir-se en un dels grans referents de la nostra cuina local. I aquest és justament l'arròs de Castelldefels. La nostra recepta s'ha incorporat a la campanya de El Baix Llobregat, Som el teu estiu. I justament és una campanya doncs, impulsada pel Consorci de Turisme del Baix Llobregat que reuneix més d'un centenar de propostes per descobrir la comarca durant els mesos d'estiu. Aquesta campanya el que vol posar és en valor un territori que va molt més enllà de les platges i que ofereix gastronomia, natura, cultura, esport i activitats a l'aire lliure. I aquí és on entra l'arròs de Castelldefels, una proposta gastronòmica de mar i muntanya que combina doncs, productes vinculats al territori, per tant, del parc agrari del Baix Llobregat, com del Mediterrani. La idea és reivindicar aquesta recepta doncs, com una mostra de cuina local i al mateix temps donar-li més projecció fora de la ciutat. Una manera doncs, de convertir un plat en una carta de presentació de Castelldefels. Però la gastronomia és només una de les portes d'entrada que proposa aquesta campanya. El Baix Llobregat també convida a descobrir rutes a peu, itineraris en bicicleta, espais naturals i activitats d'aventura i esport. I, evidentment, el litoral doncs, continua sent un dels grans atractius de la comarca. Parlem de 15 quilòmetres de platja repartides entre diferents municipis, amb Castelldefels com un dels principals punts de referència gràcies a la seva platja, els establiments de temporada i tota l'oferta vinculada al mar. Per tant, la proposta és clara. Aquest estiu, si volem descobrir el Baix Llobregat, podem fer-ho a través del paisatge, de la cultura, de l'esport i també asseguts davant d'un bon plat d'arròs. I la campanya inclou, a més, un sorteig d'una escapada per dues persones amb diferents experiències per descobrir la nostra comarca. Entre els premis hi ha una nit amb esmorzar a Castelldefels, una visita a un celler amb una experiència a Catalunya en miniatura i un àpat al restaurant Ermita de Brugués. Aquesta és una iniciativa doncs, que posa el focus en el turisme de proximitat i que en el cas de Castelldefels ens recorda que tenim molts arguments doncs, per continuar reivindicant la ciutat com un dels grans atractius del Baix Llobregat i també més enllà de la temporada de platja.
1: Castelldefels desperta.

0: Doncs justament ara és el moment de conèixer quin temps ens espera per avui. Així doncs, connectem amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Gràcies, bon dia.
1: Molt bon dia. Aquesta setmana vindrà marcada per un canvi de temps important a partir de dijous. De moment, la setmana comença amb una temperatura sense canvi o una mica més baixa en general. També doncs, amb un matí força assolellat, alguns núvols baixos preferentment a punts del meitat sud del litoral i prelitoral, i a partir del migdia creixeran nuvolades i alguns ruixats i tempestes a punts del Pirineu i Prepirineu, sobretot al sector oriental, que al llarg de la tarda es poden anar estenent per altres punts del terç nord i també afectar algun punt del prelitoral. Aquests ruixats aniran acompanyats de tempesta i localment també de calamarsa o pedra. Els més importants els trobarem a l'interior del quadrant nord-est, on poden ser d'intensitat forta, i també de fet en aquest sector hi ha un avís de intensitat de pluja en 30 minuts. I parlant d'avisos, també de cara a la nit de dilluns a dimarts, tenim avís de calor nocturna a diferents comarques del litoral. Això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
2: Castelldefels desperta.

I justament, com us hem comentat, no volem deixar de parlar de platja, perquè la platja de Castelldefels doncs, té gairebé 5 quilòmetres de litoral, tres grans zones de platja, el Baixador, Llumineta i la Pineda, i prop de 500.000 metres quadrats de sorra per passejar, banyar-nos, practicar esport, passar una estona amb la família o simplement seure davant del mar i deixar passar la tarda. Però avui volem parlar doncs, precisament d'una qüestió que moltes vegades no veiem quan anem a la platja, i és què s'està fent doncs, perquè aquest espai sigui cada vegada més accessible, segur i còmode per tothom. I és que aquest estiu Castelldefels ha incorporat diferents mesures que busquen eliminar doncs, aquestes barreres i facilitar doncs, que tothom pugui gaudir del litoral amb una màxima autonomia possible. Una de les novetats és la incorporació dels codis navilents pels plafons doncs, informatius que de diferents punts de la platja. Per qui no ho sàpiga, es tracta d'una tecnologia doncs, que a través d'una aplicació mòbil permet identificar aquests codis i accedir a la informació en format àudio i també no en diferents idiomes. Aquesta és una eina especialment pensada per facilitar l'accés a la informació

Però aquesta és només una peça d'un projecte més ampli, perquè aquest mateix estiu l'accés 32 a la platja de la Pineda ha obtingut una certificació d'accessibilitat universal. I aquí és important, doncs, explicar què significa exactament. No es tracta únicament que una persona amb mobilitat reduïda pugui arribar fins a la sorra. La certificació acredita que es pot fer tot el recorregut de manera accessible, segura i autònoma, des de la parada d'autobús i les places d'aparcament reservades fins a la mateixa vora del mar. Per aconseguir-lo s'han fet diferents actuacions, com la millora de la senyalització de l'itinerari accessible, la substitució de la rampa d'accés al passeig marítim per un pla inclinat amb paviment podotàctil i la renovació dels panells informatius. I quan parlem d'accessibilitat, també hem de parlar del bany adaptat. Les platges de Castelldefels disposen de diferents punts amb servei d'assistència al bany i cadires amfibes que permeten a les persones amb mobilitat reduïda arribar fins a l'aigua i entrar al mar amb l'ajuda del personal especialitzat. Aquests recursos s'afegeixen passarel·les accessibles, zones d'ombra, lavabos adaptats i línies de vida dins de l'aigua, entre d'altres elements. També trobem les banderes amb el sistema ColoAt, que amb aquest sistema faciliten la identificació dels colors per part de les persones amb daltonisme i, per tant, permeten interpretar millor quin és l'estat del mar. I també hi ha un aspecte que és important, és la formació de les persones que treballen a la platja. Aquest any s'ha fet formació específica en llengua de signes dirigida al personal de salvament i socorrisme, la policia local i l'oficina de turisme. Perquè l'accessibilitat no és només una qüestió d'infraestructures, també és quan una persona necessita ajuda o bé informació, pugui trobar algú preparat per atendre-la. I aquesta aposta per un litoral molt més accessible va acompanyada també d'aquestes actuacions. I també altres relacionades amb el medi ambient i la protecció de l'espai natural. Perquè les platges de Castelldefels no només són un lloc on anem a banyar-nos, estan situades entre el delta del Llobregat i el massís del Garraf i formen part d'un entorn litoral que també cal protegir. En aquest sentit, les actuacions sobre les dunes i els sistemes naturals de la platja són especialment importants. Ordenar els accessos i canalitzar el pas de les persones ajuda a evitar que es trepitgin aquestes zones sensibles i permet conservar millor aquests espais. I aquest estiu també s'han impulsat solucions com les passarel·les elevades que permeten facilitar el pas de les persones alhora que protegeixen aquest sistema dunar. Per tant, quan parlem d'una platja accessible, estem parlant de molt més que una rampa. Estem parlant de poder arribar-hi, poder moure's, poder consultar la informació, entendre l'estat del mar, arribar fins a l'aigua i, si és necessari, poder banyar-se amb assistència. Però també fer-ho respectant l'entorn natural i ajudant a conservar-lo. I Castelldefels té molta platja per gaudir, gairebé 5 quilòmetres de litoral, 3 grans zones, la Baixador, Llominetes i la Pineda, i un espai que durant aquests mesos d'estiu es converteix en un dels principals punts de trobada de la ciutat. Per això, ja que hem tancat la Festa Major i encara tenim moltes setmanes d'estiu, potser és un bon moment per tornar a mirar cap al mar. Un moment per fer un passeig

0: per anar amb els nens, també visitar la biblioplatja i practicar algun tipus d'esport aquàtic. I si no, doncs simplement doncs, gaudir d'una tarda d'agost deixant-se mirant cap al mar. I fer-ho, a més, en una platja doncs, que intenta avançar cada vegada més perquè totes les persones puguin gaudir-ne en igualtat de condicions. Així que, si aquest estiu aneu a la platja, fixeu-vos-hi en els accessos, en les passarel·les, en els punts accessibles, els panells informatius i també en aquests petits codis navilents que amb un telèfon mòbil ens permeten doncs, convertir una informació que fins ara només podíem llegir o en informació que també podem escoltar. Perquè encara ens queda molt d'estiu i Castelldefels té gairebé doncs, aquests 5 quilòmetres de costa doncs, per continuar gaudint-la.
1: Castelldefels desperta.

0: I com que no tot l'estiu també és només platja, doncs també volem parlar d'esport, perquè avui us portem una proposta especialment interessada doncs, per als joves i per les persones que vulguin iniciar-se en el món de l'arbitratge. Doncs perquè el Consell Esportiu del Baix Llobregat ja ha obert les inscripcions per la formació de tutors i tutores de joc de la temporada 2026-2027. Però què és exactament un tutor de joc? Doncs és la persona que exerceix les funcions d'àrbitre durant les competicions dels jocs esportius escolars del Baix Llobregat. I això doncs, forma part doncs, del programa Juga Verd Play. I aquí l'objectiu va una mica més enllà de xiular un partit i aplicar les normes. El tutor de joc té també un paper educatiu. I té justament aquest paper educatiu perquè contribueix a fomentar els valors, el respecte, la convivència i la participació i el joc en net entre els infants i joves que participen en aquestes competicions. La formació començarà el dia 12 de setembre i es farà al Centre Cívic de l'Ateneu de Cervelló, amb sessions també els dies 13, 18, 19 i 20 de setembre. Les persones que s'incorporin doncs, per primera vegada hauran de participar en totes les sessions, mentre aquelles que ja tinguin experiència doncs, podran convalidar una part de la formació. I és que durant aquestes jornades no només es treballaran les regles dels diferents esports, també hi haurà continguts relacionats doncs, amb l'esport educatiu, els valors, el lideratge i les habilitats comunicatives, la perspectiva de gènere, els primers auxilis o bé la resolució de conflictes en l'àmbit esportiu. Un cop superada doncs, aquesta formació, les persones que hi participin podran actuar doncs, en competicions de diferents disciplines, com ara bàsquet, béisbol, futbol sala, futbol set, handball o voleibol. I un requisit important és que cal tenir com a mínim 16 anys i en el cas dels menors caldrà presentar també l'autorització corresponent dels pares, mares o bé tutors legals. A més, les persones interessades hauran de presentar la documentació necessària, que aquesta, entre aquesta està el DNI, els documents de protecció de dades i d'imatge. I per les sessions presencials doncs, caldrà anar preparats roba i calçat esportiu, una ampolla d'aigua i material doncs, per aprendre punts. Doncs les inscripcions per formar part del col·lectiu de tutors i tutores de joc al Baix Llobregat ja estan obertes. La formació arrencarà el 12 de setembre a Cervelló i és aquesta una manera doncs, de descobrir que l'arbitratge en l'esport escolar no consisteix només en controlar un partit, sinó doncs, ajudar a fer que la competició sigui un espai d'aprenentatge, respecte i convivència.
1: Castelldefels desperta.

0: Doncs justament ja estem arribant al final d'aquest Castelldefels Desperta, després d'aquest cap de setmana intens i d'una festa major que ha omplert la ciutat d'activitats, música, cultura i molta participació. Hem repassat doncs, alguns dels moments que ens ha deixat aquesta festa major, però també hem començat a mirar el que ara hi ha per endavant, perquè la ciutat recupera progressivament el ritme habitual després d'aquests dies de celebració. Us recordo que ha estat el control tècnic Gerard Carreras i us ha parlat la Zeneida Martín. M'acomiado d'aquest espai fins demà de nou, de 8 a 10.
1: Ràdio Castelldefels. Són les 10. Ràdio Castelldefels.
2: En punt les 10 del matí. Comença aquesta hora l'acte institucional d'homenatge a les víctimes dels atemptats de la Rambla i Cambrils de fa 9 anys. Ja es fa a la plaça Sant Jaume de Barcelona i hi participen víctimes, familiars i representants institucionals. El personal sanitari de Ceuta insisteix en l'elevat risc epidemiològic a la ciutat. El govern espanyol nega el col·lapse sanitari, tot i que admet que hi ha atenció. La ministra de Sanitat demana a l'executiu de Ceuta que cedeixi més espais per repartir les persones migrants que malviuen al carrer i els metges de la zona diuen que ja s'hi hauria d'haver desplegat l'UME. 6 persones han mort en un atac de míssils ucraïnesos contra la regió russa de Belgorod, segons les autoritats locals. Entre les víctimes hi ha un menor de 14 anys. El bombardeig d'aquesta nit contra Belgorod arriba l'endemà de l'atac ucraïnès contra Moscou, més potent des que va començar la guerra, amb prop de 600 drons contra la capital russa. L'enviat especial dels Estats Units al Pròxim Orient, Jared Kushner, es reuneix avui amb el primer ministre israelià Benjamin Netanyahu per abordar la situació a Gaza. El líder israelià rebutja el full de ruta pactat entre Washington i Hamas sobre el seu desarmament. El brot d'Ebola declarat a la República Democràtica del Congo fa 3 mesos ja és el més mortífer de la història del país, segons les dades oficials. Més de 2.300 persones han mort per la variant d'un virus que no té ni vacuna ni tractament i s'estén a un ritme més ràpid que les anteriors epidèmies. 3 persones han mort, entre elles una dona embarassada de 8 mesos en un tiroteig en una barriada d'Isla Cristina, Huelva, ahir a la nit. Segons la Guàrdia Civil, 2 persones dalt d'una motocicleta van disparar contra les 3 dones amb un arma de foc. Sembla que es tracta d'una revenja entre famílies. Els bombers revisen aquest matí l'estat d'un edifici de 4 plantes que s'ha cremat aquesta matinada a Lleida en un incendi que ha obligat a desallotjar els veïns de l'immoble i d'una desena d'immobles més pròxims a aquest. L'edifici ha quedat en estat ruïnós i no hi ha hagut ferits. I aquesta tarda arrenca la 44a edició del Festival Es Dansa a la Garrotxa. Fins diumenge, el certamen oferirà una trentena de propostes i actuacions de 5 companyies internacionals amb l'objectiu d'apropar la dansa tradicional a nous públics.
3: Esports.
2: Montse Raia, bon dia.
4: Hola, bon dia. Rodri, nou jugador del Barça per les 4 pròximes temporades per 70 milions d'euros, més 6,5 en variables. Cancelo vol ara cap a Barcelona per firmar també com a nou fitxatge. L'Espanyol debuta a la Lliga amb un triomf clar contra el Llevant 3-0. Avui, Sporting de Gijón-Sabadell en el retorn dels vallesans a la segona divisió. És a les 7 amb transmissió al Tot Gira a l'antena digital de Catalunya Ràdio. El Girona va debutar ahir amb empat a 1 contra el Leganés.
2: I el temps d'aquest dilluns 17 d'agost, sol i temperatura que arribarà als 38 graus a Ponent i que estarà entre els 30 i els 35 a bona part del país. A la tarda creixeran nuvolades que donaran pas a ruixats o tempestes localment fortes a l'interior de les comarques de Girona i nord de les de Barcelona.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia. Aquest dilluns 17 d'agost comença les obres de reparació del paviment de llamborda de l'aparcament de l'església, darrere de l'església de Santa Maria. Els treballs tindran una durada aproximada d'una setmana. Recordem que es tracta d'un aparcament de 87 places situat en el centre de la ciutat, molt a prop de l'Ajuntament. Els treballs s'aniran fent de forma que no sigui necessari tancar la totalitat de l'aparcament en cap moment, cercant amb tanques els espais d'actuació. D'aquesta manera es permet que l'aparcament segueixi en funcionament. Malgrat tot, es donarà l'alternativa de fer servir l'aparcament públic del SEM Centre de l'antic club de tenis Castelldefels. L'Ajuntament de Castelldefels ha instal·lat 5 noves fonts amb 2 brolladors, un per a les persones i un altre més baix per a les mascotes. 2 es troben als parcs canins i els altres 3 a la via pública. Les 5 noves fonts es reparteixen de la forma següent. 2 fonts en espais reservats per a gossos, al parc caní del carrer 11 i al parc caní de Copàrnic. I 3 fonts a la via pública al servei de la ciutadania i els gossos al carrer 11 en passeig de la Marina, al carrer 17 en passeig de la Marina i a l'avinguda del Canal Olímpic. Amb la voluntat de continuar millorant la qualitat de les instal·lacions esportives del CEM Can Roca i l'experiència de les persones usuàries, s'aprofita aquest període vacacional per treball de manteniment, per fer aquestes obres de manteniment durant un període de menor influència al centre. D'aquesta forma, redueixen al màxim les afectacions al servei. Els treballs comportaran el tancament temporal de la piscina d'ensenyament i de la sala de cycling. Del 31 d'agost al 30 de setembre, la piscina d'ensenyament romandrà tancada per dur a terme treballs de renovació de l'equip de deshumificació amb l'objectiu de garantir-ne el correcte funcionament. Del 31 d'agost al 14 de setembre realitzaran les obres de modificació de la paret divisòria entre la sala de fitness i la sala de cycling, una actuació que permetrà ampliar l'espai disponible de la sala de fitness, incrementar-ne la capacitat i millorar la comoditat de les persones usuàries. És tot de moment. Més informació d'aquí a una hora. Fins ara.
0: Castelldefels avui. Ràdio Castelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
2: Ràdio Castelldefels, 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
3: Castelldefels, així som. Hit it. This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i-tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
5: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda de Covidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des de Covidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclatge incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que guanyarem.
6: Si per a tu servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd...
7: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
6: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
7: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio. Moviment Banderes Verdes.
8: radiocastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
9: Castelldefels, així som.

0: Doncs arriba ja el moment que ens podem inscriure en un dels concursos més populars que tenen a veure també amb el medi ambient. M'estic referint al concurs de fotografia Viu al Parc. I per explicar-nos doncs, els detalls d'aquest concurs, el Paco Vila des de l'Àrea de Cultura, nosaltres, molt bon dia, Paco.
1: Bon dia, Anna, què tal?
0: Ja han començat les inscripcions.
1: Sí, sí, de fet, és les inscripcions del 32... la 32a edició del concurs de fotografia dels parcs del Garraf, Olèrdola i del Fox. Ha començat ja i, bueno, de fet, ja es poden inscriure fins al dia 20 de novembre. O sigui que tenim gairebé 3 mesos per poder inscriure, no?
0: Molt bé. Quina és la peculiaritat, la particularitat d'aquest concurs?
1: Que la particularitat és que, bueno, tots els parcs naturals de la Diputació de Barcelona tenen el seu propi concurs de fotografia. El nostre té la peculiaritat de que ja és el més veterà, té 32 edicions, encara és analògic, vol dir que totes les fotografies són amb, no té quasi cap sistema
0: digital.
1: És tot amb reflex i màquina aquesta, i ho controla i organitza el grup de fotografia de Castelldefels, experimental de Castelldefels. Llavors, bueno, és un històric, són els últims romàntics de la fotografia. Llavors, bueno, per nosaltres és una... Com a Ajuntament, recolzar aquesta proposta de la Diputació és un, bueno, ja és una tradició, ja portem 32 edicions i, bueno, i el Parc del Garraf és un parc diferent a la resta de parcs naturals de la província, no? És un parc, per la seva orografia, per la seva tipologia, no hi ha massa arbres, en aquest sentit és més un parc calcari, un tipus d'autòcton, una mica complicat aquest parc. Diferent.
0: Diferent. Bé, hi ha diverses modalitats en aquest concurs,
1: sí,
0: també.
1: Sí, hi ha dues modalitats, que és una que és fotografies sobre qualsevol aspecte de patrimoni natural i cultural del parc del Garraf, de l'Horda i del Foc. Són tres parts en un. I després hi ha una altra modalitat que és en qualsevol instantània. Bueno, el dia 8 de novembre es fa la matinada al parc, que és la festa del parc. Al castell, al conjunt monumental de l'Erdola, no? Llavors van decidir fer dues categories. Una per qualsevol aspecte del parc, el que sigui, i després una altra només pròpia per les activitats que es fan dintre de la matinal del parc del Garraf i l'Erdola i el Fosc, que és el dia 8 de novembre pel matí. Hi ha tota una activitat de divulgació, d'activitats infantils, música. Llavors aprofitem que puja la gent per fer fotos. O sigui, que seran aquestes dues modalitats.
0: Uh-huh. És un concurs en el qual participen, sens dubte, professionals o fotògrafs aficionats de Castelldefels.
1: Sí, bueno, no només de Castelldefels, participen de totes les ciutats que estan al voltant del parc. Sitges, Vilanova, Sant Pere de Ribes, Olèrdola, Begues, Castelldefels, Gavà... I hi ha gent que és professional, hi ha gent que té bon nivell. La veritat és que cada vegada, bueno, és veritat, les fotos que portem al concurs de fotografia són brutals. Hi ha cada vegada ho tenen més difícil jurat per triar i sempre que venen, bueno, tenen un alt nivell. Hi ha gent d'agrupació fotogràfica, hi ha gent de la ciutat, cada vegada més hi ha... S'apunta gent de Castelldefels que està vinculada al grup de fotografia o al grup de fotos sèniors de la gent gran. I, bueno, jo crec que és una bona oportunitat perquè la gent que està aquí a Castelldefels pugui... Bueno, el parc ho tenia aquí al costat, que està d'esquena, o sigui que no hi ha... I si t'agrada la fotografia, la natura i el parc, bueno, aquí tens una possibilitat, no?
0: Quins detalls podem destacar més d'aquest concurs?
1: Home, jo crec que el concurs és molt participatiu. Jo crec que té l'avantatge de que està...

0: del fosc, totalment verda, i era que van trobar el moment a una alga que estava per allà. O sigui, només, això només lo pots fer si vas allà aquest dia, no?
1: Clar, clar.
0: I és gent que, bueno, que fan una descoberta del parc, dels parcs, i que aprofiten i s'agrada, i que poden tirar hores per fer una fotografia, no?
1: Es pot fotografiar qualsevol aspecte del parc?
0: Sí, des de parc de patrimoni, per, a vegades els ramats que estan pel parc, plantes, evidentment, animals, fauna, ecosistema, qualsevol aspecte que tingui que veure amb el parc, que inclús a vegades s'han presentat fotos de restaurants que tenen tot el parc a la taula. O sigui, és tan ampli la modalitat. Així com la festa només són activitats que es fa durant la festa, aquest de veritat que te permet fer qualsevol, per exemple, pots fer fotos dels equipaments de cultural, Cal Grassa, Cal Valgrassa, Can Grau, la Pleta, o sigui, els itineraris de natura, és bastant ample. Sí.
1: Mm-hmm. Molt bé, doncs on es poden trobar, localitzar les bases del concurs?
0: Les bases del concurs estan a la pàgina web de l'Ajuntament i després a la pàgina de la Diputació de Barcelona, als Parcs Naturals, i si hi ha algun interessat que se la poden enviar perfectament, que envia a cultura@castelldefels.org, a l'àrea de cultura de l'Ajuntament. També es poden trobar a la Pleta, a les diferents equipaments del parc, als centres d'informació i online. O sigui que, bàsicament, tota la campanya de difusió que fem de les bases és online. Que, si hi ha algun interessat, que, bueno, que ens truqui a Cultura i se les envien perfectament.
1: Molt bé. Doncs nova edició del concurs de fotografia viu al parc amb aquestes dues modalitats. Una, doncs, qualsevol aspecte relacionat amb el parc, i l'altra, pròpiament de la festa que tindrà lloc el proper 8 de novembre, de les activitats d'aquella festa en el parc, en aquests parcs, doncs, que cuida la Diputació de Barcelona. I nosaltres tenim aquí al costat el parc del Garraf.
0: I aquest, només comentar, perquè ja venen al setembre, aquest concurs forma part de tot un programa d'activitats que fa l'Ajuntament, que és Castelldefels Viu al Parc, que són activitats de cultura i animació i conferències i tallers, que això està previst fer-lo al voltant. Aquest concurs, el jurament de premis, està previst pel 3 de desembre a la tarda, dins de la Festa Major d'Hivern. Llavors, bueno, l'Ajuntament ha concentrat totes les activitats de Viu al Parc des de novembre fins a la Festa Major. Llavors, durant aquests 10 dies hi ha una sèrie d'activitats a la ciutat que tenen que veure amb el Viu al Parc, no? I una de les propostes bàsiques és el concurs de fotografia.
1: Molt bé, doncs inscripcions obertes i es tancaran precisament
0: el 20 de novembre.
1: El 20 de novembre.
0: El 20 de novembre, a les 2 de la tarda, tanquem la inscripció, jurat, i ja i jurament de premis el dia 3.
1: Doncs esperem que es presentin molts participants, moltes persones aficionades a la fotografia, i en aquest cas amb el Llull posat als diferents, a aquests 7 parcs, el Parc d'Olèrdola, el Parc del Foix i el Parc Natural del Garraf. Inscripcions obertes fins al 20 de novembre. Moltíssimes gràcies, Paco Ávila, des de l'Àrea de Cultura.
0: Gràcies a tu, Anna.
1: Molt bon dia.
2: No et perdis el Club dels Experts, l'espai de tertúlia literària dels joves més lectors de la Biblioteca Ramon Fernández Jurado. Ah.

El Amor Habla, el programa de difusió del llenguatge de l'amor, entès des de la seva essència. Tots els dimarts de 9 a 2:15 de la nit.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 11. Ràdio Castelldefels.
1: Bon dia, són les 11.

0: crida a mantenir el record, la convivència i el respecte en l'acte d'homenatge a les víctimes dels atemptats de Barcelona i Cambrils del 2017. S'ha fet a la plaça Sant Jaume de la capital catalana amb representants de les institucions, familiars de les víctimes i ciutadans. El president de Ceuta amenaça el govern espanyol de portar-lo a la justícia si no retorna en 30 dies als migrants que van entrar a la ciutat autònoma a finals de juliol. Tot plegat l'endemà que la ministra de Sanitat demanés a l'executiu de Ceuta que cedeixi més espais per repartir les persones que malviuen al carrer. Els bombers revisen aquest matí l'estat d'un edifici de 4 plantes que s'ha cremat aquesta matinada a Lleida en un incendi que ha obligat a desallotjar els veïns de l'immoble i d'una desena d'edificis pròxims. L'immoble ha quedat en estat ruïnós i no hi ha hagut ferits. 3 persones han mort, entre elles una dona embarassada de 8 mesos, en un tiroteig en una barriada d'Isla Cristina a Huelva, ahir a la nit. Segons la Guàrdia Civil, 2 persones dalt d'una motocicleta van disparar contra les 3 dones amb una arma de foc. Sembla que es tracta d'una revenja entre famílies. El brot d'Ebola declarat a la República Democràtica del Congo fa 3 mesos que és el més mortífer de la història del país, segons les dades oficials. Més de 2.300 persones han mort per la variant d'un virus que no té vacuna ni tractament i s'estén a un ritme més ràpid que les epidèmies anteriors. L'enviat especial dels Estats Units al Pròxim Orient, Jared Kushner, es reuneix avui amb el primer ministre israelià Benjamin Netanyahu per abordar la situació a Gaza. El líder hebreu rebutja el full de ruta pactat entre Washington i Hamas sobre el seu desarmament. La Generalitat destinarà 6 milions d'euros en els pròxims 4 anys a exhumar fosses de la Guerra Civil en el franquisme. En l'última dècada s'han recuperat les restes d'un miler de persones i se n'han pogut identificar 34. Els últims treballs s'han fet a la fossa del cementiri vell d'Abrera, on van ser fusellats militants antifeixistes i l'alcalde republicà d'Olesa. Mort als 36 anys, l'actriu nord-americana Hayden Panettiere, coneguda pels papers en les sèries de televisió Herois i Nashville. L'actriu ha mort aquesta matinada, segons ha confirmat el seu pare en un comunicat canviat a la revista People. De moment, no se saben les causes de la mort i s'ha obert una investigació per determinar-les.
1: 3CAT Info.
0: Titulars d'esports.
2: Joao Cancelo vola ara cap a Barcelona per signar com a nou jugador del Barça. Arriba lliure després de desvincular-se de l'Al-Hilal saudita. Pel que fa a Rodri, firmarà com a blaugrana per les pròximes 4 temporades per 70 milions d'euros més 6,5 en variables. L'Espanyol debuta a la Lliga amb un triomf clar contra el Llevant 3-0. Avui Sporting de Gijón Sabadell en el retorn dels vallesans a la segona divisió. És a les 7 amb transmissió al Tot Gira a l'antena digital de Catalunya Ràdio. El Girona va debutar i amb empat a 1 contra el Leganés.
0: Pel que fa al temps, tenim sol i temperatura que arribarà als 38 graus a Ponent i que estarà entre els 30 i els 35 a bona part del país. A la tarda creixeran nuvolades que donaran ruixats o tempestes localment fortes a l'interior de les comarques de Girona i nord de les de Barcelona.
3: Castelldefels avui.
4: Bon dia. L'Ajuntament de Castelldefels ha prorrogat la prohibició temporal de l'ús de material pirotècnic a tot el terme municipal davant la persistència de les condicions d'elevat risc d'incendi forestal. La mesura estarà vigent fins al pròxim diumenge 30 d'agost. I fins al 28 d'agost, la Biblioplatja Carme Romaní, al Passeig Marítim 133, s'obre de dilluns a divendres de 5 a 2 quarts de 9. Dimarts, dimecres i dijous, a les 7 de la tarda, tenen lloc activitats familiars gratuïtes, sense necessitat d'inscripció prèvia. Fins al 6 de setembre, el trenet torna a connectar el centre amb el castell, l'Ànec Blau i la platja. Ofereix servei divendres, dissabte i diumenge d'11 del matí a les 2 de la tarda i de 5 de la tarda a les 21:45. Els bitllets, a partir d'un euro, són gratuïts per a menors de 5 anys. És tot de moment. Més notícies d'aquí una hora. Fins ara.
3: Castelldefels, avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda de Covidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des de Covidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclatge incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que guanyarem.
5: Sí, per a tu, servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd?
6: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
5: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
6: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio, moviment Banderes Verdes.
7: Castelldefels, així som.

0: proposta que cada vegada guanya més adeptes, els jocs de taula. Però no de qualsevol mena, sinó de jocs petits, fàcils de portar a la maleta o a la motxilla i perfectes per compartir una estona amb família o amistats durant aquestes vacances. Per descobrir-nos algunes de les opcions que podem trobar a la Biblioteca de Castelldefels, m'acompanya ara als estudis la tècnica de la biblioteca, Carolina Castanyo.
1: Bon dia.
2: Bon dia.
0: Doncs avui fem aquest especial, perquè és l'última secció abans de les vacances d'estiu, per part de la secció, aquí a la ràdio. Tornarem el 16 de setembre i ens portes una alternativa perfecta per desconnectar de les pantalles, els jocs de taula. Per què s'ha triat aquest tema?
2: Doncs precisament vam començar a incorporar els jocs de taula al nostre fons perquè doncs, a la zona infantil hi havia fins i tot baralles per fer servir l'ordinador i per jugar aquell. Que no només és un espai d'estudi, també és un espai de lleure, la biblioteca, però clar, aquesta dependència o aquesta afició per les pantalles, doncs volíem compensar-la també amb alternatives de joc doncs desconnectat, de joc, joc analògic, diguéssim, jocs de taula. I així vam començar a incorporar al fons doncs, aquesta col·lecció.
0: Que potser molta gent que ens escolta ho desconeix. Pensa a la biblioteca i pensa en venir a agafar un llibre, però també, a part de... Moltes vegades ja hem també parlat que teniu revistes, que teniu pel·lícules, teniu mangas, o sigui, teniu una varietat més enllà del típic llibre. I, a més, sumem tota la selecció de llibres, que més o menys quina tipologia teniu?
2: Doncs jocs de taula tenim per totes les edats i de tota mena. Vull dir que la majoria són jocs de taula, doncs això, pròpiament que hagis de jugar doncs, amb un tauler o a cartes, però que sigui sobre taula, però també ja veureu que us porto jocs doncs, més àgils i dinàmics que no necessiten doncs, seure pròpiament, sinó que són més de passar proves i així. No? I llavors tenim la diferenciació, això sí, que es coneixen sobretot els jocs per infantil, però a dalt, a primera planta, també tenim jocs per majors de 10 anys, és a dir, per adults i per joves.
0: I a més, ens has d'explicar, ens avances, una exclusiva aquí d'una exposició, no? Que ens
2: efectivament,
0: arriba a
2: l'estiu. Efectivament, us porto la primícia de l'estiu, perquè són jocs que estaran exposats els mesos de juliol i agost, però encara avui som el dia de la revetlla, som 23, i doncs ja us explicaré una mica de què va aquesta expo de l'estiu de jocs viatgers.
0: I aquí ens avancem a aquesta exposició i ens portes, literalment ens portes aquests jocs, els tenim tots aquí
2: els
0: a la taula.
2: Els tenim
0: després
2: aquí.
0: Ja dèiem que farem una fotografia per les xarxes socials, tant de la ràdio com de la biblioteca,
2: estupendo.
0: I que així tothom pugui recuperar aquesta secció i veure els jocs i després ja reservar-los. Com funciona? Com poden fer la cerca al catàleg i després arribar al préstec?
2: Exacte, per tafanejar els jocs que tenim podeu desplaçar-vos fins aquí i mirar-los, o bé a veure el catàleg. El catàleg a la DI, a la DI.diva.cat, DIVA amb B alta, que algun cop m'han comentat DIVA, no, Diputació de Barcelona, a la DI.diva.cat, cerqueu allà jocs de taula, per qualsevol paraula, jocs de taula, i filtreu per Castelldefels, perquè com que és un material, és l'únic material que no es presta per préstec interbibliotecari, bueno, a excepció d'exemplars que siguin com molt delicats i no es puguin prestar, tenim accés a tot el fons d'arreu de Catalunya amb qualsevol tipus de format, però els jocs de taula només es poden prestar i recollir aquí a la biblioteca. De fet, els heu de prestar no per l'autoprèstec, sinó a taulell. Us els prestem amb una bosseta i de manera que quedin més protegits i ens l'heu de tornar així. No mai per la bústia, sinó a taulell.
0: Clar, al final és el que dius, és un element més delicat, conté també moltes peces, moltes cartes, o sigui, és un tema que s'ha d'anar amb cura en aquest sentit. Doncs la selecció que ens portes avui té una característica comuna, òbviament, l'hem plantejat com un especial de jocs de taula per l'estiu, perquè siguin jocs petits, fàcils de portar a la maleta, a la motxilla, o que ens capiguen a la bossa de platja, per exemple. Per on vols començar?
2: Doncs mira, farem, com que us he portat una mica tot, però bàsicament són jocs per grups i després doncs, anem disminuint de número de jugadors fins a arribar a un joc molt xulo en solitari.
0: Molt bé,
2: que ha tingut el premi del millor joc en solitari.
0: Llavors, fantàstic!
2: us porto doncs, primer de tot això, un clàssic, que és un joc de vetllada, és a dir, un joc per compartir doncs, amb grans grups. I el que us deia, que no necessites allò a la taula per jugar, sinó una disposició de seient en cercle on es puguin veure tots els participants. Perquè aquest joc que us porto és el de Los Hombres Lobo de Castronegro, el joc de l'home llop. És un joc de rols ocults en què mínim necessitem ser 6 jugadores i una narradora. I bueno, et pot tocar doncs, en la repartició de rols, et pot tocar ser Job o ser poble, però també hi ha altres personatges que et poden tocar, doncs, la vident, la caçadora, la nena... Quantes més persones jugueu, més rols podeu incorporar. I és fonamental la tasca de la narradora, en aquest cas, per ambientar la història, i serà qui guia l'ordre de la partida, no? Que indica quan el poble dorm, i és llavors quan l'home llop es desperta i assassina algú. Sí? Després els poden interferir els diferents altres personatges, i quan us lleveu de nou, quan el poble torna a despertar, comença el debat sobre qui ha sigut l'assassí, i llavors doncs, això, hauràs de treure les teves millors habilitats de persuasió, de defensa i acusació, i és molt divertit, enganxa molt i podreu fer moltes rondes.
0: Mm-hmm. Un joc, a més, molt nostàlgic, no? Perquè és el típic... A mi em recorda les cases de colònies, a les nits, no? Que era el moment de jugar i ho fèiem de manera casolana, no? De simplement amb uns paperets. Doncs sí. Ara tenim aquí les cartes ja directament i també entenc que amb diferents instruccions per fer variacions segons com ens organitzem.
2: Sí, sí, sí, sí.
0: Molt bé, doncs aquest és el primer, la primera recomanació, Hombres Lobo.
2: Hombres Lobo. I un altre imprescindible que us porto és el Don't Get Caught. Aquest joc és especial perquè no es juga en una sola partida, sinó que es pot jugar al llarg del dia o fins i tot doncs, al llarg d'un cap de setmana. És un joc on tens missions secretes que has de complir sense que la resta t'enxampi. I, per exemple, doncs, cadascú tindrà una carpeteta d'aquesta mida butxaca i agafaràs 5 targetes de prova i una que és una prova comodín, no? Mm-hmm. Que vol dir que aquesta comodín és una prova que no mai quedarà invalidada. Sí? La resta, doncs, si t'enxampen que l'estàs fent, queda invalidada. I són proves doncs, molt, molt senzilles, sí? Però que això doncs, està... i has de trobar que la resta del grup doncs, estigui que baixi la guarda una mica. Perquè, per exemple, et diu haz que un jugador repita algo 3 veces. No? Doncs aquesta tonteria, si tu aconsegueixes que ho repeteixi, dius, ah, ja tinc una prova. Qui aconsegueix doncs, finalitzar 3 proves ha guanyat la partida. Però això doncs, es crea una mica de tensió entre el grup doncs, al llarg d'aquests dies. Sí? O consigue que un jugador encienda les luces 30 segundos i després les apague. O mete esta carta en un bote i haz que un jugador la abra. Però tot això, doncs, al llarg d'això, d'una jornada, d'un dinar llarg o d'un cap de setmana, doncs es pot dur a terme aquest joc.
0: Clar, exacte. O si marxes això un cap de setmana, jo m'estic imaginant el pla perfecte de casa rural amb amistats i comences a jugar això. Però el que dius també, en un dinar, per exemple, no? Aquestes horetes de dinar amb la família i que cadascú tingui les seves missions a aconseguir, em sembla una proposta molt, molt xula. Sí. El que passa és que quan aconsegueixes complir una d'aquestes coses, al moment ho dius com enxampat o com funciona exactament?
2: Sí, pots, o sigui, l'has de... hauries d'agafar la targeteta aquesta i ensenyar que l'has enredat per aconseguir-la.
0: Exacte. Sí? Clar, enxampat seria el contrari, no? Si se n'adonen que tu estàs fent una jugada que potser té a veure amb el joc, mm-hmm. No és un enxampat. Vale.
2: Exacte, llavors hauries de invalidar aquesta prova.
0: Molt
2: quan
0: bé.
2: Tinguis 3 de fetes del total de 6 que tens, quan algú aconsegueixi fer-ne 6, doncs ja s'ha acabat la partida, ja pot ser el guanyador. Bueno, podríeu continuar jugant la resta o bé finalitzar el joc. Això ja, les variants
0: molt
2: que
0: bé.
2: Vulgueu.
0: Molt bé. Doncs aquest és el segon, el Don't Get Got.
2: Don't Get Got. Exacte. I després, ara us porto en tercer lloc un joc que està entre els 10 imprescindibles de l'Oriol Comas. Per qui no conegui l'Oriol Comas, és creador de més de 50 jocs i és el que va iniciar el fundador del Festival DAU de Barcelona, que és un festival que enguany crec que fan la 15a edició, un festival de jocs de taula, vull dir que ja entén molt. I amb ell li van preguntar, tenim en un podcast, sobre jocs de taula a les biblioteques, quins serien els 10 imprescindibles. Doncs comentava el Catan, el Dixit, jocs que coneixem, però també va incloure aquest, el top 10. Us he de dir que és més fàcil jugar que explicar de què va el joc. Però fem-ho.
0: Això passa molt, que agafes les instruccions i comences a dir, ostres, això sembla supercomplicat, i al final dius, vinga, fem una prova, anem a veure tal,
2: exacte.
0: I és el moment que dius, ah, vale, ara ja sí.
2: Exacte, doncs aquest... està recomanat per majors de 14 anys, sí? I podeu jugar entre 4 i 9 jugadores. I en què consisteix? Doncs us faig un exemple. Un jugador llegeix una targeta amb un fet o una demanda. La resta, bueno, s'ha de dir que és un joc cooperatiu, sí? Entre tots no ens hem de fer la guitza i anul·lar l'altra, sinó que hem d'aconseguir acomplir aquesta missió conjunta. Sí?
0: Amb això molts es baixen ell del vaixell ja, perquè a la gent li agrada molt competir.
2: Li agrada competir. Doncs això, cadascú té un número de l'1 al 9 i has de respondre en funció de la teva posició. Sí? I per ordenar de menys a més, amb un exemple que us poso, a veure si ho entenem millor. La demanda que fa el jugador que llegeix la carta és: digues un animal de més manso a més ferotge. I juguen 5 persones. Ningú sap quin número té cadascú. Tu tens el 4 i ets la tercera persona a parlar. Sí? Ja han dit cavall i tigre. Quin animal dius, sabent que heu d'ajudar a qui ha llegit la targeta per posar-vos en ordre? Llavors seria, si de 5 ets la número 4, hauràs de dir un animal prou veloç, no sé, el guepard, saps? Perquè la... Però clar, hi ha varietat. Després acabes doncs, fent invencions una mica, no? Si ja han dit un molt ràpid, doncs tu i ho han de donar per vàlid i es genera unes dinàmiques molt xules, és molt divertit.
0: Molt bé, molt bé. També interessant.
2: I aquest és el top 10.
0: Perfecte, doncs ja tenim tercera recomanació, top 10. No. Anem a per la quarta.
2: Vale. Ara us porto un altre joc així tipus party game, amb regles senzilles i que pugui jugar tothom. I tot i que hem dit que començàvem per grans grups, aquest podríeu jugar a partir de 3 persones. D'acord? Doncs com funciona? Es fan 2 equips i un presentador, com si fos un concurs de televisió. No? El presentador o presentadora dona 4 preguntes en veu alta. I el que has de saber les respostes i què les uneix. Per exemple, fem una prova, Estefania.
0: Vinga.
2: Si et dic... això està en castellà, eh? Una amenaza disfrazada como algo inofensivo es un... con piel de cordero.
0: ¿Lobo?
2: Un lobo, vale. Tocar... es una canción de Manolo Tena.
0: Madera.
2: Molt
0: no
2: bé.
0: És que la conegui la cançó, però clar, tocar madera, no? Suposo que va per aquí.
2: I quan no ves un error en ti mismo, però sí en otro, se dice que ves la en el ojo ajeno.
0: La paja.
2: La paja en el ojo ajeno. Tenim lobo, madera, paja i, per últim, les construccions de madera són menys duraderes que les hechas de... i mortero, d'un objecte així...
0: Ladrillos.
2: Ladrillos. Doncs hauries... Això no es fa una per una, sinó que es llegeixen totes de cop, sí? I cada equip ha d'esbrinar quines són cada una de les respostes i enllaçar aquestes respostes. Per això es diu link d'enllaç. Sí?
0: Ah, vale,
2: llavors,
0: perfecte.
2: Què uneix?
0: M'ho has posat fàcil, també, les preguntes aquestes. No eren complicades. Suposo que hi haurà diferents nivells.
2: Efectivament, sí. Hem seleccionat alguna que no ens encalléssim aquí. Però llavors seria... Què uneix lobo, madera, paja i ladrillos?
0: Clar, és veritat. No, ho estava pensant, quan hem arribat a això de ladrillos, he pensat, ai, mira, com los tres cerditos.
2: Efectivament.
0: I clar, tot encaixa, és veritat, el lobo, hem parlat, és veritat. Lo de la cançó, toca... bueno, perquè una de les cases era de fusta, també.
2: Exacte, és el conte tradicional de la construcció de les tres cases i el llop. Doncs aquí tenim les 4 respostes, o sigui, les 4 pistes per trobar l'enllaç, que són los tres cerditos. Però vaja, que t'hi has de trencar el cap, i això, podeu jugar 3 persones, de manera que una és el qui planteja el joc i les altres dues responen i llavors, però això sempre serà també amb nombre imparell, doncs podeu anar sumant gent per fer equips. Les cartes tenen una lletra per darrere i quan aconsegueixes la paraula Linky, llavors haurà guanyat el joc. Has d'aconseguir
0: crear vale. La ostres, paraula. Un extra, m'agrada, sí, m'agrada això també. Molt bé, doncs ja tenim la 4a recomanació. Vinga, seguim-vos per a bingo.
2: Avançem-vos per a bingo. Sí, ara us volia portar un joc de cartes, de preguntes i respostes, que és molt senzill, però me l'han agafat en préstec.
0: Ostres, stories. Han estat més ràpids, o ràpides.
2: Però, per contra, han tornat un altre que m'ha agradat molt, llavors us he portat aquest. El de True Stories el podeu investigar. De preguntes i respostes, de curiositats, així també bastant, bastant curiós. I després tenim aquest, Lletra a Lletra, que va superbé també per qui estigui aprenent català, que penso que es redueixen l'oferta de curs al llarg de l'estiu, clar, fent vacances tothom, doncs qui hagi estat aprenent català pot practicar amb aquest amb aquest joc d'agilitat lectora amb paraules en català i conceptes en català. Si veus, són cartes rodones, llavors és tan senzill com treure una carta i intentar, de la barreja aquesta de lletres que hi ha, encertar les diferents paraules. De tres cercles amb lletres que hi ha, doncs qui en encerti dues guanya la carta.
0: Ah,
2: i guanya el joc qui tingui més cartes. I per últim, això, aquest ja veieu que podeu jugar doncs dues persones, sí? Mm-hmm. Si aneu de viatge en parella o així.
0: Bueno, i un molt útil, justament, així com a incís, estava recordant que ara al juliol comencen també des del Servei Local de Català, que estan fent el curs d'estiu d'iniciació al català, i bueno, doncs una proposta també bona per fer una mica de joc i aprendre
2: i
0: vocabulari, o sigui que
2: clar
0: molt
2: que
0: interessant.
2: Sí. Tenim de fet un recull de jocs en català, de jocs per la llengua, el Juntaraules també és un que tindreu disponible en aquesta exposició, però clar, no us puc parlar de tots. Llavors, sí, l'han fet servir, aquí fem un grup de conversa en català i també algun cop han fet servir aquests jocs, així que ampliem també a tots aquells que vulguin, bueno, i els que sabem català també, és qüestió d'agilitat lectora. És prou divertit i molt dinàmic.
0: Uh-huh. Ara veig que passes a Hero Realms, aquest em sona a jocs de cartes d'estratègia.
2: Efectivament, aquest és un joc de cartes, allò que en diuen de mazos, no? Que has d'aconseguir doncs, fer... bueno, de fet, és de combat, i tu tens les teves cartes, que tothom comença amb les mateixes, sí? Tens monedes, tens vides, tens diferents atacs, i llavors a partir d'aquí pots anar guanyant... pots anar guanyant doncs, jugades per combatre... Aquest sí que és de no? Com que deien que tenim jocs cooperatius, també tenim aquest totalment de combat entre dues persones.
0: Això, ens agrada competir.
2: Sí. És un joc doncs, que l'hem comparat amb els jocs de cartes tipus màgic en la dinàmica de joc, no? Però... tothom reconeix que és molt més senzill. Jo no sé, el màgic no he jugat, però sé que és un boom i que segur que els oients la coneixen. I mira quines il·lustracions més maques té aquest joc, el Hero Realms. Mm-hmm. Així que estupendo per dos parelles i per dues persones, per si vas a viatjar amb ta germana, ta cosina, la veïna...
0: I el que dèiem, un joc molt compacte, realment, per endur-ho a les vacances d'estiu, està superbé. En general, tots els que has portat amb aquestes característiques...
2: Sí, per últim aquest veus que ja és de butxaca, bueno, superpetitet, i és el que us comentava al principi, un joc en solitari, que és senzill a jugar, però també és desafiant, perquè clar, jo vaig fer una partida, bueno, veus que és molt xulo, que té unes il·lustracions molt maques, les cartes a més estan protegides, i doncs consisteix en recol·lectar fruites, sí? Tu has de fer el teu camp de conreu, on has de, doncs és això, un joc molt tranquil, molt contemplatiu, has d'anar doncs produint fruites i vas guanyant punts. I jo vaig pensar, mira, l'he pillat a la primera, que... No, necessita millorar. No, és desafiant perquè dius, ostres, però aquesta puntuació és molt baixa. Llavors t'enganxes a fer, això és un joc premiat amb el Golden Geek de 2018.
0: Molt bé, doncs llavors tots aquests jocs els tindrem disponibles per agafar en préstec i els podrem també consultar en aquesta exposició que començarà al juliol.
2: Efectivament, tindreu els jocs a primera planta, a la zona d'adults, destacat com a jocs viatgers, perquè són fàcils d'endur arreu, i també recordar-vos que bé, això, si feu la cerca per catàleg ja veureu que tenim molts altres jocs que solen jugar persones adultes o joves, com els típics que coneixereu, Exploding Kittens, el Virus, el de la bandida, bueno, tenim tots aquests...
0: Ah, ja sé quin dius, sí, però sí. No recordo el nom tampoc, però ja sí, ja...
2: I aquests són, clar, estan a l'àrea infantil, però evidentment els podeu agafar doncs, en préstec, encara que tingueu més de 10 anys.
0: Aquests m'imagino que sí que deuen tenir una llista d'espera, perquè són els més coneguts, oi?
2: Exacte, sí, ja has vist que això... Jo us portava avui un recomanat, però ha volat, i aquests de més coneguts, doncs recomano que els reserveu.
0: Suposo que ara a l'estiu noteu un increment de préstecs dels llibres. Ai, dels llibres. Ja m'ha jugat la memòria, m'ha jugat una mala passada. Vull dir, dels jocs de taula, un increment de préstecs. I més, si feu aquesta exposició, doncs encara més s'incrementaran perquè li doneu aquesta visibilitat.
2: Aquesta és la idea, que el conegueu i que gaudiu dels jocs que tenim, doncs gairebé més... Uns 200 jocs tenim aquí.
0: 200 jocs, una bona dada. Doncs ara, pregunta trampa, quin és el teu joc de taula preferit?
2: Ai, jo és que sóc una clàssica, a mi m'agrada molt el Dixit.
0: Ah, molt bé. Sí, saps que no l'he jugat mai? O sigui, l'he sentit a parlar moltíssim. Aquest el teniu també a la biblioteca.
2: El tenim a la biblioteca, però és un d'aquests que hauries de reservar.
0: Doncs
2: junt
0: ja,
2: amb
0: després,
2: el Catan.
0: Acabo el programa, al matinal, i m'apunto en llista d'espera per provar el Dixit.
2: Sí. I tenim un que el tenim en la versió júnior, o sigui, a la sala d'infants, que es diu, que també és molt creatiu, amb imatges, Imagine Family. Aquest m'agrada molt.
0: Vale, doncs
2: si voleu
0: també.
2: Però aquests també. Ja són un altre volum, que bueno, si feu maleta grossa també us els podeu endur de vacances.
0: Molt bé, amb això ja arribem al final d'aquesta secció, que a més, com deia, més ha estat una secció especial, secció de final de temporada d'aquesta secció de Biblioteca de Butxaca. Tornarem el 16 de setembre i abans de marxar el que m'agradaria és fer un repàs, perquè ara la biblioteca canvia d'horari, té l'horari d'estiu i a més, a finals de mes, que ja està gairebé aquí, el pròxim dilluns, obre la Biblioplatja.
2: Efectivament, ens ampliem. Doncs sí, ara fins aquest dissabte fem l'horari habitual. Bueno, demà descansem, que és festiu, que és Sant Joan, però fins al dissabte horari habitual i a partir de dilluns canviem a l'horari d'estiu, que us el comento així una mica, podeu prendre nota o després ho teniu disponible a la web i arreu. Passem a fer aquí a la Biblioteca Ramon Fernández Jurado, obrim dilluns a la tarda, i de dilluns a dijous, de 4 a 8:30. I els matins de dimarts, dijous i divendres, de 10 a 2. A més, com comentaves, Estefania, obrim també la Biblioplatja Carme Romaní, que ens trobem allà al Passeig Marítim 133. I obrim des d'aquest dilluns 29 de juny fins al 28 d'agost. Allà obrirem totes les tardes, des de les 5 en punt fins a les 8:30, sí? Fins a 8:45, i llavors les activitats que podreu participar seran també totes a la Biblioplatja. Sí?
0: Perfecte, clar, és veritat que tindreu totes les activitats d'estiu aquí a la Biblioplatja. Molt bé,
2: sí, sí, sí.
0: Doncs seguirem informant des de Ràdio Castelldefels i ara ja sí que ens toca acomiadar-nos d'aquesta secció, agrair-te aquesta selecció que ens has preparat especialment per poder fer aquesta secció, aquestes recomanacions. Hem parlat de 8 jocs de taula, crec que en total, i bueno, estaran disponibles per agafar préstecs aquí a la biblioteca i justament, a més, a partir de l'1 de juliol amb aquesta exposició que tindreu a la primera planta.
2: A primera planta, efectivament.
0: Molt bé. Doncs, Carolina,
2: gràcies
0: a tu. Bon estiu, bones lectures i bones jugades, també.
2: Molt bé, doncs sí.

0: Doncs molt, molt, molt cansat, perquè han estat 4 dies intensos de festa major. Amb nosaltres, Jan Molero, president de l'Agrupació de Cultura Popular. Molt bon dia, Jan.
1: Bon dia.
0: Amb poca veu.
1: Sí, bastant poca, però bueno, encara aguantem.
0: Escolta'm, com ha anat tot plegat?
1: Molt bé, molt bé, molt contents. En general, una festa major més feta bastant bé. Molt contents de la participació, sobretot de la ciutadania, i dels resultats de totes les activitats.
0: Realment la festa major d'estiu, també la d'hivern, però la festa major d'estiu és com una reproducció del catàleg d'activitats que fa l'Agrupació de Cultura Popular al llarg de l'any, oi?
1: Sí, al final ho fem tot en 3-4 dies, i per tant són dies molt intensos, però també molt, molt divertits i molt agraïts de fer.
0: Més de 200 persones que ara es troben a l'Agrupació de Cultura Popular, que en formen part.
1: Sí, ara mateix som unes 280 persones i haurem sortit totes, bueno, potser algú estava de vacances així, però posem que 250 persones segur que han sortit als carrers acompanyant les diverses activitats de l'agrupació, ja fos el dia 13 amb el Correbars, el dia 14 amb la Baixada dels Gegants o amb la Cercavila, el dia 15 amb la Processó i després amb la Dia de Castellera. Per cert, vam tenir molts resultats, després els comentem, o si no, el dia 16 amb la Tabalada i el Correfoc. O sigui que molt content, sobretot també ahir mateix, que va haver moltíssima gent al Correfoc. Aquests últims anys està incrementant moltíssim el públic del Correfoc i ens alegra molt.
0: I a què creus que es deu aquest increment de públic?
1: Doncs bé, és una mica desconegut, no? El primer any es va relacionar una mica amb que no es va fer Correfoc a Gràcia, però enguany sí que es fa i també segueix venint públic. No sé, potser també coincideix amb que hi ha gent que ve abans dels concerts o... Bueno, però la veritat és que estem molt contents perquè té molt bona recepció.
0: La veritat és que amb el calor, que ha estat un altre dels protagonistes d'aquesta festa major d'estiu, és admirable el Correfoc, és admirable la tascada dels diables.
1: Sí, s'ha d'anar molt a compte i beure molta aigua, perquè durant aquesta festa major haurem gastat unes ampolles d'aigua, s'han carregat cotxes sencers d'aigua, tenim com 40 paquets d'aigua, perquè pels 4 dies de festa anàvem repartint aigua a tothom perquè si no, per vigilar sobretot el cop de calor i totes aquestes coses per estar en compte.
0: Perquè participeu, m'ho diries, per exemple, la processó també, que es feia a les 12 del
1: migdia. Sí, la processó a les 12 del migdia és tradicional, però cada cop es fa més dura perquè sí que és cert que enguany ha fet bastanta més calor que la processó de l'any anterior, almenys la meva percepció, i sí que es va fer dur acabar la processó, es va fer una mica dur per la calor perquè apretava bastant.
0: Com deien, resultats del castell, que aquesta festa major habitualment doncs també serveix perquè vosaltres aneu provant, ja de fet veu organitzar uns assajos a la sede de l'Agrupació de Cultura Popular, perquè vosaltres aneu tastant i comprovant doncs els diferents reptes que teniu pel que fa als castells.
1: Sí, molt, molt contents. Vam poder tornar a fer la Torre de Set, el 4 de 8, vam poder assaltar per primer cop el 3 de 8, que el vam deixar l'intent desmuntat, però també un molt bon intent com per fer un primer, no estava del tot fi i el volem descarregar, per tant no ens la volíem jugar a que pogués caure, però vam veure que sí que és un castell que és possible i que de cara al setembre o a l'octubre hi ha el concurs, per això dèiem que fèiem una campanya que s'estenia de festa major fins al concurs, doncs serà el pròxim objectiu clarament de la colla, que això deia, de cara al concurs segur que el tornem a provar. I després doncs vam poder fer també el 3 per sota, que és un castell que s'aixeca des de la pinya, i amb això vam poder fer la millor actuació de la història de la colla castellera, perquè anteriorment l'havíem fet a Bellvitge l'any passat i havíem repetit la mateixa a Vilanova aquest any, i ara ens hem pogut superar una miqueta més. I per últim vam deixar intent, malauradament, el Pilar de 6 per sota, un castell molt complicat, vam fer un intent bastant bo, però al final aquests castells, com sempre, els castells tenen un risc, per sort tothom està bastant bé, cap cosa destacable, però ja et dic, molt contents perquè és la millor diada i ens encoratja molt ja a posar el focus al concurs i als castells que volem descarregar.
0: Per cert, també veu tenir com a preludi, com a aperitiu de la vostra actuació ja en el context de la Festa Major, assajos que estaven oberts al públic.
1: Sí, també van ser molt multitudinaris i van estar molt bé per poder preparar tots aquests objectius, que sens dubte, si no haguéssim tingut uns assajos tan grans i tan bons, no haguéssim pogut assolir els objectius que vam assolir dissabte.
0: Ara teniu més actuacions abans del concurs?
1: Sí, sí, tenim, em sembla, Terrassa, Vilafranca i el Prat durant el setembre i després el concurs de Castells.
0: On es farà aquest any el concurs?
1: El concurs es fa en tres jornades. La primera és a Torredembarra l'últim dissabte de l'últim diumenge de setembre i la segona i la tercera són a Tarragona, a la Tarragona Arena Plaça, el dissabte i el primer diumenge d'octubre. I nosaltres anem a la segona, hem fet el salt de la sessió de Torredembarra a la sessió de Tarragona el dissabte i estem molt contents i per això estem fent tota aquesta campanya de comunicació i esperem poder portar tota la ciutadania de Castelldefels cap a Tarragona per donar-nos un cop de mà.
0: Que és una gran plaça per al món casteller.
1: Sí, sí, és una plaça molt important. Com es diu, el concurs de Castells és l'espectacle més gran del món. És una cosa impressionant veure el bany de colors aquell de totes les camises mesclant-se. Tots els colors és molt maco.
0: Molt bé, doncs, Jana, deixem descansar ja.
1: Sí, també,
0: aquesta marató.
1: Sí, també recordar que ara se m'havia passat que el dissabte vam tenir aquí els gegants de Torrejón d'Ardoz, que també els agraïm molt que s'hagin pogut desplaçar fins aquí i de veritat que s'ho van passar molt bé, van dormir una nit, van poder anar a la platja. I bueno, agraïm molt la visita i a veure si l'any que ve continuem fent coses.
0: I com és que hi ha gegants a Torrejón d'Ardoz?
1: Bueno, hi ha la tradició de gegantera, sí, però realment lo de la tradició de gegantera és potent a Catalunya, però hi ha arreu d'Espanya també, en menys mesura, però és una mica diferent, els contextos festius i tot això, però bueno. Vam anar allà a Torrejón per les seves festes l'any passat i enguany han tornat ells per les nostres. I bueno, volíem que també vinguessin els seus diables. Per un tema de permisos no va ser possible, però ja, de cara a l'any que ve potser tornem a mirar si poden venir els diables.
0: Molt bé, doncs germanó, també en aquest cas que fa el món del castell, com deies, altres poblacions que també tenen doncs, aquestes activitats. Jan, moltíssimes gràcies i que descansis. Bon estiu abans de les següents actuacions.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Que vagi molt bé, molt bon dia.

0: Si vols, també pots escoltar-nos en directe o a la carta a radiocastelldefels.org. radiocastelldefels.org.
1: Castelldefels, així som.

0: A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català.
1: Quan tornes de Menorca?
2: Tornaré el 15 d'agost.
1: Quina enveja, passa-t'ho molt bé. Avisa'm quan tornis i quedem per fer salseo.
2: Salseo? A la tornada ja quedarem per fer safareig i et posaré el dia de les novetats.
0: A punt de sal. En català, l'expressió fer safareig designa l'acció de xafardejar o comentar alguna cosa públicament. Per exemple, aquest parell són molt xafarders, sempre fan safareig. A punt de sal, espai ofert pel Servei Local de Català. castelldefels@cpnl.cat
3: Castelldefels, així som.

0: Castelldefels, així som.
1: Al capvespre, música per somiar. Em permets que t'acompanya a albirar la nit? Si em deixes acompanyar-te, escoltarem junts música dient per al capvespre.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 12. Ràdio Castelldefels.
1: En punt les 12 del migdia. El president de Ceuta amenaça el govern espanyol de portar-lo a la justícia si no retorna en 30 dies als migrants que van entrar a la ciutat autònoma a finals de juliol. Tot plegat l'endemà que la ministra de Sanitat demanés a l'executiu de Ceuta que cedeixi més espais per repartir les persones que estan malvivint al carrer. Crida a mantenir el record a la convivència i el respecte en l'acte d'homenatge a les víctimes dels atemptats de Barcelona i Cambrils del 2017. S'ha fet a la plaça Sant Jaume de la capital catalana amb representants de les institucions, familiars de les víctimes i ciutadans. La Generalitat destinarà 6 milions d'euros en els pròxims 4 anys a exhumar fosses de la Guerra Civil i el franquisme. A l'última dècada s'han recuperat les restes d'un miler de persones i se n'han pogut identificar 34. Els últims treballs s'han fet a la fossa del cementiri Vell d'Abrera, on van ser afusellats militants antifeixistes i l'alcalde republicà d'Olesa. La pluja d'aquesta nit passada i l'arribada d'efectius dels bombers de la Generalitat i de França aquest dilluns donen un impuls a les tasques d'extinció de l'incendi de les penyes de Reglos a Osca, que ja ha afectat 17.000 hectàrees. Aquest migdia es farà un minut de silenci en record al militar que va morir ahir en un accident de camió mentre treballava a la zona. Els tres companys ferits ja han rebut l'alta mèdica. L'enviat especial dels Estats Units al Pròxim Orient, Jared Kushner, es reuneix avui amb el primer ministre israelià Benjamin Netanyahu per abordar la situació a Gaza. El líder israelià rebutja el full de ruta pactat entre Washington i Hamas sobre el seu desarmament. Representants policials i de l'Ajuntament de Lleida analitzen aquest matí els aldarulls al cap de setmana a la ciutat. En especial, una baralla amb prop d'un centenar d'implicats al barri de Balàfia, que es va saldar amb 5 ferits per arma blanca. L'estació meteorològica de Can Bruixa de la ciutat de Barcelona ha registrat 52 nits tòrrides amb temperatures mínimes per sobre dels 25 graus aquest estiu, amb dades actualitzades fins avui. Aquest nivell suposa un rècord en aquesta estació en la sèrie històrica que remunta a 40 anys enrere. I HBO Max estrena avui Linterna, és una sèrie de ciència-ficció que busca resoldre un assassinat en ple cor dels Estats Units. És el títol destacat de la setmana a les plataformes de streaming, juntament amb el Patíbulo, centrada en el cas real dels falsificadors de Crack Bale a Anglaterra.
2: Esports.
1: Montse Reia, bon dia.
3: Hola, bon dia. João Cancelo arribarà aquest migdia a Barcelona per signar com a nou jugador del Barça. Portugués arriba lliure després de desvincular-se de l'Al-Hilal saudita. Pel que fa a Rodri, firmarà com a blaugrana per les pròximes 4 temporades per 70 milions d'euros més 6 i mig en variables. L'Espanyol debuta a la Lliga amb un triomf contra el Llevant 3-0. Avui, Sporting de Gijón-Sabadell a les 7, amb transmissió del Tot Gira a l'antena digital de Catalunya Ràdio. Retorn dels vallesans a la segona divisió. El Girona va debutar i amb empat a 1 contra el Leganés.
1: Avui tenim sol i temperatura que arribarà als 38 graus a Ponent i que estarà entre els 30 i els 35 a bona part del país. A la tarda creixeran nuvolades que donaran ruixats o tempestes localment fortes a l'interior de les comarques de Girona i nord de les de Barcelona.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia. Aquest dilluns 17 d'agost comencen les obres de reparació del paviment de llamborda de l'aparcament de l'església, darrere de l'església de Santa Maria. Els treballs tindran una durada aproximada d'una setmana. Recordem que es tracta d'un aparcament de 87 places situat en el centre de la ciutat. Els treballs s'aniran fent de forma que no sigui necessari tancar la totalitat de l'aparcament en cap moment, cercant amb tanques els espais d'actuació. D'aquesta manera es permet que l'aparcament segueixi en funcionament. Malgrat tot, es donarà alternativa de fer servir l'aparcament públic del SEM Centre, l'antic club tenis Castelldefels. L'Ajuntament de Castelldefels ha instal·lat 5 noves fonts amb 2 brujadors, un per a les persones i un altre més baix per a les mascotes. 2 es troben als parcs canins i els altres 3 a la via pública. Les 5 noves fonts es reparteixen de la forma següent. 2 fonts en espais reservats per als gossos, al parc caní del carrer 11 i al parc caní de Copàrnic. 3 fonts a la via pública al servei de la ciutadania i els gossos al carrer 11 en passeig de la Marina, al carrer 17 en passeig de la Marina i a l'avinguda del Canal Olímpic. Treballs de manteniment al CEM Can Roca. Els treballs comportaran el tancament temporal de la piscina d'ensenyament i de la sala de cycling. Del 31 d'agost al 30 de setembre, la piscina d'ensenyament romandrà tancada per dur a terme treballs de renovació de l'equip de deshumidificació, amb l'objectiu de garantir-ne el correcte funcionament i mantenir els estàndards de seguretat i confort. Del 31 d'agost al 14 de setembre, realitzaran les obres de modificació de la paret divisòria entre la sala de fitness i la sala de cycling. Durant aquest període quedaran suspeses les sessions de ciclisme dur i la zona d'estiraments romandrà temporalment tancada. És tot de moment. Més notícies ja en el decurs de l'informatiu que arribarà a la ONA.
0: Castelldefels avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Hàbitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Hàbitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda d'Ecovidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des d'Ecovidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclatge incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que ho guanyarem.
5: Sí, per a tu, servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd?
6: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
5: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
6: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio, moviment Banderes Verdes.
7: Castelldefels, així som.

0: Són detalls que van ser un dels protagonistes de la Festa Major d'Estiu d'enguany, precedit pels Vesta, una banda d'aquí que va guanyar la darrera edició del concurs de nous talents. Han estat 4 dies intensos de moltes activitats. Abans ens acompanyava Jan Molero de l'Agrupació de Cultura Popular, que estava el pobre sense veu, per la calor i per també totes les activitats que s'han dut a terme amb la graella superàmplia de la Festa Major que ahir finalitzava amb els habituals focs artificials a la platja. Doncs amb nosaltres, també molt cansada d'aquests dies, la Cristina Corona, regidora de Festes. Què tal?
1: Hola, molt bon dia, Anna. També bon dia. Una mica tocada de la veu. Ara m'he trobat el Jan i anava també...
0: Els dos iguals.
1: Sí, fets caldo.
0: Bueno, què podem explicar de la Festa Major a complir les expectatives?
1: Doncs jo crec que podem, sí, que podem dir que les expectatives s'han cobert. Ha estat una Festa Major molt participativa, sobretot això. La gent crec que ha gaudit de tots els eventes que s'han fet. Pensa que han estat un total de més de 55 o 56 activitats en 3 dies i mig. Es va buscar que tothom tingués un espai, alguna cosa per fer i per gaudir, per totes les edats, i crec que ho hem aconseguit. Ha estat, de veritat, molt, molt, molt bé. Estem molt contents.
0: Havia participació, com de l'Agrupació de Cultura Popular, activitats de cultura tradicional catalana, també havia actuacions musicals, activitats pel més petits, repartides en diferents espais. Hi ha hagut també una novetat que protagonitzava el Castell aquest any, que es feia per primera vegada. Com ha anat?
1: Sí, mira, el tema del Castell, la veritat és que va quedar, a més de pressió, s'han fet activitats, era un altre tipus d'activitats, més tranquil·les, com més per gaudir en calma i prendre una copeta i tal, molt bonic. Tothom que ha pujat ens ho ha dit, que els hi ha agradat molt, i era, bueno, un format una mica diferent a el que es feia al poble, una mica per diferenciar el que dèiem abans, que tothom tingués un espai per gaudir el seu gust.
0: També la plaça de l'Església i la Muntanyeta habitualment van ser els centres d'activitats de Festa Major, i també davant de l'Institut Josep Jussert es va fer promoguda per Aviva, una entitat de la ciutat, la Festa Jove.
1: Sí, vam començar el dia de la pregó amb la Festa Jove, que l'any passat ja es va fer, i aquest any s'ha fet una mica més gran i més llarga, que va ser un èxit, més per gent, bueno, jo dic, molt més jove que nosaltres, sí. Però s'ho vam passar molt bé, va haver-hi molt bon ambient, molt bones actuacions, i va ser com el tret de sortida d'una Festa Major que, des de luego, ha estat fantàstica.
0: Parlem dels pregoners. Aquest any era doble. L'Emili, un dels cantaires de la Coral Marinade, d'altra banda el Piqueras, un noi jove, però ja amb molts seguidors dins de la indústria musical.
1: Sí, vam tindre el Piqueras, que molt jove, però de veritat un nano, bueno, que ja està triomfant molt i maquíssim. El pregó va ser molt maco. Llavors, com una mica de contrapartida, va ser aquesta emergent, un artista emergent, amb la Coral Marinada, que feien aquest any 100 anys de creació, i ens va semblar que era maco tindre conjuntament la part nova i jove amb la part més experta de la Coral Marinada, i realment ens va agradar molt. Van estar tots molt contents i, de veritat, encantadors.
0: També la gran novetat, però, de la Festa Major ha estat la participació de les penyes. Al final van ser, bueno, gairebé
1: 48 penyes i 1.030 i pico inscrits, ara no t'ho sé dir exactament, però més de 1.000 persones. Ha estat la novetat i, des de luego, ha estat un èxit. Ha fet que Castelldefels estigués tot el dia amb gent al carrer, gaudint de la festa, amb grups d'amics, una festa molt més participativa, molt més, si podríem dir, de poble, de sentiment de poble, que és el que es buscava. I, bueno, de les penyes no només ha estat un èxit, és que tothom demana més, amb la qual esperem que es consolidi en properes festes, no només la Festa Major, sinó també estem pensant ja amb la Festa d'Hivern i fer més coses perquè realment quedin arrelades el tema de les penyes.
0: Clar, que estan està de la presentació, no? Però la idea és que facin activitats pròpies d'elles en el context de la Festa Major d'Hivern o d'altres festes.
1: Sí, el tret de sortida ha estat la Festa Major d'Estiu, que òbviament és la festa més important que tenim, però això és una cosa per tot l'any.
0: Molt bé. També gran protagonista la calor que ha fet durant el dia i durant la nit. Això, si continua així aquesta calor, si es fa aquesta predicció de que continuï l'any vinent fer aquesta calor, doncs arribaria a plantejar-se alguns horaris de la festa?
1: Més que horaris, perquè pensa que els horaris, al final, si és que si dius fa calor pel matí o fa calor per la tarda, no, és que fa calor pel matí, per la tarda
0: i per la nit.
1: És tremendo. Inclús, mira, aquest any pel matí les activitats infantils, la majoria es van pensar i es van programar en temes d'aigua, perquè els crios, sobretot, potser pateixen més la calor, i bueno, haurem de buscar la forma de refrescar-nos. Ja ho veurem l'any que ve.
0: Molt bé, de moment, doncs, satisfacció, no?
1: Molta.
0: Per la festa major d'estiu d'enguany, i ja preparant-la d'hivern.
1: Sí, ja estem preparant-la d'hivern. Bueno, avui, aquesta setmana, encara amb una mica de post-resacón, festa major, però sí, ja preparant-la d'hivern, i sobretot és que, ja et dic, el balanç ha estat molt positiu, i el que més ens ha agradat a tots és la participació de la gent. Això... Les penyes, òbviament, han estat una part fundamentalíssima de la Festa Major. Sense les penyes tot hagués estat molt diferent. I, bueno, ja preparant la Festa Major, veiem com continuem a l'hivern, a la senda d'aquest estiu.
0: Molt bé, que com s'ha afegit, senyora?
1: No, només sobretot agrair, perquè sí que és veritat que tots gaudim molt de la Festa Major o de qualsevol esdeveniment que es fa, però darrere hi ha una feinada brutal, importantíssima, el personal de l'àrea de cultura i festes, de veritat que porten molts mesos treballant amb això, i és el que et deia, 50 i pico activitats en 3 dies i mig, coordinar tot això no és que sigui no fàcil, és que és complicadíssim. Hi ha hagut un tema d'organització perfecte, no hem tingut cap errada, inclús en temes de seguretat també molt bé, cap aldarull, cap cosa que pugui de vegades... embrutin una mica la festa. I sí que vull agrair a tot el personal que ha treballat amb aquesta Festa Major, a l'àrea, Protecció Civil, policia, perquè tothom ha estat molt coordinat, i això ha fet que també l'èxit hagi estat més evident.
0: Són les persones que estan treballant abans de la Festa Major, però també durant la Festa Major, perquè la resta ens diverteixen.
1: I avui recollint.
0: Abans, durant...
1: I després.
0: Molt bé, quantes persones s'estima que hagin pogut assistir a la Festa Major d'estiu?
1: No t'ho puc dir perquè encara estem esperant valoracions de policia local, però el que està clar és que la muntanyeta està a tope, tant a Xenoa com a Tallers, la plaça també, amb Hostaleros Muertos, amb totes les actuacions que s'han fet, amb Electrobacassis, va ser un exitazo. Estem valorant, però molta.
0: Moltíssimes gràcies, i Cristina Colona, regidora de festes, que descansi aquests dies.
1: Moltes gràcies, Anna.
0: A vostè, bon dia.

0: A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català.
1: Què et sembla si seiem una mica més a prop? Des d'aquí no veig bé la pantalla.
2: D'acord, però si no veus bé la pantalla des d'aquí, vés a l'oculista, perquè no hi veus gaire.
1: Sí, tens raó. Potser sí que hi hauré d'anar.
0: A Punt de Sal. En català, veure significa percebre una cosa amb els ulls. En canvi, veure-hi significa tenir capacitat de visió. Per exemple, aquest matí he vist la Maria, però no m'ha reconegut perquè sense ulleres no hi veu gens. A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català. castelldefels@cpnl.cat
3: Castelldefels, així som!

A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.

0: Ràdio Castelldefels. És la una. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
2: Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. RadioCastelldefels.org.

Molt bon dia, benvinguts, benvingudes a l'informatiu de Ràdio Castelldefels de dilluns 17 d'agost. Comencem amb els principals temes informatius de la jornada d'avui a Castelldefels. La Festa Major tanca amb una elevada participació i reforça el protagonisme de la ciutadania. Castelldefels ha posat punt i final a 4 dies intensos de Festa Major amb un balanç marcat per l'alta participació als actes programats, la bona resposta a la creació de les noves penyes festives i una àmplia oferta d'activitats que ha combinat música, cultura popular, esports i propostes familiars. L'Associació de Cultura Popular Catalana fa un balanç positiu en una Festa Major marcada per la seva alta participació als carrers. Després d'aquests 4 dies intensos d'activitats, els responsables de l'entitat destaquen especialment la participació ciutadana als actes de cultura popular, l'augment del públic al correfoc i els bons resultats assolits també per la colla castellera. Piqueres i la Coral Marinada van donar el tret de sortida a una Festa Major marcada per la tradició i les noves generacions. Un dels moments que va marcar l'inici va ser el pregó de dijous al vespre. La Coral Marinada, coincidint amb el seu centenari, l'artista castelldefelenc Piqueres van ser els encarregats de donar la benvinguda oficial a unes festes que també van estrenar les noves penyes de Festa Major. Comencem!

0: Un cop finalitzada la Festa Major de 2026, l'Ajuntament de Castelldefels fa un balanç molt positiu d'una celebració que ha tornat a mobilitzar milers de persones entre el 13 i el 16 d'agost. Durant 4 dies, la ciutat ha acollit més d'una 50ena d'activitats repartides per diferents espais, amb una programació que ha combinat música, cultura popular, propostes familiars, esports i activitats per totes les edats. La regidora de Festes, Cristina Corona, considera que les expectatives s'han complert i destaca especialment la resposta dels veïns i les veïnes.
1: Doncs jo crec que podem dir que les expectatives s'han cobert, ha estat una festa major molt participativa, sobretot això, la gent crec que ha gaudit de tots els eventes que s'han fet, pensa que han estat un total de més de 55 o 56 activitats en 3 dies i mig, es va buscar que tothom tingués un espai i alguna cosa per fer i per gaudir per totes les edats i crec que ho hem aconseguit. Ha estat, de veritat, molt, molt, molt bé. Estem molt contents. I, sobretot, és que, ja et dic, el balanç ha estat molt positiu i el que més ens ha agradat a tots és la participació de la gent. Això, les penyes, òbviament, han estat una part fundamentalíssima de la Festa Major. Sense les penyes tot hauria estat molt diferent. I, bueno, ja preparant la Festa Major, veiem com continuem a l'hivern, a la senda d'aquest estiu.
0: Un dels grans protagonistes d'aquesta edició ha estat el projecte de les noves penyes de Festa Major. La iniciativa, que s'estrenava aquest any, ha registrat més d'un miler d'inscrits i ha contribuït a generar una major presència de públic als carrers durant tota la celebració. L'Ajuntament considera que aquesta proposta ha ajudat a reforçar el sentiment de comunitat i la participació ciutadana, convertint-se en una de les principals novetats de la Festa Major. Escoltem la Cristina Corona, regidora de Festes.
1: 48 penyes i 1.030 i pico inscrits, ara no t'ho sé dir exactament, però més de 1.000 persones. Ha estat la novetat i, des de luego, ha estat un èxit. Ha fet que Castelldefels estigués tot el dia amb gent al carrer, gaudint de la festa, amb grups d'amics, una festa molt més participativa, molt més, si podríem dir, de poble, de sentiment de poble, que és el que es buscava. I, bueno, de les penyes no només ha estat un èxit, és que tothom demana més, amb la qual esperem que es consolidi en properes festes, no només la Festa Major, sinó també estem pensant ja en la Festa d'Hivern i fer més coses perquè realment quedin arrelades el tema de les penyes. El tret de sortida ha estat la Festa Major d'estiu, que òbviament és la festa més important que tenim, però això és una cosa per tot l'any.
0: La programació musical ha estat un altre dels grans atractius d'aquest any. Els diferents escenaris habilitats a la ciutat han acollit actuacions de grups i artistes per tots els públics molt diversos, amb concerts destacats com els de Tallets i Chenoa al Parc de la Muntanyeta, però també amb propostes com Ginestar, Los Toreros Muertos, Bulsara, Brindis, Americanos o Camera Bacassis. La Festa Major també ha reservat un espai rellevant pel talent local. És el cas de Vesta, la formació guanyadora del concurs de Nous Talents 2026, que va actuar dissabte abans del concert de The Tallets, davant d'un dels públics més nombrosos de tota la programació. També les propostes familiars han registrat una elevada participació durant els 4 dies de festa. La Festa de l'Aigua, la Senyora Bombolles, la Festa de l'Escuma, el Tobogan Aquatic Splash Slide o el Holy Dolly Festival han tornat a reunir nombroses famílies en diferents punts de la ciutat. Entre activitats que han guanyat protagonisme aquest any destaca també la Festa Jove Alternativa, que va donar el tret de sortida a la programació de dijous, així com el Jardí de la Llum del Castell, una proposta cultural que ha ofert una alternativa més tranquil·la basada en música, la dansa i la gastronomia en un entorn patrimonial. La regidora de Festes ha valorat positivament l'acollida d'aquestes iniciatives i ha destacat la importància d'oferir espais pensats per públics diferents dins d'una mateixa Festa Major. L'escoltem.
1: Sí, vam començar el dia de la pregó amb la Festa Jove, que l'any passat ja es va fer i aquest any s'ha fet una mica més gran i més llarga, que va ser un èxit, més per gent, bueno, jo dic, molt més jove que nosaltres, sí. Però s'ho vam passar molt bé, va haver-hi molt bon ambient, molt bones actuacions i va ser com el tret de sortida d'una Festa Major que des de llavors ha estat fantàstica. Mira, el tema del castell, la veritat és que va quedar, a més de preciós, s'han fet activitats, era un altre tipus d'activitats, més tranquil·les, com més per gaudir en calma i prendre una copeta i tal, molt bonic. Tothom que ha pujat ens ho ha dit, que els ha agradat molt, i era, bueno, un format una mica diferent a el que es feia al poble, una mica per diferenciar el que dèiem abans, que tothom tingués un espai per gaudir el seu gust.
0: La clausura de la Festa Major va arribar diumenge amb alguns dels actes més multitudinaris del programa, com el Holy Dolly Festival, el Correfoc, el concert de Chenoa o els tradicionals focs artificials al Passeig Marítim. Pel que fa a la seguretat, la celebració s'ha desenvolupat amb normalitat gràcies al dispositiu especial desplegat per policia local amb el suport dels Mossos d'Esquadra. També s'han mantingut actius els diferents punts Lila Plus instal·lats als principals espais festius per reforçar les tasques de prevenció i sensibilització davant les violències masclistes i la LGTBI-fòbia. Amb les festes ja finalitzades, l'Ajuntament considera que aquesta edició ha estat marcada per l'alta participació ciutadana, la bona acollida de les noves penyes i la consolidació d'una programació capaç de combinar tradició, música i activitats per tots els públics molt diversos. Amb la Festa Major ja finalitzada, també és moment de fer balanç d'una de les entitats amb més activitat durant aquestes festes. Sens dubte, l'Agrupació de Cultura Popular de Castelldefels, responsable de bona part dels actes tradicionals, han omplert els carrers de la ciutat de festa. Des de l'entitat valoren molt positivament la resposta del públic i la participació registrada en activitats com els correbars, la baixada dels gegants, la cercavila, la processió, la diada castellera o el correfoc. Segons ens explica el president de l'Agrupació de Cultura Popular, Jan Molero, centenars de membres de diferents colles han participat activament en una edició especialment intensa. L'escoltem.
2: En general, una festa major més feta amb bastant bé, molt contents de la participació, sobretot de la ciutadania i dels resultats de totes les activitats. Tant són dies molt intensos, però també molt, molt divertits i molt agraïts de fer. Som unes 280 persones i haurem sortit totes, bueno, potser algú estava de vacances així, però posem que 250 persones segur que han sortit als carrers acompanyant les diverses activitats de l'agrupació, ja fos el dia 13 amb el Correbars, el dia 14 amb la baixada dels gegants o amb la cercavila, el dia 15 amb la processó i després amb la diada castellera. Per cert, vam tenir molts resultats, després els comentem, o si no, el dia 16 amb la tabalada i el correfoc. O sigui que molt content, sobretot també ahir mateix, que va haver moltíssima gent al correfoc. Aquests últims anys està incrementant moltíssim el públic del correfoc i ens alegra molt.
0: Un dels actes que més públic va tornar a reunir va ser precisament el correfoc de diumenge. L'agrupació assegura que en els darrers anys s'ha observat aquest increment progressiu de l'assistència a aquest espectacle, convertit ja en un dels grans atractius de la cloenda de la Festa Major. La calor va ser altre dels elements que va marcar algunes de les activitats, especialment aquelles que es desenvolupaven a les hores centrals del dia. Per aquest motiu, l'organització va reforçar el repartiment d'aigua. Escoltem el Jan Melero, president de l'Agrupació de Cultura Popular de Castelldefels.
2: Doncs bé, és una mica desconegut, no? El primer any es va relacionar una mica amb que no es va fer correfoc a Gràcia, però enguany sí que es fa i també segueix es venint públic. No sé, potser també coincideix amb que hi ha gent que ve abans dels concerts o... Bueno, però la veritat que estem molt contents perquè té molt bona recepció. Sí, s'ha d'anar molt a compte i beure molta aigua, perquè durant aquesta Festa Major haurem gastat unes ampolles d'aigua, serem carregar cotxes sencers d'aigua, tenim 40 paquets d'aigua, perquè pels 4 dies de festa anàvem repartint aigua a tothom perquè si no, per vigilar sobretot cop la calor i totes aquestes coses perquè s'anen en compte. I la processó a les 12 del migdia és tradicional, però cada cop es fa més dura perquè sí que és cert que enguany ha fet bastanta més calor que la processó de l'any anterior, almenys la meva percepció, i sí que es va fer dur acabar la processó, es va fer una mica dur per la calor perquè apretava bastant.
0: Més enllà dels actes festius, la Festa Major també va deixar un dels moments més destacats de l'any per als castellers de Castelldefels. La Diada Castellera va permetre assolir importants objectius tècnics que ara reforcen les expectatives de la colla de cara als reptes del tram final de la temporada. De fet, els grocs ja preparen la seva preparació per al concurs de Castell, una de les cites més importants del calendari casteller i que enguany disputaran a Tarragona després d'haver pujat a categoria.
2: Sí, també van ser molt multitudinaris i van estar molt bé per poder preparar tots aquests objectius que, sens dubte, si no haguéssim tingut uns assajos tan grans i tan bons, no haguéssim pogut assolir els objectius que vam assolir dissabte. Tenim, em sembla, Terrassa, Vilafranca i el Prat durant el setembre i després el concurs de Castells. El concurs es fa en tres jornades. La primera és a Torredembarra l'últim diumenge de setembre i la segona i la tercera són a Tarragona, a la Tarragona Arena Plaça, el dissabte i el primer diumenge d'octubre. I nosaltres anem a la segona, hem fet el salt de la sessió de Torredembarra a la sessió de Tarragona el dissabte i estem molt contents i per això estem fent tota aquesta campanya de comunicació i esperem poder portar tota la ciutadania de Castelldefels cap a Tarragona per donar-nos un cop de mà. Una plaça molt important, com es diu, el concurs de Castells és l'espectacle més gran del món. És una cosa impressionant veure el bany de colors aquell de totes les camises mesclant-se. Tots els colors és molt maco.
0: La cultura popular també va tenir enguany una dimensió de convivència i intercanvi cultural. Dissabte, la ciutat va rebre els gegants de Torrejón de Ardoz, que van participar en diferents activitats de la Festa Major i van compartir experiències amb les colles locals. Una col·laboració que dona continuïtat als vincles establerts entre dues poblacions durant els darrers anys i que podria ampliar-se en futures edicions.
2: També recordar que ara s'ha passat que el dissabte vam tenir aquí els gegants de Torrejón d'Ardoz, que també els agraïm molt que s'hagin pogut desplaçar fins aquí i de veritat que s'ho van passar molt bé, van dormir una nit, van poder anar a la platja. I bueno, agraïm molt la visita i a veure si l'any que ve continuem fent coses. La tradició de gegantera és potent a Catalunya però hi ha arreu d'Espanya també, en menys mesura, però és una mica diferent, els contextos festius i tot això, però bueno, vam anar allà a Torrejón per les seves festes l'any passat i enguany han tornat ells per les nostres i bueno, volíem que també vinguessin els seus diables. Per un tema de permisos no va ser possible, però ja, de cara a l'any que ve potser tornem a mirar si poden venir els diables.
0: Des de l'Agrupació de Cultura Popular consideren que aquesta Festa Major ha tornat a demostrar la bona salut de les entitats culturals de la ciutat i la capacitat de mobilització de les seves colles. Un treball que es desenvolupa durant tot l'any però que té el seu aparador més visible durant els dies de Festa Major, quan la cultura popular torna a convertir-se en una de les grans protagonistes dels carrers a Castelldefels. Un dels moments que quedarà en les imatges més representatives d'aquesta Festa Major, d'aquests dies d'activitats, va ser el pregó que dijous al vespre va donar l'inici oficial de la Festa, Concerts i Cultura Popular. Enguany, l'Ajuntament va apostar per un pregó compartit que reunia dues figures amb una forta vinculació amb la ciutat. D'una banda, la Coral Marinada, que aquest any ha commemorat el seu centenari, i d'altra, Piqueras, un dels artistes castelldefelencs amb més projecció dins l'escena musical actual. L'acte va començar amb la recepció institucional de les noves penyes de la Festa Major, amb una de les novetats que s'han estrenat aquest any. Abans de donar pas als pregoners, la conductora de l'acte va ser la locutora de Ràdio Castelldefels, Ana López, que va ser l'encarregada de presentar les dues figures protagonistes de la vetllada. L'escoltem.
3: Benvingudes, benvinguts a l'acte de presentació del prego de la Festa Major. Enguany, a càrrec de la Coral Marinada i del músic i veí de Castelldefels, Piqueras. També en aquest acte serà la presentació de les noves penyes de la Festa Major d'estiu. La Coral Marinada és una de les entitats més veteranes de Castelldefels, amb més de 100 anys d'història, que continua avui en dia conservant les nostres tradicions. hem de recordar que el cant coral ja era present a l'antic teatre grec. Al món romà, grups de joves uniformats cantaven als temples en honor de la divinitat. A l'edat mitjana, els temples, a més dels cants que feien els religiosos, els fidels, entonaven els goig en honor del sant patró de l'església o ermita. El dia de la Verge del Roser hi cantaven caramelles. El nom de caramelles ve d'un humil instrument de pastors, una flauta curta de canya o dos, dita caramella que acompanyava el cor popular. A Catalunya, al segle XIX, adquireixen una popularitat enorme. Assagen música religiosa, sardanes, valsos, popurris, habaneres i també cançons satíriques sobre la vida de les persones conegudes per tothom i les institucions. A Castelldefels, molt possiblement, s'havien cantat caramelles des de sempre, tots els anys, la nit, de dissabte, el diumenge i el dilluns de Pasqua de Resurrecció. Però la primera referència escrita data de l'any 1927.
0: La primera intervenció va correspondre a la Coral Marinada, una entitat que forma part de la història cultural de la ciutat i que ha mantingut una de les activitats continuades durant diverses generacions de castelldefelencs. La seva participació al pregó coincidia més amb la seva celebració dels seus 100 anys de trajectòria. Emili Rovira, cantaire veterà de la Coral Marinada.
4: Molt bona nit a tothom. Benvingut, alcalde, senyor Manu Reyes. També regidora de festes, Cristina Corona. Igualment, el regidor de Cultura, Cristian Undamà. És un gran honor de trobar-nos aquí a la plaça de l'Església per donar el tret de sortida a la nova Festa Major de Castelldefels. En primer lloc, volem agrair a l'Ajuntament, al senyor alcalde, la regidora de Festes i el de Cultura i a tot el consistori que hagin volgut comptar amb nosaltres per pronunciar aquest pregó. Per les caramelles de Castelldefels i per el Coral Marinada, és un orgull poder participar un dels moments més especials de la Festa Major. Precisament quan acabem de celebrar els nostres 100 anys d'història. 100 anys no es diuen de pressa ni passen, però darrere d'aquesta xifra hi ha moltes persones, moltes cançons, molts assajos, moltes trobades i moltes alegries.
0: La segona part del pregó va estar protagonitzada per Piqueres. Abans de la seva intervenció, l'Anna López va repassar el curt recorregut professional de l'artista des dels seus inicis fins a convertir-se en una de les veus emergents amb més seguiment del moment. Escoltem l'Anna López.
3: Piqueres és el nom artístic de Díaz Balañá Rebet. De vender su PlayStation a los 15 años para comprarse un micro, a reivindicar la rumba como sonido generacional. Así, es uno de los nombres llamados a redefinir la música. Su camino, como el de otros muchos artistas, no empieza en un gran estudio de grabación ni en una discográfica de renombre. Empieza en una habitación de su casa familiar en Castelldefels, su ciudad y aquella que le ha visto crecer a nivel personal y profesional. Este 2026, Piqueras está arrasando con más de 1.800.000 oyentes mensuales en Spotify. En su etapa actual se fusionan géneros como la rumba, el flamenco y el rock español. Este año ha lanzado sencillos de éxito como Tu Disco de Oro, No Le Digo Que No, Rumba Demonia y Zalamera, además de realizar destacadas giras en festivales de música. Adelante.
0: Ja des del balcó de l'Ajuntament, Piqueres va compartir amb els assistents una intervenció molt personal en el que va aprofitar l'ocasió per reivindicar les seves arrels i recordar alguna de les persones que han estat importants a la seva trajectòria. Escoltem el Piqueres, artista castelldefelenc i pregoner de la Festa Major.
5: Antes de nada, quiero dar las gracias al Ayuntamiento y a todos los que me han regalado el honor de ser el pregonero y abrir nuestras fiestas este año. Para quien me conoce, seguro que es raro verme hablar con un papel delante, ya que yo soy más de fluir y meter chistes de cuñado de por medio. Pero como no quiero que mi padre me eche la bronca nada más bajarme el atril, he dicho, mejor me lo preparo, no vaya a ser. Que yo esté aquí delante vuestra ahora mismo es por un cúmulo de cosas. Lo fácil sería explicaros que empecé a hacer música con 14 años, me vendí la Play para comprarme un micro, que trabajé mucho y me fui a Madrid para cumplir mi sueño. Pero que yo esté aquí no es por culpa mía, ni mucho menos por casualidad. Para saber por qué estoy aquí hay que remontarse hace muchos años. Hay que irse a un pueblecito de Jaén, Andalucía. O sea, en ese pueblo nació y creció Antonio Rever, el verdadero protagonista de hoy. Trabajó la oliva antes de aprender a hablar. Trajo dinero a su casa antes de aprenderse las tablas de multiplicar. Y formó una familia mucho antes de saber que la palabra psicólogo tenía una P delante. Ya que en la época solo los que tenían dinero para poder acceder a una educación decente, cosa que a día de hoy parecen básicas y que a más de uno se le olvida, que en cualquier momento nos pueden quitar ese privilegio.
0: La combinació entre una entitat centenària i un artista de nova generació va voler reflectir dues realitats que conviuen a Castelldefels, el paper de les entitats que han contribuït a construir la identitat cultural de la ciutat i l'aparició de nous talents que projecten el nom del municipi més enllà del seu territori. L'acte es va tancar amb la intervenció de l'alcalde de Castelldefels, Manu Reyes, que va declarar inaugurada oficialment la Festa Major i va animar la ciutadania a participar en les activitats programades al llarg del cap de setmana. L'escoltem.
6: Ja tenim la Festa Major 2026 i fa goig veure la plaça plena de gom a gom amb tantíssima gent, amics, veïns i veïnes de la nostra ciutat que avui ens acompanyen en un dia molt important en aquestes festes. Però abans de tot, deixeu-me que li doni les gràcies a la Coral Marinada i al Piqueras, que han fet dos pregons increïbles i crec que es mereixen un fort aplaudiment. Vinga! La veritat és que és un orgull que la nostra ciutat tingui, doncs, per un costat, entitats de més de 100 anys, l'entitat més antiga de la nostra ciutat, que comparteix i que porta sempre la tradició, la cultura, que porta l'essència de Castelldefels des que eren pràcticament 300 persones, i també, d'altra banda, gent jove que ha crescut i ha nascut a la nostra ciutat i que viatgen arreu del món portant sempre el nom de Castelldefels. Per tant, de veritat, és un honor per nosaltres que estigueu en aquest dia tan important. Avui comencen, doncs, unes festes i vull donar les gràcies també a totes aquelles persones que fan possible aquesta festa, començar pels voluntaris, per l'Agrupació de Cultura Popular, per les entitats, per l'Àrea de Cultura i Festa de l'Ajuntament i els regidors que ens acompanyen i, per tant, que gaudiu d'aquestes festes, que gaudiu dels concerts, de totes les activitats, amb els amics, amb la família, amb la canalla. Feu-lo sempre amb molt de respecte i convivència, que jo crec que això és molt important. Ho fareu, veritat? Sobretot respecte i convivència. I per tant, també avui tenim una novetat que de veritat ens fa molt feliços, que és la creació de les penyes de Castelldefels.
0: A partir d'aquell moment van arrencar 4 dies de celebració que han inclòs concerts, activitats familiars, cultura popular, actes tradicionals i la participació de milers de persones als diferents espais festius de la ciutat. Aquest dilluns, coincidint amb el balanç de la Festa Major, la regidora de Festes, Cristina Corona, ha destacat la bona acollida que ha tingut aquesta fórmula compartida i ha valorat positivament una elecció que ha permès reunir en un mateix escenari dues generacions i dues maneres diferents de representar Castelldefels.
1: Tindrà el Piqueras, que molt jove, però de veritat un nano bueno, que ja s'ha triomfat molt i maquíssim. El pregó va ser molt maco, llavors com una mica de contrapartida va ser aquesta emergent, un artista emergent, amb la Coral Marinada, que feien aquest any 100 anys de creació, i ens va semblar que era maco tindre conjuntament la part nova i jove amb la part més experta de la Coral Marinada, i realment ens va agradar molt. Van estar tots molt contents i de veritat encantadors.
0: Amb el pas dels dies, el pregó ha acabat convertint-se en una de les imatges més simbòliques d'aquesta Festa Major. Una fotografia de la ciutat que combina tradició, associacionisme, creativitat i noves generacions, que va servir per donar inici a unes celebracions que han tornat a omplir els carrers de Castelldefels.

Doncs amb aquesta notícia hem arribat al final de l'informatiu. Abans d'acomiadar-nos, fem un repàs als principals titulars de la jornada d'avui, dilluns 17 d'agost a Castelldefels. La Festa Major 2026 es tanca amb una elevada participació i reforça el protagonisme de la ciutadania. Castelldefels ha posat el punt final a 4 dies intensos de Festa Major amb un balanç marcat per l'alta participació als actes programats, la bona resposta de la creació de les noves penyes festives i una àmplia oferta d'activitats que ha combinat música, cultura popular, esports i propostes familiars. L'Associació de Cultura Popular Catalana fa un balanç positiu també d'una Festa Major marcada per l'alta participació als carrers. Després de 4 dies intensos d'activitats, els responsables de l'entitat destaquen especialment la participació ciutadana als actes de cultura popular, l'augment del públic al correfoc i els bons resultats assolits també per la colla castellera. Piqueres i la Coral Marinada van donar el tret de sortida a una Festa Major marcada per la tradició i les noves generacions. Un dels moments que va marcar l'inici va ser el pregó de dijous al vespre. La Coral Marinada, coincidint amb el seu centenari, i l'artista de Castelldefels, Piqueres, van ser els encarregats de donar la benvinguda oficial a unes festes que també van estrenar les noves penyes de Festa Major. Ara sí, amb aquest recordatori dels temes que han estat marcant l'actualitat informativa d'avui, ens acomiadem fins demà. Gerard Carreras ha estat al control tècnic i us ha informat la Zeneida Martín. Gràcies per acompanyar-nos un dia més. Tornem demà a la mateixa hora per compartir de nou tot el panorama informatiu local. Molt bona tarda i fins demà.

0: a fons.
1: Posem el focus en unes dades que ens ajuden a entendre millor com es mou el turisme al nostre territori. El Lab Turisme de la Diputació de Barcelona ha presentat la tercera edició de l'informe de visitants als atractius turístics de la regió de Barcelona corresponent al 2025, amb una novetat important, un visor interactiu que permet consultar les dades per municipis, comarques i tipologies d'atractius. I aquestes dades deixen també una fotografia positiva per a Castelldefels. El Canal Olímpic es consolida com el segon atractiu turístic més visitat del Baix Llobregat, mentre que el castell és també el segon recurs més visitat de la comarca a la categoria de patrimoni arquitectònic. Per conèixer què hi ha darrere d'aquestes xifres, com es recullen, què ens indiquen i com poden ajudar els municipis a planificar millor les seves polítiques turístiques, saludem ara la Montse Giró, cap del Lab Turisme de la Diputació de Barcelona. Montse, benvinguda i molt bon dia.
2: Molt bon dia, gràcies.
1: Per començar, què és exactament aquest informe? Quin valor té per als municipis i als professionals del turisme?
2: Sí, l'informe de visitants als atractius turístics de la regió de Barcelona, que hem fet públic recentment des de Turisme de la Diputació, és un recull de dades de freqüentació als principals atractius i recursos turístics de la regió de Barcelona, que en aquest anàlisi no exclou la ciutat de Barcelona. Com deies, és la tercera edició d'aquest informe que enguany mostrem en format interactiu. No? Ho hem fet amb una eina de visualització en línia que permet consultar a mida totes les dades des del 2018 al 2025. Per tant, tenim un històric de 8 anys respecte a aquestes dades i que es poden consultar per àmbit geogràfic, no? O sigui municipi, comarca o marca turística, per tipologia d'atractiu i per any de la dada. No? Per tant, es disposa de dades en quant a dimensió i territorialització d'aquests fluxos turístics. Mm-hmm. Aquest exercici el que volem és fer transferència d'aquestes dades que venim recollint des del Lab Turisme des del 2011 i aquesta recollida es fa en col·laboració cal dir-ho també, doncs, en col·laboració amb els Consells Comarcals i els Consorcis de Turisme del territori que ens ajuden a fer aquesta recopilació de dades des dels seus territoris. No? I aprofito doncs, per agrair aquesta col·laboració que fem amb els tècnics d'aquests ens turístics. No? I, per tant, per nosaltres la transparència de la informació és un dels nostres objectius que tenim en l'ADN com a administració pública posant en obert aquestes dades des de la Diputació per tots els agents del sector turístic i també per la ciutadania.
1: Mm-hmm. Montse, justament mencionaves que esteu recollint les dades des del 2011. Estem parlant que aquest informe és la seva tercera edició. En quin moment es va començar a fer l'informe i com ha evolucionat? Potser al principi eren dades més avançades cap a professionals, perquè ara l'interessant, i crec que és important remarcar d'aquesta eina, és que qualsevol ciutadà hi pot accedir també i comparar els municipis i l'evolució dels darrers anys.
2: Exacte. Nosaltres vam recollint aquestes dades des del 2011. Sí que és veritat doncs, que hem anat com a poc, no? Pues interactuant amb les diferents comarques per anar recollint aquesta informació que a nosaltres des de la Diputació ens costa més arribar. No? A través de les comarques és el nostre braç una mica de col·laboració amb el territori i hem anat pues, creixent, diguéssim, amb el volum de dades que tenim i ja fa 3 anys doncs, que vam començar a editar aquest monogràfic sobre els visitants als atractius turístics i l'havíem fet fins ara en format document, PDF, diguéssim, analitzant una mica comarca a comarca quins eren els principals atractius i per tipologies, etc. Però ara, bueno, doncs amb les eines que tenim a disposició avui en dia, doncs hem volgut donar un pas més enllà i tenir aquest visor més, que és com una eina més dinàmica, més interactiva, en obert, i que es pot trobar a la web del Lab Turisme i, per tant, a disposició de tothom, perquè cadascú cerqui la informació del seu interès a través dels diferents filtres que permet l'eina, no? Que pots triar doncs, l'any de les dades, que podem veure des del 2018 i, per tant, podem veure abans de la pandèmia, no? I com ha anat evolucionant una mica els fluxos per territoris i també doncs, per marca turística, pots seleccionar per marca turística, per comarca, i a través d'un mapa interactiu pots filtrar també per municipi. I després el que dèiem de les tipologies de recurs. No? Hem identificat 8 diferents tipologies de recurs i també doncs, pots filtrar per aquesta tipologia. Així doncs, l'usuari pot anar això, jugant una mica amb les dades, consultar informació concreta que cerqui, però també veure tendències no? en les tipologies de recursos, etc. No? Uh-huh. I doncs, això, hem afegit també doncs, un llistat complet de tots els atractius analitzats, que en el 2025 són un total de 180, i veure doncs, en una mateixa taula, per exemple, doncs, tots els recursos, el nombre de visitants de tots aquests recursos i les variacions interanuals respecte als anys anteriors. No? Així, doncs, no sé, un ajuntament en concret, una comarca que vulgui veure les dades del seu àmbit territorial o un operador turístic no? especialitzat en natura i vulgui veure quins són els recursos vinculats a la natura que estan tenint més interès en el nostre territori, o fins i tot doncs, un estudiant o una universitat que estigui fent algun treball de recerca, etc., vinculat a l'activitat turística, doncs pot veure ja doncs, aquestes dades.
1: Ara que parlava de les tendències, parlem d'aquestes grans tendències del turisme a la demarcació. L'informe parla de més de 26 milions de visites, 26 milions de visites al 2025. Quin retrat fan aquestes dades del turisme a la província de Barcelona?
2: Doncs tenim una àmplia oferta d'atractius turístics. No? Com deia, són 180 els que estan analitzats en aquest informe, en aquest estudi, però són els principals, diguéssim, locomotores turístiques del nostre territori. No? Bueno, aquí el que cal destacar potser és que hi ha una certa concentració de recursos o atractius a les comarques de Barcelona. O sigui, dintre dels 180 recursos analitzats, n'hi ha 107 que són d'aquest àmbit territorial, de les comarques de Barcelona, no? que és com un 60% sobre el total. I això inclús és més evident si en lloc de veure el nombre de recursos, mirem el volum de visitants d'aquests recursos. I així tenim que el 78% del total de visitants es concentra en aquestes 6 comarques de Costa Barcelona. No? Podem veure també doncs, això grans locomotores potents, com són la Roca Village al Vallès Oriental, no? un recurs vinculat al shopping, al Parc Natural de Collserola, que està entre diverses comarques, al Viladecans d'Estail Aulets, que està al Baix Llobregat, o al Monestir de Montserrat. No? Que tots, només aquests 4 recursos ja sumen 18 milions de visitants. Per això podem dir que són com locomotores turístiques. Uh-huh. També veiem doncs, una alta diversificació en quant a les tipologies d'atractius. Tenim, el que dèiem, 2 grans recursos vinculats al comerç, al shopping, que són centres comercials de perfil turístic. No analitzem altres tipus de centres comercials que donen servei més al resident, no? Però tenim 16 espais naturals, tenim gairebé 10 recursos vinculats al enoturisme, tenim 87 museus i col·leccions, tenim 48 recursos vinculats al patrimoni arquitectònic, 6 recursos vinculats al turisme actiu i esportiu i altres atraccions turístiques. Per tant, aquesta diversificació també està palesa amb les dades, no? Al final, quan agregues no? aquestes dades i fas aquest anàlisi per tipologia d'atractiu, doncs veus una mica aquesta diversificació en quant a tipologia de motivació turística.
1: Uh-huh. Ens destacaves aquests atractius més visitats vinculats a les compres i als espais naturals. D'aquí, molt interessant aquestes dades que trobem al vostre visor, perquè per una banda el perfil turístic suma un total de 10,4 milions de visites i per altra els espais naturals que ens destacaves, Montse. En total heu analitzat, teniu dades de 16 espais naturals que apareixen a l'oferta del visor i sumen 9,9 milions de visitants. O sigui que la veritat, molts milions dins d'aquests 26 que estàvem parlant en general de 2025, i ens expliquen, com ens estaves dient també, aquestes preferències dels visitants. A partir d'aquí, m'agradaria passar al cas concret de Castelldefels, posar la lupa a la nostra ciutat. D'aquí, de Castelldefels, heu recollit dades de dos espais, estem parlant del Canó Olímpic i del Castell, amb unes dades especialment positives, també les destacàvem al principi, el Canó Olímpic es consolida com el segon atractiu turístic més visitat del Baix Llobregat i el castell és el segon recurs dins de la tipologia de patrimoni arquitectònic. En aquest sentit, a més, també al principi, Montse, ens deies que agraïeu la tasca que feu amb el Consell Comarcal. Des d'aquí és des d'on també recolliu dades d'aquests dos espais de Castelldefels? Col·laboreu també amb l'Ajuntament? O com feu tota aquesta cerca de dades dels nostres espais i si teniu previsió també d'incloure més espais emblemàtics de la nostra ciutat al Bisó?
2: Exacte, sí. Sí, aquest, destacava al principi aquesta col·laboració en la recollida a través dels consells comarcals, que són els que tenen, al final, més contacte, no?, amb el territori i amb els municipis, no? I ells ens ajuden, a través també dels tècnics municipals de cada ajuntament, doncs aquesta recollida. La recollida es fa voluntària, és a dir, si nosaltres hem anat recollint i els diem, no?, que aquestes dades seran públiques, no?, que estem fent la recollida en global per tota la província de Barcelona i que es publicaran. Per tant, aquí recollim dades que voluntàriament cedeixen als diferents atractius que surten en aquest visor. Sí que és veritat que no es mostren els recursos atractius que tenen menys de 700 visitants, ¿vale? Perquè aquest és un tema important també, perquè hi ha després tota una cua llarga d'atractius amb menys visitants, però que aquí no s'han inclòs per no fer la fotografia més gran, no? Tampoc es disposa, per exemple, de dades de platges, no? Que en el cas de Castelldefels, doncs, és un dels grans atractius, no? Però aquest és un recurs o un atractiu que és més difícil disposar de dades, no? No es disposa de dades així sistemàtiques de recollida i que siguin comparables amb la resta de platges de la costa de Barcelona, no? Sempre que recollim aquestes dades intentem homogeneïtzar el que és la recollida, que es faci amb els mateixos criteris, no? Sí que hi ha algunes platges que tenen sensòrica o algun tipus de control d'accessos, etc. Però el que no volem és posar dades que no estiguin contrastades o que siguin metodologies pròpies, no? Llavors, en el cas de les platges, i en el vostre cas en concret, doncs és important destacar això, que no hi ha dades de platges. I, per tant, tenim des de Castelldefels aquests dos recursos que ens han facilitat les dades, el Canal Olímpic, no?, que és aquest recurs categoritzat dins de la tipologia de recurs actiu esportiu, que ha rebut 240.000 visitants durant el 2025, un volum similar al de l'any anterior, però el més alt de la seva sèrie, des del 2018, com dèiem, i com deies tu també, és el segon atractiu de la comarca en volum de visitants per darrere al Viladecant de Styles Outlet, no? I en el cas del Castell de Castelldefels, que és un recurs patrimonial, arquitectònic, ha rebut un total de 27.000 visitants, amb aquest creixement important del 27% respecte a l'any anterior. I podem dir, per exemple, que del total de recursos de patrimoni arquitectònic de tota la regió de Barcelona, que són 48, que s'han analitzat, el castell estaria en el número 8 dintre d'aquest rànquing, que no som molt partidaris de fer rànquings, però sí ajuda una mica a dimensionar una mica aquest recurs i la resta de recursos, no?
1: Ara que justament menciones que un rànquing pot ajudar a dimensionar, també com contribueix aquesta eina a avançar cap a un model de turisme sostenible? Com pot avançar també l'Ajuntament? Com li pot ajudar a prendre decisions en base a aquestes dades?
2: Bé, sí, principalment aquestes dades el que ajuden és, el que hem dit, dimensionar els fluxos turístics dintre d'un territori, com és la província de Barcelona, tan divers, no?, a territorialitzar aquesta informació, o sigui que les dades estan geoposicionades i es poden veure, doncs, per municipis i veure com, on es concentren aquests grans fluxos, no? La gent es desplaça, no?, per conèixer i visitar aquests atractius i aquesta visita sovint el seu impacte va més enllà de la pròpia visita al recurs, no? Pot quedar a dinar, pot anar a prendre un gelat o anar a la platja, no? Llavors, aquests impactes que poden generar aquestes visites de forma més indirecta, que a més són en termes econòmics, no?, cap a la restauració, per exemple, però també tenen un impacte social, cultural i ambiental, no? En aquest sentit, per exemple, com deies, en els espais naturals, arran sobretot de la pandèmia, no?, van veure augmentats els seus fluxos turístics, no? I ho estem veient any rere any. La gent va descobrir o redescobrir aquests espais prop de Barcelona, i la Diputació gestiona aquesta xarxa de parcs de la província i han vist la necessitat de controlar i monitoritzar aquests fluxos, les entrades, els accessos, els aparcaments, etc. No només perquè l'experiència del visitant sigui òptima, sinó també per preservar i conservar aquests espais verds, no?, que tenen molta pressió turística, concentrada, a més, molt en caps de setmana i festius, etc. No? Per tant, aquests exercicis ens poden ajudar, doncs, a detectar punts calents de massificació, ens poden ajudar a planificar necessitats de serveis públics, com poden ser aparcaments, senyalització, serveis de neteja, etc. I també veure el que dèiem amb les tipologies de recurs, no? Veure una mica l'especialització d'un territori vinculat als seus recursos turístics, als seus visitants, no? Veiem, bueno, doncs, territoris més vinculats a l'enoturisme, altres que tenen un mix més genèric, no?, de tipologies de recurs, però, bueno, això poden ajudar a veure la seva política turística. Per tant, eines com aquestes, no?, el que vol fer la Diputació és reforçar el suport als ajuntaments en el coneixement i la planificació de les seves polítiques públiques i millorar, doncs, l'impacte del turisme en la vida local, no?, i la sostenibilitat una mica també del sector, no?
1: Ja per acabar, tot just acabeu de posar al servei del territori aquest instrument estratègic, però també m'agradaria demanar-te una mirada al futur, quin seria el següent pas del LabTurisme? Esteu treballant ja en incorporar nous indicadors o noves funcionalitats, o ja m'estic avançant molt, perquè, com dèiem, tot just acabeu d'estrenar aquest visor?
2: Bueno, la idea és aquest visor anar-lo actualitzant any rere any, que això, bueno, ja suposa una feina de per se, no?, perquè creiem que té un valor, no?, pel territori. Hem d'anar veient, no?, si aquesta informació la podem granularitzar més, és a dir, n'hi ha alguns recursos que recullen dades per mesos, per exemple, no?, això, aquestes dades ara són anuals, però si poguéssim baixar a nivell mensual, o sigui, la temporalitat, podríem detectar també, doncs, com està sent l'estacionalitat de l'activitat turística, no? Si veiem que els fluxos, doncs, estan més concentrats en determinades èpoques de l'any, festius, Setmana Santa, etc. No? Llavors, per una banda, això, podem anar millorant aquesta eina, anar-la actualitzant. Però, clar, nosaltres, això és una de les eines que tenim al LabTurisme, no? Nosaltres, a la pàgina web, doncs, fem altres tipus de transferències, de publicacions en relació, doncs, a l'ocupació turística, a l'impacte del turisme, etcètera, no? Vull dir que això avui és el tema era el dels visitants, però si ens van coneixent i visitant la nostra pàgina web, anem traient informes mensuals, com va l'activitat turística per territoris, d'on prové el turista, el perfil del turista, etc. No? Ara no em voldria estendre, però tenim, diguéssim, altres informacions en relació al turista i al seu comportament, no? Que també és important veure com es va canviant, no?, el seu comportament, les tendències, no?, com reserva, com contracta, etc. Tot això ho anem fent a través d'una enquesta que fem cada any al turista en destinació i podem anar sabent totes aquestes dades. Per tant, anem intentant, no?, cobrir una mica els buits d'informació que donen els principals instituts d'estadística, etcètera, no?, amb turisme per anar oferint, pues, a la ciutadania i als agents del sector turístic, pues, coneixement en forma de dades que els puguin ajudar, pues, a la gestió turística en general.
1: Perfecte, seguirem pendents, per una banda, de l'evolució d'aquest visor, aquest nou visor interactiu, i per altra, donarem un cop d'ull també a la pàgina web de Lab Turisme per conèixer totes aquestes dades i altres projectes que teniu en marxa des d'aquest Lab Turisme de la Diputació de Barcelona. Moltes gràcies, Montse Giró, cap d'aquest...

0: Ràdio Castelldefels. Són les dues. Ràdio Castelldefels.
1: Ultimàtum del president de Ceuta, Pedro Sánchez, per resoldre la situació dels immigrants. Bon dia, són les dues.
2: Catalunya migdia. Amb Marc Güell.
1: Juan Jesús Vives, del PP, amenaça de portar el govern espanyol a la justícia si abans d'un mes no retorna els migrants que van entrar a Ceuta a finals de juliol. El president ceutí culpa l'executiu espanyol de maquillar la realitat i assegura que la ciutat està al límit, Mònica Mas.
3: Als carrers hi continuen milers de migrants, mentre el govern de Pedro Sánchez s'esforça a rebaixar l'alerta sanitària. Els seus ministres segueixen desfilant per Ceuta. Avui hi han anat la ministra d'Inclusió, que ha anunciat 4 centres d'atenció humanitària per acollir 1.500 migrants.
1: Enviat especial a Ceuta, Àlex Giral Robert.
4: Sí, sobre el terreny, molts dels immigrants que porten 17 dies malvivint a la intempèrie han convocat des d'ahir concentracions diàries a la platja del Trampolín fins que no se'ls permeti l'asil. Alguns d'ells, sobretot marroquins, també han començat una vaga de fam perquè asseguren prefereixen morir que tornar al Marroc. En paral·lel, el president de la ciutat ha passat a l'atac contra la Moncloa i ha advertit que prendrà mesures si la situació no queda resolta en un mes.
5: En un plazo no superior a 30 días, lograr que todas las personas adultas que entraron los días 30 y 31 de julio sean devueltas a Marruecos.
1: Avui és 17 d'agost, fa 9 anys dels atemptats a la Rambla i a Cambrils, i un any més s'han tornat a repetir crides a la convivència i al respecte.
3: Aquest cop l'acte d'homenatge i record de les víctimes s'ha fet a la plaça de Sant Jaume, ja que a la Rambla hi ha obres. Hi han participat representants de les institucions, familiars de les víctimes i ciutadans.
1: Barcelona, Toni Fortesa.
6: Un acte sobri amb música, poesia i el tradicional minut de silenci. Les víctimes segueixen reclamant celeritat en la reparació i en la investigació política dels fets. A l'acte, presència del president del Parlament, Josep Rull, o la consellera d'Interior, Núria Parlon, entre d'altres representants polítics. Al final, moments de tensió per l'enfrontament de representants de Vox amb ciutadans que els increpaven durant l'acte.
1: El Pròxim Orient, avui pendents d'una trobada per desbloquejar el pla de pau dels Estats Units per a Gaza. L'emissari nord-americà i gendre de Donald Trump, Jared Kushner, s'ha reunit amb el primer ministre israelià.
3: La trobada arriba després del rebuig explícit de Benjamin Netanyahu al full de ruta pactat a finals de juliol entre els islamistes i Washington pel seu desarmament i la retirada israeliana.
1: Jerusalem, Jordi Brascó.
7: Kushner ha visitat Netanyahu per pressionar-lo després que ahir es reunís amb una delegació de Hamas al Caire, on es va confirmar el compromís dels islamistes amb el pla de Trump. Netanyahu, però, ja ho va deixar clar la setmana passada. Fins que Hamas no es desarmi, no hi ha res a parlar.
1: En aquest Catalunya migdia també explicarem que la Generalitat ha trobat un nou ús a la intel·ligència artificial. Segons ha avançat TV3, el govern farà servir la IA per saber quants habitatges buits hi ha a Catalunya.
3: A partir de l'encreuament de diverses dades, es podrà crear un model que identificarà els pisos buits. La intenció és poder-ne saber la xifra real per mobilitzar aquests habitatges cap al mercat de lloguer. Les últimes dades de fa 5 anys apunten que a Catalunya hi ha 400.000 pisos buits, però es van recollir en un context de pandèmia.
1: A Lleida hi ha preocupació pels aldarulls que hi ha hagut aquest cap de setmana. Aquest matí, representants policials i de l'Ajuntament han analitzat la situació.
3: I han acordat mantenir el dispositiu especial de vigilància als barris que envolten el parc, on aquest cap de setmana hi ha hagut una baralla amb un centenar d'implicats, que va acabar amb 4 ferits per arma blanca. S'ha detingut 5 persones. L'oposició reclama més mesures per prevenir actes violents.
1: I en temps de cultura... It's time to get up, Junior. HBO Max estrena avui una sèrie de ciència-ficció basada en un assassinat.
3: És el títol destacat de la setmana a les plataformes de streaming, juntament amb El Patíbulo, centrada en el cas real dels falsificadors de Crack Vale a Anglaterra.
1: Avui que recordarem l'actriu Hayden Panettiere, coneguda per sèries com Herois o Nashville, ha mort als 36 anys. I quan faltin 20 minuts per les 3 de la tarda arribaran els esports. Marta García, bon dia.
8: Bon dia.
1: Ja ha començat la Lliga i el Barça espera els nous fitxatges.
8: El més important, el de Rodri, però el més imminent, el de João Cancelo, que ha d'arribar a Barcelona aviat ja per firmar el contracte. Vos ho explicarem tot. També la incorporació al Barça de Sergio Busquets, ho heu sentit bé, i la lesió en el radi dret de Clara Serra Jordi amb la selecció espanyola sub-20. La blaugrana farà tractament conservador. A més, inici de Lliga positiu per a l'Espanyol, que suma 3 punts, i en segon empat del Girona i avui debuta el Sabadell. A més, també fem valoració dels europeus d'atletisme, natació i gimnàstica, que ja han acabat just quan comença el Mundial d'hoquei herba plegat de catalans.
1: Doncs tots els esports d'aquí uns 35 minuts. Ens queda el trànsit i el temps. A veure com tenim les carreteres. Equip viari, Mariluz García, bon dia.
9: Hola, bon dia. Doncs a l'AP7 encara queden uns 5 quilòmetres de cua de l'Ametlla de Mar a l'Ampolla en direcció Castelló, després que han retirat els vehicles que han tingut una topada múltiple. A l'altre extrem, també 3 quilòmetres de retenció de la Jonquera a la Frontera, direcció França, tant a l'AP7 com l'N2. La frontera amb Andorra des de la Seu d'Urgell també ha registrat llargues cues. Ara en queden 5 quilòmetres a l'N145 i afecta per darrere la C14 entre Ribera d'Urgellet i Adrall, direcció la Seu.
1: Gràcies, Mariluz, i ens queda el temps.
10: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
1: Saludem en Francesc Mauri. Francesc, bon dia.
11: Bon dia, bona hora.
1: Hem de patir per aquesta prealerta del pla d'inundacions que es manté activada?
11: Hem d'estar atents, efectivament, però en principi la situació meteorològica no sembla que sigui molt, molt comparable a la de dissabte o diumenge. La inestabilitat, llavors, ahir abans d'ahir era més accentuada, d'aquí algunes pedregades de dimensions notables, algunes tempestes amb ratxes de vent properes als 100 km per hora. Això no s'hauria de reproduir aquesta tarda. Sí que hi ha nuvolades en punts de muntanya, sobretot del nord del país. Ara mateix, a diferència del cap de setmana, sense precipitacions, i aquesta tarda esperem alguns ruixats o tempestes, localment amb forta intensitat, calamar-se, per tant, en renou sí, però més focalitzat a punts de muntanya del nord-est i l'entorn, amb més sol a ponent i al sud, i amb una calor marcada.
1: Doncs una setmana de canvis, hem d'anar estar pendents a les vostres previsions, Francesc. Gràcies.
11: Ho anirem seguint perquè demà i demà passat arriba la tranquil·litat, la calor s'accentua, però a partir de dijous sí que hi pot haver més moviment i un descens progressiu del termòmetre.
1: En parlarem, bon dia.
11: Bon dia.
10: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Ara passen 7 minuts de les dues. La crisi migratòria de Ceuta tensa les relacions entre el govern de la ciutat autònoma, del PP, i l'executiu espanyol. El president de Ceuta, Juan Jesús Vives, ha donat avui un ultimàtum de 30 dies a Pedro Sánchez perquè repatriï els migrants adults que encara són a Ceuta i amenaça de posar-ho en coneixement de la justícia. L'executiu espanyol insisteix en la col·laboració institucional i els migrants que continuen a Ceuta diuen que no es pensen moure i demanen l'asil. Enviat especial a Ceuta, Àlex Giralt Robert. Bon dia.
4: Bon dia. Sí, l'executiu de Ceuta manté que són cap a 10.000 els immigrants que continuen malvivint pels carrers, platges i boscos de la ciutat 17 dies després de l'entrada massiva. Entre ells ha començat a créixer les últimes hores un sentiment d'abandonament, d'enuig, per les condicions en què estan vivint i perquè s'estan denegant peticions d'asil o bé encara estan pendents de resoldre's. A la platja del Trampolín, on s'han aixecat un poblat amb més de 100 barraques precàries i s'hi estan unes 2.000 persones, allà han arrencat unes protestes diàries per demanar a Espanya que s'hi puguin quedar. Alguns marroquins fins i tot han iniciat una vaga de fam, com ens explicaven en Hamid, l'Ahmed i en Bilal.
12: Sí, esto no es normal. Aquí a la muerte. Solo los chavales, tranquilidad, no hay ladrones, no hay... Solo quiero trabajar.
13: Mis amigos no quieren comida, no quieren bebida, hasta asilo. Hasta la muerte, por ejemplo. Porque no queremos volver a Marruecos.
4: Mentrestant, en l'àmbit polític, el president ceutí, el popular Juan Jesús Vives, ha sortit avui en tromba contra el govern espanyol. Diu que no vol sentir lliçons d'un executiu que en gairebé 3 setmanes no ha mogut fitxa per resoldre la situació i ha posat un termini, o diu, acudirà als tribunals per posar-los sobre el context del que està passant aquí a Ceuta.
5: En un plazo no superior a 30 días, lograr que todas las personas adultas que entraron los días 30 y 31 de julio, sean devueltas a Marruecos. Tengo la intención de transmitir la situación a la presidenta del Tribunal Supremo y al presidente del Tribunal Constitucional, simplemente para decir, oiga, Ceuta está en peligro.
4: però el govern espanyol avui ha optat per no entrar al cos a cos amb Vives, l'executiu que defensa la coordinació institucional, diuen, i avui han anunciat 4 punts temporals aquí a la ciutat per acollir 1.500 migrants, ho ha dit El Masaiz, que és ministre de Migracions i també la portaveu de l'executiu de Pedro Sánchez.
14: El gobierno de España ha estado, está y estará siempre a su lado. Creo que es la colaboración entre administraciones lo que la ciudadanía espera. Es un trabajo que va a seguir continuando.
4: I a nivell de relat, avui la ministra no s'ha mullat, no ha sigut tan dura a nivell de retornar al Marroc totes les persones que van entrar, com si ho van fer la setmana passada el ministre de l'Interior i el ministre també d'Exteriors. Avui El Masaiz s'ha limitat a dir que estan complint amb els compromisos humanitaris i que resoldran la situació sempre dins del marc legal.
1: Gràcies, Àlex. Des de Ceuta, bon dia.
4: Adéu, bon dia.
1: Ara ho sentíem, doncs, el president de Ceuta, escala la batalla política i la direcció del Partit Popular l'anima a fer-ho i a portar el govern espanyol als tribunals per la gestió d'aquesta crisi. Avui el president espanyol ha reaparegut i per videoconferència des de la residència oficial de La Mareta, a Lanzarote, ha presidit una reunió de seguiment de la crisi amb 7 ministres. Anem cap a Madrid. Paula Bruixats, bon dia.
15: Què tal? Bon dia. La Moncloa nega falta de mitjans a Ceuta i defensa la seva resposta, però la direcció del Partit Popular tanca files amb Juan Jesús Vives i l'animen als tribunals. Els populars tampoc concreten de quines mesures judicials parlen, però Cuca Gamarra avisa que activaran tot el que faci falta.
16: I a través del presidente Vives, o a través del Partido Popular, o a través de lo que haga falta, vamos a estar ahí. Las medidas que haya que articular desde el punto de vista judicial, respaldaremos al presidente Vives para que las pueda impulsar desde la ciudad autónoma.
15: El govern espanyol xifra en 5.000 els migrants que queden a Ceuta. El Partit Popular ho eleva a 10.000 i Cuca Gamarra reclama que se'ls expulsi immediatament a tots, adults i menors d'edat. Obvia, però, que la llei impedeix retorns generalitzats de nens i adolescents.
16: Siguen sin adoptarse medidas suficientes para el retorno de todos los que todavía hoy siguen por la ciudad. Y esto no ha hecho que el presidente del gobierno durante estas 3 semanas haya terminado con sus vacaciones. Ahí sigue, en su hamaca, en una videoconferencia haciéndonos creer a todo que coordina algo.
15: Avui, com deia Gamarra, Sánchez s'ha reunit amb 7 ministres, entre ells el d'Exteriors, José Manuel Álvarez, que a la mateixa hora ha plantat el Partit Popular al Senat, no s'hi ha presentat a donar explicacions per la crisi, tampoc hi anirà demà Margarita Robles. Els ministres compareixeran per primer cop al Congrés la setmana que ve, 3 setmanes després de l'entrada massiva.
1: Gràcies, Paula, bon dia.
15: Adéu, bon dia.
1: Poc més de 2 minuts i arribarem a 2:15. Avui fa 9 anys dels atemptats de Barcelona i Cambrils. L'homenatge a les víctimes que aquest matí s'ha celebrat a Barcelona ha reunit víctimes, familiars i representants de les institucions. L'homenatge s'ha traslladat a la plaça de Sant Jaume perquè les obres que s'estan fent a la Rambla han impedit celebrar-lo, com és habitual, en aquest espai. Unitat Mòbil a Barcelona, Martí Cuní i Toni Fortesa.
6: L'acte ha servit per reivindicar la importància de mantenir viu el record dels atemptats i de les víctimes. Així ho expressava l'escriptora Fàtima Saheb.
17: Que la memòria de les víctimes continuï interpel·lant-nos i recordant-nos la importància de la vida, de la convivència i del respecte.
6: Entre els presents a l'acte, Josep Rull, president del Parlament, la consellera d'Interior, Núria Parlon, i l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, entre d'altres autoritats polítiques. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha assegurat a través de la xarxa social X que cal més convivència davant l'odi i ha reiterat el seu suport a les víctimes. Per la seva banda, familiars i associacions han criticat la lentitud política en la reparació de les víctimes. Julio Martínez, pare d'un nen de 3 anys mort en l'atemptat, s'ha mostrat molt crític amb el paper de l'Estat.
18: Yo perdí un hijo de 3 años, quiero saber la verdad y lo voy a estar preguntando hasta que me muera. ¿Por qué hay papeles clasificados? ¿Secretos de Estado? ¿Qué me estáis queriendo decir con eso? O sea, no hay que ser muy listo, no hay que ir a la universidad. Y nadie le importa eso. O sea, pues a mí sí me importa que esos papeles no se clasifiquen.
6: Des de Junts, el seu secretari general, Jordi Turull, ha assegurat que no fer efectiu el dret a saber la veritat és, segons el partit, un dèficit democràtic de l'Estat espanyol. Al final de l'acte s'han viscut moments de tensió quan representants de Vox s'han encarat amb un grup de manifestants que els estaven escridassant. Aquesta tarda hi haurà un homenatge a les víctimes a Ripoll i demà se'n farà un altre a Cambrils.
1: Més coses, la Generalitat destinarà 6 milions d'euros fins al 2030 a l'exhumació de fosses de la Guerra Civil i a la identificació de desapareguts per la repressió franquista. En 10 anys de plans sistemàtics de recerca, s'han excavat més de 150 fosses i s'han identificat 34 víctimes, Xile Llespí.
19: El govern dota el pla de fosses 2027-2028 amb uns 3 milions d'euros i n'autoritza 3 més per al següent bienni. L'objectiu és ampliar les 1.024 fosses de la Guerra Civil que s'han documentat fins ara arreu del país i continuar exhumant víctimes per identificar-les. Més de la meitat de les fosses són al front de l'Ebre, del Segre i de la Noguera Pallaresa, però també n'hi ha prop de la frontera amb França, com les 47, que s'han afegit darrerament al mapa de la comarca de la Cerdanya. Francesc Xavier Menéndez és el director general de Memòria Democràtica.
20: Portem més de 150 fosses intervingudes i més de 1.100 individus recuperats.
19: D'aquest miler de cossos se n'han extret mostres d'ADN que ara es creuen amb els perfils genètics de gairebé 5.000 familiars que s'han inscrit des del 2016 al programa d'identificació genètica.
20: En aquests anys hem incrementat notablement els perfils genètics obtinguts i tot que hem identificat només 34 víctimes, 27 d'elles mitjançant l'ADN, estem avançant en nous estudis que esperem que ens proporcionin noves identificacions ben aviat.
19: Entre les mostres que s'estan analitzant hi ha les dels 15 cossos exhumats de la fossa comuna del cementiri Vell d'Abrera. Al febrer del 1939, les forces franquistes hi van afusellar les militants antifeixistes Lluïsa Xifré i Joana Piñero i també l'alcalde republicà d'Olesa de Montserrat, Fèlix Figueres Aragay.
1: I encara de la crònica política, la Universitat Catalana d'Estiu ha arrencat avui a Prada, el Conflent, aplegarà diversos dirigents independentistes durant tota la setmana i homenatjarà l'antiga presidenta d'Òmnium, Muriel Casals, en els 10 anys de la seva mort. Els organitzadors han volgut calmar els ànims sobre la continuïtat de la universitat després que fa unes setmanes alertessin que estaven en perill les properes edicions. Anem cap a Prada, Laura Bertran.
21: En marxa la 58a edició d'aquesta Universitat Catalana d'Estiu i, de fet, ja és un èxit que hagi pogut començar davant de les dificultats econòmiques a les quals va fer referència fa unes setmanes l'equip rector, que han tingut una molt bona resposta i ràpida per part de la Conselleria d'Universitat i Recerca. Escoltem el president de l'equip rector, Jordi Casasses.
22: La consellera ha reaccionat i s'ha mostrat, etcètera, una mica sorpresa i tot plegat i ha reaccionat, s'ha de dir, amb una gran rapidesa. I esperem que això es consolidi.
21: A l'acte d'inauguració d'aquest migdia hi ha hagut un discurs molt aplaudit per part de la nova baiessa de Prada, Ode Vives. El lema d'enguany és Països Catalans, més que mai, desenvolupament o progrés.
22: Des de sempre, no? Som l'entitat de defensa clara de l'existència dels països, de la realitat dels Països Catalans i de la necessitat dels Països Catalans.
21: Aquesta edició de l'UCE durarà fins diumenge i s'hi esperen al Liceu Renouvier la presència de Josep Rull, Oriol Junqueras, Marta Rovira, Carme Forcadell, Quim Torra i Francesc Xavier Vila.
1: Passen 3 minuts d'un quart de 3. Posem ara la mirada al Pròxim Orient, reunió per desbloquejar el procés de pau a Gaza. Jared Kushner s'ha trobat aquest matí amb el primer ministre israelià Benjamin Netanyahu amb l'objectiu que accepti el full de ruta que va pactar el juliol amb Hamas. L'enviat especial de Donald Trump al Pròxim Orient es va entrevistar ahir a Egipte amb una delegació dels islamistes a qui va reclamar una verificació del seu desarmament. Anem cap a Jerusalem. Jordi Bresco, bon dia.
7: Bon dia. Estats Units escenifica la seva voluntat d'avançar en la transició a Gaza enviant el gendre de Trump a convèncer Netanyahu. Kushner no ha estat sol. En la reunió també s'hi ha presentat els dos homes forts de la Junta de Pau, Nikolai Mladenov i Tony Blair. Que la pilota és al terrat dels israelians és obvi des que Hamas va acceptar el pla de 15 punts plantejat per Trump, i encara ho és més després que els islamistes ratifiquessin la seva posició en una trobada amb Kushner i representants de països mediadors celebrada ahir al Caire. Netanyahu, però, va ser molt clar quan va oposar-se al pla. Va dir que fins que Hamas no es desarmés per complet, Israel no mouria les seves tropes de Gaza. Fins quin punt podrà mantenir-se ferm en aquesta postura és ara mateix el gran dubte. Trump ja va dir en el seu dia que la decepció cap a Netanyahu si s'oposava al pla seria enorme. D'altra banda, el primer ministre israelià sap que qualsevol decisió pot ser utilitzada en la seva contra de cara a les eleccions que s'han de celebrar a Israel d'aquí a poc més de 2 mesos.
1: Rússia redobla la persecució contra Yablaka, l'únic partit pacifista que en un inici tenia permès presentar-se a les eleccions de setembre. A hores d'ara hi ha en marxa al Suprem una vista per decidir si ratifica la decisió de vetar-los de les llistes. Aquesta tarda, un altre tribunal també resoldrà si envia a la presó el número 2 del partit. Corresponsal a Moscou, Cristina Solies. Bon dia.
0: Bon dia. El líder de Yablaka ja ha defensat davant el tribunal que les acusacions de finançament estranger i infracció dels drets d'autor són infundades i absurdes, però no tenen gaires esperances que revoqui el seu veto, i més quan un dels jutges és el mateix que va prohibir a Alexei Navalny presentar-se a les presidencials del 2018. A les portes del Suprem s'hi han tornat a plegar desenes de joves per donar-los suport, però la policia els ha dispersat i n'ha detingut almenys 35. El president del partit, Nikolai Rybakov, ha començat la seva defensa demanant que es deixi de reprimir la formació i els seus simpatitzants.
2: Això només es pot anomenar intimidació. Crec que avui s'hauria d'alliberar els que van venir a l'edifici del Tribunal Suprem i no van cometre cap delicte.
0: Aquesta tarda un altre jutge també llegirà la sentència del cas contra el vicepresident de Yablaka, Liev Schlossberg, a qui la fiscalia demana 12 anys de presó per haver defensat en un debat la fi de la guerra i haver compartit una portada del Daily Mirror que acusava Putin de tenir les mans tacades de sang. La croada contra Yablaka va començar quan el partit es va disparar les enquestes i el règim va témer que convertís les eleccions en un plebiscit sobre la guerra.
1: I el brot d'Ebola que afecta la República Democràtica del Congo s'ha convertit en el més mortífer de la història del país. Segons xifres oficials, des que es va declarar fa 3 mesos, han mort més de 2.300 persones i supera així l'epidèmia que hi va haver entre el 2018 i el 2020. Fins ara hi ha hagut 5.000 casos confirmats d'una variant del virus que encara no té vacuna ni tractament, Albert Manyà.
3: No només això, sinó que s'estén a un ritme mai vist, 7 vegades més ràpid que l'epidèmia que va afectar l'Àfrica Occidental el 2014, la pitjor de la història. Fins ara s'ha propagat a 6 regions del nord i l'est del país, on la presència de l'estat és feble. Això està dificultant que la xarxa sanitària pugui assumir-ho i que les mesures de control siguin visibles. A més, el personal mèdic no està rebent les bonificacions promeses i fan vagues i protestes. L'Organització Mundial de la Salut confia a poder revertir aquesta tendència d'aquí 3 mesos, tot i que només ha aconseguit mobilitzar la meitat dels recursos necessaris per fer-hi front. L'èbola es contagia per contacte directe de fluids corporals i pot causar febre, diarrea, vòmits i, en casos greus, hemorràgies internes i externes.
1: La Generalitat utilitzarà la intel·ligència artificial per saber quants habitatges buits hi ha a Catalunya. La intenció és saber la dada real per mobilitzar aquests habitatges cap al mercat de lloguer. El problema és que les últimes dades dels 400.000 pisos buits són de l'any 2021, calculades, doncs, sobre la base dels consums durant la pandèmia, Montse Gené-Ribà.
23: A partir de l'any que ve, la Generalitat treballarà amb els ajuntaments per saber quants pisos estan buits. Per això s'està desenvolupant, amb intel·ligència artificial, un model per identificar-los. Aquesta tasca l'està fent a Lleida el Centre Internacional de Mètodes Numèrics en Enginyeria. Els seus tècnics introdueixen les dades dels consums d'aigua, d'electricitat, del padró i la informació obtinguda per alguns ajuntaments. Un cop es tingui aquest mapa d'habitatges buits, es marcarà l'estratègia per conduir-los al mercat de lloguer. Serà clau per dibuixar un mapa de prevalença d'habitatges buits i poder actuar, com explica el director general d'Habitatge, Jordi Mas, en declaracions a TV3.
24: Nosaltres estem intentant que amb la intel·ligència artificial li puguem també explicar a l'Ajuntament abans de començar. Escolta, d'aquí n'en tindràs segurament 22, per dir-te. És una aproximació perquè tu després, que d'entrada no t'hi estàs posant perquè et fa mandra o perquè penses que no sé què, jo t'acompanyo perquè t'hi posis.
23: Barcelona és la ciutat que té més pisos on no hi viu ningú, 75.000, i la segueixen Terrassa, Tarragona i l'Hospitalet.
1: Tenir diversos pisos buits suposa obligacions per als grans tenidors, com inscriure'ls al registre de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i pagar impostos i recàrrecs. Segons dades del 2024, n'hi ha 25.000 de registrats a Catalunya.
23: L'impost l'ha de pagar qui tingui més de 15 pisos buits de més de 150 metres quadrats durant 2 anys sense una causa justificada. L'any passat, amb aquest impost, impost es van recaptar prop de 3 milions d'euros que es van destinar a ampliar la partida de compra de pisos per a lloguer social. I a més, els municipis poden aplicar un recàrrec de l'IBI que va del 50 al 150%. A tot Catalunya, 13 municipis van aplicar aquest recàrrec.
1: I encara parlant d'habitatge, els comuns estan disposats a modificar la llei per frenar la compra especulativa d'habitatges perquè pugui prosperar al Parlament. Això després del dictamen del Consell de Garanties Estatutàries que hi veu vulneració de drets com el de la propietat privada i l'herència. El portaveu dels comuns, David Cid, ho ha explicat a 3CAT Info.
8: Diferenciar entre petits propietaris i grans tenidors. Amb el tema de garantir el dret de l'herència, doncs, evidentment, també es poden fer millores a la llei, i això nosaltres també ho compartim. No podia afectar aquesta limitació a entitats del tercer sector. Això és el que haurem de veure ara.
1: I encara una cosa més relacionada amb el mercat immobiliari. Barcelona ha viscut una important expansió de centres d'estètica els darrers anys, en particular de locals de bellesa i manicura, que han fet créixer aquest sector un 60% en menys d'una dècada. Els districtes de l'Eixample i Sarrià-Sant Gervasi són els que han registrat més noves obertures. De fet, l'Eixample gairebé les ha duplicat, Roc Fargas.
9: En total, consten gairebé 1.900 establiments d'estètica a la ciutat, 700 més que els que hi havia el 2016. Això es deu a l'obertura massiva dels locals d'ungles, que ja representen un de cada quatre centres d'aquest àmbit. Sílvia Giral, presidenta del Gremi d'Estètica de Catalunya, recomana anar sempre als locals de confiança i atribueix aquest boom als preus assequibles que ofereixen. Són declaracions a l'ACN.
10: La població ja l'estètica l'entén com un estil de vida i cuidar-se la pell, cuidar-se el cos, ja això forma part d'un estil de vida per salut. El que és els serveis d'ungles és més assequible per tothom i ja es converteix com en un estil de vida, no?
9: L'Ajuntament de Barcelona només ha limitat al districte de Ciutat Vella el creixement d'aquests negocis. El 2024 va acordar la suspensió de llicències per noves obertures comercials, entre d'altres, de salons de pedicura i manicura.
1: 4 minuts i arribarem a 2:15. Ara hem d'anar cap a Lleida perquè l'Ajuntament i els cossos policials han acordat mantenir el dispositiu especial de vigilància als barris que envolten el parc, on aquest cap de setmana hi ha hagut una baralla multitudinària que va acabar amb 4 ferits per arma blanca. Hi ha 5 detinguts presumptament implicats en els fets, però la investigació continua oberta. Anem cap a Lleida. Estela Busoms, bon dia.
11: Hola, bon dia.
1: I la majoria són menors d'edat.
11: Sí, tant víctimes com detinguts i menors amb antecedents. L'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, ha dit que els fets són greus, però que en cap cas es pot parlar de bandes armades o delinqüents organitzats. Segons Larrosa, des de fa un temps, grups de joves que es concentren al parc de les vies de la ciutat literalment s'entretenen cometent robatoris i agressions contra membres d'una comunitat vulnerable, la pakistanesa. I dissabte, una 50ena de persones d'aquest origen van voler intimidar-los i es va generar la baralla. Sentim l'alcalde.
12: Sembla que tot apunta a temes de conflictes personals, sembla que tot apunta a un sistema de anem-ho a passar bé i, per tant, anem a fer això, i a més ho fan amb comunitats que són més sensibles, més vulnerables per les seves raons pròpies.
11: De moment es reforçarà la presència policial a la zona i l'alcalde també demana més contundència a la Fiscalia de Menors per actuar contra els qui delinqueixen reiteradament, i és que 2 menors detinguts divendres, dissabte, tornaven a estar implicats en la batussa. A tot això, grups de l'oposició també han reaccionat. Des de Junts i Esquerra reclamen més mesures per prevenir actes de violència i el PP parla directament d'un plat de xoc urgent. Els republicans també han demanat que es convoqui el més aviat possible una sessió extraordinària de la Comissió de Seguretat.
1: I encara a Lleida, Estela, en aquestes últimes hores hem estat pendents d'un incendi que ha cremat un edifici de 4 plantes.
11: Sí, un incendi que va començar ahir a la nit als baixos d'aquest edifici, en un magatzem habilitat com a taller, on s'acumulava molt material i brossa, i les flames es van estendre ràpidament per l'immoble, que ha quedat en estat de ruïna. Ha passat al carrer Vallès, al barri de Balàfia. No hi ha hagut ferits, però les 19 persones que hi vivien no hi podran tornar. Durant les tasques d'extinció es van desallotjar fins a 9 edificis pròxims. En aquest cas, la majoria de veïns ja han pogut tornar a casa.
1: Gràcies, Estela, des de Lleida. Bon dia.
11: Bon dia.
1: Dos apunts més de la crònica de successos. Un jove italià de 21 anys està ingressat a l'hospital, ferit greu, després de ser agredit el dia 12 d'agost al parc del Fòrum de Sant Adrià de Besòs, Mònica Mas.
25: Sí, els Mossos d'Esquadra investiguen l'agressió i el pare del jove italià ja ha presentat una denúncia per aquests fets. Segons ha publicat avui La Vanguardia, el noi, originari del Vènet, estava de vacances amb 8 amics. Cap a les 10 del vespre del dimecres passat, quan sortien d'una discoteca del Fòrum, un grup de 12 joves els van agredir. Un dels seus amics també va ser colpejat però no va necessitar assistència dels serveis sanitaris. Els Mossos no detallen l'estat de salut de la víctima, tot i que la premsa italiana assegura que el jove està en coma induït a causa d'un fort cop al cap.
1: I tres dones han mort en un tiroteig a Isla Cristina, a Huelva. Entre les víctimes hi ha una dona de 39 anys i embarassada de 8 mesos, una dona de 62 i una noia de 16.
25: Els fets van passar ahir a la nit, cap a les 10, quan els ocupants d'una motocicleta van disparar contra les tres dones que eren al carrer. També hi ha dos ferits, un d'ells greu. La Guàrdia Civil manté la investigació sota secret de sumari i no descarta cap hipòtesi, tot i que les primeres línies d'investigació apunten a una possible venjança entre clans. El cas podria estar relacionat amb un tiroteig el 2024 a Huelva, en què va morir un home. El presumpte autor d'aquells trets era el marit de la dona embarassada que va morir ahir, per tant, se sospita que podria ser una revenja.
1: Hem arribat a 2:15. Les dones que pateixen mort sobtada cardíaca tenen aproximadament la meitat de probabilitats de sobreviure que els homes, a més de presentar un perfil clínic diferent. Són dades d'un estudi fet pel Servei d'Emergències Mèdiques, el SEM, on s'han analitzat prop de 700 casos de mort cardíaca sobtada, un tipus de mort que suposa cada any 2.800 defuncions. Mònica, què és la mort sobtada cardíaca?
25: Doncs és quan es para el cor de sobte en persones que estan sanes i relativament joves d'uns 66 anys de mitjana a causa d'un atac de cor o per malalties cardíaques cròniques. Tots tenim al cap l'infart de miocàrdica. Sí que seria un dels motius, però n'hi ha molts d'altres. Tal com explica l'investigador principal del SEM, el doctor Youssef Alesi, en declaracions a Catalunya Ràdio.
4: És l'infart agut de miocardi i després l'enfermetat coronària crònica, que ocorre en aquells pacients que van presentar un infart agut de miocardi en el passat, i aquesta cicatriu de l'infart antic és la causa de l'infart. També hi ha altres causes cardíaques, com són l'hipertròfia ventricular, que es dona sobretot en pacients que presenten hipertensió arterial.
25: També l'embòlia pulmonar. La investigació conclou que les dones no només sobreviuen menys, sinó que les causes són molt diferents de les dels homes.
4: Més malalties psiquiàtriques i més consum d'alcohol que els homes. De fet, també presenten més factors de risc cardiovasculars, com pot ser la hipertensió arterial i més obesitat. Però és que una de cada quatre dones que presenta una mort sobtada presenta antecedents d'enfermetat psiquiàtrica, com la depressió, i antecedents d'abús d'alcohol.
25: També té a veure que en el cas de les dones aquestes morts passen més sovint als domicilis quan estan soles i que, un cop arriben als serveis d'emergència, els aparells desfibriladors habituals són menys efectius. Tot plegat condiciona que es puguin prevenir, diagnosticar i tractar a temps.
1: Tot i que la pluja d'aquesta nit ha donat una mica de treva, l'incendi que crema fa una setmana a les penyes de Riglos, a Osca, continua sense control, amb 17.500 hectàrees afectades. El govern d'Aragó ha anunciat que començarà a avaluar el retorn d'alguns dels més de 1.000 veïns desallotjats i ha declarat un dia de dol per la mort d'un militar ahir en les tasques d'extinció, Laura Cugat.
5: Els serveis d'emergència estan molt pendents del vent perquè les ratxes que bufen de l'est poden revifar zones que estan mal cremades. Els treballs d'extinció es concentren ara en el flanc dret i a partir d'avui es comptarà amb el suport dels bombers de la Generalitat i de França. Ni els municipis ni els monestirs corren perill i un dels objectius és avaluar el retorn d'alguns dels veïns desallotjats a casa seva. Ho ha explicat Luis Francisco Biendicho, conseller de Medi Ambient del Govern d'Aragó.
13: Vamos a analizar cómo está el estado de los servicios para poder ya programar, no estoy diciendo que sea hoy ni que sea mañana, para poder programar la vuelta de todos aquellos desplazados.
5: Aquest migdia s'ha fet un minut de silenci en record del militar que va morir ahir en un accident de camió al barranc de Tarés. I els tres acompanyants que van resultar ferits han rebut l'alta mèdica aquest matí. D'altra banda, fons de la Guàrdia Urbana constaten que la persona detinguda en relació a l'incendi que va cremar 10 hectàrees del Parc Natural de Collserola divendres passat ja ha passat a disposició judicial. Els agents rurals s'estan fent càrrec de la investigació.
1: Mentrestant, de tornada a Catalunya, es retiren d'urgència al Ripollès tones de fusta acumulada en 750 hectàrees de bosc públic arran de les fortes ventades de fa uns mesos. El Departament d'Agricultura ha engegat fa setmanes aquesta operació en un context d'alt risc d'incendi. S'hauran de treure un 20% d'arbres caiguts o malmesos en aquesta zona. Anem cap a Girona. Maria Rovira.
11: L'operació es fa en 11 municipis afectats per les fortes ventades del febrer, el març i l'abril, davant el risc d'incendis, però també pel perill de plagues o de devaluació de la fusta. Segons les primeres estimacions, es preveu que s'hauran d'en retirar unes 40.000 tones. A més, s'han hagut d'agilitzar els tràmits per vendre la fusta amb subhastes extraordinàries. Segons Tània Giró, tècnica de boscos del Departament d'Agricultura al Ripollès, el fet que s'hagi hagut d'actuar d'urgència complica la retirada i la venda.
6: Ha augmentat molt els costos d'extracció perquè això, uns arbres estan a sobre d'uns altres, un en aquesta direcció, l'altre amb l'altre. Diguem-ne que el mateix aprofitament, havent-lo programat, té un valor molt superior. I al no haver-lo programat, ara tenir la fusta a terra, però d'aquesta manera, doncs ha devaluat moltíssim, moltíssim la fusta, que era dels ajuntaments, no? Que aquí els ajuntaments, ells hi compten molt amb els diners que cada any ingressen per fusta.
11: Per arribar a algunes zones afectades s'han hagut d'obrir vials i també caldrà reconfigurar els boscos, els llocs on s'han hagut d'enretirar tots els arbres. S'hauran de convertir algunes parcel·les en prats o donar-los altres usos.
1: I més efectes de la crisi climàtica perquè la verema a la Terra Alta s'ha avançat més que mai a causa de les altes temperatures. El Consell Regulador de la DO calcula que els cellers colliran al voltant de 40 milions de quilos de raïm. Tarragona, Ricard Buigas.
14: A la Terra Alta no recorden haver començat mai la verema abans del 15 d'agost. Enguany ja fa uns dies que són a les vinyes. La presidenta de la DO, Rosa Cavaller, diu que cada any el calendari de la verema s'avança més.
15: Cada vegada comença abans. Cada any diem enguany és l'any de la verema més primerenca de la història. Pues, és que cada any ho anem dient, cada any s'avança més. Enguany abans del 15 d'agost.
14: Cavaller ha dit que els ceps acumulen molts dies de sequera. Tot i això, s'han beneficiat de les pluges de l'hivern. Per aquesta raó, preveu que la verema serà bona.
15: Tot i que no ha plogut ni una gota en tot l'any, venim de molta pluja a l'hivern i això, bueno, ha permès que les plantes estiguessin fortes i amb molta vigorositat, que veníem de molta sequera. Llavors preveiem de tornar més o menys els mateixos quilos que abans de la sequera, que és sobre els 38-40 milions de quilos aquí a la Terra Alta.
14: Els cellers han començat a collir les varietats blanques primerenques i preveuen que la verema s'allargui fins a finals de setembre.
16: Catalunya migdia.
1: I ara temps per la cultura. HBO Max estrena avui Linternes, una sèrie de ciència-ficció que investiga un assassinat. És l'estrena destacada de la setmana a les plataformes, juntament amb El Patíbulo, que recrea el cas real dels falsificadors de Crackvale, Anglaterra. Clàudia Roses.
17: Avui arrenca HBO Max Linternes, la nova sèrie de DC Studios, 8 episodis sobre un assassinat al cor dels Estats Units, amb un recluta i un veterà convertits en policies intergalàctics enmig d'un misteri a Nebraska. Hi actuen Kylie Chandler i Aaron Paul. Demà, Filmin estrena El Patíbulo, de Sean Meadows i produïda per la BBC, que recrea al segle XVIII el cas dels falsificadors del Crackvale, el frau més gran de la història britànica. Dijous arriben dues novetats. Disney Plus presenta Lion, la sèrie documental de Jon Favreau, enregistrada durant 4 anys al Masai Mara a Kènia. La vida d'en Kyo, un cadell de lleó que arriba a liderar el seu grup després de pèrdues i rivalitats. La música és de Hans Zimmer. I Netflix confirma la cinquena i última temporada d'Outer Banks, el drama d'aventura juvenil ambientat en una illa de Carolina del Nord, dividida entre rics i pobres.
1: I la cultura avui també ens deixa un nom propi.
18: Get the feeling like you were meant to do something.
1: I és que ha mort als 36 anys l'actriu nord-americana Hayden Panettiere, coneguda per papers en les sèries de televisió Herois i Nashville. La mort ha estat aquesta matinada, segons ha confirmat el seu pare en un comunicat enviat a la revista People. De moment no se saben les causes del decés i s'ha obert una investigació per determinar-les, Montse Pujol.
26: Sí, Panettiere va començar la seva carrera com a actriu infantil i va saltar la fama amb la pel·lícula Bitxos de Pixar. Es va fer coneguda el 2006 en participar en la sèrie Herois. També va intervenir en pel·lícules com Remember the Titans, Ice Princess i en alguna de la saga de Scream. L'actriu va parlar obertament sobre els problemes personals que tenia des de la infància fins a l'edat adulta en unes memòries publicades recentment on tracta la depressió postpart que va patir, l'addicció, el trauma i la violència domèstica.
1: Hem de passar també per la Garrotxa. Aquesta tarda arrenca el festival És Dansa a les Preses. La 44a edició d'aquest certamen de dansa d'arrel tradicional durarà fins diumenge amb una trentena de propostes i 5 companyies internacionals. Girona, Laia Claret.
27: És una cita cultural que converteix aquest municipi de la Garrotxa en un punt de trobada per la dansa, la música i les expressions d'arrel tradicional. El certamen aposta per apropar les danses tradicionals a nous públics. Aquest any amb companyies de Cuba, el Perú, Indonèsia, Sud-àfrica i Sèrbia i amb la intenció d'arribar i fer interactuar el públic. Com especificava al matí de Catalunya Ràdio la directora Núria Feixas.
0: Totes les nits convidem a la gent a ballar, aquestes nits participatives en què comparteixin aquestes danses internacionals amb els ballarins i les ballarines i que la gent participi, que la dansa no només es mira, sinó que també es balla.
27: En aquesta edició també es commemora el 50è aniversari del Cercle de Cultura Tradicional i Popular de Marboleny, entitat organitzadora del festival.
1: I acabem amb música.
2: Tinc quatre marques al pit de tots els dies que el temps no em va deixar...
1: Miqui Núñez, Doctor Prats, Rosario Flores i La Guàrdia, entre les cites musicals del dia en els diferents festivals amb propostes ben diverses. La repassem a Madrid. Clotet.
3: La festa a quilòmetre zero arriba aquesta nit al festival Porta Ferrada al Guíxols Arena de Sant Feliu de Guíxols. A partir de 7:45 Balkan Paradise Orchestra donarà el tret de sortida a una jornada on també actuarà Mama Duixa, Miqui Núñez i Doctor Prats. Rosario Flores presenta a l'Auditori Mar d'Estiu a Santa Susana una proposta que combina flamenc, pop i rumba. En aquesta gira la cantant estrena Universo de Ley, l'àlbum que ret homenatge als seus inicis i en què recupera els primers èxits amb altres grans artistes. I Ana Torroja torna als escenaris de Cap Roig amb Se acaba del show, una gira internacional amb què l'artista vol obrir una nova etapa en la seva trajectòria. Amb una posada en escena renovada, presenta noves cançons i repassa algun dels seus grans èxits de la seva carrera i de Mecano.
2: I si mañana no queda...
3: Pablo López canta Puigcerdà dins el festival Summerfest Cerdanya. El compositor andalús presenta la gira El Niño del Espacio en concert, una proposta que mostra la seva evolució artística. L'espectacle combina grans èxits i noves cançons. I acabem a les Illes, on La Guàrdia serà aquest dilluns a Maó, dins el festival Ocalari Menorca Live. El grup recuperarà himnes com Mil Calles i Ven hacia ti cuando brille el sol. La nit també comptarà amb OBK i The Vinnie Gauss Band.
1: Catalunya migdia. 19 minuts i arribarem a les 3. Ara temps pels esports. Ha començat la Lliga de Primera amb victòria de l'Espanyol i amb el Barça enllestint els últims fitxatges, Marta García.
25: El de Rodri com a més destacat, tot i que abans arribarà Joao Cancelo. De fet, acaba d'aterrar a Barcelona.

0: Doncs pendents dels despatxos per confirmar aquestes dues arribades, la de João Cancelo, que ja sabem que ha arribat a Barcelona, i també la de Rodri, que vestirà també de blaugrana. Anem a pams i Joan Fitó, el portuguès, acaba d'arribar.
1: Sí, ha arribat aquest mateix migdia a l'aeroport del Prat, un João Cancelo, que ho explicàvem ahir, va desencallar el seu fitxatge pel Barça ahir al vespre, es va deslligar de l'Al Hilal, el club amb el qual tenia contracte, per tant, Cancelo, que arriba gratis a Barcelona, arriba de franc al Barça amb la carta de llibertat i que aquest mateix migdia ha arribat a l'aeroport del Prat i ja ha fet les primeres declaracions com a nou jugador del Barça.
2: Sí, bueno, muchas ganas. La verdad es que estuve entrenando aparte hace una semana, lo que no es fácil para un jugador que ama el fútbol como yo. Pero bueno, no, lo que dijo Adeco, y él lo sabe, es que o venía aquí o estaba un año ahí sin jugar y a cobrar salario, y al final se lo dio. Hizo un esfuerzo, algún esfuerzo, pero lo más importante es que esté feliz, que mi familia esté feliz y aquí es donde hacemos feliz.
1: Encara no és oficial per part dels clubs aquesta arribada de João Cancelo. Es farà oficial en les pròximes hores. Ahir ja ens ho apuntaven des del club. Per tant, Cancelo, que iniciarà aquesta temporada la seva tercera etapa com a blaugrana. La temporada passada, 6 mesos al Camp Nou. Futbolista imprescindible per Hansi Flick, que tenia moltíssimes ganes de tornar al Barça, ara el sentíem, i que també doncs, farà feliç el tècnic alemany del Barça, que va connectar molt bé amb João Cancelo la temporada passada, en aquests 6 mesos, titular indiscutible al lateral portuguès per Hansi Flick.
0: I encara tampoc és oficial, però l'altra incorporació serà la del migcampista madrileny Rodri, després de 7 temporades, Joan Fitó, en el Manchester City.
1: Sí, ha d'arribar també Rodri avui a Barcelona. Encara tardarà una miqueta més a fer-se oficial, però vaja, Barça i Manchester City, que van arribar ahir al vespre a un principi d'acord, per al fitxatge de Rodri. Ho hem anat explicant els últims dies. El Barça havia fet 2 ofertes pel migcampista madrileny. El City demanava una mica més de diners. El Barça i el City ara s'han posat d'acord per aquestes quantitats, que no arribaran als 70 milions d'euros. Rondaran aquests 65 milions, però vaja, que Rodri es convertirà a les pròximes hores, als pròxims dies, en nou futbolista del Barça, tot acordat entre els dos clubs després de 7 temporades, un Rodri que, recordem-ho, doncs es va operar a finals de juliol d'un petit problema a l'esquena, però que en principi no tindrà cap problema per superar el reconeixement mèdic i per convertir-se, com et deia, les pròximes hores, pròxims dies, en nou futbolista del Barça.
0: I volies, Joan, explicar-me alguna cosa més, una tornada a casa.
1: Sí, la d'un migcampista. Si arriba Rodri, que és un migcampista reconegudíssim a nivell mundial, fa 3 anys en va marxar un altre del Barça, 15 temporades. Sergio Busquets va estar a la disciplina del Barça. Després de 3 anys a Miami, torna Sergio Busquets, en aquest cas ho fa a l'equip de treball de Giuliano Belletti, al Barça Atlètic. Busquets s'integra en aquest equip de treball per agafar experiència mentre realitza Sergio Busquets el curs d'entrenador. Busquets, com dèiem, va marxar a la 22-23 i ara, 3 anys després, torna a la disciplina del Club Blaugrana.
0: Deixem els despatxos i anem al terreny de joc. Males notícies en el femení. S'ha lesionat Clara Serra Jordi amb la selecció espanyola sub-20. La blaugrana s'ha fet una fractura en el radi dret i farà tractament conservador. Estarà aproximadament unes 6 setmanes de baixa. I mentrestant, ahir, l'equip masculí va jugar un amistós de pretemporada, va guanyar i Fitó van golejar els més joves de l'equip.
1: Sí, van tenir paper protagonista els joves, com Hamza Abdelkarim, que va fer el segon gol del Barça, va fer un dels 5 gols, també Jesse Visibu, però sobretot el protagonisme ahir per Anthony Gordon, que va sumar els seus primers minuts amb la samarreta blaugrana, va jugar 45 minuts, també van jugar tots els mundialistes ahir, però el mal de cap principal per Hansi Flick, ara el sentirem, el tècnic del Barça, va ser doncs quadrar aquests minutatges pensant en el Gamper de dimecres i també en el partit del diumenge, el debut a la Lliga al camp de l'Elx.
3: It's not easy to manage
4: No és fàcil gestionar això. Hi ha jugadors que van tornar fa 5 dies i hem de pensar en el partit contra l'Elx. Qui pot començar, qui pot jugar 90 minuts... I només podem canviar 5 jugadors. També va inclosa la gestió d'aquest partit, que el pla és diferent, però bé, me'n vaig content. Ha estat una bona prova per a nosaltres.
3: I'm happy, I think it was a good test for us.
1: El Barça va guanyar per 2-5 al Basilea. També es va estrenar com a golejador blaugrana Karim Adeyemi, va fer el primer gol i també va jugar els primers minuts a aquesta pretemporada, com dèiem, Lamine Yamal, que també va fer un gol de penal. L'únic futbolista que va disputar els 90 minuts va ser Gerard Martín. Tot plegat pensant en el Gamper de dimecres contra l'Al-Ahli i amb el debut a la Lliga diumenge, 9:45 del vespre, el Martínez Valero contra l'Elx.
0: Qui ja s'ha estrenat en la Lliga aquesta temporada és l'Espanyol. Debut amb victòria davant el Llevant 3-0 i de retruc Oriol Corral, els blanquiblaus que se situen co-líders de la classificació.
5: No pot començar millor la temporada per l'Espanyol amb un partit que va tenir controlat els 90 minuts. El primer gol va arribar ben aviat. Als 5 minuts de partit, Roberto va aprofitar una pilota solta dins l'àrea per estrenar el curs i el mateix Roberto va fer el segon abans del descans. Un gol amb protagonisme de dos dels joves que recupera Manolo aquesta temporada després de sessions de segona, Roger Hinojo i Javi Hernández. El 3-0 definitiu el va fer Dolan al minut 80. L'entrenador Manolo González està satisfet amb el partit de l'equip.
6: Contents perquè sabíem que era un partit complicat. També és veritat que el partit es posa molt de cara amb l'1-0 tan aviat, però és veritat que l'equip després ha estat bé. Ha hagut 10 minuts des del minut 10 al 20 que ja no hem estat bé, hem volgut atacar massa ràpid i hem tingut moltes pèrdues, però penso que a partir d'allà el partit l'hem controlat bé i per sort hem tingut arribades i ens han generat, penso que, poques situacions de gol.
5: Manolo també va explicar ahir per què el central uruguaià Cabrera no va poder jugar, tenia una sanció pendent.
6: El partit, no me'n recordo quin va ser una acabar el partit que vam perdre, l'Ele li va fotre un cop de puny al bar, a la pantalla del bar que tenim al túnel de vestidors, que per cert hi ha hagut un precedent anterior a la Lliga i no es va sancionar el jugador. En aquest cas sí que va haver una sanció de 3 partits que vam recorrir durant tota la temporada fins al final.
5: L'expulsió de Cabrera, de la que parla Manolo, és del maig del 2025, de l'any passat, del derbi contra el Barça Cornellà de la temporada 24-25. Cabrera portava més d'una temporada jugant amb la cautelar. L'Espanyol comptava amb ell pel partit d'ahir, però no estarà disponible fins a la jornada 4. El proper partit de l'Espanyol tornarà a ser a l'RCD Stadium a casa dissabte 22 d'agost a 9:45 del vespre contra el Real Madrid.
7: Catalunya migdia. Avui el Tot gira un partit històric. Avui el Sabadell torna al futbol professional.
8: Ara sí, el Sabadell és de segona! El Sabadell és de segona!
9: A partir de les 7 des del Molinón, a l'exclusiu digital Sporting Sabadell.
7: Primer partit del Sabadell a segona divisió des de fa 5 anys. Avui és l'estrena del Sabadell.
9: Avui és dia de Tot gira. Benvinguts a l'Univers Vertical. Benvinguts al 3 Rondes, l'informatiu casteller de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
7: Una hora setmanal amb l'actualitat i l'anàlisi de les principals diades castelleres amb David Prats i Josep Almirall.
10: Us expliquem els castells des de les places i cada diumenge a les 9 del vespre al 3 Rondes.
7: 3 Rondes. Diumenge de 9 a 10 del vespre, el món dels castells es viu a Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
9: Escolteu-nos i fem pinya.
7: Catalunya migdia.
0: 10 minuts i arribem a les 3 de la vesprada. I en primera divisió també se juga avui un altre partit a partir de les 9, el Deportivo Elx. I a més, el mercat segueix movent-se i Carles Vila també arriben algunes presentacions.
11: La més destacada d'avui ha estat la del coreà Kang In-Lee, una de les incorporacions aquesta temporada de l'Atlètic de Madrid. És un migcampista ofensiu de 25 anys, format al València, va jugar també al Mallorca abans de marxar al PSG el 2023.
12: Este equipo está preparado para ganar, que es lo más importante en el fútbol, yo creo. Tenemos grandísimas futbolistas, grandísimo cuerpo técnico, grandísimo gente de club y, como te he dicho, creo que es muy importante tener esa mentalidad de querer ganar todo con el trabajo día a día. Yo creo que es lo más importante, que todos los jugadores ayuden. I en ello yo creo que vamos a poder cumplir nuestros objetivos.
11: Dels moviments en el mercat aquest matí, el Madrid ha anunciat la marxa de Jacob Ortega a l'Estrasburg francès, que pagarà 10 milions d'euros. És el sisè jugador que l'equip blanc traspassa aquest estiu. Al futbol internacional, el Manchester City no renuncia a la contractació d'Enzo Maresca. L'equip anglès, després de la marxa de Rodri, està disposat fins i tot a pagar al Chelsea 120 milions d'euros per l'argentí. I a Itàlia, la Juventus ha tancat aquest migdia la incorporació del colombià John Lucumí. És un defensa central que jugava l'any passat al Bologna.
0: I de primera a segona, perquè tret d'eixir de la temporada amb la primera jornada de Lliga en esta segona divisió dels dos representants catalans de la categoria, un ja jugat, que és el Girona, ja ha començat la temporada sumant un puntet en Montilivi després d'Eduard Solà de l'empat contra el Leganés.
13: Amb una bona versió del Girona, que tot i ser superior al Leganés no va poder sumar els 3 punts. I encara bo que Abel Ruiz va fer el gol de l'empat al minut 90. Feia un any i mig que no marcava a la Lliga.
14: Queríamos los 3 puntos, ¿no? Venimos de... una temporada difícil, de un final de temporada muy complicado, con ilusiones renovadas en esta pretemporada, con mucha ilusión, con muchas ganas de debutar aquí en nuestra casa, con nuestra gente, y obviamente queríamos los 3 puntos. No

0: El Centre d'Esport Sabadell ha hagut d'esperar 5 anys per jugar de nou al futbol professional. Gairebé 2 mesos després de l'ascens de Benal Zamora, els arlequinats comencen una nova temporada, una de les més il·lusionants de la història recent del club. I el primer partit és en un escenari d'allò més exigent, el Molinón, contra un Sporting de Gijón que fa anys que persegueix el seu retorn a la primera divisió. L'equip de Ferran Costa arriba al partit amb la plantilla encara sense tancar, han arribat 11 cares noves i s'ha mantingut la majoria de jugadors importants de la temporada passada. El tècnic del Sabadell parla sobre aquest partit.
1: Un equip que té gent de molta qualitat per dins, amb molt bon peu, que dalt té mobilitat, també té capacitat per atacar l'espai. Un equip amb molt potencial, però més centrat en com optimitzem les peces que sí que tenim ara mateix, trobant sempre aquesta línia competitiva i bueno, penso que un dels avantatges que tenim com a equip és aquesta versatilitat, aquest dinamisme, i això ens permet doncs, també trobar altres vies per oferir un nivell competitiu bo.
0: Javi López Pinto, Alain i Pipa són baixa. Gennar Fornés serà dubte pel partit fins a últim moment, que comença a les 7 de la tarda i es podrà seguir en directe a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT.
2: El barceloní Jordi Xammar i la balear Marta Cardona han guanyat avui el bronze en el Mundial de classe 470 de vela que es disputa estos dies en Enoshima, al Japó. I ara toca fer balanç perquè l'europeu d'atletisme de Birmingham es tanca amb 5 medalles per als atletes catalans i destaca sobretot Josep Gaya la d'or aconseguida per Pol McGrath en la marxa.
3: Sí, Pol McGrath s'ha proclamat campió de la mitja marató de marxa amb un temps d'una hora, 23 minuts i 23 segons, batent així el rècord d'Espanya i aconseguint la medalla d'or. Liderant la cursa des del principi fins al final, McGrath va superant el podi els italians Francesco Fortunato, a qui va treure 13 segons, i Andrea Cossi, a qui va treure 26. Les altres 4 medalles aconseguides per atletes catalans han estat de bronze. La mataronina Raquel González, de la Marató de Marxa, la vagenca Meritxell Soler, en la Marató per equips, i Jael Bestué i Guillem Crespí en una disciplina que debutava en aquest europeu, el relleu mix 4%. Amb una marca de 40 segons i 42 centèsimes, han superat també el rècord d'Espanya.
2: També s'ha acabat ja l'europeu de natació de París amb Luca Huck com el nedador català més destacat.
3: Exacte, en aquest europeu Luca Huck ha disputat 4 finals en 4 disciplines diferents, en els 100 metres lliures, el relleus 4% lliures masculí i també en mix amb la quarta posició final en les 3 proves i els 4% estils masculí amb la 6a posició final. Durant l'europeu, Huck ha aconseguit batre un rècord històric per a Espanya, fent una marca de 47,26 segons a les semifinals de 100 metres lliures i ha trencat el rècord que ell mateix tenia, rebaixant-lo gairebé un segon. Amb aquest resultat va poder passar a la final en segona posició.
2: Per cert, que en l'europeu de gimnàstica artística de Zagreb, 7a posició per a l'equip femení espanyol amb les catalanes Alba Petisco, Laia Font i Marina Escudero. Petisco, a més, ha tancat la participació amb la 6a posició en la final de terra i la 7a en la general de l'All Around sense poder repetir el podi de l'europeu anterior.
4: Bueno, molt bé, perquè els jugadors són molt, molt professionals i es preparen durant l'estiu.
2: Para... Este que sentim és Moncho Fernández, el tècnic del FIAC Girona de bàsquet, que després de passar les revisions mèdiques i les proves físiques pertinents, ha començat avui la pretemporada. En l'ACB també ho ha fet l'Ilerna Lleida. I en hoquei patins, els primers que comencen avui la pretemporada són Carles, el Barça i el Reus.
5: L'equip blaugrana té 4 noves cares per aquesta temporada. Són Arnau Martínez, Mico Ojeda, Davide Gavioli i Martí Casas, tot just una de les peces claus a les últimes temporades al Reus Deportiu. Els de Ricard Ares han començat la pretemporada a la ciutat esportiva abans de marxar cap a Andorra per fer el tradicional estatge fins al 22 d'agost. El primer amistós del Barça serà el 4 de setembre a la Seu d'Urgell contra el Lleida. Pel que fa als Reus, de cara a la pròxima temporada, els roig i negres només tenen un canvi a la plantilla, com dèiem, ha marxat Martí Casas i ha entrat a l'equip Roc Pujades procedent del Manlleu. Jordi García és el tècnic dels Reus.
6: Ens ha marxat un golejador i un jugador esquerrà amb moltes virtuts, que ja el coneixíem, i hem fitxat un jugador dretà bastant més jove, amb 24 anys, que ve de 4 temporades a Portugal, 2 a Porto i 2 a Sporting, on li ha faltat minuts per poder ser més important en els equips en el que ha estat i això fa que vingui amb molta il·lusió i amb moltes ganes de jugar i nosaltres molt, molt satisfets.
5: García, per cert, reconeix que serà una temporada estranya per culpa del Mundial que es disputa el mes d'octubre. El Reus Deportiu, de moment, només té programats com a partits de pretemporada els que jugarà el mes de setembre a la Lliga Catalana.
2: I en hoquei herba, Montserrat, ja bona arrencada de les seleccions espanyoles tant femenina com masculina en el Mundial.
7: Victòria de la selecció espanyola

0: masculina ahir per 3-1 a Sud-àfrica en el seu debut mundialista. Els Red Sticks es van avançar en el marcador amb un gol del català Marc Reiner i uns minuts més tard Basterra va fer el segon. Abans d'arribar al descans, Basterra va tornar a marcar i sentenciava el partit amb el 3-0. Al tercer quart, Sud-àfrica va poder retallar distància amb un gol per posar el 3-1 definitiu. Amb aquesta victòria, els espanyols són líders del grup C, empatats amb Austràlia, que va guanyar Irlanda. Ho valora Marc Recasens.
1: Crec que és molt positiva començar el Mundial amb una victòria, sempre és important. Crec que vam fer una molt bona primera part, on vam anar 3-0 a mitja part, i la segona part ens va costar una mica més, va canviar una mica el ritme del partit, però bueno, vam saber controlar el marcador i la veritat que bastant contents amb el resultat final. Sempre hi ha coses a millorar, però bueno, de menys a més.
0: I també debut amb victòria de la selecció femenina, imposant-se a Irlanda per 3-2 amb gols de les catalanes Laia Vidosa i Chantal Giné, i també de Sofia Kinnan, que va ser l'encarregada de marcar el gol definitiu per emportar-se la victòria. Les espanyoles se situen a la part alta de la classificació, empatades amb Bèlgica, que va guanyar Nova Zelanda. La catalana Marta Segú analitza els 3 punts aconseguits davant Irlanda.
2: Crec que podem estar super satisfetes perquè s'ha fet bé, vam portar nosaltres el ritme, sí que vam tenir un quart una mica més fluix, que era el tercer, i allà elles van saber aprofitar les seves oportunitats, ens van empatar, però finalment van poder sentenciar el partit i crec que sent un grup tan competitiu el que tenim, és un cop sobre la taula que ens posiciona fort per nosaltres mateixes.
0: Demà tornem a tenir doble partit de la selecció espanyola. El combinat femení jugarà 8:15 del vespre contra Bèlgica i el masculí s'enfrontarà a 14:00 del migdia contra Austràlia.
3: Trescat Info.
4: Bona tarda, són les 3. El president de Ceuta dona un termini de 30 dies al govern espanyol perquè expulsi els migrants que van entrar de manera irregular, alguns dels quals fan vaga de fam per reclamar l'asil. El govern espanyol insisteix en la col·laboració institucional i ha acordat amb el govern saudí habilitar espais per acollir 1.500 persones. Avui fa 9 anys dels atemptats de Barcelona i Cambrils. L'acte d'homenatge a les víctimes que s'ha fet aquest matí a Barcelona ha reunit víctimes, familiars i representants institucionals i ha reivindicat la importància de mantenir viu el record dels atemptats. Les víctimes critiquen la lentitud de les institucions en la reparació de les víctimes. L'enviat de Donald Trump al Pròxim Orient, Jared Kushner, s'ha reunit amb el primer ministre israelià Benjamin Netanyahu amb la intenció de desbloquejar el procés de pau a Gaza. Amb unes eleccions a la vista, Netanyahu exigeix un desarmament verificat dels islamistes, com ahir ja els va dir Kushner als islamistes. La dificultat dels ajuntaments per saber quants pisos buits hi ha als municipis agreuja la crisi de l'habitatge. Només els grans tenidors estan obligats a comunicar els que tenen buits. Ara, doncs, la Generalitat busca la manera de facilitar dades fiables als ajuntaments gràcies a la intel·ligència artificial. La policia i la paeria de Lleida mantindran el dispositiu especial de vigilància a la zona on dissabte hi va haver una baralla multitudinària que va acabar amb 4 ferits a la capital del Segrià. De moment hi ha 5 detinguts, però la investigació continua oberta. 3 persones han mort, entre elles una dona embarassada de 8 mesos, en un tiroteig aquesta nit en una barriada d'Isla Cristina, a Huelva. Segons la Guàrdia Civil, 2 persones que anaven en moto han disparat amb un arma de foc contra les 3 dones. La principal hipòtesi és que es tracta d'una revenja entre famílies. Ha mort als 36 anys l'actriu nord-americana Hayden Panettiere, coneguda per papers en les sèries de televisió Herois i Nashville. No se saben les causes de la mort i s'ha obert una investigació per determinar-les. En les memòries que havia publicat, l'actriu parlava dels seus problemes depressius i també de l'addicció a l'alcohol.
3: Esports.
5: El lateral portuguès João Cancelo ha aterrat aquest migdia a Barcelona per signar amb el Barça després de desvincular-se de l'Al-Hilal. El Barça també fitxarà Rodri, que arriba procedent del Manchester City. El migcampista firmarà amb el Barça per les pròximes 4 temporades. L'operació es tancaria per 70 milions d'euros i 6,5 en variables. En la Lliga, encara en futbol de la segona divisió, el Sabadell debuta avui al camp de l'Sporting de Gijón. A les 7 podreu seguir el partit pel Tot Gira a l'antena digital de Catalunya Ràdio.
4: I pel que fa al temps, esperem una tarda amb sol, però també amb tempestes irregulars en punts del Pirineu Oriental i als voltants de les Guilleries i el Collsa Cabra. Localment, aquestes tempestes poden ser amb intensitat forta. I pel que fa a la calor, doncs serà molt semblant a la que vam viure ahir diumenge.
3: 3CAT Info.
4: Ara passen 3 minuts i mig de les 3 del migdia. Aquesta hora us saluda Eloi Barrera. La crisi migratòria de Ceuta tensa les relacions entre el govern de la ciutat autònoma, que és del PP, i l'executiu espanyol. El president de Ceuta, Juan Jesús Vives, ha donat avui un ultimàtum de 30 dies al govern de Pedro Sánchez perquè repatriï els migrants adults que encara són a Ceuta i amenaça de posar-ho en coneixement de la justícia. L'executiu espanyol insisteix en la col·laboració institucional i els migrants que continuen a Ceuta diuen que no es pensen moure'n i demanen l'asil. Enviat especial a Ceuta, Àlex Giral Robert.
6: L'executiu de Ceuta manté que són cap a 10.000 els immigrants que continuen malvivint pels carrers, platges i boscos de la ciutat 17 dies després de l'assalt massiu a la frontera. Malgrat que són conscients que van entrar irregularment, entre ells està començant a créixer un sentiment d'abandonament i d'enuig per les condicions en què viuen, denunciant a més que Espanya està trigant massa a tramitar les peticions d'asil i que ha denegat la majoria de les que resol. Tot plegat s'està traduint en protestes al Trampolín, la platja on cap a 2.000 persones han aixecat un poblat de més de 100 barraques. Són concentracions diàries amb pancartes i càntics per demanar que es puguin quedar a Espanya. Alguns immigrants, sobretot marroquins, fins i tot han començat una vaga de fam.
7: Sí, esto es normal.
8: Aquí a la muerte.
7: Solo se sabe la tranquilidad, no hay ladrones, no hay... Solo quiero trabajar.
9: Mis amigos no quieren comida, no quieren bebida hasta asilo, hasta la muerte, por ejemplo, porque no queremos volver a Marruecos.
6: Amb tot, el president saudí, Juan Jesús Vives, ha sortit avui en tromba contra el govern espanyol. El dirigent del PP ha acusat l'executiu de Pedro Sánchez de passivitat absoluta i ha amenaçat de portar-lo als tribunals si la crisi no queda resolta en un mes.
10: En un plazo no superior a 30 días, lograr que todas las personas adultas que entraron los días 30 y 31 de julio sean devueltas a Marruecos.
6: La Moncloa ha evitat entrar al cos a cos i diu que l'aposta ha de continuar sent la coordinació institucional. La ministra de Migracions, Elma Saiz, ha anunciat la instal·lació de 4 punts temporals per acollir 1.500 immigrants a la ciutat de Ceuta.
11: El gobierno de España ha estado, está y estará siempre a su lado. Creo que es la colaboración entre administraciones lo que la ciudadanía espera. És un trabajo que va seguir continuando.
6: La també portaveu de l'executiu espanyol ha evitat respondre amb la contundència d'altres ministres quan se li ha preguntat si retornaran tots els immigrants que van arribar a Ceuta a finals de juliol.
4: Bé, doncs el president de Ceuta escala aquesta batalla política i la direcció del Partit Popular l'anima a portar el govern espanyol als tribunals, com dèiem, per la gestió d'aquesta crisi. La vicesecretària del PP, Cuca Gamarra, avisa que activaran totes les vies que faci falta per denunciar la falta de mitjans a Ceuta i la passivitat i responsabilitat, diu, del govern de Pedro Sánchez.
12: Él ha dado un plazo de 30 días para conseguirlo. Un plazo, francamente, lógico. Y a partir de ahí, las medidas que haya que articular desde el punto de vista judicial, ahí están. Y, por supuesto, respaldaremos al presidente Vives para que las pueda impulsar desde la ciudad autónoma.
4: Pedro Sánchez s'ha reunit aquest matí per videoconferència i des de la residència oficial de la Mareta, a Lanzarote, amb 7 ministres per fer-ne seguiment. Els ministres compareixeran per primer cop la setmana que ve al Congrés per donar explicacions de la crisi. Avui, José Manuel Álvarez ha plantat el PP al Senat i no s'ha presentat a la compareixença.
3: 3CAT Info.
4: Avui, 17 d'agost, fa 9 anys dels atemptats de Barcelona i Cambrils. L'homenatge a les víctimes, que aquest matí s'ha fet a Barcelona, ha reunit víctimes, familiars i representants de les institucions. L'homenatge s'ha traslladat a la plaça Sant Jaume perquè les obres de la Rambla aquest any han impedit que es fes com és habitual en aquest passeig a la capital catalana. L'acte d'avui ha servit per reivindicar la importància de mantenir viu el record dels atemptats i de les víctimes. Així ho expressava l'escriptora Fàtima Saheb.
13: Un record trist i dolorós que forma part de la nostra memòria col·lectiva. Que la memòria de les víctimes continuï interpel·lant-nos i recordant-nos la importància de la vida, de la convivència i del respecte.
4: Entre els presents a l'acte, Josep Rull, president del Parlament, la consellera d'Interior, Núria Parlon, o l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, entre altres autoritats polítiques. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha assegurat, a través de la xarxa social X, que cal més convivència davant l'odi i ha reiterat el seu suport a les persones afectades. D'altra banda, familiars i associacions han criticat la lentitud política en la reparació de les víctimes. Javier Martínez, pare d'un nen de 3 anys que va morir a l'atemptat, s'ha mostrat molt crític amb el paper de l'Estat.
14: Mientras haya papel clasificado, cada persona tiene derecho a pensar como quiera. Yo he perdido un hijo de 3 años, quiero saber la verdad y lo voy a estar preguntando hasta que me muera. No estoy diciendo nada malo, estoy diciendo quiero saber la verdad. ¿Por qué hay papeles clasificados? Secretos de Estado.
4: Al final de l'acte s'han viscut moments de tensió quan representants de Vox s'han encarat amb un grup de manifestants que els estaven escridassant. Aquesta tarda, avui mateix a la tarda, hi haurà un homenatge també a les víctimes de Ripoll i demà se'n farà un altre a Cambrils.
3: 3CAT Info. 3CAT Info.
4: Les 3 de la tarda i 9 minuts. La Generalitat destinarà 6 milions d'euros fins al 2030 a l'exhumació de fosses de la Guerra Civil i a la identificació de desapareguts per la repressió franquista. En 10 anys de plans sistemàtics de recerca, s'han excavat més de 150 fosses i s'han identificat 34 víctimes. Ens ho explica la Txell Vallespí.
15: El govern dota el pla de fosses 2027-2028 amb uns 3 milions d'euros i n'autoritza 3 més per al següent bienni. L'objectiu és ampliar les 1.024 fosses de la Guerra Civil que s'han documentat fins ara arreu del país i continuar exhumant víctimes per identificar-les. Més de la meitat de les fosses són al front de l'Ebre, del Segre i de la Noguera Pallaresa, però també n'hi ha prop de la frontera amb França, com les 47, que s'han afegit darrerament al mapa de la comarca de la Cerdanya. Francesc Xavier Menéndez és el director general de Memòria Democràtica.
16: Portem més de 150 fosses intervingudes i més de 1.100 individus recuperats.
15: D'aquest miler de cossos se n'han extret mostres d'ADN que ara es creuen amb els perfils genètics de gairebé 5.000 familiars que s'han inscrit des del 2016 al programa d'identificació genètica.
16: En aquests anys hem incrementat notablement els perfils genètics obtinguts i tot que hem identificat només 34 víctimes, 27 d'elles mitjançant l'ADN, estem avançant en nous estudis que esperem que ens proporcionin noves identificacions ben aviat.
15: Entre les mostres que s'estan analitzant hi ha les dels 15 cossos exhumats de la fossa comuna del cementiri Vell d'Abrera. Al febrer del 1939, les forces franquistes hi van afusellar les militants antifeixistes Lluïsa Xifré i Joana Piñero i també l'alcalde republicà d'Olesa de Montserrat, Félix Figueres Aragay.
3: 3CAT Info. Ràdio d'informació, 24 hores.
4: A 3CAT Info obrim ara pàgina internacional. Avui s'ha celebrat una reunió per desbloquejar el procés de pau a Gaza. Jared Kushner s'ha trobat aquest matí amb el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, amb l'objectiu que accepti el full de ruta que va pactar el juliol amb Hamas. L'enviat especial de Donald Trump al Pròxim Orient, Kushner, es va entrevistar ahir a Egipte amb una delegació dels islamistes a qui va reclamar una verificació del seu desarmament. Ens ho explica tot plegat des de Jerusalem, el Jordi Brascó.
17: Estats Units escenifica la seva voluntat d'avançar en la transició a Gaza enviant el gendre de Trump a convèncer Netanyahu. Kushner no ha estat sol. En la reunió també s'hi ha presentat els dos homes forts de la Junta de Pau, Nikolai Mladenov i Tony Blair. Que la pilota és al terrat dels israelians és obvi des que Hamas va acceptar el pla de 15 punts plantejat per Trump, i encara ho és més després que els islamistes ratifiquessin la seva posició en una trobada amb Kushner i representants de països mediadors celebrada ahir al Caire. Netanyahu, però, va ser molt clar quan va oposar-se al pla. Va dir que fins que Hamas no es desarmés per complet, Israel no mouria les seves tropes de Gaza. Fins quin punt podrà mantenir-se ferm en aquesta postura és ara mateix el gran dubte. Trump ja va dir en el seu dia que la decepció cap a Netanyahu si s'oposava al pla seria enorme. D'altra banda, el primer ministre israelià sap que qualsevol decisió pot ser utilitzada en la seva contra de cara a les eleccions que s'han de celebrar a Israel d'aquí a poc més de 2 mesos.
4: Gràcies, Jordi. I el president dels Estats Units, Donald Trump, amenaça ara de bombardejar Oman si interfereix en els esforços dels Estats Units a l'estret d'Hormuz. El president dels Estats Units també ha reiterat que l'Iran no pot tenir una bomba nuclear. Envia els dos avisos davant la falta de progressos diplomàtics i justament el dia que s'esgota el període de 60 dies previst en aquell famós memoràndum d'entesa que van firmar els dos països per resoldre la guerra a l'Orient Mitjà. El termini acaba després que s'hagin violat nombroses vegades l'alto el foc acordat i amb l'estret d'Hormuz, clau pel comerç mundial de gas i petroli, encara bloquejat. L'Iran assegura que continua negociant una solució per l'estret amb el seu país veí, amb l'Oman, i ha augmentat la pressió als seus ciutadans per fer front als Estats Units, oferint una recompensa de $30,000 per matar o capturar soldats nord-americans. I en un altre punt del mapa mundi, a Rússia estan redoblant la persecució contra Yabloko, que és l'únic partit pacifista que en un principi tenia permès presentar-se a les eleccions del setembre a Moscou. Hores d'ara hi ha en marxa al Tribunal Suprem una vista per decidir si ratifica la decisió de vetar-los de les llistes electorals, de prohibir-los poder optar a les eleccions. Aquesta tarda, un altre tribunal rus també resoldrà si envia a la presó el número 2 d'aquest partit. Informa des de Moscou, Cristina Solias.
18: El líder de Yabloko ja ha defensat davant el tribunal que les acusacions de finançament estranger i infracció dels drets d'autor són infundades i absurdes, però no tenen gaires esperances que revoqui el seu veto, i més quan un dels jutges és el mateix que va prohibir a Alexei Navalny presentar-se a les presidencials del 2018. A les portes del Suprem s'hi han tornat a plegar desenes de joves per donar-los suport, però la policia els ha dispersat i n'ha detingut almenys 35. El president del partit, Nikolai Rybakov, ha començat la seva defensa demanant que es deixi de reprimir la formació i els seus simpatitzants.
19: Això només es pot anomenar intimidació. Crec que avui s'hauria d'alliberar els que van venir a l'edifici del Tribunal Suprem i no van cometre cap delicte.
18: Aquesta tarda un altre jutge també llegirà la sentència del cas contra el vicepresident de Yabloko, Liev Schlossberg, a qui la fiscalia demana 12 anys de presó per haver defensat en un debat la fi de la guerra i haver compartit una portada del Daily Mirror que acusava Putin de tenir les mans tacades de sang. La croada contra Yabloko va començar quan el partit es va disparar les enquestes i el règim va témer que convertís les eleccions en un plebiscit sobre la guerra.
4: Doncs sobre el terreny, almenys 6 persones han mort a Rússia, a Belgorod, a prop de la frontera, per un atac d'Ucraïna amb míssils. Entre les víctimes hi ha un menor de 14 anys. Rússia, per la seva banda, assegura haver capturat 2 nous enclavaments a la regió del Donetsk.
3: El temps.
4: A 3:15 de la tarda, la crònica és del Tomàs Molina.
20: Les properes hores continuem parlant de cel assolellat, de tarda, potser amb nuvolades en àrees de muntanya. Poden donar algun ruixat, alguna tronada més intensa cap a l'interior de les comarques gironines i nord de les de Barcelona, i també potser cap al vespre alguna gotellada a la resta de zones de muntanya del país. Unes temperatures altes que tornen a arribar fins als 37, fins i tot algun 38 de les comarques del Pla de Lleida, i que estaran entre els 30 i els 35-36 a la resta del Principat. Demà serà un dia un altre cop majoritàriament assolellat, un altre cop a la tarda amb nuvolades, que tornaran a donar alguna gotellada, algun ruixat a l'interior de les comarques gironines, fenòmens aïllats, de poca importància. De fet, demà serà el dia més tranquil de la setmana, amb temperatura que es mantindrà sense canvi respecte a les d'avui. Dimecres tornarà a ser un dia bàsicament de sol, amb temperatures mínimes que tendiran a pujar una miqueta. La façana litoral tindrà una nit força, força càlida, i a la tarda les nuvolades guanyaran terreny per les comarques de Ponent, i els ruixats apareixeran sobretot cap a l'Alt Pirineu i l'Aran, i cap a última hora, o ja la matinada de dijous, podrien arribar també en d'altres punts. De fet, entre dijous i divendres esperem que hi hagi el moment de màxima intensitat de la inestabilitat. Vol dir que els ruixats, les tempestes guanyaran terreny, intensitat, i les pluges poden ser abundants de cara a divendres. I sobretot, al seu darrere, entrarà aire més fred que portarà un descens notable de les temperatures de cara al cap de setmana.
21: Benvinguts a l'Univers Vertical. Benvinguts al 3 Rondes, l'informatiu casteller de 3Cat Info.
3: Una hora setmanal amb l'actualitat i l'anàlisi de les principals diades castelleres amb David Prats i Josep Almirall.
22: Us expliquem els castells des de les places i cada diumenge a les 9 del vespre al 3 Rondes.
3: 3 Rondes, diumenge de 9 a 10 del vespre, el món dels castells en viu a 3Cat Info.
21: Escolteu-nos i fem pinya.
4: Ara passen 3:45 de la tarda. La Generalitat utilitzarà la intel·ligència artificial per saber quants habitatges buits hi ha a Catalunya. La intenció és poder saber la dada real per mobilitzar aquests habitatges cap al mercat de lloguer. El problema és que les últimes dades de 400.000 pisos buits són de l'any 2021 i estan calculades en base als consums durant la pandèmia. Ens ho explica la Montse Gené.
0: El que vol fer la Generalitat a partir de l'any que ve és treballar amb els ajuntaments per saber quants pisos estan buits amb les dades actualitzades. Per això s'està desenvolupant amb la intel·ligència artificial un model que identificarà els pisos buits. Des de fa 2 mesos aquesta tasca l'està fent a Lleida el Centre Internacional de Mètodes Numèrics en Enginyeria. Els seus tècnics introdueixen les dades de consums d'aigua, d'electricitat, del padró i també la informació obtinguda porta a porta per alguns ajuntaments. El director general d'Habitatge, Jordi Mas, reconeix que s'ha estat molts anys sense abordar la situació dels pisos buits perquè era un tema que estava en terra de ningú. Amb aquesta informació a la mà es podrà actuar sobre habitatges que no s'utilitzen gens o pocs dies l'any, com explica el director general d'Habitatge, Jordi Mas, en declaracions a TV3.
1: Nosaltres estem intentant que amb la intel·ligència artificial li puguem també explicar a l'Ajuntament abans de començar. Escolta, d'aquí en tindràs segurament 22, per dir-te'l. És una aproximació perquè tu després, que d'entrada no t'hi estàs posant perquè et fa mandra o perquè penses que no sé què, jo t'acompanyo perquè t'hi posis.
0: La intenció és poder contactar amb els propietaris dels pisos i que els lloguin. Barcelona és la ciutat que té més pisos on no viu ningú, 75.000, i la segueixen Terrassa, Tarragona i l'Hospitalet.
4: Gràcies, Montse. Bé, doncs afegirem encara que sobre aquesta qüestió dels pisos buits, ser un gran tenidor suposa diverses obligacions. Per exemple, la d'inscriure els habitatges buits al registre de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya. Segons dades del 2024, n'hi ha 25.000 a Catalunya. A més, els grans propietaris de pisos buits estan obligats a pagar un impost i alguns ajuntaments apliquen un recàrrec de l'IBI que pot anar fins al 150%. L'impost l'ha de pagar qui tingui més de 15 pisos buits de més de 150 metres quadrats durant 2 anys sense causa justificada. L'any passat, amb aquest impost, es van recaptar 3 milions d'euros que es van destinar a ampliar la partida de compra de pisos per lloguer social. A tot Catalunya, 13 municipis van aplicar aquest recàrrec, com Manlleu, Palafolls, Olesa de Montserrat, Sitges o Vilafranca del Penedès. D'aquests municipis, n'hi va haver 5 que van optar pel recàrrec del 50% i 8 van aplicar el recàrrec més alt, el del 150%, a propietaris que tenien 2 pisos buits o més durant més de 2 anys. Per cert, que els comuns estan disposats a modificar la llei per frenar la compra especulativa d'habitatges perquè pugui prosperar al Parlament. Recordem que fa uns dies hi va haver un dictamen del Consell de Garanties Estatutàries que veu vulneració de drets en aquesta llei, com la de la propietat privada i l'herència. El portaveu dels comuns, David Cid, ho ha explicat avui en declaracions a 3Cat Info.
2: Diferenciar entre petits propietaris i grans tenidors. Amb el tema de garantir el dret de l'herència, doncs, evidentment, també es poden fer millores a la llei, i això nosaltres també ho compartim. No podia afectar aquesta limitació a entitats del tercer sector. Això és el que haurem de veure ara.
3: 3Cat Info. 3Cat Info.
4: A Lleida, l'Ajuntament i els cossos policials han acordat mantenir el dispositiu especial de vigilància als barris que envolten el parc, on aquest cap de setmana hi ha hagut una baralla multitudinària que va acabar amb 4 ferits per arma blanca. Hi ha 5 detinguts presumptament relacionats amb aquests aldarulls, però la investigació continua oberta. Lleida, Estela Busoms.
23: La majoria dels implicats, tant víctimes com detinguts, són menors d'edat i amb antecedents. L'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, ha dit que els fets són greus, però que en cap cas es pot parlar de bandes armades o delinqüents organitzats. Segons Larrosa, des de fa un temps, grups de joves que es concentren al parc de les vies de la ciutat literalment s'entretenen cometent robatoris i agressions contra membres de la comunitat pakistanesa i hindú, a qui consideren vulnerables perquè sovint no denuncien i no parlen català ni castellà. A partir d'aquí, dissabte, la baralla es va generar quan una 50ena de persones d'aquestes comunitats van voler intimidar els menors. L'alcalde s'ha referit així a l'origen del conflicte.
24: Sembla que tot apunta a temes de conflictes personals, sembla que tot apunta a un sistema de anem-ho a passar bé i, per tant, anem a fer això, i a més ho fan amb comunitats que són més sensibles sensibles, més vulnerables per les seves raons pròpies.
23: Ahir es van repetir incidents relacionats amb l'altercat i de moment es reforçarà la presència policial a la zona. L'alcalde també demana més contundència a la Fiscalia de Menors per actuar contra els qui delinqueixen reiteradament, i és que dos menors detinguts divendres, dissabte, tornaven a estar implicats en la batussa. A tot això, grups de l'oposició també han reaccionat. Des de Junts i Esquerra reclamen més mesures per prevenir actes de violència i el PP parla directament d'un pla de xoc urgent. Els republicans també han demanat que es convoqui el més aviat possible una sessió extraordinària de la Comissió de Seguretat.
4: Gràcies, Estela. Això pel que fa a Lleida, però afegim que un jove de 19 anys l'han detingut aquest cap de setmana a Tàrrega després de participar en un aldarull on va resultar ferit un jove que va haver de ser atès al centre d'assistència primària. La policia local de Tàrrega i els Mossos d'Esquadra reforçaran els controls davant els aldarulls a la zona de lleure nocturn d'aquesta població. I un jove italià de 21 anys està ingressat a l'hospital ferit greu després que l'agredissin el 12 d'agost al parc del Fòrum de Sant Adrià del Besòs. Els Mossos d'Esquadra investiguen l'agressió i el pare del jove italià ja ha presentat una denúncia pels fets. Segons publica avui La Vanguardia, el noi originari del Vènet estava de vacances amb 8 amics més. Cap al vespre, dimecres passat, quan sortien d'una discoteca del Fòrum, un grup de 12 joves els van agredir. Un dels seus amics també va ser colpejat, però no va necessitar assistència mèdica. Els Mossos no detallen l'estat de salut de la víctima, tot i que la premsa italiana assegura que aquest jove està en coma induït a causa d'un cop fort al cap. I tres dones han mort en un tiroteig a Isla Cristina, a Huelva. Entre les víctimes hi ha una dona de 39 anys i embarassada de 8 mesos, també una dona de 62 i una noia de 16. Tot això, aquest tiroteig, va passar ahir al vespre quan els ocupants d'una moto van disparar contra les tres dones que eren al carrer. La Guàrdia Civil manté la investigació sota secret de sumari i no descarta cap hipòtesi, tot i que sembla que aquí hi hauria una possible venjança entre clans. I és que aquest tiroteig podria estar relacionat amb un altre que hi va haver el 2024 a Huelva, on va morir un home. El presumpte autor d'aquells trets era el marit de la dona embarassada, morta ara en aquest cas. Per tant, se sospita que podria ser una revenja.
3: 3CAT Info. 3CAT Info.
4: Ha mort als 36 anys l'actriu nord-americana Hayden Panettiere, coneguda per papers en sèries de televisió com Herois o Nashville. La mort ha estat aquesta matinada, segons ha confirmat el seu pare, a través d'un comunicat enviat a la revista nord-americana People. De moment no se saben les causes del decés de la seva mort i s'ha obert una investigació per mirar de determinar-les. Panettiere va començar la seva carrera com a actriu infantil i va saltar la fama amb la pel·lícula Bichos, de Pixar. Es va fer coneguda el 2006 en participar a la sèrie Herois. També va intervenir en pel·lícules com Remember the Titans, Ice Princess i en alguna de les guerres, en alguna de les pel·lícules també de la saga Scream. L'actriu va parlar obertament sobre els problemes personals que estava vivint, que tenia des de la seva infància fins a l'edat adulta. Ho va fer en unes memòries que va publicar, on tracta la depressió postpart que va patir, l'addicció, el trauma, la violència domèstica i la pèrdua. Tot això ha acabat, com us dèiem, aquesta matinada amb la mort als 36 anys d'aquesta actriu nord-americana Hayden Panettiere.
3: 3CAT Info. Esports.
4: Fins al punt de 3:45 amb l'Eduard Solà. Bona tarda.
5: Hola, què tal? Bona tarda. Pendents de les dues confirmacions dels fitxatges de Joao Cancelo i Rodri al Barça. A lateral portuguès ha aterrat aquest migdia a Barcelona per afirmar com a nou jugador blaugrana després que s'hagi desvinculat de l'Al Ihal de l'Aràbia Saudita. Cancelo, sentim el que ha dit a l'arribada a l'aeroport de Barcelona.
7: Sí, bueno, muchas ganas. La verdad es que estuve entrenando al parque hace una semana, lo que no es fácil para un jugador que ama el fútbol como yo. Pero bueno, no, lo que dijo Adeco, y él lo sabe, es que o venía aquí o estaba un año ahí sin jugar y a cobrar salario, y al final se lo dio. Hice un esfuerzo, algún esfuerzo, pero lo más importante es que esté feliz, que mi familia esté feliz y aquí es donde hacemos feliz.
5: Mentrestant, el migcampista Rodri arribarà aquesta tarda a Barcelona per firmar per les quatre pròximes temporades. El Barça i el Manchester City ja han arribat a un principi d'acord per un traspàs de 70 milions d'euros més 6,5 en variables. El Barça treballa amb la idea de presentar demà al migdia a Rodri després que al matí hagi passat la revisió mèdica. D'altra banda, Sergio Busquets torna al Barça, però ara com a tècnic assistent del Barça Atlètic. L'exjugador s'integra a l'equip de treball de Juliano Belletti mentre fa el curs d'entrenador. El retorn de Busquets és just 3 anys després de posar punt final a la seva etapa com a jugador del primer equip. Un cop va marxar del Barça, va jugar, recordem, 2 temporades i mitja a l'Inter de Miami abans d'anunciar la seva retirada. I el Barça femení, Clara Serra Jordi, s'ha fet una fractura al radi del braç dret durant la concentració amb la selecció espanyola sub-20. La jugadora seguirà un tractament conservador i el temps estimat de recuperació és d'unes 6 setmanes. Més futbol, el Sabadell debuta avui a la segona divisió. En el seu retorn a la categoria, a partir de les 7, jugarà al camp de l'Sporting de Gijón. Aquest Sporting Sabadell el podreu seguir a la transmissió del Tot Gira en directe al canal exclusiu digital de Catalunya Ràdio. Ferran Costa és l'entrenador del Sabadell.
6: És una llavor que ara ha de germinar. I a què em refereixo amb això? O sigui, tenim un repte per endavant tots plegats i és arribar, això ja ho hem fet, ara hem de fer que el Sabadell sigui sostenible al futbol professional per una banda i que estigui de manera sostinguda. I això ho hem de lluitar entre tots, cada pilota de cada partit.
5: La Lliga ha començat aquest cap de setmana passat amb la victòria de l'Espanyol a primera divisió i 3-0 contra el Llevant, amb 2 gols de Roberto a la primera meitat i un de Dolan a la segona. També ahir, a segona divisió, empat del Girona contra el Leganés a Montilivi 1-1. Sigankov es va negar a jugar i continua forçant per poder marxar. Avui a primera divisió, Deportivo Elche a les 9 i a segona banda de l'Sporting Sabadell també tindrem l'Almeria Aldenc a partir de 2:15.
3: 3Cat Info. L'activitat esportiva a fons.
5: Al Mundial de Vela 470 del Japó, el català Jordi Xammar ha guanyat el bronze acompanyat per la mallorquina Marta Cardona. Xammar porta 8 anys al podi del Mundial i és la segona medalla mundial que aconsegueix amb Cardona a la segona temporada que naveguen junts. L'embarcació de Xammar i Cardona afrontava la jornada definitiva del Mundial japonès des del segon lloc de la general i després de firmar un 5è i un 9è lloc han acabat finalment tercers. En bàsquet, el Fiat Girona ha començat avui els entrenaments després que la setmana passada van fer les revisions mèdiques i les proves físiques. El primer amistós no serà fins al 29 d'agost. A Girona hi ha 10 dels 11 jugadors que actualment formen la plantilla de l'equip gironí amb l'única absència del nord-americà Marc McClung, que arribarà en els pròxims dies. Moncho Fernández és l'entrenador de l'equip gironí.
8: Bueno, molt bé, perquè els jugadors són molt, molt professionals i es preparen durant l'estiu per a bueno, arribar en la millor condició física possible a la pretemporada i s'ha vist bastant bé.
5: També han començat avui la pretemporada l'Erna Lleida de bàsquet amb les revisions mèdiques que faran entre avui i demà. I en hoquei patins, més equips que comença la pretemporada. És el cas del Barça i el Reus. Jordi Garcia és l'entrenador de l'equip del Baix Camp.
9: Aquest any la pretemporada serà molt llarga, no estem acostumats a fer-la tan llarga pels motius que tots sabem del Mundial i això ens ha trastocat molt com serà la pretemporada, per tant ens l'hem de prendre amb molta més calma que anys anteriors i siguem conscients que en el moment que comencem llavors serà a l'esprint, no? Una temporada molt, molt, molt estranya i molt rara que ja veurem com va.
5: En hoquei herba, bona arrencada de les seleccions espanyoles, tant femenina com masculina, al Mundial que es disputa a Bèlgica, als Països Baixos. L'equip masculí va guanyar per 3-1 Sud-àfrica i l'equip espanyol femení es va imposar a Irlanda per 3-2.
4: Són 3:45. A aquesta hora, 3Cat Info, us destaquem que el president de Ceuta dona un termini de 30 dies al govern espanyol perquè expulsi els migrants que van entrar de manera irregular, alguns dels quals fan vaga de fam ara per reclamar l'asil. El govern espanyol insisteix en la col·laboració institucional i ha acordat amb el govern saudí habilitar espais per acollir 1.500 persones. Avui fa 9 anys dels atemptats de Barcelona i Cambrils. L'acte d'homenatge que s'ha fet a les víctimes aquest matí a Barcelona ha reunit víctimes, familiars i representants de les institucions i ha reivindicat la importància de mantenir viu el record d'aquells atemptats. Les víctimes critiquen la lentitud de les institucions en la seva reparació. Són alguns dels titulars d'aquest dilluns 17 d'agost de 2026. A partir d'ara, també us explicarem que la Generalitat destinarà 6 milions d'euros els pròxims 4 anys a exhumar fosses de la Guerra Civil i el franquisme. L'última dècada s'han recuperat les restes d'un miler de persones i se n'han pogut identificar 34. Els últims treballs s'han fet a la fossa del cementiri vell d'Abrera, al Maresme, on van ser afusellats militants antifeixistes i l'alcalde republicà d'Olesa. També anirem al Ripollès, on estan retirant a tota pressa tones de fusta acumulada en més de 700 hectàrees de bosc públic que van caure per les fortes ventades de fa uns mesos. Hi ha un 20% dels arbres caiguts. Agricultura els vol treure el més aviat possible, donat l'elevat risc d'incendis que estem vivint aquests dies d'estiu. I justament les altes temperatures han fet que la verema a la Terra Alta s'hagi avançat més que mai. Tot i la sequera de les últimes setmanes, el Consell Regulador de la Denominació d'Origen espera una bona campanya de raïm amb uns 40 milions de quilos gràcies a la pluja de l'hivern. I en esports, què destaquem, Eduard Solà?
5: Doncs que Joao Cancelo ha aterrat aquest migdia a Barcelona per signar amb el Barça després de desvincular-se de l'Al Ittihad. El Barça també fitxarà Rodri, que arriba procedent del Manchester City. Mentrestant, a la Lliga de Segona Divisió, el Sabadell debuta avui al camp de l'Sporting de Gijón, a partir de les 7.
4: I pel que fa al temps, tindrem una tarda amb sol, però també amb tempestes irregulars al punt, en alguns punts del Pirineu Oriental, també als voltants de les Guilleries i del Collsacabra, uns ruixats que poden ser localment amb intensitat forta. Pel que fa a la resta del país, doncs bé, una calor molt semblant a la que vam viure ahir diumenge, també. Ara passen gairebé 3 minuts de 3:45 de la tarda. La crisi migratòria de Ceuta ha tensat encara més les relacions entre el govern de Ceuta, de la ciutat autònoma governada pel PP, i l'executiu espanyol de Pedro Sánchez. El president de Ceuta, Juan Jesús Vives, ha donat avui un ultimàtum de 30 dies a Pedro Sánchez perquè repatriï els migrants adults que encara són a Ceuta. Amenaça de posar-ho en coneixement de la justícia, si no. L'executiu espanyol respon que cal insistir en la col·laboració institucional i, mentrestant, els migrants que encara continuen a Ceuta diuen que no es pensen moure i demanen l'asil. Informa sobre el terreny l'enviat especial de 3CAT Info a Ceuta, Àlex Giralt Robert.
10: L'executiu de Ceuta manté que són cap a 10.000 els immigrants que continuen malvivint pels carrers, platges i boscos de la ciutat 17 dies després de l'assalt massiu a la frontera. Malgrat que són conscients que van entrar irregularment, entre ells està començant a créixer un sentiment d'abandonament i d'enuig per les condicions en què viuen, denunciant a més que Espanya està trigant massa a tramitar les peticions d'asil i que ha denegat la majoria de les que resol. Tot plegat s'està traduint en protestes al Trampolín, la platja, on cap a 2.000 persones han aixecat un poblat de més de 100 barraques. Són concentracions diàries amb pancartes i càntics per demanar que es puguin quedar a Espanya. Alguns immigrants, sobretot marroquins, fins i tot han començat una vaga de fam.
11: Si esto no es normal, aquí a la muerte. Solo los chavales, tranquilidad, no hay ladrones, no hay... Solo quiero trabajar.
12: Mis amigos no quieren comida, no quieren bebida, hasta asilo, hasta la muerte, por ejemplo, porque no queremos volver a Marruecos.
10: Amb tot, el president saudí, Juan Jesús Vives, ha sortit avui en tromba contra el govern espanyol. El dirigent del PP ha acusat l'executiu de Pedro Sánchez de passivitat absoluta i ha amenaçat de portar-lo als tribunals si la crisi no queda resolta en un mes.
13: En un plazo no superior a 30 días, lograr que todas las personas adultas que entraron los días 30 y 31 de julio sean devueltas a Marruecos.
10: La Moncloa ha evitat entrar al cos a cos i diu que l'aposta ha de continuar sent la coordinació institucional. La ministra de Migracions, Elma Saiz, ha anunciat la instal·lació de 4 punts temporals per acollir 1.500 immigrants a la ciutat de Ceuta.
14: El gobierno de España ha estado, está y estará siempre a su lado. Creo que es la colaboración entre administraciones lo que la ciudadanía espera. És un trabajo que va a seguir continuando.
10: La també portaveu de l'executiu espanyol ha evitat respondre amb la contundència d'altres ministres quan se li ha preguntat si retornaran tots els immigrants que van arribar a Ceuta a finals de juliol.
3: 3CAT Info.
4: Ara passen 5 minuts de 3:45 de la tarda. Avui fa 9 anys dels atemptats a la Rambla de Barcelona i a Cambrils. L'homenatge a les víctimes que s'ha fet aquest matí a Barcelona ha reunit víctimes, familiars i també representants de les institucions. Un homenatge, per cert, que s'ha hagut de fer a la plaça Sant Jaume, davant de l'Ajuntament i la Generalitat, perquè les obres que s'estan fent des de ja fa mesos a la Rambla han impedit que l'acte es fes com és habitual en aquest espai, en aquest passeig de la capital catalana. Un acte que ha servit per reivindicar la importància de mantenir viu el record d'aquells atemptats i de les víctimes. Ho expressava en aquests termes l'escriptora Fàtima Saheb.
25: Un record trist i dolorós que forma part de la nostra memòria col·lectiva. Que la memòria de les víctimes continuï interpel·lant-nos i recordant-nos la importància de la vida, de la convivència i del respecte.
4: A l'acte d'homenatge hi havia el president del Parlament, Josep Rull, la consellera d'Interior, Núria Parlon, i l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha assegurat, a través de les xarxes socials, que cal més convivència davant de l'odi i ha reiterat el seu suport a les persones afectades per aquells atemptats d'ara fa 9 anys. D'altra banda, familiars i associacions han criticat la lentitud política en la reparació de les víctimes i ha posat veu Javier Martínez, que és el pare d'un nen que va morir en aquell atemptat, un nen que tenia 3 anys. Martínez s'ha mostrat així de crític amb el paper de l'Estat espanyol.
15: Mientras haya papel clasificado, cada persona tiene derecho a pensar como quiera. Yo he perdido un hijo de 3 años, quiero saber la verdad y lo voy a estar preguntando hasta que me muera. No estoy diciendo nada malo, estoy diciendo quiero saber la verdad. ¿Por qué hay papeles clasificados? Secretos de Estado.
4: Per cert, que al final de l'acte s'han viscut moments de tensió quan alguns representants del partit polític Vox s'han encarat amb un grup de manifestants que els estaven escridassant. Això, com dèiem, ha sigut aquest matí a Barcelona. Aquesta tarda hi haurà un altre homenatge a les víctimes, en aquest cas a Ripoll, al Ripollès, i demà se'n farà un altre a Cambrils.
3: 3CAT Info. 3CAT Info.
4: I avui també us estem avançant que la Generalitat destinarà 6 milions d'euros fins al 2030 a l'exhumació de fosses de la Guerra Civil i la identificació de desapareguts per la repressió franquista. En 10 anys de plans sistemàtics de recerca, s'han excavat més de 150 fosses i s'han identificat 34 víctimes. És una informació de Txell Vallespí.
16: El govern dota el Pla de Fosses 2027-2028 amb uns 3 milions d'euros i n'autoritza 3 més per al següent bienni. L'objectiu és ampliar les 1.024 fosses de la Guerra Civil que s'han documentat fins ara arreu del país i continuar exhumant víctimes per identificar-les. Més de la meitat de les fosses són al front de l'Ebre, del Segre i de la Noguera Pallaresa, però també n'hi ha prop de la frontera amb França, com les 47, que s'han afegit darrerament al mapa de la comarca de la Cerdanya. Francesc Xavier Menéndez és el director general de Memòria Democràtica.
17: Portem més de 150 fosses intervingudes i més de 1.100 individus recuperats.
16: D'aquest miler de cossos se n'han extret mostres d'ADN que ara es creuen amb els perfils genètics de gairebé 5.000 familiars que s'han inscrit des del 2016 al programa d'identificació genètica.
17: En aquests anys hem incrementat notablement els perfils genètics obtinguts i tot que hem identificat només 34 víctimes, 27 d'elles mitjançant l'ADN, estem avançant en nous estudis que esperem que ens proporcionin noves identificacions ben aviat.
16: Entre les mostres que s'estan analitzant hi ha les dels 15 cossos exhumats de la fossa comuna del cementiri Vell d'Abrera. Al febrer del 1939, les forces franquistes hi van afusellar les militants antifeixistes Lluïsa Xifré i Joana Piñero i també l'alcalde republicà d'Olesa de Montserrat, Félix Figueres Aragay.
4: Més qüestions, ara que falten 4 minuts per 3:15 de la tarda. La Generalitat de Catalunya encadena pràcticament 20 mesos amb un termini mitjà de pagament a proveïdors per sota de 30 dies, amb l'única excepció de l'agost del 2025. La referència de 30 dies és el llindar fixat en la normativa de sostenibilitat financera perquè el sector públic català faci els pagaments als seus proveïdors. En l'últim mes, amb dades, al juny, el termini mitjà va ser de 29,2 dies, per sota dels 44 dies de mitjana que es van registrar l'any 2018, que és quan es va començar a aplicar aquesta metodologia de càlcul. El canvi de tendència en la reducció dels terminis de pagament de la Generalitat va començar a consolidar-se a partir del novembre del 24, cosa que, segons l'executiu, va coincidir amb l'activació d'un paquet de mesures orientades, això, a agilitzar els pagaments. Entre els canvis adoptats fa gairebé 2 anys hi ha l'obligació de presentar factures en format electrònic, la incorporació d'automatismes en la tramitació de factures o la priorització dels pagaments segons la data de venciment.
3: 3CAT Info.
4: Parlem ara dels incendis que estaven havent-hi aquests últims dies a bona part de la península Ibèrica. Uns incendis que han tingut una mica d'ajuda aquesta passada nit gràcies a les pluges que han caigut en diverses regions. I això ha ajudat, per exemple, a l'incendi que crema des de fa una setmana a les Penyes de Riglos, a Osca. Tot i això, el foc continua sense control i ha afectat 17.500 hectàrees. El govern d'Aragó ha anunciat que començarà a avaluar el retorn d'alguns dels més de 1.000 veïns desallotjats i ha decretat un dia de dol per un militar que va morir ahir durant les tasques d'extinció d'aquest foc. Els serveis d'emergència estan molt pendents del vent perquè les ratxes que bufen de l'est poden fer revifar zones que estan mal cremades. Els treballs d'extinció es concentren ara en el flanc dret i a partir d'avui es comptarà amb el suport de bombers de la Generalitat i altres que també vindran des de França. Ni els municipis ni els monestirs d'aquesta zona corren perill i un dels objectius és ara avaluar el retorn d'alguns dels veïns desallotjats cap a casa seva. Ho explicava Luis Francisco Biendicho, conseller de Medi Ambient del govern d'Aragó.
18: Vamos a analizar cómo está el estado de los servicios para
1: poder ya programar, no estoy diciendo que sea hoy ni que sea mañana, para poder programar la vuelta de todos aquellos desplazados.
4: Aquí a casa nostra, fonts de la Guàrdia Urbana de Barcelona constaten que la persona detinguda en relació a l'incendi que va cremar 10 hectàrees al Parc Natural de Collserola divendres passat ja ha passat a disposició judicial. Els agents rurals estan fent càrrec de la investigació. I encara relacionat amb el risc d'incendis que estem vivint aquest estiu, al Ripollès estan retirant d'urgència moltes tones de fusta acumulada en 750 hectàrees de bosc públic, una fusta que va caure arran de les fortes ventades de fa uns mesos. El Departament d'Agricultura ha engegat fa setmanes aquesta operació en un context, com us dèiem, del risc d'incendi. S'hauran de treure un 20% dels arbres caiguts o malmesos en aquesta zona del Ripollès. Informa des de Girona, Maria Rovira.
18: L'operació es fa en 11 municipis afectats per les fortes ventades del febrer, el març i l'abril, davant el risc d'incendis, però també pel perill de plagues o de devaluació de la fusta. Segons les primeres estimacions, es preveu que s'hauran d'en retirar unes 40.000 tones. A més, s'han hagut d'agilitzar els tràmits per vendre la fusta amb subhastes extraordinàries. Segons Tània Giró, tècnica de boscos del Departament d'Agricultura al Ripollès, el fet que s'hagi hagut d'actuar d'urgència complica la retirada i la venda.
19: Ha augmentat molt els costos d'extracció perquè això, uns arbres estan a sobre d'uns altres, un en aquesta direcció, l'altre amb l'altre. Diguem-ne que el mateix aprofitament, havent-lo programat, té un valor molt superior. I al no haver-lo programat, ara tenir la fusta a terra, però d'aquesta manera, doncs ha devaluat moltíssim, moltíssim la fusta que era dels ajuntaments, no? Que aquí els ajuntaments, ells hi compten molt amb els diners que cada any ingressen per fusta.
18: Per arribar a algunes zones afectades s'han hagut d'obrir vials i també caldrà reconfigurar els boscos, els llocs on s'han hagut d'enretirar tots els arbres. S'hauran de convertir algunes parcel·les en prats o donar-los altres usos.
3: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
4: I us expliquem ara que les dones que pateixen mort sobtada cardíaca tenen aproximadament la meitat de probabilitats de sobreviure que els homes, a més de presentar un perfil clínic diferent. Són dades d'un estudi fet pel Servei d'Emergències Mèdiques, el SEM, on s'han analitzat prop de 700 casos de mort cardíaca sobtada, un tipus de mort que suposa cada any 2.800 defuncions. La mort sobtada cardíaca és quan s'atura el cor de sobte en persones sanes i relativament joves, d'uns 66 anys d'edat de mitjana, a causa d'un atac de cor o per malalties cardíaques cròniques. Tots tenim al cap l'infart de miocardi, que sí, que seria un dels motius, però n'hi ha d'altres, tal com explica l'investigador principal del SEM, el doctor Josep Alesi, en declaracions a 3CAT Info.
20: Que és l'infart agut de miocardi i després l'enfermetat coronària crònica, que ocorre en aquells pacients que van presentar un infart agut de miocardi en el passat i aquesta cicatriu de l'infart antic és la causa de l'infart. També hi ha altres causes cardíaques, com són l'hipertròfia ventricular, que es dona sobretot en pacients que presenten hipertensió arterial.
4: La investigació conclou que les dones no només sobreviuen menys, sinó que les causes són molt diferents de la dels homes.
20: Més malalties psiquiàtriques i més consum d'alcohol que els homes. De fet, també presenten més factors de risc cardiovasculars, com pot ser la hipertensió arterial i més obesitat. Però és que una de cada quatre dones que presenta una mort sobtada presenta antecedents d'enfermetat psiquiàtrica, com la depressió, i antecedents d'abús d'alcohol.
4: També hi té a veure que, en el cas de les dones, aquestes morts passen més sovint als domicilis quan estan soles i que un cop arriben als serveis d'emergència, els aparells desfibriladors habituals ja no són tan efectius. I abans d'arribar a 3:15, us expliquem que el brot d'Ebola que afecta la República Democràtica del Congo s'ha convertit en el més mortífer de la història del país. Segons xifres oficials, des que es va declarar fa 3 mesos, han mort més de 2.300 persones i supera així l'epidèmia que hi va haver entre el 2008 i el 2020. Fins ara hi ha hagut 5.000 casos confirmats d'una variant del virus que encara no té ni vacuna ni tractament.
3: El temps.
4: Arribem així a 3:15 de la tarda, crònica meteorològica amb Francesc Mauri.
21: Doncs ara mateix tenim, a diferència del cap de setmana, moltes menys tempestes. N'hi ha algunes. Hi ha zones que anomenem convectives, és a dir, aquests núvols de desenvolupament vertical que descarreguen o han descarregat irregularment i localment en punts del nord-est, sobretot a prop del prelitoral, algun punt del Pirineu, especialment vessant oriental. És aquestes zones les que poden tenir algun ruixat o tempesta localment amb intensitat forta. Fora d'aquí, res a veure amb el moviment del cap de setmana i encara més sol en conjunt, a ponent, al sud, etc. I amb temperatura estable. Demà no esperem precipitacions, tot i alguns núvols al nord-est. Domini del sol, tramuntana al nord del Cap de Creus amb una certa intensitat. Dimecres repunta la temperatura, dia especialment càlid, a la tarda alguna tempesta i a partir de dijous possibles canvis.
4: Gràcies, Francesc. Doncs veus, expliquem ara que, justament, després d'aquests mesos amb molt poca pluja que hem viscut aquest estiu, hi ha diversos pobles que continuen tenint problemes d'aigua de boca. El Pont de Suert, a l'Alta Ribagorça, segueix abastint alguns nuclis amb camions cisterna, però ja estudia noves accions per no dependre tant dels barrancs, des d'on recull l'aigua. A Olost, al Lluçanès, els veïns continuen amb restriccions d'aigua per l'alta presència de manganès, que es podrien incrementar si la situació no millora. Des de l'Ajuntament del Pont de Suert creuen que la situació no s'allargarà més enllà del mes d'agost, però ja plantegen noves accions preventives. Són declaracions de Yolanda Ferran, alcaldessa del Pont de Suert, al matí de Catalunya Ràdio.
0: En el cas de Sarroqueta hem demanat autorització per fer un sondeig en un punt on previsiblement pot haver una bossa important d'aigua subterrània.
4: A Olost, al Lluçanès, en plena festa major continuen les recomanacions de no fer servir aigua de l'aixeta pels nivells alts de manganès, que quan es barreja amb el clor provoca una certa terbolesa. Gil Salvans, que és l'alcalde d'Olost, confia aixecar les restriccions els propers dies, però si no plou, l'aigua del pantà continua estancada. Hauran de prendre més mesures.
2: Si el nivell de sequera augmenta tant, hem de passar a reduir un mínim entre un 40 i un 50% els consums d'aigua, perquè si no seria, no es podria arribar al nivell de subministrament d'aigua que tenim ara amb cubes.
4: Una reducció que també implicaria pagesos, ramaders i el sector industrial, que són els focus principals de consum d'aigua en aquesta zona. I també per efectes de la situació meteorològica dels últims mesos s'ha alterat la verema de raïm a la Terra Alta, que s'ha avançat més que mai aquest any per les altes temperatures. El Consell Regulador de la Denominació d'Origen calcula que els cellers colliran al voltant de 40 milions de quilos de raïm. Tarragona, Ricard Buigas.
7: A la Terra Alta no recorden haver començat mai la verema abans del 15 d'agost. Enguany ja fa uns dies que són a les vinyes. La presidenta de l'ADO, Rosa Cavaller, diu que cada any el calendari de la verema s'avança més.
22: Cada vegada comença abans. Cada any diem, enguany és l'any de la verema més primerenca de la història. Pues és que cada any ho anem dient, cada any s'avança més. Enguany abans del 15 d'agost.
7: Cavaller ha dit que els ceps acumulen molts dies de sequera. Tot i això, s'han beneficiat de les pluges de l'hivern. Per aquesta raó, preveu que la verema serà bona.
22: Tot i que no ha plogut ni una gota en tot l'any, venim de molta pluja a l'hivern i això, bueno, ha permès que les plantes estiguessin fortes i amb molta vigorositat, que veníem de molta sequera. Llavors preveiem de tornar més o menys els mateixos quilos que abans de la sequera, que és sobre els 38-40 milions de quilos aquí a la Terra Alta.
7: Els cellers han començat a collir les varietats blanques primerenques i preveuen que la verema s'allargui fins a finals de setembre.
3: A 3CAT Info.
23: La pitjor sequera per durada, per intensitat i per...
3: Insostenibles.
24: Yo me fui arrinconando ahí y ese era mi ataúd. Llenas de agua.
3: El retrat d'un planeta en crisi.
26: Mai en la vida havia plogut tant aquí, com ara mai en la vida.
27: En ningún momento yo pensé que iba a salir de ahí.
3: Un espai on expliquem com ens afecta la crisi climàtica i ambiental i què estem fent per frenar-la i adaptar-nos-hi. Insostenibles, amb Montse Poblet.
4: Ara passen 5 minuts de 3 quarts de 4 de la tarda. Barcelona ha viscut una important expansió de centres d'estètica els darrers anys, en particular de locals de bellesa i manicura, que han fet créixer aquest sector un 60% en menys d'una dècada. Els districtes de l'Eixample i Sarrià-Sant Gervasi són els que han registrat més noves obertures. De fet, l'Eixample gairebé les ha duplicat. En total, consten gairebé 1.900 establiments d'estètica a la ciutat, 700 més que els que hi havia el 2016. Això és per l'obertura massiva dels locals d'ungles, que ja representen un de cada quatre centres d'aquest àmbit. Sílvia Giral, presidenta del Gremi d'Estètica de Catalunya, recomana anar sempre als locals de confiança i atribueix aquest boom als preus assequibles que ofereixen. Són declaracions a l'ACN.
28: La població ja... L'estètica l'entén com un estil de vida i cuidar-se la pell, cuidar-se el cos, ja això forma part d'un estil de vida per salut. El que és els serveis d'ungles és més assequible per tothom i ja es converteix com en un estil de vida, no?
4: L'Ajuntament de Barcelona només ha limitat el districte de Ciutat Vella al creixement d'aquests negocis. El 2024 va acordar la suspensió de llicències per noves obertures comercials, entre d'altres, de salons de pedicura i manicura.
3: 3CAT Info.
4: La Universitat Catalana d'Estiu ha arrencat avui a Prada, al Conflent, a Catalunya Nord. Aplegarà diversos dirigents independentistes durant tota la setmana i homenatjarà l'antiga presidenta d'Òmnium, Muriel Casals, en els 10 anys de la seva mort. Els organitzadors han volgut calmar els ànims sobre la continuïtat de la universitat després que fa unes setmanes alertessin que estava en perill les properes edicions. Anem a Prada, Laura Bertran.
5: En marxa la 58a edició d'aquesta Universitat Catalana d'Estiu i, de fet, ja és un èxit que hagi pogut començar davant de les dificultats econòmiques a les quals va fer referència fa unes setmanes l'equip rector, que han tingut una molt bona resposta i ràpida per part de la Conselleria d'Universitat i Recerca. Escoltem el president de l'equip rector, Jordi Casasses.
6: La consellera ha reaccionat i s'ha mostrat, etcètera, una mica sorpresa i tot plegat, i ha reaccionat, s'ha de dir, amb una gran rapidesa. I esperem que això es consolidi.
5: A l'acte d'inauguració d'aquest migdia hi ha hagut un discurs molt aplaudit per part de la nova baiessa de Prada, Ode Vives. El lema d'enguany és Països Catalans, més que mai, desenvolupament o progrés.
6: Des de sempre, no? Som l'entitat de defensa clara de l'existència dels països, de la realitat dels Països Catalans i de la necessitat dels Països Catalans.
5: Aquesta edició de l'UC durarà fins diumenge i s'hi esperen al Liceu Renouvier la presència de Josep Rull, Oriol Junqueras, Marta Rovira, Carme Forcadell, Quim Torra i Francesc Xavier Vila.
3: 3CAT Info.
4: I aquesta tarda arrenca el festival És Dansa de les Preses a la Garrotxa. La 44a edició d'aquest certamen de dansa d'arrel tradicional durarà fins diumenge, dia 23, amb una trentena de propostes i 5 companyies internacionals. Ens ho explica des de Girona la Laia Claret.
8: És una cita cultural que converteix aquest municipi de la Garrotxa en un punt de trobada per la dansa, la música i les expressions d'arrel tradicional. El certamen aposta per apropar les danses

0: juntament amb El Patíbulo, que recrea el cas real dels falsificadors de Crack Vale, a Anglaterra. Ens ho explica la Clàudia Rosas.
1: It's time to get up, Junior.
2: Linternas és la nova sèrie de DC Studios. Arriba avui a HBO Max amb 8 episodis que investiguen un assassinat al cor dels Estats Units. Un recluta de l'exèrcit s'uneix a un veterà del grup que dona títol a la sèrie i tots dos es converteixen en policies intergalàctics enmig d'un misteri fosc a Nebraska. Al repartiment hi ha Kylie Chandler i Aaron Pierre. Una altra de les estrenes destacades és El Patíbulo, la nova sèrie del director Shane Meadows. La producció, emesa originalment per la BBC, ens trasllada al segle XVIII per recrear el cas real dels falsificadors del Crack Vale. El cas va acabar destabilitzant l'economia i convertint-se en el frau més gran de la història britànica. Es veurà a partir de demà a Filmin. Més estrenes, Lion, la nova sèrie documental de Jon Favreau, aterra aquest dijous a Disney+. Filmada durant 4 anys al Maasai Mara de Kenya, la producció segueix en Kio, un cadell de lleó que creix fins a convertir-se en un poderós líder que s'enfronta a pèrdues, l'exili i rivals ferotges. Amb música de Hans Zimmer, la sèrie combina narrativa cinematogràfica amb una producció d'història natural. Al mateix dia, Netflix ha confirmat la cinquena i última temporada d'Outer Banks, el popular drama d'acció d'adolescents i aventures creat per John Spake.
0: Ara falten 5 minuts per arribar a les 4 de la tarda.
3: Esports.
0: Amb l'Eduard Solà, bona tarda.
4: Bona tarda, Eloi. Pendents de les dues confirmacions dels fitxatges de João Cancelo i Rodri pel Barça. El lateral portuguès d'una banda aterrat aquest migdia a Barcelona per firmar com a nou jugador blaugrana després que s'hagi desvinculat de l'Al Hilal saudita. Cancelo, l'arribada a l'aeroport de Barcelona.
5: Sí, bueno, muchas ganas, la verdad es que... Estuve entrenando al parque hace una semana, lo que no es fácil para un jugador que ama el fútbol como yo. Pero bueno, no, lo que dijo Adeco y él lo sabe es que o venía aquí o estaba un año ahí sin jugar y a cobrar salario y al final se lo dio. Hizo un esfuerzo, algún esfuerzo, pero lo más importante es que esté feliz, que mi familia esté feliz y aquí es donde hacemos X.
4: Mentrestant, el migcampista Rodri arribarà aquesta tarda a Barcelona per firmar per les 4 pròximes temporades. El Barça i el Manchester City ja han arribat a un principi d'acord per un traspàs d'uns 70 milions d'euros més 6,5 en variables. El Barça treballa amb l'idea de presentar demà al migdia a Rodri després que al matí hagi passat la revisió mèdica. Per cert, al web de la Lliga, Fermín ja consta que portarà el dorsal 7, el que tenia Ferran. El 16 que duia Fermín és l'habitual que sol dur Rodri. D'altra banda, Sergio Busquets torna al Barça, però ara com a tècnic assistent del Barça Atlètic. L'exjugador s'integra a l'equip de treball de Juliano Belletti mentre fa el curs d'entrenador. El retorn de Busquets just 3 anys després d'haver posat punt final a la seva etapa com a jugador del primer equip blaugrana. Un cop va marxar del Barça, va jugar 2 temporades i mitja a l'Inter de Miami abans d'anunciar la seva retirada. I encara un últim punt de futbol del Barça. Clara Serra Jordi s'ha fet una fractura al radi del braç dret durant la concentració amb la selecció espanyola sub-20. La jugadora seguirà un tractament conservador i el temps estimat de recuperació és d'unes 6 setmanes.
6: És una llavor que ara ha de germinar.
4: Aquest és Ferran Costa, l'entrenador del Sabadell, que l'equip debuta avui a la segona divisió en el seu retorn a la categoria a partir de les 7. Jugarà al camp de l'Sporting de Gijón. Aquest Sporting Sabadell el podreu seguir a la transmissió del Tot Gira en directe al canal exclusiu digital de Catalunya Ràdio. Ara sí, podem sentir Ferran Costa, entrenador del Sabadell.
6: A què em refereixo amb això? O sigui, tenim un repte per endavant tots plegats i és arribar, això ja ho hem fet, ara hem de fer que el Sabadell sigui sostenible al futbol professional per una banda i que estigui de manera sostinguda. I això ho hem de lluitar entre tots, cada pilota de cada partit.
4: La Lliga ha començat aquest cap de setmana amb la victòria de l'Espanyol ahir 3-0 contra el Llevant amb 2 gols de Roberto a la primera meitat i un de Dolan a la segona. També hi ha segona divisió, empat del Girona contra el Leganés amb un Tilibi 1-1. Sigankov es va negar a jugar i continua forçant per poder marxar. Avui a primera divisió, Deportivo Elche a les 9 i a segona, a banda de l'Sporting Sabadell, també hi haurà l'Almeria Aldenga a 2:15. El Barça no debuta a la Lliga fins aquest diumenge al camp de l'Elche. Abans, però, els de Flick jugaran demà passat dimecres al trofeu Joan Camper davant l'Al Ahly Egipci.
3: 3CAT Info, l'activitat esportiva a fons.
4: Al Mundial de Vela 470 del Japó, el català Jordi Xammar ha guanyat el bronze, acompanyat per la mallorquina Marta Cardona. Xammar porta 8 anys al podi del Mundial i és la segona medalla mundial que aconsegueix amb Cardona la segona temporada que naveguen junts. L'embarcació de Chamari i Cardona afrontava la jornada definitiva del Mundial japonès des del segon lloc de la classificació general i després de firmar un cinquè i un novè lloc han acabat finalment tercers. En bàsquet,

0: I a Girona ha començat avui els entrenaments després que la setmana passada van fer les revisions mèdiques i les proves físiques. El primer amistós no serà fins al 29 d'agost. A Girona hi ha 10 dels 11 jugadors que actualment formen la plantilla de l'equip gironí, amb l'única absència de McClung, que arribaran els pròxims dies. Moncho Fernández és l'entrenador de l'equip gironí.
1: Bueno, molt bé, perquè els jugadors són molt, molt professionals i es preparen durant l'estiu per a, bueno, arribar en la millor condició física possible a la pretemporada i s'ha vist bastant bé.
0: També han començat avui la pretemporada l'Hilerna Lleida de bàsquet amb les revisions mèdiques que faran entre avui i demà i el Joventut de Badalona, que aquest matí ha fet el primer entrenament a les ordres de Jordi Miret. La setmana que ve la penya farà una estada de 5 dies a Astúries i el dia 29 jugarà contra l'Obradoiro Gijón. En hoquei patins també han començat la pretemporada el Barça i el Reus. I en hoquei herba, bona arrencada de les seleccions espanyoles, tant la femenina com la masculina, al Mundial que es disputa a Bèlgica i als Països Baixos. L'equip masculí ha guanyat 3-1 Sud-àfrica i el femení 3-2 Irlanda.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia. Aquest dilluns 17 d'agost comença les obres de reparació del paviment de llamborda de l'aparcament de l'església, darrere de l'església de Santa Maria. Els treballs tindran una durada aproximada d'una setmana. Recordem que es tracta d'un aparcament de 87 places situat en el centre de la ciutat, molt a prop de l'Ajuntament. Els treballs s'aniran fent de forma que no sigui necessari tancar la totalitat de l'aparcament en cap moment, cercant amb tanques els espais d'actuació. D'aquesta manera es permet que l'aparcament segueixi en funcionament. Malgrat tot, es donarà l'alternativa de fer servir l'aparcament públic del SEM Centre, de l'antic club de tenis Castelldefels. L'Ajuntament de Castelldefels ha instal·lat 5 noves fonts amb 2 brolladors, un per a les persones i un altre més baix per a les mascotes. 2 es troben als parcs canins i els altres 3 a la via pública. Les 5 noves fonts es reparteixen de la forma següent. 2 fonts en espais reservats per a gossos, al parc caní del carrer 11 i al parc caní de Copèrnic. I 3 fonts a la via pública al servei de la ciutadania i els gossos al carrer 11 en passeig de la Marina, al carrer 17 en passeig de la Marina i a l'avinguda del Canal Olímpic. Amb la voluntat de continuar millorant la qualitat de les instal·lacions esportives del CEM Can Roca i l'experiència de les persones usuàries, s'aprofita aquest període vacacional per treball de manteniments, per fer aquestes obres de manteniment durant un període de menor influència al centre. D'aquesta forma es redueixen al màxim les afectacions al servei. Els treballs comportaran el tancament temporal de la piscina d'ensenyament i de la sala de cycling. Del 31 d'agost al 30 de setembre, la piscina d'ensenyament romandrà tancada per dur a terme treballs de renovació de l'equip de deshumificació amb l'objectiu de garantir-ne el correcte funcionament. Del 31 d'agost al 14 de setembre realitzaran les obres de modificació de la paret divisòria entre la sala de fitness i la sala de cycling, una actuació que permetrà ampliar l'espai disponible de la sala de fitness, incrementar-ne la capacitat i millorar la comoditat de les persones usuàries. És tot de moment. Més informació d'aquí una hora. Fins ara.
0: Castelldefels avui. Ràdio Castelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
2: Ràdio Castelldefels, 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
3: Castelldefels, així som. Hit it. This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
5: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda de Covidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des de Covidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclatge incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que guanyarem.
6: Si per a tu servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd...
7: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
6: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
7: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio. Moviment Banderes Verdes.
8: radiocastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
9: Castelldefels, així som.

0: Doncs arriba ja el moment que ens podem inscriure en un dels concursos més populars que tenen a veure també amb medi ambient. M'estic referint al concurs de fotografia Viu al Parc. I per explicar-nos doncs, els detalls d'aquest concurs, el Paco Vila des de l'Àrea de Cultura, amb nosaltres. Molt bon dia, Paco.
1: Bon dia, Anna, què tal?
0: Ja han començat les inscripcions.
1: Sí, sí, de fet, és les inscripcions del 32... la 32a edició del concurs de fotografia dels parcs del Garraf, Olèrdola i del Fox. Ha començat ja i, bueno, de fet, ja es poden inscriure fins al dia 20 de novembre. O sigui que tenim gairebé 3 mesos per poder inscriure, no?
0: Molt bé. Quina és la peculiaritat, la particularitat d'aquest concurs?
1: Que la particularitat és que, bueno, tots els parcs naturals de la Diputació de Barcelona tenen el seu propi... concurs de fotografia. El nostre té la peculiaritat de que ja és el més veterà, té 32 edicions, encara és analògic, vol dir que totes les fotografies són amb... no té quasi cap sistema
0: digital.
1: És tot amb reflex i màquina aquesta, i ho controla i organitza el grup de fotografia de Castelldefels, experimental de Castelldefels. Llavors, bueno, és un històric, són els últims romàntics de la fotografia. Llavors, bueno, per nosaltres és una... Com a Ajuntament, recolzar aquesta proposta de la Diputació és un, bueno, ja és una tradició, ja portem 32 edicions i, bueno, i el Parc del Garraf és un parc diferent a la resta de parcs naturals de la província, no? És un parc, per la seva orografia, per la seva tipologia, no hi ha massa arbres, en aquest sentit és més un parc calcari, un tipus d'autòcton, una mica complicat aquest parc. Diferent.
0: Diferent. Bé, hi ha diverses modalitats en aquest concurs,
1: sí,
0: també.
1: Sí, hi ha dues modalitats, que és una que és fotografies sobre qualsevol aspecte de patrimoni natural i cultural del parc del Garraf, de l'Horda i del Foc. Són 3 parcs en un. I després hi ha una altra modalitat que és en qualsevol instantània. Bueno, el dia 8 de novembre es fa la matinada al parc, que és la festa del parc. Al castell, al conjunt monumental de l'Erdola, no? Llavors van decidir fer 2 categories. Una per qualsevol aspecte del parc, el que sigui, i després una altra només pròpia per les activitats que es fan dintre de la matinal del parc del Garraf i l'Erdola i el Fosc, que és el dia 8 de novembre pel matí. Hi ha tota una activitat de divulgació, d'activitats infantils, música. Llavors aprofiten que puja la gent per fer fotos. O sigui, que seran aquestes 2 modalitats.
0: Uh-huh. És un concurs en el qual participen, sens dubte, professionals o fotògrafs aficionats de Castelldefels.
1: Sí, bueno, no només de Castelldefels, participen de totes les ciutats que estan al voltant del parc. Sitges, Vilanova, Sant Pere de Ribes, Olèrdola, Begues, Castelldefels, Gavà... I hi ha gent que és professional, hi ha gent que té bon nivell. La veritat és que cada vegada, bueno, és veritat, les fotos que portem al concurs de fotografia són brutals. Hi ha cada vegada ho tenen més difícil el jurat per triar i sempre que venen, bueno, tenen un alt nivell. Hi ha gent d'agrupació fotogràfica, hi ha gent de la ciutat, cada vegada més hi ha... s'apunta gent de Castelldefels que està vinculada al grup de fotografia o al grup de fotos sèniors de la gent gran i, bueno, jo crec que és una bona oportunitat perquè la gent que està aquí a Castelldefels pugui... Bueno, el parc ho tenia aquí al costat, que està d'esquena, o sigui que no hi ha... I si t'agrada la fotografia, la natura i el parc, bueno, aquí tens una possibilitat, no?
0: Quins detalls podem destacar més d'aquest concurs?
1: Home, jo crec que el concurs és molt participatiu. Jo crec que té l'avantatge de que està consolidat ja dintre del calendari d'activitats de la ciutat. El programa Viu al Parc és un programa que ja porta 32 anys. És un programa que es poden fer... Bueno, es pot participar sent membre d'un grup de fotografia o d'una penya. I és gent que té bastant arrelada al territori, no? La particularitat és que tota la gent que es presenta bàsicament són de les pobles que estan al voltant i que ja ho tenen com a tradició, que pugen al Garraf, a l'Erdola i al Foig i fan fotos in situ, no? I a vegades descobreixes aspectes del parc que són increïbles, no? Me'n recordo l'any passat, o fa 2 anys, va guanyar una una foto que era de la presa del pantà del Foix, totalment verda, i era el que van trobar al moment a una alga que estava per allà. Això no me lo pots fer si vas allà aquest dia, no?
0: Clar, clar.
1: I és gent que, bueno, que fan una descoberta del parc, dels parcs, i que aprofiten i s'agrada, i que poden tirar hores per fer una fotografia, no?
0: Es pot fotografiar qualsevol aspecte del parc?
1: Sí, des del parc de patrimoni, a vegades els ramats que estan pel parc, plantes, evidentment, animals, fauna, ecosistema, qualsevol aspecte que tingui que veure amb el parc, que inclús a vegades se'n presenta fotos de restaurants que tenen tot el parc a la taula, o sigui, és tan ampli la modalitat. Així com la festa només són activitats que es fa durant la festa, aquest de veritat que et permet fer qualsevol, per exemple, pots fer fotos dels equipaments de cultural, Cal Grassa, Cal Valgrassa, Can Grau, la Pleta, o sigui, els itineraris de natura, és bastant ample. Sí.
0: Mm-hmm. Molt bé, doncs on es poden trobar, localitzar les bases del concurs?
1: Les bases del concurs estan a la pàgina web de l'Ajuntament i després a la pàgina de la Diputació de Barcelona, als Parcs Naturals, i si hi ha algun interessat que se la poden enviar perfectament, que envia a cultura@castelldefels.org, a l'àrea de cultura de l'Ajuntament. També es poden trobar a la Pleta, als diferents equipaments del parc, als centres d'informació i online. O sigui que, bàsicament, tota la campanya de difusió que fem de les bases és online. Que, si hi ha algú interessat, que ens truqui a Cultura i se les envien perfectament.
0: Molt bé. Doncs nova edició del concurs de fotografia viu al parc amb aquestes dues modalitats. Una, doncs, qualsevol aspecte relacionat amb el parc, i l'altra, pròpiament de la festa que tindrà lloc el proper 8 de novembre, de les activitats d'aquella festa en el parc, en aquests parcs, doncs, que cuida la Diputació de Barcelona. I nosaltres tenim aquí al costat el parc del Garraf.
1: I aquest, només comentar-vos que ja venen al setembre, aquest concurs forma part de tot un programa d'activitats que fa l'Ajuntament, que és Castelldefels Viu al Parc, que són activitats de cultura i animació i conferències i tallers, que això està previst fer-lo al voltant. Aquest concurs, el jurament de premis, està previst pel 3 de desembre a la tarda, dins de la Festa Major d'Hivern. Llavors, bueno, l'Ajuntament ha concentrat totes les activitats de Bio al Parc des de novembre fins a la Festa Major. Llavors, durant aquests 10 dies hi ha una sèrie d'activitats a la ciutat que tenen que veure amb el Bio al Parc, no? I una de les propostes bàsiques és el concurs de fotografia.
0: Molt bé, doncs inscripcions obertes i es tancaran precisament el
1: 20 de novembre.
0: El 20 de novembre.
1: El 20 de novembre, a les 2 de la tarda, tanquen la inscripció, jurat, i ja i jurament de premis el dia 3.
0: Doncs esperem que es presentin molts participants, moltes persones aficionades a la fotografia, i en aquest cas amb el Llull posat als diferents, a aquests 7 parcs, el Parc d'Olèrdola, el Parc del Foix i el Parc Natural del Garraf. Inscripcions obertes fins al 20 de novembre. Moltíssimes gràcies, Paco Avila, des de l'Àrea de Cultura.
1: Gràcies a tu, Anna.
0: Molt bon dia.
2: No et perdis el Club dels Experts, l'espai de tertúlia literària dels joves més lectors de la Biblioteca Ramon Fernández Jurado.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia. L'Ajuntament de Castelldefels ha prorrogat la prohibició temporal de l'ús de material pirotècnic a tot el terme municipal davant la persistència de les condicions d'elevat risc d'incendi forestal. La mesura estarà vigent fins al pròxim diumenge 30 d'agost. I fins al 28 d'agost, la Biblioplatja Carme Romaní, al Passeig Marítim 133, s'obre de dilluns a divendres de 5 a 2 quarts de 9. Dimarts, dimecres i dijous, a les 7 de la tarda, tenen lloc activitats familiars gratuïtes, sense necessitat d'inscripció prèvia. Fins al 6 de setembre, el trenet torna a connectar el centre amb el castell, l'Ànec Blau i la platja. Ofereix servei divendres, dissabte i diumenge d'11 del matí a les 2 de la tarda i de 5 de la tarda a les 21:45. Els bitllets, a partir d'un euro, són gratuïts per a menors de 5 anys. És tot de moment. Més notícies d'aquí una hora. Fins ara.
0: Castelldefels, avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Great Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda d'Ecovidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des d'Ecovidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclatge incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que ho guanyarem.
5: Sí, per a tu, servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd?
6: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
5: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
6: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio, moviment Banderes Verdes.
7: Castelldefels, així som!

0: proposta que cada vegada guanya més adeptes, els jocs de taula. Però no de qualsevol mena, sinó de jocs petits, fàcils de portar a la maleta o a la motxilla i perfectes per compartir una estona amb família o amistats durant aquestes vacances. Per descobrir-nos algunes de les opcions que podem trobar a la Biblioteca de Castelldefels, m'acompanya ara als estudis la tècnica de la biblioteca, Carolina Castanyo. Bon dia.
1: Bon dia.
0: Doncs avui fem aquest especial perquè és l'última secció abans de les vacances d'estiu per part de la secció aquí a la ràdio. Tornarem el 16 de setembre i ens portes una alternativa perfecta per desconnectar de les pantalles, els jocs de taula. Per què s'ha triat aquest tema?
1: Doncs precisament vam començar a incorporar els jocs de taula al nostre fons perquè doncs, a la zona infantil hi havia fins i tot baralles per fer servir l'ordinador i per jugar, que no només és un espai d'estudi, també és un espai de lleure, la biblioteca. Però clar, aquesta dependència o aquesta afició per les pantalles, doncs volíem compensar-la també amb alternatives de joc doncs, desconnectat, de joc, joc analògic, diguéssim, jocs de taula. I així vam començar a incorporar al fons doncs, aquesta col·lecció.
0: Que potser molta gent que ens escolta ho desconeix. Pensa a la biblioteca i pensa en venir a agafar un llibre, però també, a part de... Moltes vegades ja hem també parlat que teniu revistes, que teniu pel·lícules, teniu mangas, o sigui, teniu una varietat més enllà del típic llibre. I, a més, sumem tota la selecció de llibres, que més o menys quina tipologia teniu?
1: Doncs jocs de taula tenim per totes les edats i de tota mena. Vull dir que la majoria són jocs de taula, doncs això, pròpiament que hagis de jugar doncs, amb un tauler o a cartes, però que sigui sobre taula, però també ja veureu que us porto jocs doncs, més àgils i dinàmics que no necessiten doncs, seure pròpiament, sinó que són més de passar proves i així. No? I llavors tenim la diferenciació, això sí, que es coneixen sobretot els jocs per infantil, però a dalt, a primera planta, també tenim jocs per majors de 10 anys, és a dir, per adults i per joves.
0: I a més, ens has d'explicar, ens avances una exclusiva aquí d'una exposició, no? Que ens
1: efectivament, us porto la primícia de l'estiu, perquè són jocs que estaran exposats els mesos de juliol i agost, però encara avui som el dia de la revetlla, som 23, i doncs ja us explicaré una mica de què va aquesta expo de l'estiu de jocs viatgers.
0: I aquí ens avancem a aquesta exposició i ens portes, literalment, ens portes aquests jocs. Els tenim tots aquí
1: els
0: a la taula.
1: Els tenim
0: després,
1: aquí.
0: Ja dèiem que farem una fotografia per les xarxes socials, tant de la ràdio com de la biblioteca, i que així tothom pugui recuperar aquesta secció i veure els jocs i després ja reservar-los. Com funciona? Com poden fer la cerca al catàleg i després arribar al préstec?
1: Exacte, per tafanejar els jocs que tenim podeu desplaçar-vos fins aquí i mirar-los o bé a veure el catàleg. El catàleg a la DI, a la di.diva.cat, diva amb B alta, que algun cop em van comentar diva, no, Diputació de Barcelona, a la di.diva.cat, cerqueu allà jocs de taula, per qualsevol paraula, jocs de taula, i filtreu per Castelldefels, perquè com que és un material, és l'únic material que no es presta per préstec interbibliotecari, bueno, a excepció d'exemplars que siguin com molt delicats i no es puguin prestar, tenim accés a tot el fons d'arreu de Catalunya amb qualsevol tipus de format, però els jocs de taula només es poden prestar i recollir aquí a la biblioteca. De fet, els heu de prestar no per l'autoprèstec, sinó a taulell. Us els prestem amb una bosseta i de manera que quedin més protegits i ens l'heu de tornar així. No mai per la bústia, sinó a taulell.
0: Clar, al final és el que dius, és un element més delicat, conté també moltes peces, moltes cartes, o sigui, és un tema que s'ha d'anar amb cura en aquest sentit. Doncs la selecció que ens portes avui té una característica comuna, òbviament, l'hem plantejat com un especial de jocs de taula per l'estiu, perquè siguin jocs petits, fàcils de portar a la maleta, a la motxilla, o que ens capiguen a la bossa de platja, per exemple. Per on vols començar?
1: Doncs mira, farem, com que us he portat una mica tot, però bàsicament són jocs per grups i després doncs, anem disminuint de número de jugadors fins a arribar a un joc molt xulo en solitari.
0: Molt bé,
1: que ha tingut el premi del millor joc en solitari.
0: Llavors, fantàstic!
1: us porto doncs, primer de tot això, un clàssic, que és un joc de vetllada, és a dir, un joc per compartir doncs, amb grans grups. I el que us deia, que no, és tan, no necessites allò a la taula per jugar, sinó una disposició de seient en cercle on es puguin veure tots els participants. Perquè aquest joc que us porto és el de Los Hombres Lobo de Castronegro, el joc de l'home llop. És un joc de rols ocults en què mínim necessitem ser 6 jugadores i una narradora. I bueno, et pot tocar, doncs, en la repartició de rols, et pot tocar ser Job o ser Poble, però també hi ha altres personatges que et poden tocar, doncs la vident, la caçadora, la nena. Quantes més persones jugueu, més rols podeu incorporar. I és fonamental la tasca de la narradora, en aquest cas, per ambientar la història, i serà qui guia l'ordre de la partida, no? Que indica quan el poble dorm, i és llavors quan l'home llop es desperta i assassina algú. Sí? Després els poden interferir els diferents altres personatges, i quan us ja veu de nou, quan el poble torna a despertar, comença el debat sobre qui ha sigut l'assassí, i llavors doncs, això, hauràs de treure les teves millors habilitats de persuasió, de defensa i acusació, i és molt divertit, enganxa molt i podreu fer moltes rondes.
0: Mm-hmm. Un joc, a més, molt nostàlgic, no? Perquè és el típic, a mi em recorda les cases de colònies, a les nits, no? Que era el moment de jugar i ho fèiem de manera casolana, no? De simplement amb uns paperets. Doncs sí. Ara tenim aquí les cartes ja directament, i també entenc que amb diferents instruccions per fer variacions segons com ens organitzem.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Molt bé, doncs aquest és la primera recomanació, Hombres Lobo.
1: Hombres Lobo. I un altre imprescindible que us porto és el Don't Get Caught. Aquest joc és especial perquè no es juga en una sola partida, sinó que es pot jugar al llarg del dia o fins i tot doncs, al llarg d'un cap de setmana. És un joc on tens missions secretes que has de complir sense que la resta t'enxampi. I, per exemple, doncs, cadascú tindrà una carpeteta d'aquesta mida butxaca i agafaràs 5 targetes de prova i una que és una prova comodín, no? Mm-hmm. Que vol dir que aquesta comodín és una prova que no mai quedarà invalidada. Sí? La resta, doncs, si t'enxampen que l'estàs fent, queda invalidada. I són proves doncs, molt, molt senzilles, sí? Però que això doncs, està... I has de trobar que la resta del grup doncs, estigui que baixi la guarda una mica. Perquè, per exemple, et diu haz que un jugador repita algo 3 veces. No? Doncs aquesta tonteria, si tu aconsegueixes que ho repeteixi, dius, ah, ja tinc una prova. Qui aconsegueix doncs, finalitzar 3 proves ha guanyat la partida. Però això doncs, es crea una mica de tensió entre el grup doncs, al llarg d'aquests dies. Sí? O consigue que un jugador encienda les luces 30 segundos i després les apague. O mete esta carta en un bote i haz que un jugador la abra. Però tot això doncs, al llarg d'això, d'una jornada, d'un dinar llarg o d'un cap de setmana, doncs es pot dur a terme aquest joc.
0: Clar, exacte. O si marxes això un cap de setmana, jo m'estic imaginant el pla perfecte de casa rural amb amistats i comences a jugar això. Però el que dius també, en un dinar, per exemple, no? Aquestes horetes de dinar amb la família i que cadascú tingui les seves missions a aconseguir, em sembla una proposta molt, molt xula. Sí. El que passa que quan aconsegueixes complir una d'aquestes coses, al moment ho dius com enxampat o com funciona exactament?
1: Sí, pots, o sigui, l'has de... hauries d'agafar la targeteta aquesta i ensenyar que l'has enredat per aconseguir-la. Sí?
0: Clar, enxampat seria el contrari, no? Si se n'adonen que tu estàs fent una jugada que potser té a veure amb el joc, no és un enxampat. Vale.
1: Exacte, llavors hauries d'invalidar aquesta prova.
0: Molt
1: quan
0: bé.
1: Tinguis 3 de fetes del total de 6 que tens, quan algú aconsegueixi fer-ne 6, doncs ja s'ha acabat la partida, ja pot ser el guanyador. Bueno, podríeu continuar jugant la resta o bé finalitzar el joc. Això ja, les variants que vulgueu.
0: Molt bé. Doncs aquest és el segon, el Don't Get Got.
1: Don't Get Got. Exacte. I després, ara us porto en tercer lloc un joc que està entre els 10 imprescindibles de l'Oriol Comas. Per qui no conegui l'Oriol Comas, és creador de més de 50 jocs i és el que va iniciar el fundador del Festival DAU de Barcelona, que és un festival que enguany crec que fan la 15a edició, un festival de jocs de taula, vull dir que ja entén molt. I amb ell li van preguntar, tenim en un podcast sobre jocs de taula a les biblioteques, quins serien els 10 imprescindibles. Doncs comentava el Catan, el Dixit, jocs que coneixem, però també va incloure aquest, el top 10. Us he de dir que és més fàcil jugar que explicar de què va el joc. Però fem-ho.
0: Això passa molt, que agafes les instruccions i comences a dir, ostres, això sembla supercomplicat, i al final dius, vinga, fem una prova, anem a veure tal,
1: exacte.
0: I és el moment que dius, ah, vale, ara ja sí.
1: Exacte, doncs aquest... està recomanat per majors de 14 anys, sí? I podeu jugar entre 4 i 9 jugadores. I en què consisteix? Doncs us faig un exemple. Un jugador llegeix una targeta amb un fet o una demanda. La resta, bueno, s'ha de dir que és un joc cooperatiu, sí? Entre tots no ens hem de fer la guitza i anul·la l'altra, sinó que hem d'aconseguir complir aquesta missió conjunta. Sí?
0: Amb això molts es baixen ell del vaixell ja, perquè a la gent li agrada molt competir.
1: Li agrada competir. Doncs això, cadascú té un número de l'1 al 9 i has de respondre en funció de la teva posició. Sí? I per ordenar de menys a més, amb un exemple que us poso, a veure si ho entenem millor. Uh-huh. La demanda que fa el jugador que llegeix la carta és: digues un animal de més manso a més ferotge. I juguen 5 persones. Ningú sap quin número té cadascú. Tu tens el 4 i ets la tercera persona a parlar. Sí? Ja han dit cavall i tigre. Quin animal dius, sabent que heu d'ajudar a qui ha llegit la targeta per posar-vos en ordre? Llavors seria, si de 5 ets la número 4, hauràs de dir un animal prou veloç, no sé, el guepard, saps? Perquè però clar, hi ha varietat. Després acabes doncs, fent invencions una mica, no? Si ja han dit un molt ràpid, doncs tu i ho han de donar per vàlid i es genera unes dinàmiques molt xules, és molt divertit.
0: Molt bé, també interessant.
1: I aquest és el top 10.
0: Perfecte, doncs ja tenim tercera recomanació, top 10. Anem a per la quarta.
1: Vale. Ara us porto un altre joc així tipus party game, amb regles senzilles i que pugui jugar tothom. I tot i que hem dit que començàvem per grans grups, aquest podríeu jugar a partir de 3 persones. D'acord? Doncs com funciona? Es fan 2 equips i un presentador, com si fos un concurs de televisió. No? El presentador o presentadora dona 4 preguntes en veu alta. I el que has de saber les respostes i què les uneix. Per exemple, fem una prova, Estefania.
0: Vinga.
1: Si et dic, això està en castellà, eh? Una amenaza disfrazada como algo inofensivo es un con piel de cordero.
0: ¿Lobo?
1: Un lobo, vale. Tocar es una canción de Manolo Tena.
0: Madera.
1: Molt
0: no
1: bé.
0: És que la conegui la cançó, però clar, tocar madera, no? Suposo que va per aquí.
1: I quan no ves un error en ti mismo, però sí en otro, se dice que ves la en el ojo ajeno.
0: La paja.
1: La paja en el ojo ajeno. Tenim lobo, madera, paja i, per últim, les construccions de madera són menys duraderes que les hechas de i mortero, d'un objecte així...
0: Ladrillos.
1: Ladrillos. Doncs hauries... Això no es fa una per una, sinó que es llegeixen totes de cop, sí? I cada equip ha d'esbrinar quines són cada una de les respostes i enllaçar aquestes respostes. Per això es diu link, d'enllaç. Sí?
0: Ah, vale,
1: llavors,
0: perfecte.
1: Què uneix?
0: M'ho has posat fàcil, també, eh? Les preguntes aquestes. No eren complicades. Suposo que hi haurà diferents nivells.
1: Efectivament, sí, hem seleccionat alguna que no ens encanyéssim aquí. Però llavors seria, què uneix lobo, madera, paja i ladrillos?
0: Clar, és veritat. No, ho estava pensant, quan hem arribat a això de ladrillos, he pensat, ai, mira, com los tres cerditos.
1: Efectivament.
0: I clar, tot encaixa, és veritat, el lobo, hem parlat, és veritat. Lo de la cançó, perquè una de les cases era de fusta, també.
1: Exacte,
0: això.
1: És el conte tradicional de la construcció de les tres cases i el llop. Doncs aquí tenim les 4 respostes, o sigui, les 4 pistes per trobar l'enllaç, que són los tres cerditos. Però vaja, que t'hi has de trencar el cap, i això, podeu jugar 3 persones, de manera que una és el qui planteja el joc i les altres dues responen i llavors, però això sempre serà també amb nombre d'imparell, doncs podeu anar sumant gent per fer equips. Les cartes tenen una lletra per darrere i quan aconsegueixes la paraula Linky, llavors haurà guanyat el joc. Has d'aconseguir crear
0: vale.
1: La
0: paraula. Ostres, un extra, m'agrada,
1: sí,
0: m'agrada això també. Molt bé, doncs ja tenim la quarta recomanació. Vinga, seguimos para bingo.
1: Avancemos para bingo. Sí, ara us volia portar un joc de cartes, de preguntes i respostes, que és molt senzill, però me l'han agafat en préstec.
0: Ostres, han estat més ràpids, o ràpides.
1: Però, per contra, han tornat un altre que m'ha agradat molt, llavors us he portat aquest. El de True Stories el podeu investigar. De preguntes i respostes, de curiositats, així també bastant, bastant curiós. I després tenim aquest, lletra a lletra, que va superbé també per qui estigui aprenent català, que penso que es redueixen l'oferta de curs al llarg de l'estiu, clar, fent vacances tothom, doncs qui hagi estat aprenent català pot practicar amb aquest amb aquest joc d'agilitat lectora amb paraules en català i conceptes en català. Si veus, són cartes rodones, llavors és tan senzill com treure una carta, intentar de la barreja aquesta de lletres que hi ha, encertar les diferents paraules. De tres cercles amb lletres que hi ha, doncs qui en encerti dues guanya la carta.
0: Ah, perfecte.
1: I guanya el joc qui tingui més cartes. I per últim, això, aquest ja veieu que podeu jugar doncs dues persones, sí? Si, mm-hmm. si aneu de viatge en parella o així.
0: Bueno, i un molt útil, justament, així com a incís, estava recordant que ara al juliol comencen també des del Servei Local de Català, que estan fent el curs d'estiu d'iniciació al català, i bueno, doncs una proposta també bona per fer una mica de joc i aprendre
1: i
0: vocabulari, o sigui que
1: clar
0: molt
1: que
0: interessant.
1: Sí. Tenim de fet un recull de jocs en català, de jocs per la llengua, el Juntaraules també és un que tindreu disponible en aquesta exposició, però clar, no us puc parlar de tots. Llavors, sí, l'han fet servir, aquí fem un grup de conversa en català i també algun cop han fet servir aquests jocs, així que ampliem també a tots aquells que vulguin, bueno, i els que sabem català també, és qüestió d'agilitat lectora. És prou divertit i molt dinàmic.
0: Uh-huh. Ara veig que passes a Hero Realms, aquest em sona a jocs de cartes d'estratègia.
1: Efectivament, aquest és un joc de cartes, allò que en diuen de mazos, no? Que has d'aconseguir doncs, fer... de fet, és de combat, i tu tens les teves cartes, que tothom comença amb les mateixes, sí? Tens monedes, tens vides, tens diferents atacs, i llavors a partir d'aquí pots anar guanyant... jugades per combatre... Aquest sí que és no? Com que deien que tenim jocs cooperatius, també tenim aquest totalment de combat entre dues persones.
0: Això, ens agrada competir.
1: Sí. És un joc que l'hem comparat amb els jocs de cartes tipus màgic en la dinàmica de joc, no? Però tothom reconeix que és molt més senzill. Jo no sé, el màgic no he jugat, però sé que és un boom i que segur que els oients la coneixen. I mira quines il·lustracions més maques té aquest joc, el Hero Realms. Mm-hmm. Així que estupendo per dos parell, i per dues persones, per si vas a viatjar amb ta germana, ta cosina, la veïna...
0: I el que dèiem, un joc molt compacte, realment, per endur-ho a les vacances d'estiu, està superbé. En general, tots els que has portat amb aquestes característiques...
1: Sí, per últim, aquest veus que ja és de butxaca, bueno, superpetitet, i és el que us comentava al principi, un joc en solitari, que és senzill a jugar, però també és desafiant, perquè, clar, jo vaig fer una partida, bueno, veus que és molt xulo, que té unes il·lustracions molt maques, les cartes, a més, estan protegides, i doncs, consisteix en recol·lectar fruites, sí? Tu has de fer el teu camp de conreu, on has de, doncs és això, un joc molt tranquil, molt contemplatiu, has d'anar produint fruites i vas guanyant punts. I jo vaig pensar, mira, l'he pillat a la primera, que...
0: No, necessita millorar.
1: No, és desafiant perquè dius, ostres, però aquesta puntuació és molt baixa. Llavors t'enganxes a fer, això és un joc premiat amb el Golden Geek de 2018.
0: Molt bé, doncs llavors tots aquests jocs els tindrem disponibles per agafar en préstec i els podrem també consultar en aquesta exposició que començarà al juliol.
1: Efectivament, tindreu els jocs a primera planta, a la zona d'adults, destacat com a jocs viatgers, perquè són fàcils d'endur arreu, i també recordar-vos que bé, això, si feu la cerca per catàleg ja veureu que tenim molts altres jocs que solen jugar persones adultes o joves, com els típics que coneixereu, Exploding Kittens, el Virus, el de la bandida... tenim tots aquests...
0: Ja sé què em dius, sí, però sí. No recordo el nom tampoc, però ja...
1: I aquests són, clar, estan a l'àrea infantil, però evidentment els podeu agafar en préstec, mm-hmm. encara que tingueu més de 10 anys.
0: Aquests m'imagino que sí que deuen tenir una llista d'espera, perquè són els més coneguts, oi?
1: Exacte, sí, ja has vist que això... Jo us portava avui un recomanat, però ha volat, i aquests de més coneguts... recomano que els reserveu.
0: Suposo que ara a l'estiu noteu un increment de préstecs dels llibres. Ai, dels llibres. Ja m'ha jugat la memòria, m'ha jugat una mala passada. Vull dir, dels jocs de taula, un increment de préstecs. I més, si feu aquesta exposició, doncs encara més s'incrementaran, perquè li doneu aquesta visibilitat.
1: Aquesta és la idea, que conegueu i que gaudiu dels jocs que tenim, doncs gairebé més... Uns 200 jocs tenim aquí.
0: 200 jocs, una bona dada. Doncs ara, pregunta trampa, quin és el teu joc de taula preferit?
1: Ai, jo és que sóc una clàssica, a mi m'agrada molt el Dixit.
0: Ah, molt bé. Sí, saps que no l'he jugat mai? O sigui, l'he sentit a parlar moltíssim. Aquest el teniu també a la biblioteca?
1: El tenim a la biblioteca, però és un d'aquests que hauries de reservar.
0: Doncs
1: junt
0: ja,
1: amb
0: després,
1: el
0: acabo el programa, al matinal, i m'apunto en llista d'espera per provar el Dixit.
1: Sí. I tenim un que el tenim en la versió júnior, a la sala d'infants, que es diu, que també és molt creatiu, amb imatges, Imagine Family. Aquest m'agrada molt.
0: Vale, doncs si voleu apuntat també.
1: Però aquests també. Ja són un altre volum, que bueno, si feu maleta grossa també us els podeu endur de vacances.
0: Molt bé. Amb això ja arribem al final d'aquesta secció, que a més, com deia, més ha estat una secció especial, secció de final de temporada d'aquesta secció de Biblioteca de Butxaca. Tornarem el 16 de setembre i abans de marxar el que m'agradaria és fer un repàs, perquè ara la biblioteca canvia d'horari, té l'horari d'estiu i a més, a finals de mes, que ja està gairebé aquí, el pròxim dilluns, obre la Biblioplatja.
1: Efectivament, ens ampliem. Doncs sí, ara fins aquest dissabte fem l'horari habitual. Bueno, demà descansem, que és festiu, que és Sant Joan, però fins al dissabte horari habitual i a partir de dilluns canviem a l'horari d'estiu, que us el comento així una mica, podeu prendre nota o després ho teniu disponible a la web i arreu. Passem a fer aquí a la Biblioteca Ramon Fernández Jurado, obrim dilluns a la tarda, i les tardes, perdó, de dilluns a dijous, de 4 a 8.30. I els matins de dimarts, dijous i divendres, de 10 a 2. A més, com comentaves, Estefania, obrim també la Biblioplatja Carme Romaní, que ens trobem allà al Passeig Marítim 133. I obrim des d'aquest dilluns 29 de juny fins al 28 d'agost. Allà obrirem totes les tardes, des de les 5 en punt fins a les 8.30, sí? Fins a 8:45, i llavors les activitats que podreu participar seran també totes a la Biblioplatja. Sí?
0: Perfecte, clar, és veritat que tindreu totes les activitats d'estiu aquí a la Biblioplatja. Molt bé, sí. Doncs seguirem informant des de Ràdio Castelldefels i ara ja sí que ens toca acomiadar-nos d'aquesta secció, agrair-te aquesta selecció que ens has preparat especialment per poder fer aquesta secció, aquestes recomanacions. Hem parlat de 8 jocs de taula, crec que en total, i bueno, estaran disponibles per agafar préstecs aquí a la biblioteca i justament, a més, a partir de l'1 de juliol amb aquesta exposició que tindreu a la primera planta.
1: A primera planta, efectivament.
0: Molt bé. Doncs, Carolina, gràcies a tu. Bon estiu, bones lectures i bones jugades, també.
1: Molt bé, doncs sí.

0: Doncs molt, molt, molt cansat, perquè han estat 4 dies intensos de festa major amb nosaltres, Jan Molero, president de l'Agrupació de Cultura Popular. Molt bon dia, Jan.
1: Bon dia.
0: Amb poca veu.
1: Sí, bastant poca, però bueno, encara aguantem.
0: Escolta'm, com ha anat tot plegat?
1: Molt bé, molt bé, molt contents. En general, una festa major més feta bastant bé, molt contents de la participació, sobretot de la ciutadania i dels resultats de totes les activitats.
0: Realment la festa major d'estiu, també la d'hivern, però la festa major d'estiu és com la reproducció del catàleg d'activitats que fa l'Agrupació de Cultura Popular al llarg de l'any, oi?
1: Sí, al final ho fem tot en 3-4 dies i per tant són dies molt intensos però també molt, molt divertits i molt agraïts de fer.
0: Més de 200 persones que ara es troben a l'Agrupació de Cultura Popular que en formen part.
1: Sí, ara mateix som unes 280 persones i haurem sortit totes, bueno, potser algú estava de vacances així, però posem que 250 persones segur que han sortit als carrers acompanyant les diverses activitats de l'agrupació, ja fos el dia 13 amb el Correbars, el dia 14 amb la baixada dels gegants amb la Cercavila, el dia 15 amb la processó i després amb la dia de Castellera. Per cert, vam tenir molts resultats, després els comentem, o si no, el dia 16 amb la Tabalada i el Correfoc. O sigui, molt content, sobretot també ahir mateix, que va haver moltíssima gent al Correfoc. Aquests últims anys està incrementant moltíssim el públic del Correfoc i ens alegra molt.
0: I a què creus que es diu aquest increment de públic?
1: Doncs bé, és una mica desconegut, no? El primer any es va relacionar una mica amb que no es va fer Correfoc a Gràcia, però enguany sí que es fa i també segueix venint públic. No sé, potser també coincideix amb que hi ha gent que ve abans dels concerts o... Bueno, però la veritat és que estem molt contents perquè té molt bona recepció.
0: La veritat és que amb el calor, que ha estat un altre dels protagonistes d'aquesta festa major d'estiu, és admirable el Correfoc, és admirable la cascada dels Diables.
1: Sí, s'ha d'anar molt a compte i beure molta aigua, perquè durant aquesta festa major haurem gastat unes ampolles d'aigua, sense carregar cotxes sencers d'aigua, tenim 40 paquets d'aigua, perquè pels 4 dies de festa anàvem repartint aigua a tothom perquè si no, per vigilar sobretot cop la calor i totes aquestes coses perquè s'anen en compte.
0: Perquè participeu, m'ho diries, per exemple, la processó també que es feia a les 12 del
1: migdia. Sí, la processó a les 12 del migdia és tradicional, però cada cop es fa més dura perquè sí que és cert que enguany ha fet bastanta més calor que la processó de l'any anterior, o almenys la meva percepció, i sí que es va fer dur acabar la processó, es va fer una mica dur per la calor perquè apretava bastant.
0: Com deien, resultats del castell, que aquesta festa major habitualment doncs també serveix perquè vosaltres aneu provant, ja de fet veu organitzar uns assajos a la sede de l'Agrupació de Cultura Popular, perquè vosaltres aneu tastant i comprovant doncs, els diferents reptes que teniu pel que fa als castells.
1: Sí, molt, molt contents. Vam poder tornar a fer la Torre de Set, el 4 de 8, vam poder assaltar per primer cop el 3 de 8, que el vam deixar l'intent desmuntat, però també un molt bon intent com per fer un primer, no estava del tot fi i el volem descarregar, per tant no ens la volíem jugar a que pogués caure, però vam veure que sí que és un castell que és possible i que de cara al setembre o a l'octubre hi ha el concurs, per això dèiem que fèiem una campanya que s'estenia de festa major fins al concurs, doncs serà el pròxim objectiu clarament de la colla, que això deia, de cara al concurs segur que el tornem a provar. I després doncs vam poder fer també el 3 per sota, que és un castell que s'aixeca des de la pinya, i amb això vam poder fer la millor actuació de la història de la colla castellera, perquè anteriorment l'havíem fet a Bellvitge l'any passat i havíem repetit la mateixa a Vilanova aquest any i ara ens hem pogut superar una miqueta més. I per últim vam deixar intent, malauradament, el Pilar de 6 per sota, un castell molt complicat. Vam fer un intent bastant bo, però al final aquests castells, com sempre, els castells tenen un risc, per sort tothom està bastant bé, cap cosa destacable, però ja et dic, molt contents perquè és la millor diada i ens encoratja molt ja a posar el focus al concurs i als castells que volem descarregar.
0: Per cert, també veu tenir com a preludi, com a aperitiu de la vostra actuació ja en el context de la Festa Major, assajos que estaven oberts al públic.
1: Sí, també van ser molt multitudinaris i van estar molt bé per poder preparar tots aquests objectius, que sens dubte, si no haguéssim tingut uns assajos tan grans i tan bons, no haguéssim pogut assolir els objectius que vam assolir dissabte.
0: Ara teniu més actuacions abans del concurs?
1: Sí, sí, tenim, em sembla, Terrassa, Vilafranca i el Prat, durant el setembre i després el concurs de Castells.
0: On es farà aquest any el concurs?
1: El concurs es fa en tres jornades, la primera és a Torredembarra l'últim dissabte de l'últim diumenge de setembre i la segona i la tercera són a Tarragona, a la Tarragona Arena Plaça, el dissabte i el primer diumenge d'octubre. I nosaltres anem a la segona, hem fet el salt de la sessió de Torredembarra a la sessió de Tarragona el dissabte i estem molt contents i per això estem fent tota aquesta campanya de comunicació i esperem poder portar tota la ciutadania de Castelldefels cap a Tarragona per donar-nos un cop de mà.
0: Que és una gran plaça per al món casteller.
1: Sí, sí, és una plaça molt important. Com es diu, el concurs de Castells és l'espectacle més gran del món. És una cosa impressionant veure el bany de colors aquell de totes les camises mesclant-se. Tots els colors és molt maco.
0: Molt bé, doncs, ja ne deixem descansar ja.
1: Sí.
0: D'aquesta marató.
1: Sí, també recordar que ara se m'havia passat que el dissabte vam tenir aquí els gegants de Torrejón d'Ardoz, que també els agraïm molt que s'hagin pogut desplaçar fins aquí i de veritat que s'ho van passar molt bé, van dormir una nit, van poder anar a la platja. I bueno, agraïm molt la visita i a veure si l'any que ve continuem fent coses.
0: I com és que hi ha gegants a Torrejón d'Ardoz?
1: Bueno, hi ha tradició de gegantera, sí, però realment la tradició de gegantera és potent a Catalunya, però hi ha arreu d'Espanya també. En menys mesura, però és una mica diferent, els contextos festius i tot això, però bueno. Vam anar allà a Torrejón per les seves festes l'any passat i enguany han tornat ells per les nostres i bueno, volíem que també vinguessin els seus diables. Per un tema de permisos no va ser possible, però ja, de cara a l'any que ve potser tornem a mirar si poden venir els diables.
0: Molt bé, doncs germanó, també en aquest cas pel que fa al món del castell, com deies, altres poblacions que també tenen doncs, aquestes activitats. Jan, moltíssimes gràcies i que descansis. Bon estiu abans de les següents actuacions.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Que vagi molt bé, molt bon dia.

Si vols, també pots escoltar-nos en directe o a la carta a radiocastelldefels.org. radiocastelldefels.org.

0: A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català.
1: Quan tornes de Menorca?
2: Tornaré el 15 d'agost.
1: Quina enveja, passa-t'ho molt bé. Avisa'm quan tornis i quedem per fer salseo.
2: Salseo? A la tornada ja quedarem per fer safareig i et posaré el dia de les novetats.
0: A punt de sal. En català, l'expressió fer safareig designa l'acció de xafardejar o comentar alguna cosa públicament. Per exemple, aquest parell són molt xafarders, sempre fan safareig. A punt de sal. Espai ofert pel Servei Local de Català. castelldefels@cpnl.cat
3: Castelldefels, així som.

0: Castelldefels, així som.
1: Al capvespre, música per somiar. Em permets que t'acompanya a albirar la nit? Si em deixes acompanyar-te, escoltarem junts música dient per al capvespre.

0: Així som. El magazín de ràdio Castelldefels. Ana López.
1: Ràdio Castelldefels. Són les 6.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia. Aquest dilluns 7 d'agost comencen les obres de reparació del paviment de llamborda de l'aparcament de l'església, darrere de l'església de Santa Maria. Els treballs tindran una durada aproximada d'una setmana. Recordem que es tracta d'un aparcament de 87 places situat en el centre de la ciutat. Els treballs s'aniran fent de forma que no sigui necessari tancar la totalitat de l'aparcament en cap moment, cercant amb tanques els espais d'actuació. D'aquesta manera es permet que l'aparcament segueixi en funcionament. Malgrat tot, és una alternativa de fer servir l'aparcament públic del SEM Centre, l'antic club tenis Castelldefels. L'Ajuntament de Castelldefels ha instal·lat 5 noves fonts amb 2 brujadors, un per a les persones i un altre més baix per a les mascotes. 2 es troben als parcs canins i els altres 3 a la via pública. Les 5 noves fonts es reparteixen de la forma següent. 2 fonts en espais reservats per als gossos, al parc caní del carrer 11 i al parc caní de Copàrnic. 3 fonts a la via pública al servei de la ciutadania i els gossos al carrer 11 en passeig de la Marina, al carrer 17 en passeig de la Marina i a l'avinguda del Canal Olímpic. Treballs de manteniment al CEM Can Roca. Els treballs comportaran el tancament temporal de la piscina d'ensenyament i de la sala de cycling. Del 31 d'agost al 30 de setembre, la piscina d'ensenyament romandrà tancada per dur a terme treballs de renovació de l'equip de deshumidificació, amb l'objectiu de garantir-ne el correcte funcionament i mantenir els estàndards de seguretat i confort. Del 31 d'agost al 14 de setembre, realitzaran les obres de modificació de la paret divisòria entre la sala de fitness i la sala de cycling. Durant aquest període quedaran suspeses les sessions de ciclisme dur i la zona d'estiraments romandrà temporalment tancada. És tot de moment. Més notícies ja en el decurs de l'informatiu que arribarà a la ONA.
0: Castelldefels avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda d'Ecovidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des d'Ecovidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclatge incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que ho guanyarem.
5: Si per a tu servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd...
6: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
5: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
6: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio. Moviment Banderes Verdes.
7: Castelldefels, així som!

0: Són detalls que van ser un dels protagonistes de la Festa Major d'estiu d'enguany, precedit pels Vesta, una banda d'aquí que va guanyar la darrera edició del concurs de nous talents. Han estat 4 dies intensos de moltes activitats. Abans ens acompanyava Jan Molero de l'Agrupació de Cultura Popular, que estava el pobre sense veu, per la calor i per també totes les activitats que s'han dut a terme amb la graella superàmplia de la Festa Major que ahir finalitzava amb els habituals focs artificials a la platja. Doncs amb nosaltres, també molt cansada d'aquests dies, la Cristina Corona, regidora de festes. Què tal?
1: Hola, molt bon dia, Anna. També bon dia. Una mica tocada de la veu. Ara m'he trobat el Jan i anava també...
0: Els dos iguals.
1: Sí, fets caldo.
0: Bueno, què podem explicar de la Festa Major? A complir les expectatives?
1: Doncs jo crec que podem, sí, que podem dir que les expectatives s'han cobert. Ha estat una Festa Major molt participativa, sobretot això. La gent crec que ha gaudit de tots els eventes que s'han fet. Pensa que han estat un total de més de 55 o 56 activitats en 3 dies i mig. Es va buscar que tothom tingués un espai i alguna cosa per fer i per gaudir per totes les edats, i crec que ho hem aconseguit. Ha estat, de veritat, molt, molt, molt bé. Estem molt contents.
0: Havia participació, com de l'Agrupació de Cultura Popular, activitats de cultura tradicional catalana. També havia actuacions musicals, activitats pel més petits, repartides en diferents espais. Hi ha hagut també una novetat que protagonitzava el Castell aquest any, que es feia per primera vegada. Com ha anat?
1: Sí, mira, el tema del Castell, la veritat és que va quedar, a més de preciós, s'han fet activitats, era un altre tipus d'activitats, més tranquil·les, com més per gaudir en calma i prendre una copeta i tal, molt bonic. Tothom que ha pujat ens ha dit que els ha agradat molt, i era, bueno, un format una mica diferent a el que es feia al poble, una mica per diferenciar el que dèiem abans, que tothom tingués un espai per gaudir el seu gust.
0: També la plaça de l'Església i la Muntanyeta habitualment van ser els centres d'activitats de Festa Major, i també davant de l'Institut Josep Jussert es va fer promoguda per Aviva, una entitat de la ciutat, la Festa Jove.
1: Sí, vam començar el dia de la pregó amb la Festa Jove, que l'any passat ja es va fer, i aquest any s'ha fet una mica més gran i més llarga, que va ser un èxit, més per gent, bueno, jo dic, molt més jove que nosaltres, però s'ho vam passar molt bé, va haver-hi molt bon ambient, molt bones actuacions, i va ser com el tret de sortida d'una Festa Major que, des de luego, ha estat fantàstica.
0: Parlem dels pregoners. Aquest any era doble. L'Emili, un dels cantaires de la Coral Marinada, d'altra banda el Piqueres, un noi jove, però ja amb molts seguidors dins de la indústria musical.
1: Sí, vam tindre el Piqueres, que molt jove, però de veritat un nano, bueno, que ja s'ha triomfat molt i maquíssim. El pregó va ser molt maco. Llavors, com una mica de contrapartida, va ser aquesta emergent, un artista emergent, amb la Coral Marinada, que feien aquest any 100 anys de creació, i ens va semblar que era maco tindre conjuntament la part nova i jove amb la part més experta de la Coral Marinada, i realment ens va agradar molt. Van estar tots molt contents i, de veritat, encantadors.
0: També la gran novetat, però, de la Festa Major ha estat la participació de les penyes. Al final van ser, bueno, gairebé
1: 48 penyes i 1.030 i pico inscrits, ara no t'ho sé dir exactament, però més de 1.000 persones. Ha estat la novetat i, des de luego, ha estat un èxit. Ha fet que Castelldefels estigués tot el dia amb gent al carrer, gaudint de la festa, en grups d'amics, una festa molt més participativa, molt més, si podríem dir, de poble, de sentiment de poble, que és el que es buscava. I, bueno, de les penyes no només ha estat un èxit, és que tothom demana més, amb la qual esperem que es consolidi en properes festes, no només la Festa Major, sinó també estem pensant ja en la Festa d'Hivern i fer més coses perquè realment quedin arrelades el tema de les penyes.
0: Clar, aquest any està de la presentació, no? Però la idea és que facin activitats pròpies d'elles en el context de la Festa Major d'Hivern o d'altres festes.
1: Sí, el tret de sortida ha estat la Festa Major d'estiu, que òbviament és la festa més important que tenim, però això és una cosa per tot l'any.
0: Molt bé. També gran protagonista la calor que ha fet durant el dia i durant la nit. Això, si continua així aquesta calor, si es fa aquesta predicció de que continuï l'any vinent fer aquesta calor, doncs arribaria a plantejar-se alguns horaris de la festa?
1: Més que horaris, perquè pensa que els horaris, al final, si dius fa calor pel dematí o fa calor per la tarda, no, és que fa calor pel dematí, per la tarda
0: i per la nit.
1: I per la nit. és tremendo. Inclús, mira, aquest any pel dematí les activitats infantils, la majoria es van pensar i es van programar en temes d'aigua, perquè els crios sobretot potser pateixen més la calor i, bueno, haurem de buscar la forma de refrescar-nos. Ja veurem l'any que ve.
0: Molt bé, de moment, doncs, satisfacció, no?
1: Molta.
0: Per la festa major d'estiu d'enguany i ja preparant-la d'hivern.
1: Sí, ja estem preparant la divendres. Bueno, avui, aquesta setmana, encara amb una mica de post-resacón, festa major, però sí, ja preparant la divendres. I sobretot, és que ja et dic, el balanç ha estat molt positiu i el que més ens ha agradat a tots és la participació de la gent. Això, les penyes, òbviament, han estat una part fundamentalíssima de la festa major. Sense les penyes tot hauria estat molt diferent. I, bueno, ja preparant la festa major, veiem com continuem a l'hivern, a la senda d'aquest estiu.
0: Molt bé, que com més afegir,
1: senyora? No, Pena? Només sobretot agrair, perquè sí que és veritat que tots gaudim molt de la festa major o de qualsevol esdeveniment que es fa, però darrere hi ha una feinada brutal, importantíssim. El personal de l'àrea de cultura i festes, de veritat, que porten molts mesos treballant amb això, i és el que et deia, 50 i pico activitats en 3 dies i mig, coordinar tot això no és que sigui no fàcil, és que és complicadíssim. Hi ha hagut un tema d'organització perfecte, no hem tingut cap errada, inclús en temes de seguretat també molt bé, cap aldarull, cap cosa que pugui de vegades embrutir una mica la festa. I sí que vull agrair a tot el personal que ha treballat amb aquesta festa major, a l'àrea, protecció civil, policia, perquè tothom ha estat molt coordinat i això ha fet que també l'èxit hagi estat més evident.
0: Són les persones que estan treballant abans de la festa major, però també durant la festa major, perquè bueno, la resta ens
1: divertixen. I avui recollint.
0: Abans, durant
1: i després. Sí.
0: Molt bé, quantes persones s'estima que hagin pogut assistir a la festa major d'estiu?
1: No t'ho puc dir perquè encara estem esperant valoracions de policia local, però el que està clar és que la muntanyeta ha estat a tope, tant a Xenoa com a Tallers, la plaça també, amb Hostaleros Muertos, amb totes les actuacions que s'han fet, amb Electrobacassis, va ser un exitazo. Estem valorant, però molta.
0: Moltíssimes gràcies, i Cristina Colona, regidora de festes, que descansi aquests dies.
1: Moltes gràcies, Anna.
0: A vostè, bon dia.

0: A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català.
1: Què et sembla si seiem una mica més a prop? Des d'aquí no veig bé la pantalla.
2: D'acord, però si no veus bé la pantalla des d'aquí, vés a l'oculista, perquè no hi veus gaire.
1: Sí, tens raó. Potser sí que hi hauré d'anar.
0: A Punt de Sal. En català, veure significa percebre una cosa amb els ulls. En canvi, veure-hi significa tenir capacitat de visió. Per exemple, aquest matí he vist la Maria, però no m'ha reconegut perquè sense ulleres no hi veu gens. A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català. castelldefels@cpnl.cat.
3: Castelldefels, així som!

A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 7. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
2: Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. Ràdio Castelldefels.org.

Molt bon dia, benvinguts, benvingudes a l'informatiu de Ràdio Castelldefels de dilluns 17 d'agost. Comencem amb els principals temes informatius de la jornada d'avui a Castelldefels. La Festa Major tanca amb una elevada participació i reforça el protagonisme de la ciutadania. Castelldefels ha posat punt i final a 4 dies intensos de Festa Major amb un balanç marcat per l'alta participació als actes programats, la bona resposta a la creació de les noves penyes festives i una àmplia oferta d'activitats que ha combinat música, cultura popular, esports i propostes familiars. L'Associació de Cultura Popular Catalana fa un balanç positiu en una Festa Major marcada per la seva alta participació als carrers. Després d'aquests 4 dies intensos d'activitats, els responsables de l'entitat destaquen especialment la participació ciutadana als actes de cultura popular, l'augment del públic al correfoc i els bons resultats assolits també per la colla castellera. Piqueres i la Coral Marinada van donar el tret de sortida a una Festa Major marcada per la tradició i les noves generacions. Un dels moments que va marcar l'inici va ser el pregó de dijous al vespre. La Coral Marinada, coincidint amb el seu centenari, l'artista castelldefelenc Piqueres van ser els encarregats de donar la benvinguda oficial a unes festes que també van estrenar les noves penyes de Festa Major. Comencem!

0: Un cop finalitzada la Festa Major de 2026, l'Ajuntament de Castelldefels fa un balanç molt positiu d'una celebració que ha tornat a mobilitzar milers de persones entre el 13 i el 16 d'agost. Durant 4 dies, la ciutat ha acollit més d'una 50ena d'activitats repartides per diferents espais, amb una programació que ha combinat música, cultura popular, propostes familiars, esports i activitats per totes les edats. La regidora de Festes, Cristina Corona, considera que les expectatives s'han complert i destaca especialment la resposta dels veïns i les veïnes.
1: Doncs jo crec que podem dir que les expectatives s'han cobert, ha estat una festa major molt participativa, sobretot això, la gent crec que ha gaudit de tots els eventes que s'han fet. Pensa que han estat un total de més de 55 o 56 activitats en 3 dies i mig. Es va buscar que tothom tingués un espai i alguna cosa per fer i per gaudir per totes les edats i crec que ho hem aconseguit. Ha estat, de veritat, molt, molt, molt bé. Estem molt contents. I, sobretot, és que, ja et dic, el balanç ha estat molt positiu i el que més ens ha agradat a tots és la participació de la gent. Això, les penyes, òbviament, han estat una part fundamentalíssima de la Festa Major. Sense les penyes tot hauria estat molt diferent. I, bueno, ja preparant la Festa Major, veiem com continuem a l'hivern, a la senda d'aquest estiu.
0: Un dels grans protagonistes d'aquesta edició ha estat el projecte de les noves penyes de Festa Major. La iniciativa que s'estrenava aquest any ha registrat més d'un miler d'inscrits i ha contribuït a generar una major presència de públic als carrers durant tota la celebració. L'Ajuntament considera que aquesta proposta ha ajudat a reforçar el sentiment de comunitat i la participació ciutadana, convertint-se en una de les principals novetats de la Festa Major. Escoltem la Cristina Corona, regidora de Festes.
1: 48 penyes i 1.030 i pico inscrits, ara no t'ho sé dir exactament, però més de 1.000 persones. Ha estat la novetat i, des de luego, ha estat un èxit. Ha fet que Castelldefels estigués tot el dia amb gent al carrer, gaudint de la festa, amb grups d'amics, una festa molt més participativa, molt més, si podríem dir, de poble, de sentiment de poble, que és el que es buscava. I, bueno, de les penyes no només ha estat un èxit, és que tothom demana més, amb la qual esperem que es consolidi en properes festes, no només la Festa Major, sinó també estem pensant ja en la Festa d'Hivern i fer més coses perquè realment quedin arrelades el tema de les penyes. El tret de sortida ha estat la Festa Major d'estiu, que òbviament és la festa més important que tenim, però això és una cosa per tot l'any.
0: La programació musical ha estat un altre dels grans atractius d'aquest any. Els diferents escenaris habilitats a la ciutat han acollit actuacions de grups i artistes per tots els públics molt diversos, amb concerts destacats com els de Tallets i Chenoa al Parc de la Muntanyeta, però també amb propostes com Ginestar, Los Toreros Muertos, Bulsara, Brindis, Americanos o Camera Bacassis. La Festa Major també ha reservat un espai rellevant pel talent local. És el cas de Vesta, la formació guanyadora del concurs de Nous Talents 2026, que va actuar dissabte abans del concert de The Tallets, davant d'un dels públics més nombrosos de tota la programació. També les propostes familiars han registrat una elevada participació durant els 4 dies de festa. La Festa de l'Aigua, la Senyora Bombolles, la Festa de l'Escuma, el Tobogan Aquatic Splash Slide o el Holy Dolly Festival han tornat a reunir nombroses famílies en diferents punts de la ciutat. Entre activitats que han guanyat protagonisme aquest any destaca també la Festa Jove Alternativa, que va donar el tret de sortida a la programació de dijous, així com el Jardí de la Llum del Castell, una proposta cultural que ha ofert una alternativa més tranquil·la basada en música, la dansa i la gastronomia en un entorn patrimonial. La regidora de Festes ha valorat positivament l'acollida d'aquestes iniciatives i ha destacat la importància d'oferir espais pensats per públics diferents dins d'una mateixa Festa Major. L'escoltem.
1: Sí, vam començar el dia de la pregó amb la Festa Jove, que l'any passat ja es va fer i aquest any s'ha fet una mica més gran i més llarga, que va ser un èxit, més per gent, bueno, jo dic, molt més jove que nosaltres, sí. Però s'ho vam passar molt bé, va haver-hi molt bon ambient, molt bones actuacions i va ser com el tret de sortida d'una Festa Major que des de luego ha estat fantàstica. Mira, el tema del castell, la veritat és que va quedar, a més de preciós, s'han fet activitats, era un altre tipus d'activitat, activitats més tranquil·les, com més per gaudir en calma i prendre una copeta i tal, molt bonic. Tothom que ha pujat ens ho ha dit que els ha agradat molt i era bueno, un format una mica diferent a el que es feia al poble, una mica per diferenciar el que dèiem abans, que tothom tingués un espai per gaudir el seu gust.
0: La clausura de la Festa Major va arribar diumenge amb alguns dels actes més multitudinaris del programa, com el Holy Dolly Festival, el Correfoc, el concert de Chenoa o els tradicionals focs artificials al Passeig Marítim. Pel que fa a la seguretat, la celebració s'ha desenvolupat amb normalitat gràcies al dispositiu especial desplegat per policia local amb el suport dels Mossos d'Esquadra. També s'han mantingut actius els diferents punts Lila Plus instal·lats als principals espais festius per reforçar les tasques de prevenció i sensibilització davant les violències masclistes i la LGTBI-fòbia. Amb les festes ja finalitzades, l'Ajuntament considera que aquesta edició ha estat marcada per l'alta participació ciutadana, la bona acollida de les noves penyes i la consolidació d'una programació capaç de combinar tradició, música i activitats per tots els públics molt diversos. Amb la Festa Major ja finalitzada, també és moment de fer balanç d'una de les entitats amb més activitat durant aquestes festes. Sens dubte, l'Agrupació de Cultura Popular de Castelldefels, responsable de bona part dels actes tradicionals, han omplert els carrers de la ciutat de festa. Des de l'entitat valoren molt positivament la resposta del públic i la participació registrada en activitats com els correbars, la baixada dels gegants, la cercavila, la processió, la diada castellera o el correfoc. Segons ens explica el president de l'Agrupació de Cultura Popular, Jan Molero, centenars de membres de diferents colles han participat activament en una edició especialment intensa. L'escoltem.
2: En general, una festa major més feta amb bastant bé, molt contents de la participació, sobretot de la ciutadania i dels resultats de totes les activitats. Tant són dies molt intensos, però també molt, molt divertits i molt agraïts de fer. Som unes 280 persones i haurem sortit totes, bueno, potser algú estava de vacances així, però posem que 250 persones, segur que han sortit als carrers acompanyant les diverses activitats de l'agrupació, ja fos el dia 13 amb el Correbars, el dia 14 amb la baixada dels gegants o amb la cercavila, el dia 15 amb la processó i després amb la diada castellera. Per cert, vam tenir molts resultats, després els comentem, o si no, el dia 16 amb la tabalada i el correfoc. O sigui que molt content, sobretot també ahir mateix, que va haver moltíssima gent al correfoc. Aquests últims anys està incrementant moltíssim el públic del correfoc i ens alegra molt.
0: Un dels actes que més públic va tornar a reunir va ser precisament el correfoc de diumenge. L'agrupació assegura que en els darrers anys s'ha observat aquest increment progressiu de l'assistència a aquest espectacle, convertit ja en un dels grans atractius de la cloenda de la Festa Major. La calor va ser altre dels elements que va marcar algunes de les activitats, especialment aquelles que es desenvolupaven a les hores centrals del dia. Per aquest motiu, l'organització va reforçar el repartiment d'aigua. Escoltem el Jan Melero, president de l'Agrupació de Cultura Popular de Castelldefels.
2: Doncs bé, és una mica desconegut, no? El primer any es va relacionar una mica amb que no es va fer correfoc a Gràcia, però enguany sí que es fa i també segueix venint públic. No sé, potser també coincideix amb que hi ha gent que ve abans dels concerts o... Bueno, però la veritat és que estem molt contents perquè té molt bona recepció. Sí, s'ha d'anar molt a compte i beure molta aigua, perquè durant aquesta festa major haurem gastat unes ampolles d'aigua, sense carregar cotxes sencers d'aigua, tenim 40 paquets d'aigua, perquè pels 4 dies de festa anàvem repartint aigua a tothom perquè si no, per vigilar sobretot cop la calor i totes aquestes coses perquè s'anar en compte. I la processó a les 12 del migdia és tradicional, però cada cop es fa més dura perquè sí que és cert que enguany ha fet bastanta més calor que la processó de l'any anterior, o almenys la meva percepció, i sí que es va fer dur acabar la processó, es va fer una mica dur per la calor perquè apretava bastant.
0: Més enllà dels actes festius, la Festa Major també va deixar un dels moments més destacats de l'any per als castellers de Castelldefels. La diada castellera va permetre assolir importants objectius tècnics que ara reforcen les expectatives de la colla de cara als reptes del tram final de la temporada. De fet, els grocs ja preparen la seva preparació per al concurs de Castell, una de les cites més importants del calendari casteller i que enguany disputaran a Tarragona després d'haver pujat a categoria.
2: Sí, també van ser molt multitudinaris i van estar molt bé per poder preparar tots aquests objectius, que sens dubte, si no haguéssim tingut uns assajos tan grans i tan bons, no haguéssim pogut assolir els objectius que vam assolir dissabte. Tenim, em sembla, Terrassa, Vilafranca i el Prat, durant el setembre i després el concurs de Castells. El concurs es fa en tres jornades, la primera és a Torredembarra l'últim diumenge de setembre i la segona i la tercera són a Tarragona, a la Tarragona Arena Plaça, el dissabte i el primer diumenge d'octubre. I nosaltres anem a la segona, hem fet el salt de la sessió de Torredembarra a la sessió de Tarragona el dissabte i estem molt contents i per això estem fent tota aquesta campanya de comunicació i esperem poder portar tota la ciutadania de Castelldefels cap a Tarragona per donar-nos un cop de mà. Una plaça molt important, com es diu, el concurs de Castells és l'espectacle més gran del món. És una cosa impressionant veure el bany de colors aquell de totes les camises mesclant-se. Tots els colors és molt maco.
0: La cultura popular també va tenir enguany una dimensió de convivència i intercanvi cultural. Dissabte, la ciutat va rebre els gegants de Torrejón de Ardoz, que van participar en diferents activitats de la Festa Major i van compartir experiències amb les colles locals. Una col·laboració que dona continuïtat als vincles establerts entre dues poblacions durant els darrers anys i que podria ampliar-se en futures edicions.
2: També recordar que ara se m'havia passat que el dissabte vam tenir aquí els gegants de Torrejón de Ardoz, que també els agraïm molt que s'hagin pogut desplaçar fins aquí i de veritat que s'ho van passar molt bé, van dormir una nit, van poder anar a la platja. I agraïm molt la visita i a veure si l'any que ve continuem fent coses. La tradició de gegantera és potent a Catalunya però hi ha arreu d'Espanya també, en menys mesura, però és una mica diferent els contextos festius i tot això, però bueno, vam anar allà a Torrejón per les seves festes l'any passat i enguany han tornat ells per les nostres i bueno, volíem que també vinguessin els seus diables. Per un tema de permisos no va ser possible, però ja, de cara a l'any que ve potser tornem a mirar si poden venir els diables.
0: Des de l'Agrupació de Cultura Popular consideren que aquesta festa major ha tornat a demostrar la bona salut de les entitats culturals de la ciutat i la capacitat de mobilització de les seves colles. Un treball que es desenvolupa durant tot l'any però que té el seu aparador més visible durant els dies de festa major, quan la cultura popular torna a convertir-se en una de les grans protagonistes dels carrers a Castelldefels. Un dels moments que quedarà en les imatges més representatives d'aquesta festa major, d'aquests dies d'activitats, va ser el pregó que dijous al vespre va donar l'inici oficial de la festa, concerts i cultura popular. Enguany, l'Ajuntament va apostar per un pregó compartit que reunia dues figures amb una forta vinculació amb la ciutat. D'una banda, la Coral Marinada, que aquest any ha commemorat el seu centenari, i d'altra, Piqueras, un dels artistes castelldefelencs amb més projecció dins l'escena musical actual. L'acte va començar amb la recepció institucional de les noves penyes de la Festa Major, amb una de les novetats que s'han estrenat aquest any. Abans de donar pas als pregoners, la conductora de l'acte va ser la locutora de Ràdio Castelldefels, Anna López, que va ser l'encarregada de presentar les dues figures protagonistes de la vetllada. L'escoltem.
3: Benvingudes, benvinguts a l'acte de presentació del prego de la Festa Major. Enguany, a càrrec de la Coral Marinada i del músic i veí de Castelldefels, Piqueras. També en aquest acte serà la presentació de les noves penyes de la Festa Major d'estiu. La Coral Marinada és una de les entitats més veteranes de Castelldefels, amb més de 100 anys d'història i que continua avui en dia conservant les nostres tradicions. Hem de recordar que el cant coral ja era present a l'antic teatre grec. Al món romà, grups de joves uniformats cantaven als temples en honor de la divinitat. A l'edat mitjana, els temples, a més dels cants que feien els religiosos, els fidels, entonaven els goigs en honor del sant patró de l'església o ermita. el dia de la Verge del Roser i cantaven caramelles. El nom de caramelles ve d'un humil instrument de pastors, una flauta curta de canya o dos, dita caramella que acompanyava el cor popular. A Catalunya, al segle XIX, adquireixen una popularitat enorme. Assagen música religiosa, sardanes, valsos, popurris, habaneres i també cançons satíriques sobre la vida de les persones conegudes per tothom i les institucions. A Castelldefels, molt possiblement, s'havien cantat caramelles des de sempre, tots els anys, la nit, de dissabte, el diumenge i el dilluns de Pasqua de Resurrecció, però la primera referència escrita data de l'any 1927.
0: La primera intervenció va correspondre a la Coral Marinada, una entitat que forma part de la història cultural de la ciutat i que ha mantingut una de les activitats continuades durant diverses generacions de castelldefelencs. La seva participació al pregó coincidia més amb la seva celebració dels seus 100 anys de trajectòria. Emili Rovira, cantaire veterà de la Coral Marinada.
4: Molt bona nit a tothom. Benvingut, alcalde, senyor Manu Reyes. També regidora de festes, Cristina Corona. Igualment, el regidor de Cultura, Cristian Undamar. És un gran honor de trobar-nos aquí a la plaça de la Iglesia per donar el tret de sortida a la nova Festa Major de Castelldefels. En primer lloc, volem agrair a l'Ajuntament, al senyor alcalde, la regidora de Festes i el de Cultura i a tot el consistori que hagin volgut comptar amb nosaltres per pronunciar aquest pregó. Per les caramelles de Castelldefels i per el Coral Marinada, és un orgull poder participar un dels moments més especials de la Festa Major. Precisament quan acabem de celebrar els nostres 100 anys d'història. 100 anys no es diuen de pressa ni passen, però darrere d'aquesta xifra hi ha moltes persones, moltes cançons, molts assajos, moltes trobades i moltes alegries.
0: La segona part del pregó va estar protagonitzada per Piqueres. Abans de la seva intervenció, l'Anna López va repassar el curt recorregut professional de l'artista des dels seus inicis fins a convertir-se en una de les veus emergents amb més seguiment del moment. Escoltem l'Anna López.
3: Piqueres és el nom artístic de Dia Balanyà Rebet. De vender su PlayStation a los 15 años para comprarse un micro, a reivindicar la rumba como sonido generacional. Así, es uno de los nombres llamados a redefinir la música. Su camino, como el de otros muchos artistas, no empieza en un gran estudio de grabación ni en una discográfica de renombre. Empieza en una habitación de su casa familiar en Castelldefels, su ciudad y aquella que le he visto crecer a nivel personal y profesional. Este 2026, Piqueres está arrasando con más de 1.800.000 oyentes mensuales en Spotify. En su etapa actual se fusionan géneros como la rumba, el flamenco y el rock español. Este año ha lanzado sencillos de éxito como Tu Disco de Oro, No Le Digo Que No, Rumba Demonia y Zalamera, además de realizar destacadas giras en festivales de música. Adelante.
0: Ja des del balcó de l'Ajuntament, Piqueres va compartir amb els assistents una intervenció molt personal en el que va aprofitar l'ocasió per reivindicar les seves arrels i recordar alguna de les persones que han estat importants a la seva trajectòria. Escoltem en Piqueres, artista castelldefelenc i pregoner de la Festa Major.
5: Antes de nada, quiero dar las gracias al Ayuntamiento y a todos los que me han regalado el honor de ser el pregonero y abrir nuestras fiestas este año. Para quien me conoce, seguro que es raro verme hablar con un papel delante, ya que yo soy más de fluir y meter chistes de cuñado de por medio. Pero como no quiero que mi padre me eche la bronca nada más bajarme el atril, he dicho, mejor me lo preparo, no vaya a ser. Que yo esté aquí delante vuestra ahora mismo es por un cúmulo de cosas. Lo fácil sería explicaros que empecé a hacer música con 14 años, me vendí la Play para comprarme un micro, que trabajé mucho y me fui a Madrid para cumplir mi sueño. Pero que yo esté aquí no es por culpa mía, ni mucho menos por casualidad. Para saber por qué estoy aquí, hay que remontarse hace muchos años. Hay que irse a un pueblecito de Jaén, Andalucía. O sea, en ese pueblo nació y creció Antonio Rever, el verdadero protagonista de hoy. Trabajó la oliva antes de aprender a hablar. Trajo dinero a su casa antes de aprenderse las tablas de multiplicar. Y formó una familia mucho antes de saber que la palabra psicólogo tenía una P delante. Ya que en la época, solo los que tenían dinero para poder acceder a una educación decente, cosa que a día de hoy parecen básicas y que a más de uno se le olvida, que en cualquier momento nos pueden quitar ese privilegio.
0: La combinació entre una entitat centenària i un artista de nova generació va voler reflectir dues realitats que conviuen a Castelldefels, el paper de les entitats que han contribuït a construir la identitat cultural de la ciutat i l'aparició de nous talents que projecten el nom del municipi més enllà del seu territori. L'acte es va tancar amb la intervenció de l'alcalde de Castelldefels, Manu Reyes, que va declarar inaugurada oficialment la Festa Major i va animar la ciutadania a participar en les activitats programades al llarg del cap de setmana. L'escoltem.
6: Ja tenim la Festa Major 2026 i fa goig veure la plaça plena de gom a gom amb tantíssima gent, amics, veïns i veïnes de la nostra ciutat que avui ens acompanyen en un dia molt important en aquestes festes. Però abans de tot, deixeu-me que li doni les gràcies a la Coral Marinada i al Piqueras, que han fet dos pregons increïbles i crec que es mereixen un fort aplaudiment. Vinga! La veritat és que és un orgull que la nostra ciutat tingui, doncs, per un costat, entitats de més de 100 anys, l'entitat més antiga de la nostra ciutat, que comparteix i que porta sempre la tradició, la cultura, que porta l'essència de Castelldefels des que eren pràcticament 300 persones, i també, d'altra banda, gent jove que ha crescut i ha nascut a la nostra ciutat i que viatgen arreu del món portant sempre el nom de Castelldefels. Per tant, de veritat, és un honor per nosaltres que estigueu en aquest dia tan important. Avui comencen, doncs, unes festes i vull donar les gràcies també a totes aquelles persones que fan possible aquesta festa, començar pels voluntaris, per l'Agrupació de Cultura Popular, per les entitats, per l'Àrea de Cultura i Festa de l'Ajuntament i els regidors que ens acompanyen. I per tant, que gaudiu d'aquestes festes, que gaudiu dels concerts, de totes les activitats, amb els amics, amb la família, amb la canalla. Feu-lo sempre amb molt de respecte i convivència, que jo crec que això és molt important. Ho fareu, veritat? Sobretot respecte i convivència. I per tant, també avui tenim una novetat que ens fa molt feliços, que és la creació de les penyes de Castelldefels.
0: A partir d'aquell moment van arrencar 4 dies de celebració que han inclòs concerts, activitats familiars, cultura popular, actes tradicionals i la participació de milers de persones als diferents espais festius de la ciutat. Aquest dilluns, coincidint amb el balanç de la Festa Major, la regidora de Festes, Cristina Corona, ha destacat la bona acollida que ha tingut aquesta fórmula compartida i ha valorat positivament una elecció que ha permès reunir en un mateix escenari dues generacions i dues maneres diferents de representar Castelldefels.
1: Tindrà el Piqueras, que molt jove, però de veritat un nano, bueno, que ja s'ha triomfat molt i maquíssim. El pregó va ser molt maco, llavors com una mica de contrapartida va ser aquesta emergent, un artista emergent, amb la Coral Marinada, que feien aquest any 100 anys de creació, i ens va semblar que era maco tindre conjuntament la part nova i jove amb la part més experta de la Coral Marinada, i realment ens va agradar molt, van estar tots molt contents i de veritat encantadors.
0: Amb el pas dels dies, el pregó ha acabat convertint-se en una de les imatges més simbòliques d'aquesta Festa Major. Una fotografia de la ciutat que combina tradició, associacionisme, creativitat i noves generacions, que va servir per donar inici a unes celebracions que han tornat a omplir els carrers de Castelldefels.

Doncs amb aquesta notícia hem arribat al final de l'informatiu. Abans d'acomiadar-nos, fem un repàs als principals titulars de la jornada d'avui, dilluns 17 d'agost a Castelldefels. La Festa Major 2026 es tanca amb una elevada participació i reforça el protagonisme de la ciutadania. Castelldefels ha posat el punt final a 4 dies intensos de Festa Major amb un balanç marcat per l'alta participació als actes programats, la bona resposta de la creació de les noves penyes festives i una àmplia oferta d'activitats que ha combinat música, cultura popular, esports i propostes familiars. L'Associació de Cultura Popular Catalana fa un balanç positiu també d'una festa major marcada per l'alta participació als carrers. Després de 4 dies intensos d'activitats, els responsables de l'entitat destaquen especialment la participació ciutadana als actes de cultura popular, l'augment de públic al correfoc i els bons resultats assolits també per la colla castellera. Piqueres i la Coral Marinada van donar el tret de sortida a una festa major marcada per la tradició i les noves generacions. Un dels moments que va marcar l'inici va ser el pregó de dijous al vespre. La Coral Marinada, coincidint amb el seu centenari i l'artista de Castelldefels, Piqueres, van ser els encarregats de donar la benvinguda oficial a unes festes que també van estrenar les noves penyes de festa major. Ara sí, amb aquest recordatori dels temes que han estat marcant l'actualitat informativa d'avui, ens acomiadem fins demà. Gerard Carreras ha estat al control tècnic i us ha informat la Zeneida Martín. Gràcies per acompanyar-nos un dia més. Tornem demà a la mateixa hora per compartir de nou tot el panorama informatiu local. Molt bona tarda i fins demà.

0: a fons.
1: Posem el focus en unes dades que ens ajuden a entendre millor com es mou el turisme al nostre territori. El Lab Turisme de la Diputació de Barcelona ha presentat la tercera edició de l'informe de visitants als atractius turístics de la regió de Barcelona corresponent al 2025, amb una novetat important, un visor interactiu que permet consultar les dades per municipis, comarques i tipologies d'atractius. I aquestes dades deixen també una fotografia positiva per a Castelldefels. El Canal Olímpic es consolida com el segon atractiu turístic més visitat del Baix Llobregat, mentre que el castell és també el segon recurs més visitat de la comarca a la categoria de patrimoni arquitectònic. Per conèixer què hi ha darrere d'aquestes xifres, com es recullen, què ens indiquen i com poden ajudar els municipis a planificar millor les seves polítiques turístiques, saludem ara la Montse Giró, cap del Lab Turisme de la Diputació de Barcelona. Montse, benvinguda i molt bon dia.
2: Molt bon dia, gràcies.
1: Per començar, què és exactament aquest informe? Quin valor té per als municipis i als professionals del turisme?
2: Sí, l'informe de visitants als atractius turístics de la regió de Barcelona que hem fet públic recentment des de Turisme de la Diputació és un recull de dades de freqüentació als principals atractius i recursos turístics de la regió de Barcelona que en aquest anàlisi no exclou la ciutat de Barcelona. Com deies, és la tercera edició d'aquest informe que enguany pues, mostrem en format interactiu. No? Ho hem fet amb una eina de visualització en línia que permet consultar a mida totes les dades des del 2018 al 2025. Per tant, tenim un històric de 8 anys respecte a aquestes dades i que es poden consultar per àmbit geogràfic, no? O sigui municipi, comarca o marca turística, per tipologia d'atractiu i per any de la dada. No? Per tant, es disposa de dades en quant a dimensió i territorialització d'aquests fluxos turístics. Mm-hmm. Aquest exercici el que volem és fer transferència d'aquestes dades que venim recollint des del Lab Turisme des del 2011 i aquesta recollida es fa en col·laboració cal dir-ho també, pues, en col·laboració amb els Consells Comarcals i els Consorcis de Turisme del territori que ens ajuden a fer aquesta recopilació de dades des dels seus territoris. No? I aprofito pues, per agrair aquesta col·laboració que fem amb els tècnics d'aquests ens turístics. No? I, per tant, per nosaltres la transparència de la informació és un dels nostres objectius que tenim en l'ADN com a administració pública posant en obert aquestes dades de la Diputació per tots els agents del sector turístic i també per la ciutadania.
1: Mm-hmm. Montse, justament mencionaves que esteu recollint les dades des del 2011. Estem parlant que aquest informe és la seva tercera edició. En quin moment es va començar a fer l'informe i com ha evolucionat? Potser al principi eren dades més avançades cap a professionals, perquè ara l'interessant, i crec que és important remarcar d'aquesta eina, és que qualsevol ciutadà hi pot accedir també i comparar els municipis i l'evolució dels darrers anys.
2: Exacte. Nosaltres vam recollint aquestes dades des del 2011. Sí que és veritat doncs, que hem anat com a poc, no? Pues interactuant amb les diferents comarques per anar recollint aquesta informació que a nosaltres des de la Diputació ens costa més arribar. No? A través de les comarques és el nostre braç una mica de col·laboració amb el territori i hem anat pues, creixent, diguéssim, amb el volum de dades que tenim i ja fa 3 anys doncs, que vam començar a editar aquest monogràfic sobre els visitants als atractius turístics i l'havíem fet fins ara en format document, PDF, diguéssim, analitzant una mica comarca a comarca quins eren els principals atractius i per tipologies, etc. Però ara, bueno, doncs amb les eines que tenim a disposició avui en dia, doncs hem volgut donar un pas més enllà i tenir aquest visor més, que és com una eina més dinàmica, més interactiva, en obert, i que es pot trobar a la web del Lab Turisme i, per tant, a disposició de tothom, perquè cadascú cerqui la informació del seu interès a través dels diferents filtres que permet l'eina, no? Que pots triar doncs, l'any de les dades, que podem veure des del 2018 i, per tant, podem veure abans de la pandèmia, no? I com ha anat evolucionant una mica els fluxos per territoris i també doncs, per marca turística, pots seleccionar per marca turística, per comarca, i a través d'un mapa interactiu pots filtrar també per municipi. I després el que dèiem de les tipologies de recurs. No? Hem identificat 8 diferents tipologies de recurs i també doncs, pots filtrar per aquesta tipologia. Així, doncs, l'usuari pot anar això, jugant una mica amb les dades, consultar informació concreta que cerqui, però també veure tendències, no? amb les tipologies de recursos, etc. No? Uh-huh. I doncs, això, hem afegit també doncs, un llistat complet de tots els atractius analitzats, que en el 2025 són un total de 180, i veure doncs, en una mateixa taula, per exemple, doncs, tots els recursos, el nombre de visitants de tots aquests recursos i les variacions interanuals respecte als anys anteriors. No? Així, doncs, no sé, un ajuntament en concret, una comarca que vulgui veure les dades del seu àmbit territorial, o un operador turístic, no? especialitzat en natura i vulgui veure quins són els recursos vinculats a la natura que estan tenint més interès en el nostre territori, o fins i tot doncs, un estudiant o una universitat que estigui fent algun treball de recerca, etc., vinculat a l'activitat turística, doncs pot veure ja doncs, aquestes dades.
1: Ara que parlava de les tendències, parlem d'aquestes grans tendències del turisme a la demarcació. L'informe parla de més de 26 milions de visites, 26 milions de visites al 2025. Quin retrat fan aquestes dades del turisme a la província de Barcelona?
2: Doncs tenim una àmplia oferta d'atractius turístics, no? Com deia, són 180 els que estan analitzats en aquest informe, en aquest estudi, però són els principals, diguéssim, locomotores turístiques del nostre territori. No? Bueno, aquí el que cal destacar potser és que hi ha una certa concentració de recursos o atractius a les comarques de Barcelona. O sigui, dintre dels 180 recursos analitzats n'hi ha 107 que són d'aquest àmbit territorial, de les comarques de Barcelona, no? que és com un 60% sobre el total. I això inclús és més evident si en lloc de veure el nombre de recursos, mirem el volum de visitants d'aquests recursos i així tenim que el 78% del total de visitants es concentra en aquestes 6 comarques de Costa Barcelona. No? Podem veure també doncs, això, grans locomotores potents com són la Roca Village al Vallès Oriental, no? un recurs vinculat al shopping, el Parc Natural de Collserola, que està entre diverses comarques, el Viladecans d'Estail Aulets, que està al Baix Llobregat, o el Monestir de Montserrat. No? Que tots, només aquests 4 recursos ja sumen 18 milions de visitants. Per això podem dir que són com locomotores turístiques. Uh-huh. També veiem doncs, una alta diversificació en quant a les tipologies d'atractius. Tenim, el que dèiem, 2 grans recursos vinculats al comerç, al shopping, que són centres comercials de perfil turístic. No analitzem altres tipus de centres comercials que donen servei més al resident, no? Però tenim 16 espais naturals, tenim gairebé 10 recursos vinculats al enoturisme, tenim 87 museus i col·leccions, tenim 48 recursos vinculats al patrimoni arquitectònic, 6 recursos vinculats al turisme actiu i esportiu i altres atraccions turístiques. Per tant, aquesta diversificació també està palesa amb les dades. No? Al final, quan agregues no? aquestes dades i fas aquest anàlisi per tipologia d'atractiu, doncs veus una mica aquesta diversificació en quant a tipologia de motivació turística.
1: Uh-huh. Ens destacaves aquests atractius més visitats vinculats a les compres i als espais naturals. D'aquí, molt interessant aquestes dades que trobem al vostre visor, perquè per una banda el perfil turístic suma un total de 10,4 milions de visites i per altra els espais naturals que ens destacaves, Montse. En total heu analitzat, teniu dades de 16 espais naturals que apareixen a l'oferta del visor i sumen 9,9 milions de visitants. O sigui que la veritat, molts milions dins d'aquests 26 que estàvem parlant en general de 2020. 2025 i ens expliquen, com ens estaves dient també, aquestes preferències dels visitants. A partir d'aquí, m'agradaria passar al cas concret de Castelldefels, posar la lupa a la nostra ciutat. D'aquí, de Castelldefels, heu recollit dades de dos espais, estem parlant del Canó Olímpic i del Castell, amb unes dades especialment positives, també les destacàvem al principi, el Canó Olímpic es consolida com el segon atractiu turístic més visitat del Baix Llobregat i el castell és el segon recurs dins de la tipologia de patrimoni arquitectònic. En aquest sentit, a més, també al principi, Montse, ens deies que agraïeu la tasca que feu amb el Consell Comarcal. Des d'aquí és des d'on també recolliu dades d'aquests dos espais de Castelldefels? Col·laboreu també amb l'Ajuntament? O com feu tota aquesta cerca de dades dels nostres espais i si teniu previsió també d'incloure més espais emblemàtics de la nostra ciutat al Visó?
2: Exacte, sí. Sí, aquest, destacava al principi aquesta col·laboració en la recollida a través dels consells comarcals, que són els que tenen, al final, més contacte, no?, amb el territori i amb els municipis, no? I ells ens ajuden, a través també dels tècnics municipals de cada ajuntament, doncs aquesta recollida. La recollida es fa voluntària, és a dir, si nosaltres hem anat recollint i els hi diem, no, que aquestes dades seran públiques, no, que estem fent la recollida en global per tota la província de Barcelona i que es publicaran. Per tant, aquí recollim dades que voluntàriament cedeixen als diferents atractius que surten en aquest visor. Sí que és veritat que no es mostren els recursos atractius que tenen menys de 700 visitants, ¿vale? Aquest és un tema important també, perquè hi ha després tota una cua llarga d'atractius amb menys visitants, però que aquí no s'han inclòs per no fer la fotografia més gran, no? Tampoc es disposa, per exemple, de dades de platges, no? Que en el cas de Castelldefels, doncs, és un dels grans atractius, no? Però aquest és un recurs, un atractiu que és més difícil disposar de dades, no? No es disposa de dades així sistemàtiques de recollida i que siguin comparables amb la resta de platges de la costa de Barcelona, no? Sempre que recollim aquestes dades intentem homogeneïtzar el que és la recollida, que es faci amb els mateixos criteris, no? Sí que hi ha algunes platges que tenen sensòrica o algun tipus de control d'accessos, etc. Però el que no volem és posar dades que no estiguin contrastades o que siguin metodologies pròpies, no? Llavors, en el cas de les platges, i en el vostre cas en concret, doncs és important destacar això, que no hi ha dades de platges. I, per tant, tenim des de Castelldefels aquests dos recursos que ens han facilitat les dades, el Canal Olímpic, no?, que és aquest recurs categoritzat dins de la tipologia de recurs actiu esportiu, que ha rebut 240.000 visitants durant el 2025, un volum similar al de l'any anterior, però el més alt de la seva sèrie, des del 2018, com dèiem, i com deies tu també, és el segon atractiu de la comarca en volum de visitants per darrere al Viladecant de Styles Outlet, no? I en el cas del Castell de Castelldefels, que és un recurs patrimonial, arquitectònic, ha rebut un total de 27.000 visitants, amb aquest creixement important del 27% respecte a l'any anterior. I podem dir, per exemple, que del total de recursos de patrimoni arquitectònic de tota la regió de Barcelona, que són 48, que s'han analitzat, el castell estaria en el número 8 dintre d'aquest rànquing, que no som molt partidaris de fer rànquings, però sí ajuda una mica a dimensionar una mica aquest recurs i la resta de recursos, no?
1: Ara que justament menciones que un rànquing pot ajudar a dimensionar, també com contribueix aquesta eina a avançar cap a un model de turisme sostenible? Com pot avançar també l'Ajuntament? Com li pot ajudar a prendre decisions en base a aquestes dades?
2: Bé, sí, principalment aquestes dades el que ajuden és, el que hem dit, dimensionar els fluxos turístics dintre d'un territori, com és la província de Barcelona, tan divers, no? A territorialitzar aquesta informació, o sigui que les dades estan geoposicionades i es poden veure, doncs, per municipis i veure com on es concentren aquests grans fluxos, no? La gent es desplaça, no?, per conèixer i visitar aquests atractius i aquesta visita sovint el seu impacte va més enllà de la pròpia visita al recurs, no? Pot quedar a dinar, pot anar a prendre un gelat o anar a la platja, no? Llavors, aquests impactes que poden generar aquestes visites de forma més indirecta, que a més són en termes econòmics, no?, cap a la restauració, per exemple, però també tenen un impacte social, cultural i ambiental, no? En aquest sentit, per exemple, com deies, en els espais naturals, arran sobretot de la pandèmia, no?, van veure augmentats els seus fluxos turístics, no? I ho estem veient any rere any. La gent va descobrir o redescobrir aquests espais prop de Barcelona, i la Diputació gestiona aquesta xarxa de parcs de la província i han vist la necessitat de controlar i monitoritzar aquests fluxos, les entrades, els accessos, els aparcaments, etc. No només perquè l'experiència del visitant sigui òptima, sinó també per preservar i conservar aquests espais verds, no?, que tenen molta pressió turística, concentrada a més molt en caps de setmana i festius, etc. No? Per tant, aquests exercicis ens poden ajudar, doncs, a detectar punts calents de massificació, ens poden ajudar a planificar necessitats de serveis públics, com poden ser aparcaments, senyalització, serveis de neteja, etc. I també veure el que dèiem amb les tipologies de recurs, no? Veure una mica l'especialització d'un territori vinculat als seus recursos turístics, als seus visitants, no? Veiem, bueno, doncs, territoris més vinculats a l'enoturisme, altres que tenen un mix més genèric, no?, de tipologies de recurs, però bueno, això poden ajudar a veure la seva política turística. Per tant, eines com aquestes, no?, el que vol fer la Diputació és reforçar el suport als ajuntaments en el coneixement i la planificació de les seves polítiques públiques i millorar, doncs, l'impacte del turisme en la vida local, no?, i la sostenibilitat una mica també del sector, no?
1: Ja per acabar, tot just acabeu de posar al servei del territori aquest instrument estratègic, però també m'agradaria demanar-te una mirada al futur, quin seria el següent pas del LabTurisme? Esteu treballant ja en incorporar nous indicadors o noves funcionalitats o ja m'estic avançant molt perquè, com dèiem, tot just acabeu d'estrenar aquest visor?
2: Bueno, la idea és aquest visor anar-lo actualitzant any rere any, que això, bueno, ja suposa una feina de per se, no?, perquè creiem que té un valor, no?, pel territori. Hem d'anar veient, no?, si aquesta informació la podem granularitzar més, és a dir, n'hi ha alguns recursos que recullen dades per mesos, per exemple, no?, això, aquestes dades ara són anuals, però si poguéssim baixar a nivell mensual, o sigui, la temporalitat, podríem detectar també, doncs, com està sent l'estacionalitat de l'activitat turística, no? Si veiem que els fluxos, doncs, estan més concentrats en determinades èpoques de l'any, festius, Setmana Santa, etc. No? Llavors, per una banda, això, podem anar millorant aquesta eina, anar-la actualitzant. Però clar, nosaltres això és una de les eines que tenim al LabTurisme, no? Nosaltres a la pàgina web, doncs, fem altres tipus de transferències, de publicacions en relació, doncs, a l'ocupació turística, a l'impacte del turisme, etcètera, no? Vull dir que això avui és el tema era el dels visitants, però si ens van coneixent i visitant la nostra pàgina web, anem traient informes mensuals, com va l'activitat turística per territoris, d'on prové el turista, el perfil del turista, etc. No? Ara no em voldria estendre, però tenim, diguéssim, altres informacions en relació al turista i al seu comportament, no? Que també és important veure com es va canviant, no?, el seu comportament, les tendències, no?, com reserva, com contracta, etc. Tot això ho anem fent a través d'una enquesta que fem cada any al turista en destinació i podem anar sabent totes aquestes dades. Per tant, Anem intentant, no?, cobrir una mica els buits d'informació que donen els principals instituts d'estadística, etcètera, no?, amb turisme per anar oferint, pues, a la ciutadania i als agents del sector turístic, pues, coneixement en forma de dades que els puguin ajudar, pues, a la gestió turística en general.
1: Perfecte, seguirem pendents, per una banda, de l'evolució d'aquest visor, aquest nou visor interactiu, i per altra, donarem un cop d'ull també a la pàgina web de Lab Turisme per conèixer totes aquestes dades i altres projectes que teniu en marxa des d'aquest Lab Turisme de la Diputació de Barcelona. Moltes gràcies, Montse Giró, cap d'aquesta entitat de la Diputació, i gràcies a això per aquesta estoneta, per compartir aquesta radiografia del turisme a la demarcació i especialment per posar la lupa amb nosaltres també a la situació de Castelldefels amb aquests dos espais dels que disposeu de dades, el Canal Olímpic i el Castell, que estem d'enhorabona amb unes bones dades que, com deien, doncs, el Canal a segona posició general de la comarca del Baix Llobregat i el Castell segona posició dins de la tipologia patrimoni arquitectònic del Baix Llobregat. Moltíssimes gràcies, Montse Giró, i molt bon dia.
0: A fons.
3: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
4: Al 98.0 de la freqüència modulada.
3: Ràdio Castelldefels.

Història del Country, un programa que cada setmana us apropa al món del country. Aquí, a la vostra emissora, Ràdio Castelldefels.

0: Amics de Ràdio Castelldefels,
1: encara no heu sentit cap programa de veneres? Us recordo que la vostra emissora cada setmana us ofereix el programa Amics de les Havaneres. Allí trobareu tots els grups i totes les havaneres que sentireu en els concerts que es faran a la nostra vila. Us hi esperem.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
1: Al 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

0: worst.
1: RadioCastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web. Ràdio a la carta i ràdio online. RadioCastelldefels.org.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: Al 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 10. Ràdio Castelldefels.
1: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
2: Al 98.0 de la freqüència modulada.
1: Ràdio Castelldefels.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: Al 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.

Història del Country, un programa que cada setmana us apropa al món del country. Aquí, a la vostra emissora, Ràdio Castelldefels.

0: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. Ràdio Castelldefels.org.

Molt bon dia, benvinguts, benvingudes a l'informatiu de Ràdio Castelldefels de dilluns 17 d'agost. Comencem amb els principals temes informatius de la jornada d'avui a Castelldefels. La Festa Major tanca amb una elevada participació i reforça el protagonisme de la ciutadania. Castelldefels ha posat punt i final a 4 dies intensos de Festa Major amb un balanç marcat per l'alta participació als actes programats, la bona resposta a la creació de les noves penyes festives i una àmplia oferta d'activitats que ha combinat música, cultura popular, esports i propostes familiars. L'Associació de Cultura Popular Catalana fa un balanç positiu en una Festa Major marcada per la seva alta participació als carrers. Després d'aquests 4 dies intensos d'activitats, els responsables de l'entitat destaquen especialment la participació ciutadana als actes de cultura popular, l'augment del públic al correfoc i els bons resultats assolits també per la colla castellera. Piqueres i la Coral Marinada van donar el tret de sortida a una Festa Major marcada per la tradició i les noves generacions. Un dels moments que va marcar l'inici va ser el pregó de dijous al vespre, la Coral Marinada, coincidint amb el seu centenari. L'artista castelldefelenc Piqueres van ser els encarregats de donar la benvinguda oficial a unes festes que també van estrenar les noves penyes de Festa Major. Comencem!

0: Un cop finalitzada la Festa Major de 2026, l'Ajuntament de Castelldefels fa un balanç molt positiu d'una celebració que ha tornat a mobilitzar milers de persones entre el 13 i el 16 d'agost. Durant 4 dies, la ciutat ha acollit més d'una 50ena d'activitats repartides per diferents espais, amb una programació que ha combinat música, cultura popular, propostes familiars, esports i activitats per totes les edats. La regidora de Festes, Cristina Corona, considera que les expectatives s'han complert i destaca especialment la resposta dels veïns i les veïnes.
1: Doncs jo crec que podem dir que les expectatives s'han cobert, ha estat una festa major molt participativa, sobretot això, la gent crec que ha gaudit de tots els eventes que s'han fet. Pensa que han estat un total de més de 55 o 56 activitats en 3 dies i mig. Es va buscar que tothom tingués un espai i alguna cosa per fer i per gaudir per totes les edats i crec que ho hem aconseguit. Ha estat, de veritat, molt, molt, molt bé. Estem molt contents. I, sobretot, és que, ja et dic, el balanç ha estat molt positiu i el que més ens ha agradat a tots és la participació de la gent. Això, les penyes, òbviament, han estat una part fundamentalíssima de la Festa Major. Sense les penyes tot hagués estat molt diferent. I, bueno, ja preparant la Festa Major, veiem com continuem a l'hivern, a la senda d'aquest estiu.
0: Un dels grans protagonistes d'aquesta edició ha estat el projecte de les noves penyes de Festa Major. La iniciativa, que s'estrenava aquest any, ha registrat més d'un miler d'inscrits i ha contribuït a generar una major presència de públic als carrers durant tota la celebració. L'Ajuntament considera que aquesta proposta ha ajudat a reforçar el sentiment de comunitat i la participació ciutadana, convertint-se en una de les principals novetats de la Festa Major. Escoltem la Cristina Corona, regidora de Festes.
1: 48 penyes i 1.030 i pico inscrits, ara no t'ho sé dir exactament, però més de 1.000 persones. Ha estat la novetat i, des de luego, ha estat un èxit. Ha fet que Castelldefels estigués tot el dia amb gent al carrer, gaudint de la festa, amb grups d'amics, una festa molt més participativa, molt més, si podríem dir, de poble, de sentiment de poble, que és el que es buscava. I, bueno, de les penyes no només ha estat un èxit, és que tothom demana més, amb la qual esperem que es consolidi en properes festes, no només la Festa Major, sinó també estem pensant ja en la festa d'hivern i fer més coses perquè realment quedin arrelades el tema de les penyes. El tret de sortida ha estat la Festa Major d'estiu, que òbviament és la festa més important que tenim, però això és una cosa per tot l'any.
0: La programació musical ha estat un altre dels grans atractius aquest any. Els diferents escenaris habilitats a la ciutat han acollit actuacions de grups i artistes per tots els públics molt diversos, amb concerts destacats com els de Tallets i Chenoa al Parc de la Muntanyeta, però també amb propostes com Ginestà, Los Toreros Muertos, Bulsara, Brindis, Americanos o Camera Bacassis. La Festa Major també ha reservat un espai rellevant pel talent local. És el cas de Vesta, la formació guanyadora del concurs de Nous Talents 2026, que va actuar dissabte abans del concert de The Tallets, davant d'un dels públics més nombrosos de tota la programació. També les propostes familiars han registrat una elevada participació durant els 4 dies de festa. La Festa de l'Aigua, la Senyora Bombolles, la Festa de l'Escuma, el Tobogan Aquatic Splash Slide o el Holy Dolly Festival han tornat a reunir nombroses famílies en diferents punts de la ciutat. Entre activitats que han guanyat protagonisme aquest any destaca també la Festa Jove Alternativa, que va donar el tret de sortida a la programació de dijous, així com el Jardí de la Llum del Castell, una proposta cultural que ha ofert una alternativa més tranquil·la basada en música, la dansa i la gastronomia en un entorn patrimonial. La regidora de Festes ha valorat positivament l'acollida d'aquestes iniciatives i ha destacat la importància d'oferir espais pensats per públics diferents dins d'una mateixa Festa Major. L'escoltem.
1: Sí, vam començar el dia de la pregó amb la Festa Jove, que l'any passat ja es va fer i aquest any s'ha fet una mica més gran i més llarga, que va ser un èxit, més per gent, bueno, jo dic, molt més jove que nosaltres, però s'ho vam passar molt bé, va haver-hi molt bon ambient, molt bones actuacions i va ser com el tret de sortida d'una Festa Major que des de luego ha estat fantàstica. Mira, el tema del castell, la veritat és que va quedar, a més de pressió, s'han fet activitats, era un altre tipus d'activitats, més tranquil·les, com més per gaudir en calma i prendre una copeta i tal, molt bonic. Tothom que ha pujat ens ho ha dit, que els hi ha agradat molt, i era, bueno, un format una mica diferent a el que es feia al poble, una mica per diferenciar el que dèiem abans, que tothom tingués un espai per gaudir el seu gust.
0: La clausura de la Festa Major va arribar diumenge amb alguns dels actes més multitudinaris del programa, com el Holy Dolly Festival, el Correfoc, el concert de Chenoa o els tradicionals focs artificials al Passeig Marítim. Pel que fa a la seguretat, la celebració s'ha desenvolupat amb normalitat gràcies al dispositiu especial desplegat per policia local amb el suport dels Mossos d'Esquadra. També s'han mantingut actius els diferents punts Lila Plus instal·lats als principals espais festius per reforçar les tasques de prevenció i sensibilització davant les violències masclistes i la LGTBI-fòbia. Amb les festes ja finalitzades, l'Ajuntament considera que aquesta edició ha estat marcada per l'alta participació ciutadana, la bona acollida de les noves penyes i la consolidació d'una programació capaç de combinar tradició, música i activitats per tots els públics molt diversos. Amb la Festa Major ja finalitzada, també és moment de fer balanç d'una de les entitats amb més activitat durant aquestes festes. Sens dubte, l'Agrupació de Cultura Popular de Castelldefels, responsable de bona part dels actes tradicionals, han omplert els carrers de la ciutat de festa. Des de l'entitat valoren molt positivament la resposta del públic i la participació registrada en activitats com els correbars, la baixada dels gegants, la cercavila, la processió, la diada castellera o el correfoc. Segons ens explica el president de l'Agrupació de Cultura Popular, Jan Molero, centenars de membres de diferents colles han participat activament en una edició especialment intensa. L'escoltem.
2: En general, una festa major més feta amb bastant bé, molt contents de la participació, sobretot de la ciutadania i dels resultats de totes les activitats. Tant són dies molt intensos, però també molt, molt divertits i molt agraïts de fer. Som unes 280 persones i haurem sortit totes, bueno, potser algú estava de vacances així, però posem que 250 persones segur que han sortit als carrers acompanyant les diverses activitats de l'agrupació, ja fos el dia 13 amb el Correbars, el dia 14 amb la baixada dels gegants o amb la cercavila, el dia 15 amb la processó i després amb la diada castellera. Per cert, vam tenir molts resultats, després els comentem, o si no, el dia 16 amb la tabalada i el correfoc. O sigui que molt content, sobretot també ahir mateix, que va haver moltíssima gent al correfoc. Aquests últims anys està incrementant moltíssim el públic del correfoc i ens alegra molt.
0: Un dels actes que més públic va tornar a reunir va ser precisament el correfoc de diumenge. L'agrupació assegura que en els darrers anys s'ha observat aquest increment progressiu de l'assistència a aquest espectacle, convertit ja en un dels grans atractius de la cloenda de la Festa Major. La calor va ser altre dels elements que va marcar algunes de les activitats, especialment aquelles que es desenvolupaven a les hores centrals del dia. Per aquest motiu, l'organització va reforçar el repartiment d'aigua. Escoltem el Jan Melero, president de l'Agrupació de Cultura Popular de Castelldefels.
2: Doncs bé, és una mica desconegut, no? El primer any es va relacionar una mica amb que no es va fer correfoc a Gràcia, però enguany sí que es fa i també segueix venint públic. No sé, potser també coincideix amb que hi ha gent que ve abans dels concerts o... Bueno, però la veritat que estem molt contents perquè té molt bona recepció. Sí, s'ha d'anar molt a compte i beure molta aigua, perquè durant aquesta festa major haurem gastat unes ampolles d'aigua, serem carregar cotxes sencers d'aigua, tenim 40 paquets d'aigua, perquè pels 4 dies de festa anàvem repartint aigua a tothom perquè si no, per vigilar sobretot cop la calor i totes aquestes coses perquè s'anarà en compte. I la processó a les 12 del migdia és tradicional, però cada cop es fa més dura perquè sí que és cert que enguany ha fet bastanta més calor que la processó de l'any anterior, o almenys la meva percepció, i sí que es va fer dur acabar la processó, es va fer una mica dur per la calor perquè apretava bastant.
0: Més enllà dels actes festius, la Festa Major també va deixar un dels moments més destacats de l'any per als castellers de Castelldefels. La Diada Castellera va permetre assolir importants objectius tècnics que ara reforcen les expectatives de la colla de cara als reptes del tram final de la temporada. De fet, els grocs ja preparen la seva preparació per al concurs de Castell, una de les cites més importants del calendari casteller i que enguany disputaran a Tarragona després d'haver pujat a categoria.
2: Sí, també van ser molt multitudinaris i van estar molt bé per poder preparar tots aquests objectius que, sens dubte, si no haguéssim tingut uns assajos tan grans i tan bons, no haguéssim pogut assolir els objectius que vam assolir dissabte. Tenim, em sembla, Terrassa, Vilafranca i el Prat durant el setembre i després el concurs de Castells. El concurs es fa en tres jornades. La primera és a Torredembarra l'últim diumenge de setembre i la segona i la tercera són a Tarragona, a la Tarragona Arena Plaça, el dissabte i el primer diumenge d'octubre. I nosaltres anem a la segona, hem fet el salt de la sessió de Torredembarra a la sessió de Tarragona el dissabte i estem molt contents i per això estem fent tota aquesta campanya de comunicació i esperem poder portar tota la ciutadania de Castelldefels cap a Tarragona per donar-nos un cop de mà. És una plaça molt important, com es diu, el concurs de Castells és l'espectacle més gran del món. És una cosa impressionant veure el bany de colors aquell de totes les camises mesclant-se. Tots els colors és molt maco.
0: La cultura popular també va tenir enguany una dimensió de convivència i intercanvi cultural. Dissabte, la ciutat va rebre els gegants de Torrejón de Ardoz, que van participar en diferents activitats de la Festa Major i van compartir experiències amb les colles locals. Una col·laboració que dona continuïtat als vincles establerts entre dues poblacions durant els darrers anys i que podria ampliar-se en futures edicions.
2: També recordar que ara s'havia passat que el dissabte vam tenir aquí els gegants de Torrejón de Ardoz, que també els agraïm molt que s'hagin pogut desplaçar fins aquí i de veritat que s'ho van passar molt bé, van dormir una nit, van poder anar a la platja i bueno, agraïm molt la visita i a veure si l'any que ve continuem fent coses. La tradició de gegantera és potent a Catalunya però hi ha arreu d'Espanya també, en menys mesura, però és una mica diferent els contextos festius i tot això, però bueno, vam anar allà a Torrejón per les seves festes l'any passat i enguany han tornat ells per les nostres i bueno, volíem que també vinguessin els seus diables. Per un tema de permisos no va ser possible, però ja, de cara a l'any que ve potser tornem a mirar si poden venir els diables.
0: Des de l'Agrupació de Cultura Popular consideren que aquesta Festa Major ha tornat a demostrar la bona salut de les entitats culturals de la ciutat i la capacitat de mobilització de les seves colles. Un treball que es desenvolupa durant tot l'any però que té el seu aparador més visible durant els dies de Festa Major, quan la cultura popular torna a convertir-se en una de les grans protagonistes dels carrers a Castelldefels. Un dels moments que quedarà en les imatges més representatives d'aquesta Festa Major, d'aquests dies d'activitats, va ser el pregó que dijous al vespre va donar l'inici oficial de la Festa, Concerts i Cultura Popular. Enguany, l'Ajuntament va apostar per un pregó compartit que reunia dues figures amb una forta vinculació amb la ciutat. D'una banda, la Coral Marinada, que aquest any ha commemorat el seu centenari, i d'altra, Piqueras, un dels artistes castelldefelencs amb més projecció dins l'escena musical actual. L'acte va començar amb la recepció institucional de les noves penyes de la Festa Major, amb una de les novetats que s'han estrenat aquest any. Abans de donar pas als pregoners, la conductora de l'acte va ser la locutora de Ràdio Castelldefels, Anna López, que va ser l'encarregada de presentar les dues figures protagonistes de la vetllada. L'escoltem.
3: Benvingudes, benvinguts a l'acte de presentació del pregó de la Festa Major. Enguany, a càrrec de la Coral Marinada i del músic i veí de Castelldefels, Piqueras. També en aquest acte serà la presentació de les noves penyes de la Festa Major d'estiu. La Coral Marinada és una de les entitats més veteranes de Castelldefels, amb més de 100 anys d'història i que continua avui en dia conservant les nostres tradicions. hem de recordar que el cant coral ja era present a l'antic teatre grec. Al món romà, grups de joves uniformats cantaven als temples en honor de la divinitat. A l'edat mitjana, els temples, a més dels cants que feien els religiosos, els fidels, entonaven els goigs en honor del sant patró de l'església o ermita, el dia de la Verge del Roser, i cantaven caramelles. El nom de caramelles ve d'un humil instrument de pastors, una flauta curta de canya o dos, dita caramella, que acompanyava el cor popular. A Catalunya, al segle XIX, adquireixen una popularitat enorme. Assagen música religiosa, sardanes, valsos, popurris, habaneres i també cançons satíriques sobre la vida de les persones conegudes per tothom i les institucions. A Castelldefels, molt possiblement, s'havien cantat caramelles des de sempre, tots els anys, la nit, de dissabte, el diumenge i el dilluns de Pasqua de Resurrecció. Però la primera referència escrita data de l'any 1927.
0: La primera intervenció va correspondre a la Coral Marinada, una entitat que forma part de la història cultural de la ciutat i que ha mantingut una de les activitats continuades durant diverses generacions de castelldefelencs. La seva participació al pregó coincidia, a més, amb la seva celebració dels seus 100 anys de trajectòria. Emili Rovira, cantaire veterà de la Coral Marinada.
4: Molt bona nit a tothom. Benvingut, alcalde, senyor Manu Reyes. També regidora de festes, Cristina Corona. Igualment, el regidor de Cultura, Cristian Undamà. És un gran honor de trobar-nos aquí a la plaça de la Iglesia per donar el tret de sortida a la nova Festa Major de Castelldefels. En primer lloc, volem agrair a l'Ajuntament, al senyor alcalde, la regidora de Festes i el de Cultura i a tot el consistori que hagin volgut comptar amb nosaltres per pronunciar aquest pregó. Per les caramelles de Castelldefels i per el Coral Marinada, és un orgull poder participar en un dels moments més especials de la Festa Major. Precisament quan acabem de celebrar els nostres 100 anys d'història. 100 anys no es diuen de pressa ni passen, però darrere d'aquesta xifra hi ha moltes persones, moltes cançons, molts assajos, moltes trobades i moltes alegries.
0: La segona part del pregó va estar protagonitzada per Piqueres. Abans de la seva intervenció, l'Anna López va repassar el curt recorregut professional de l'artista des dels seus inicis fins a convertir-se en una de les veus emergents amb més seguiment del moment. Escoltem l'Anna López.
3: Piqueres. Piqueres és el nombre artístico de Díaz Balañá Rebet. De vender su PlayStation a los 15 años para comprarse un micro, a reivindicar la rumba como sonido generacional. Así, es uno de los nombres llamados a redefinir la música. Su camino, como el de otros muchos artistas, no empieza en un gran estudio de grabación ni en una discográfica de renombre. Empieza en una habitación de su casa familiar en Castelldefels, su ciudad y aquella que le ha visto crecer a nivel personal y profesional. Este 2026, Piqueres está arrasando con más de 1.800.000 oyentes mensuales en Spotify. En su etapa actual se fusionan géneros como la rumba, el flamenco y el rock español. Este año ha lanzado sencillos de éxito como Tu Disco de Oro, No Le Digo Que No, Rumba Demonia y Zalamera, además de realizar destacadas giras en festivales de música. Adelante.
0: Ja des del balcó de l'Ajuntament, Piqueres va compartir amb els assistents una intervenció molt personal en el que va aprofitar l'ocasió per reivindicar les seves arrels i recordar alguna de les persones que han estat importants a la seva trajectòria. Escoltem el Piqueres, artista castelldefelens i pregoner de la Festa Major.
5: Antes de nada, quiero dar las gracias al Ayuntamiento y a todos los que me han regalado el honor de ser el pregonero y abrir nuestras fiestas este año. Para quien me conoce, seguro que es raro verme hablar con un papel delante, ya que yo soy más de fluir y meter chistes de cuñado de por medio. Pero como no quiero que mi padre me eche la bronca nada más bajarme el atril, he dicho, mejor me lo preparo, no vaya a ser. Que yo esté aquí delante vuestra ahora mismo es por un cúmulo de cosas. Lo fácil sería explicaros que empecé a hacer música con 14 años, me vendí la Play para comprarme un micro, que trabajé mucho y me fui a Madrid para cumplir mi sueño. Pero que yo esté aquí no es por culpa mía, ni mucho menos por casualidad. Para saber por qué estoy aquí hay que remontarse hace muchos años. Hay que irse a un pueblecito de Jaén, Andalucía. O sea, en ese pueblo nació y creció Antonio Rever, el verdadero protagonista de hoy. Trabajó la oliva antes de aprender a hablar. Trajo dinero a su casa antes de aprenderse las tablas de multiplicar. Y formó una familia mucho antes de saber que la palabra psicólogo tenía una P delante. Ya que en la época solo los que tenían dinero para poder acceder a una educación decente, cosa que a día de hoy parecen básicas y que a más de uno se le olvida, que en cualquier momento nos pueden quitar ese privilegio.
0: La combinació entre una entitat centenària i un artista de nova generació va voler reflectir dues realitats que conviuen a Castelldefels, el paper de les entitats que han contribuït a construir la identitat cultural de la ciutat i l'aparició de nous talents que projecten el nom del municipi més enllà del seu territori. L'acte es va tancar amb la intervenció de l'alcalde de Castelldefels, Manu Reyes, que va declarar inaugurada oficialment la Festa Major i va animar la ciutadania a participar en les activitats programades al llarg del cap de setmana. L'escoltem.
6: Ja tenim la Festa Major 2026 i fa goig veure la plaça plena de gom a gom amb tantíssima gent, amics, veïns i veïnes de la nostra ciutat que avui ens acompanyen en un dia molt important en aquestes festes. Però abans de tot, deixeu-me que li doni les gràcies a la Coral Marinada i al Piqueras, que han fet dos pregons increïbles i crec que es mereixen un fort aplaudiment. Vinga! La veritat és que és un orgull que la nostra ciutat tingui, doncs, per un costat, entitats de més de 100 anys, l'entitat més antiga de la nostra ciutat, que comparteix i que porta sempre la tradició, la cultura, que porta l'essència de Castelldefels des de que eren pràcticament 300 persones, i també, a l'altra banda, gent jove que ha crescut i ha nascut a la nostra ciutat i que viatgen arreu del món portant sempre el nom de Castelldefels. Per tant, de veritat, és un honor per nosaltres que estigueu en aquest dia tan important. Avui comencen, doncs, unes festes i vull donar les gràcies també a totes aquelles persones que fan possible aquesta festa, començar pels voluntaris, per l'Agrupació de Cultura Popular, per les entitats, per l'Àrea de Cultura i Festa de l'Ajuntament i els regidors que ens acompanyen. I per tant, que gaudiu d'aquestes festes, que gaudiu dels concerts, de totes les activitats, amb els amics, amb la família, amb la canalla. Feu-lo sempre amb molt de respecte i convivència, que jo crec que això és molt important. Ho fareu, veritat? Sobretot respecte i convivència. I per tant, també avui tenim una novetat que ens fa molt feliços, que és la creació de les penyes de Castelldefels.
0: A partir d'aquell moment van arrencar 4 dies de celebració que han inclòs concerts, activitats familiars, cultura popular, actes tradicionals i la participació de milers de persones als diferents espais festius de la ciutat. Aquest dilluns, coincidint amb el balanç de la Festa Major, la regidora de Festes, Cristina Corona, ha destacat la bona acollida que ha tingut aquesta fórmula compartida i ha valorat positivament una elecció que ha permès reunir en un mateix escenari dues generacions i dues maneres diferents de representar Castelldefels.
1: Tindrà el Piqueras, que molt jove, però de veritat un nano, bueno, que ja s'ha triomfat molt i maquíssim. El pregó va ser molt maco, llavors, com una mica de contrapartida, va ser aquesta emergent, un artista emergent, amb la Coral Marinada, que feien aquest any 100 anys de creació, i ens va semblar que era maco tindre conjuntament la part nova i jove amb la part més experta de la Coral Marinada, i realment ens va agradar molt, van estar tots molt contents i de veritat encantadors.
0: Amb el pas dels dies, el pregó ha acabat convertint-se en una de les imatges més simbòliques d'aquesta Festa Major. Una fotografia de la ciutat que combina tradició, associacionisme, creativitat i noves generacions, que va servir per donar inici a unes celebracions que han tornat a omplir els carrers de Castelldefels.

Doncs amb aquesta notícia hem arribat al final de l'informatiu. Abans d'acomiadar-nos, fem un repàs als principals titulars de la jornada d'avui, dilluns 17 d'agost a Castelldefels. La Festa Major 2026 es tanca amb una elevada participació i reforça el protagonisme de la ciutadania. Castelldefels ha posat el punt final a 4 dies intensos de Festa Major amb un balanç marcat per l'alta participació als actes programats, la bona resposta de la creació de les noves penyes festives i una àmplia oferta d'activitats que ha combinat música, cultura popular, esports i propostes familiars. L'Associació de Cultura Popular Catalana fa un balanç positiu també d'una Festa Major marcada per l'alta participació als carrers. Després de 4 dies intensos d'activitats, els responsables de l'entitat destaquen especialment la participació ciutadana als actes de cultura popular, l'augment del públic al correfoc i els bons resultats assolits també per la colla castellera. Piqueres i la Coral Marinada van donar el tret de sortida a una Festa Major marcada per la tradició i les noves generacions. Un dels moments que va marcar l'inici va ser el pregó de dijous al vespre. La Coral Marinada, coincidint amb el seu centenari, i l'artista de Castelldefels, Piqueres, van ser els encarregats de donar la benvinguda oficial a unes festes que també van estrenar les noves penyes de Festa Major. Ara sí, amb aquest recordatori dels temes que han estat marcant l'actualitat informativa d'avui, ens acomiadem fins demà. Gerard Carreras ha estat al control tècnic i us ha informat la Zeneida Martín. Gràcies per acompanyar-nos un dia més. Tornem demà a la mateixa hora per compartir de nou tot el panorama informatiu local. Molt bona

0: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
1: Ràdio Castelldefels. Programació de nit.
2: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
3: Al 98.0 de la freqüència modulada.
2: Ràdio Castelldefels.
4: Castelldefels avui.
5: Bon dia. Aquest dilluns 17 d'agost comença les obres de reparació del paviment de llamborda de l'aparcament de l'església, darrere de l'església de Santa Maria. Els treballs tindran una durada aproximada d'una setmana. Recordem que es tracta d'un aparcament de 87 places situat en el centre de la ciutat, molt a prop de l'Ajuntament. Els treballs s'aniran fent de forma que no sigui necessari tancar la totalitat de l'aparcament en cap moment, cercant amb tanques els espais d'actuació. D'aquesta manera es permet que l'aparcament segueixi en funcionament. Malgrat tot, es donarà l'alternativa de fer servir l'aparcament públic del SEM Centre de l'antic club de tenis Castelldefels. L'Ajuntament de Castelldefels s'ha instal·lat 5 noves fonts amb 2 brolladors, un per a les persones i un altre més baix per a les mascotes. 2 es troben als parcs canins i els altres 3 a la via pública. Les 5 noves fonts es reparteixen de la forma següent. 2 fonts en espais reservats per a gossos, al parc caní del carrer 11 i al parc caní de Copèrnic. I 3 fonts a la via pública al servei de la ciutadania i els gossos al carrer 11 en passeig de la Marina, al carrer 17 en passeig de la Marina i a l'avinguda del Canal Olímpic. Amb la voluntat de continuar millorant la qualitat de les instal·lacions esportives del FEM Can Roca i l'experiència de les persones usuàries, s'aprofita aquest període vacacional per treball de manteniments, per fer aquestes obres de manteniment durant un període de menor influència al centre. D'aquesta forma, redueixen al màxim les afectacions al servei. Els treballs comportaran el tancament temporal de la piscina d'ensenyament i de la sala de cycling. Del 31 d'agost al 30 de setembre, la piscina d'ensenyament romandrà tancada per dur a terme treballs de renovació de l'equip de deshumificació amb l'objectiu de garantir-ne el correcte funcionament. Del 31 d'agost al 14 de setembre realitzaran les obres de modificació de la paret divisòria entre la sala de fitness i la sala de cycling, una actuació que permetrà ampliar l'espai disponible de la sala de fitness, incrementar-ne la capacitat i millorar la comoditat de les persones usuàries. És tot de moment. Més informació d'aquí a una hora. Fins ara.
4: Castelldefels avui.
0: radiocastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
6: Ràdio Castelldefels, 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.

Hit it. This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i-tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
5: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda de Covidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des de Covidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclatge incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que ho guanyarem.
6: Si, per a tu, servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd?
7: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
6: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
7: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio, moviment Banderes Verdes.
8: radiocastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
9: Castelldefels, així som.

0: Doncs arriba ja el moment que ens podem inscriure en un dels concursos més populars que tenen a veure també amb medi ambient. M'estic referint al concurs de fotografia Viu al Parc. I per explicar-nos doncs, els detalls d'aquest concurs, el Paco Vila des de l'Àrea de Cultura, nosaltres. Molt bon dia, Paco.
1: Bon dia, Anna, què tal?
0: Ja han començat les inscripcions.
1: Sí, sí, de fet, és les inscripcions del 32... la 32a edició del concurs de fotografia dels parcs del Garraf, Olèrdola i del Fox. Ha començat ja i, bueno, de fet, ja es poden inscriure fins al dia 20 de novembre. O sigui que tenim gairebé 3 mesos per poder inscriure, no?
0: Molt bé. Quina és la peculiaritat, la particularitat d'aquest concurs?
1: Que la particularitat és que, bueno, tots els parcs naturals de la Diputació de Barcelona tenen el seu propi concurs de fotografia. El nostre té la peculiaritat de que ja és el més veterà, té 32 edicions, encara és analògic, vol dir que totes les fotografies són amb... no té quasi cap sistema
0: digital.
1: És tot amb reflex i màquina aquesta, i ho controla i organitza el grup de fotografia de Castelldefels, experimental de Castelldefels. Llavors, bueno, és un històric, són els últims romàntics de la fotografia. Llavors, bueno, per nosaltres és una... com a Ajuntament, recolzar aquesta proposta de la Diputació és un, bueno, ja és una tradició, ja portem 32 edicions i, bueno, i el Parc del Garraf és un parc diferent a la resta de parcs naturals de la província, no? És un parc, per la seva orografia, per la seva tipologia, no hi ha massa arbres, en aquest sentit és més un parc calcari, un tipus d'autòcton, una mica complicat aquest parc. Diferent.
0: Diferent. Bé, hi ha diverses modalitats en aquest concurs,
1: sí,
0: també.
1: Sí, hi ha dues modalitats, que és una que és fotografies sobre qualsevol aspecte de patrimoni natural i cultural del parc del Garraf, de l'Horda i del Foc. Són 3 parts en un. I després hi ha una altra modalitat que és en qualsevol instantània. Bueno, el dia 8 de novembre es fa la matinada al parc, que és la festa del parc, al castell, al conjunt monumental de l'Horda, no? Llavors van decidir fer dues categories. Una per qualsevol aspecte del parc, el que sigui, i després una altra només pròpia per a les activitats que es fan dintre de la matinal del Parc del Garraf i Olèrdola i el Fos, que és el dia 8 de novembre pel matí. Hi ha tota una activitat de divulgació, d'activitats infantils, música. Llavors aprofitem que puja la gent per fer fotos. O sigui, que seran aquestes dues modalitats.
0: Uh-huh. És un concurs en el qual participen, sens dubte, professionals o fotògrafs aficionats de Castelldefels.
1: Sí, bueno, no només de Castelldefels, participen de totes les ciutats que estan al voltant del parc. Sitges, Vilanova, Sant Pere de Ribes, Olèrdola, Begues, Castelldefels, Gavà... I hi ha gent que és professional, hi ha gent que té bon nivell. La veritat és que cada vegada, bueno, és veritat, les fotos que portem al concurs de fotografia són brutals. Hi ha cada vegada ho tenen més difícil jurat per triar i sempre que venen, bueno, tenen un alt nivell. Hi ha gent d'agrupació fotogràfica, hi ha gent de la ciutat, cada vegada més hi ha... s'apunta gent de Castelldefels que està vinculada al grup de fotografia o al grup de fotos sènior de la gent gran, i bueno, jo crec que és una bona oportunitat perquè la gent que està aquí a Castelldefels pugui... Bueno, el parc ho tenia aquí al costat, que està d'esquena, o sigui que no hi ha... I si t'agrada la fotografia en la natura i al parc, bueno, aquí tens una possibilitat, no?
0: Quins detalls podem destacar més d'aquest concurs?
1: Home, jo crec que el concurs és molt participatiu. Jo crec que té l'avantatge de que està consolidat ja dintre del calendari d'activitats de la ciutat. El programa Viu al Parc és un programa que ja porta 32 anys. És un programa que es poden fer... Bueno, es pot participar sent membre d'un grup fotògraf de fotografia o d'una penya, i és gent que té bastant arrelada al territori, no? És la particularitat és que tota la gent que es presenta bàsicament són de les pobles que estan al voltant i que ja ho tenen com a tradició, que pugen al Garraf, a Olèrdola i al Foig i fan fotos in situ, no? Que és, i a vegades descobreixes aspectes del parc que són increïbles, no? Me'n recordo l'any passat, o fa 2 anys, va guanyar una foto que era de la presa del pantà del Foig, totalment verda i era el que van trobar al moment a una alga que estava per allà. Això no me lo pots fer si vas allà aquest dia, no?
0: Clar, clar.
1: I és gent que, bueno, que fan una descoberta del parc, dels parcs, i que aprofiten i s'agrada, i que poden tirar hores per fer una fotografia, no?
0: Es pot fotografiar qualsevol aspecte del parc?
1: Sí, des del parc de patrimoni, per, a vegades els ramats que estan pel parc, plantes, evidentment, animals, fauna, ecosistema, qualsevol aspecte que tingui que veure amb el parc, que inclús a vegades se'n presenta fotos de restaurants que tenen el tema tot el parc, la taula, o sigui, és tan ampli la modalitat. Així com la festa només són activitats que es fa durant la festa, aquest de veritat que te permet fer qualsevol, per exemple, pots fer fotos dels equipaments de cultural, Cal Grassa, Cal Valgrassa, Can Grau, la Pleta, o sigui, els itineraris de natura, és bastant ample, sí.
0: Molt bé, doncs on es poden trobar, localitzar les bases del concurs?
1: Les bases del concurs estan a la pàgina web de l'Ajuntament i després a la pàgina de la Diputació de Barcelona, als Parcs Naturals, i si hi ha algun interessat que se la poden enviar perfectament, que envia a cultura@castelldefels.org, a l'àrea de cultura de l'Ajuntament. També es poden trobar a la Pleta, als diferents equipaments del parc, als centres d'informació i online. O sigui que, bàsicament, tota la campanya de difusió que fem de les bases és online. Que, si hi ha algun interessat, que ens truqui a Cultura i se les envien perfectament.
0: Molt bé. Doncs nova edició del concurs de fotografia viu al parc amb aquestes dues modalitats. Una, doncs, qualsevol aspecte relacionat amb el parc, i l'altra, pròpiament, de la festa que tindrà lloc el proper 8 de novembre, de les activitats d'aquella festa en el parc, en aquests parcs, doncs, que cuida la Diputació de Barcelona. I nosaltres tenim aquí al costat el parc del Garraf.
1: I aquest, només comentar, perquè ja venen al setembre, aquest concurs forma part de tot un programa d'activitats que es fa a l'Ajuntament, que és Castelldefels Viu al Parc, que són activitats de cultura i animació i conferències i tallers, que això està previst fer-lo al voltant. Aquest concurs, el jurament de premis, està previst pel 3 de desembre a la tarda, dins de la Festa Major d'Hivern. Llavors, bueno, l'Ajuntament ha concentrat totes les activitats de Viu al Parc des de novembre fins a la Festa Major. Llavors, durant aquests 10 dies hi ha una sèrie d'activitats a la ciutat que tenen que veure amb el Viu al Parc, no? I una de les propostes bàsiques és el concurs de fotografia.
0: Molt bé, doncs inscripcions obertes i es tancaran precisament
1: el 20 de novembre.
0: El 20 de novembre.
1: El 20 de novembre a les 2 de la tarda tanquem la inscripció, jurat, i ja i jurament de premis el dia 3.
0: Doncs esperem que es presentin molts participants, moltes persones aficionades a la fotografia i en aquest cas amb el llibre posat als diferents, a aquests tres parts, el Parc d'Olèrdola, el Parc del Foix i el Parc Natural del Garraf. Inscripcions obertes fins al 20 de novembre. Moltíssimes gràcies, Paco Ávila, des de l'Àrea de Cultura.
1: Gràcies a tu, Anna.
0: Molt bon dia.
2: No et perdis el Club dels Experts, l'espai de tertúlia literària dels joves més lectors de la Biblioteca Ramon Fernández Jurado.

El amor habla. El programa de difusió del llenguatge de l'amor, entès des de la seva essència. Tots els dimarts de 9 a 2:15 de la nit.

0: Romania, el passeig marítim 133 s'obre de dilluns a divendres de 5 a 2 quarts de 9. Dimarts, dimecres i dijous a les 7 de la tarda tenen lloc activitats familiars gratuïtes sense necessitat d'inscripció prèvia. Fins al 6 de setembre el trenet torna a connectar el centre amb el castell, l'Ànec Blau i la platja. Ofereix servei divendres, dissabte i diumenge d'11 del matí a les 2 de la tarda i de 5 de la tarda a les 21:45. Els bitllets a partir d'un euro són gratuïts per a menors de 5 anys. És tot de moment. Més notícies d'aquí una hora. Fins ara.
1: Castelldefels, avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Great Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda d'Ecovidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des d'Ecovidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclat s'incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que ho guanyarem.
5: Sí, per a tu, servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd?
6: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
5: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
6: Aquest estiu, posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio, moviment Banderes Verdes.
7: Castelldefels, així som!

0: aposta que cada vegada guanya més adeptes, els jocs de taula. Però no de qualsevol mena, sinó de jocs petits, fàcils de portar a la maleta o a la motxilla i perfectes per compartir una estona amb família o amistats durant aquestes vacances. Per descobrir-nos algunes de les opcions que podem trobar a la Biblioteca de Castelldefels, m'acompanya ara als estudis la tècnica de la biblioteca, Carolina Castaño. Bon dia.
1: Bon dia.
0: Doncs avui fem aquest especial, perquè és l'última secció abans de les vacances d'estiu, per part de la secció, aquí a la ràdio. Tornarem el 16 de setembre i ens portes una alternativa perfecta per desconnectar de les pantalles, els jocs de taula. Per què s'ha triat aquest tema?
1: Doncs precisament vam començar a incorporar els jocs de taula al nostre fons perquè doncs, a la zona infantil hi havia fins i tot baralles per fer servir l'ordinador i per jugar aquell, que no només és un espai d'estudi, també és un espai de lleure, la biblioteca. Però clar, aquesta dependència o aquesta afició per les pantalles, doncs volíem compensar-la també amb alternatives de joc doncs, desconnectat, de joc, joc analògic, diguéssim, jocs de taula. I així vam començar a incorporar al fons doncs, aquesta col·lecció.
0: Que potser molta gent que ens escolta ho desconeix. Pensa a la biblioteca i pensa en venir a agafar un llibre, però també, a part de, moltes vegades ja hem també parlat, que teniu revistes, que teniu pel·lícules, teniu mangas, o sigui, teniu una varietat més enllà del típic llibre. I, a més, sumem tota la selecció de llibres, que més o menys quina tipologia teniu?
1: Doncs jocs de taula tenim per totes les edats i de tota mena. Vull dir que la majoria són jocs de taula, doncs això, pròpiament que hagis de jugar doncs, amb un tauler o a cartes, però que sigui sobre taula, però també ja veureu que us porto jocs doncs, més àgils i dinàmics que no necessiten doncs, seure pròpiament, sinó que són més de passar proves i així. No? I llavors tenim la diferenciació, això sí, que es coneixen sobretot els jocs per infantil, però a dalt, a primera planta, també tenim jocs per majors de 10 anys, és a dir, per adults i per joves.
0: I a més, ens has d'explicar, ens avances una exclusiva aquí d'una exposició, no? Que ens arriba a l'estiu.
1: Efectivament, us porto la primícia de l'estiu, perquè són jocs que estaran exposats els mesos de juliol i agost, però encara avui som el dia de la Revetlla, som 23, i doncs ja us explicaré una mica de què va aquesta expo de l'estiu de Jocs Viatgers.
0: I aquí ens avancem a aquesta exposició i ens portes, literalment ens portes aquests jocs, els tenim tots aquí
1: els
0: a la taula.
1: Els tenim
0: després
1: aquí.
0: Ja dèiem que farem una fotografia per les xarxes socials, tant de la ràdio com de la biblioteca, i que així tothom pugui recuperar aquesta secció i veure els jocs i després ja reservar-los. Com funciona? Com poden fer la cerca al catàleg i després arribar al préstec?
1: Exacte, per tafanejar els jocs que tenim podeu desplaçar-vos fins aquí i mirar-los, o bé a veure el catàleg. El catàleg a la DI, a la DI.diva.cat, DIVA amb B alta, que algun cop em van comentar DIVA, no, Diputació de Barcelona, a la DI.diva.cat, cerqueu allà jocs de taula, per qualsevol paraula, jocs de taula, i filtreu per Castelldefels, perquè com que és un material, és l'únic material que no es presta per préstec interbibliotecari, bueno, a excepció d'exemplars que siguin com molt delicats i no es puguin prestar, tenim accés a tot el fons d'arreu de Catalunya amb qualsevol tipus de format, però els jocs de taula només es poden prestar i recollir aquí a la biblioteca. De fet, els heu de prestar no per l'autoprèstec, sinó a taulell. Us els prestem amb una bosseta i de manera que quedin més protegits i ens l'heu de tornar així. No mai per la bústia, sinó a taulell.
0: Clar, al final és el que dius, és un element més delicat, conté també moltes peces, moltes cartes, o sigui, és un tema que s'ha d'anar amb cura en aquest sentit. Doncs la selecció que ens portes avui té una característica comuna, òbviament, l'hem plantejat com un especial de jocs de taula per l'estiu, perquè siguin jocs petits, fàcils de portar a la maleta, a la motxilla, o que ens capiguen a la bossa de platja, per exemple. Per on vols començar?
1: Doncs mira, farem, com que us he portat una mica tot, però bàsicament són jocs per grups i després doncs, anem disminuint de número de jugadors fins a arribar a un joc molt xulo en solitari.
0: Molt bé,
1: que ha tingut el premi del millor joc en solitari.
0: Llavors, fantàstic!
1: us porto doncs, primer de tot això, un clàssic, que és un joc de vetllada, és a dir, un joc per compartir doncs, amb grans grups. I el que us deia, que no necessites allò a la taula per jugar, sinó una disposició de seient en cercle on es puguin veure tots els participants. Perquè aquest joc que us porto és el de Los Hombres Lobo de Castronegro, el joc de l'home llop. És un joc de rols ocults en què mínim necessitem ser 6 jugadores i una narradora. I bueno, et pot tocar doncs, en la repartició de rols, et pot tocar ser Job o ser Poble, però també hi ha altres personatges que et poden tocar, doncs, la vident, la caçadora, la nena... Quantes més persones jugueu, més rols podeu incorporar. I és fonamental la tasca de la narradora, en aquest cas, per ambientar la història, i serà qui guia l'ordre de la partida, no? Que indica quan el poble dorm, i és llavors quan l'home llop es desperta i assassina algú. Sí? Després poden interferir els diferents altres personatges, i quan us ja veu de nou, quan el poble torna a despertar, comença el debat sobre qui ha sigut l'assassí, i llavors doncs, això, hauràs de treure les teves millors habilitats de persuasió, de defensa i acusació, i és molt divertit, enganxa molt i podreu fer moltes rondes.
0: Mm-hmm. Un joc, a més, molt nostàlgic, no? Perquè és el típic, a mi em recorda les cases de colònies, a les nits, no? Que era el moment de jugar i ho fèiem de manera casolana, no? De simplement amb uns paperets. Doncs sí. Ara tenim aquí les cartes ja directament i també entenc que amb diferents instruccions per fer variacions segons com ens organitzem.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Molt bé, doncs aquest és el primer, la primera recomanació, Hombres Lobo.
1: Hombres Lobo. I un altre imprescindible que us porto és el Don't Get Caught. Aquest joc és especial perquè no es juga en una sola partida, sinó que es pot jugar al llarg del dia o fins i tot doncs, al llarg d'un cap de setmana. És un joc on tens missions secretes que has de complir sense que la resta t'enxampi. I, per exemple, doncs, cadascú tindrà una carpeteta d'aquesta mida butxaca i agafaràs 5 targetes de prova i una que és una prova comodín, no? Mm-hmm. Que vol dir que aquesta comodín és una prova que no mai quedarà invalidada. Sí? La resta, doncs, si t'enxampen que l'estàs fent, queda invalidada. I són proves doncs, molt senzilles, sí? Però que això doncs, està... I has de trobar que la resta del grup doncs, estigui que baixi la guarda una mica. Perquè, per exemple, et diu haz que un jugador repita algo 3 veces. No? Doncs aquesta tonteria, si tu aconsegueixes que ho repeteixi, dius, ah, ja tinc una prova. Qui aconsegueix doncs, finalitzar 3 proves ha guanyat la partida. Però això doncs, es crea una mica de tensió entre el grup doncs, al llarg d'aquests dies. Sí? O consigue que un jugador encienda les luces 30 segundos i després les apague. O mete esta carta en un bote i haz que un jugador la abra. Però tot això doncs, al llarg d'això, d'una jornada, d'un dinar llarg o d'un cap de setmana, doncs es pot dur a terme aquest joc.
0: Clar, exacte. O si marxes això un cap de setmana, jo m'estic imaginant el pla perfecte de casa rural amb amistats i comences a jugar això. Però el que dius també, en un dinar, per exemple, no? Aquestes horetes de dinar amb la família i que cadascú tingui les seves missions a aconseguir, em sembla una proposta molt, molt xula. Sí. El que passa és que quan aconsegueixes complir una d'aquestes coses, al moment ho dius com enxampat o com funciona exactament?
1: Sí, doncs, o sigui, l'has de... Hauries d'agafar la targeteta aquesta i ensenyar que l'has enredat per aconseguir-la. Sí?
0: Clar, enxampat seria el contrari, no? Si s'adonen que tu estàs fent una jugada que potser té a veure amb el joc, mm-hmm. No és un enxampat. Vale.
1: Exacte, llavors hauries de invalidar aquesta prova.
0: Molt
1: quan
0: bé.
1: Tinguis 3 de fetes del total de 6 que tens, quan algú aconsegueixi fer-ne 6, doncs ja s'ha acabat la partida, ja pot ser el guanyador. Bueno, podríeu continuar jugant la resta o bé finalitzar el joc. Això ja, les variants que vulgueu.
0: Molt bé. Doncs aquest és el segon, el Don't Get Got.
1: Don't Get Got. Exacte. I després, ara us porto en tercer lloc un joc que està entre els 10 imprescindibles de l'Oriol Comas. Per qui no conegui l'Oriol Comas, és creador de més de 50 jocs i és el que va iniciar el fundador del Festival DAU de Barcelona, que és un festival que enguany crec que fan la 15a edició, un festival de jocs de taula, vull dir que ja entén molt. I amb ell li van preguntar, tenim en un podcast, sobre jocs de taula a les biblioteques, quins serien els 10 imprescindibles. Doncs comentava el Catan, el Dixit, jocs que coneixem, però també va incloure aquest, el top 10. Us he de dir que és més fàcil jugar que explicar de què va el joc. Però fem-ho.
0: Això passa molt, que agafes les instruccions i comences a dir, ostres, això sembla supercomplicat, i al final dius, vinga, fem una prova, anem a veure tal,
1: exacte.
0: I és el moment que dius, ah, vale, ara ja sí.
1: Exacte, doncs aquest... Està recomanat per majors de 14 anys, sí? I podeu jugar entre 4 i 9 jugadores. I en què consisteix? Doncs us faig un exemple. Un jugador llegeix una targeta amb un fet o una demanda. La resta, bueno, s'ha de dir que és un joc cooperatiu, sí? Entre tots no ens hem de fer la guitza en una a l'altra, sinó que hem d'aconseguir acomplir aquesta missió conjunta. Sí?
0: Amb això molts es baixen ell del vaixell ja, perquè a la gent li agrada molt competir.
1: Li agrada competir. Doncs això, cadascú té un número de l'1 al 9 i has de respondre en funció de la teva posició. Sí? I per ordenar de menys a més. Amb un exemple que us poso, a veure si ho entenem millor. La demanda que fa el jugador que llegeix la carta és: digues un animal de més manso a més ferotge. I juguen 5 persones. Ningú sap quin número té cadascú. Tu tens el 4 i ets la tercera persona a parlar. Sí? Ja han dit cavall i tigre. Quin animal dius, sabent que heu d'ajudar a qui ha llegit la targeta per posar-vos en ordre? Llavors seria, si de 5 ets la número 4, hauràs de dir un animal prou veloç, no sé, el guepard, saps? Perquè però clar, hi ha varietat. Després acabes doncs, fent invencions una mica, no? Si ja han dit un molt ràpid, doncs tu i ho han de donar per vàlid i es genera unes dinàmiques molt xules, és molt divertit.
0: Molt bé, molt bé. També interessant.
1: I aquest és el top 10.
0: Perfecte, doncs ja tenim tercera recomanació, top 10. Anem a parlar de la quarta.
1: Vale. Ara us porto un altre joc així tipus party game, amb regles senzilles i que pugui jugar tothom. I tot i que hem dit que començàvem per grans grups, aquest podríeu jugar a partir de 3 persones. D'acord? Doncs com funciona? Es fan 2 equips i un presentador, com si fos un concurs de televisió. No? El presentador o presentadora dona 4 preguntes en veu alta. I el que has de saber les respostes i què les uneix. Per exemple, fem una prova, Estefania.
0: Vinga.
1: Si et dic, això està en castellà, eh? Una amenaza disfrazada como algo inofensivo es un con piel de cordero.
0: ¿Lobo?
1: Un lobo, vale. Tocar es una canción de Manolo Tena.
0: Madera.
1: Molt
0: no
1: bé.
0: És que la conegui la cançó, però clar, tocar madera, no? Suposo que va per aquí.
1: I quan no ves un error en ti mismo, però sí en otro, se dice que ves la en el ojo ajeno.
0: La paja.
1: La paja en el ojo ajeno. Tenim lobo, madera, paja i, per últim, les construccions de madera són menys duraderes que les hechas de i mortero, d'un objecte així...
0: Ladrillos.
1: Ladrillos. Doncs hauries... Això no es fa una per una, sinó que es llegeixen totes de cop, sí? I cada equip ha d'esbrinar quines són cada una de les respostes i enllaçar aquestes respostes. Per això es diu link d'enllaç. Sí?
0: Ah, vale,
1: llavors,
0: perfecte.
1: Què uneix?
0: M'ho has posat fàcil, també, eh? Les preguntes aquestes. No eren complicades. Suposo que hi haurà diferents nivells.
1: Efectivament, sí. Hem seleccionat alguna que no ens encallessim aquí. Però llavors seria, què uneix lobo, madera, paja i ladrillos?
0: És veritat. No, ho estava pensant, quan hem arribat a això de ladrillos, he pensat, ai, mira, como los tres cerditos.
1: Efectivament.
0: I clar, tot encaixa, és veritat, el lobo, hem parlat, és veritat. Lo de la cançó, toca... bueno, perquè una de les cases era de fusta, també.
1: Exacte,
0: això.
1: És el conte tradicional de la construcció de les tres cases i el llop. Doncs aquí tenim les 4 respostes, o sigui, les 4 pistes per trobar l'enllaç, que són los tres cerditos. Però vaja, que t'hi has de trencar el cap. I això, podeu jugar 3 persones, de manera que una és el qui planteja el joc i les altres dues responen i llavors, però això sempre serà també amb nombre imparell, doncs podeu anar sumant gent per fer equips. Les cartes tenen una lletra per darrere i quan aconsegueixes la paraula Linky, llavors haurà guanyat el joc. Has d'aconseguir crear...
0: Ah, vale! Ostres, un extra! M'agrada això també. Molt bé, doncs ja tenim la 4ª recomanació. Vinga, seguim-vos per a bingo.
1: Avançem-vos per a bingo. Sí, ara us volia portar un joc de cartes, de preguntes i respostes, que és molt senzill, però me l'han agafat en préstec.
0: Ostres, stories. Han estat més ràpids, o ràpides.
1: Però, per contra, han tornat un altre que m'ha agradat molt, llavors us he portat aquest. El de True Stories el podeu investigar. De preguntes i respostes, de curiositats, així també bastant, bastant curiós. I després tenim aquest, Lletra a Lletra, que va superbé també per qui estigui aprenent català, que penso que es redueixen l'oferta de curs al llarg de l'estiu, clar, fent vacances tothom, doncs qui hagi estat aprenent català pot practicar amb aquest amb aquest joc d'agilitat lectora amb paraules en català i conceptes en català. Si veus, són cartes rodones, llavors és tan senzill com treure una carta i intentar, de la barreja aquesta de lletres que hi ha, encertar les diferents paraules. De tres cercles amb lletres que hi ha, doncs qui en encerti dues guanya la carta.
0: Ah,
1: i guanya el joc qui tingui més cartes. I per últim, això, aquest ja veieu que podeu jugar doncs dues persones, sí? Mm-hmm. Si aneu de viatge en parella o així.
0: Bueno, i un molt útil, justament, així com a incís, estava recordant que ara el juliol comencen també des del Servei Local de Català, que estan fent el curs d'estiu d'iniciació al català, i bueno, doncs una proposta també bona per fer una mica de joc i aprendre
1: i
0: vocabulari, o sigui que
1: clar
0: molt
1: que
0: interessant.
1: Sí. Tenim de fet un recull de jocs en català, de jocs per la llengua, el Juntaraules també és un que tindreu disponible en aquesta exposició, però clar, no us puc parlar de tots. Llavors, sí, l'han fet servir, aquí fem un grup de conversa en català i també algun cop han fet servir aquests jocs, així que ampliem també a tots aquells que vulguin, bueno, i els que sabem català també, és qüestió d'agilitat lectora. És prou divertit i molt dinàmic.
0: Uh-huh. Ara veig que passes a Hero Realms, aquest em sona a jocs de cartes d'estratègia.
1: Efectivament, aquest és un joc de cartes, allò que en diuen de mazos, no? Que has d'aconseguir doncs, fer... bueno, de fet, és de combat, i tu tens les teves cartes, que tothom comença amb les mateixes, sí? Tens monedes, tens vides, tens diferents atacs, i llavors a partir d'aquí pots anar guanyant... pots anar guanyant doncs, jugades per combatre... Aquest sí que és de no? Com que deien que tenim jocs cooperatius, també tenim aquest totalment de combat entre dues persones.
0: Això, ens agrada competir.
1: Sí. És un joc doncs, que l'hem comparat amb els jocs de cartes tipus màgic en la dinàmica de joc, no? Però... tothom reconeix que és molt més senzill. Jo no sé, el màgic no he jugat, però sé que és un boom i que segur que els oients la coneixen. I mira quines il·lustracions més maques té aquest joc, el Hero Realms. Mm-hmm. Així que estupendo per dos parelles i per dues persones, per si vas de viatge amb ta germana, ta cosina, la veïna...
0: I el que dèiem, un joc molt compacte, realment, per endur-ho a les vacances d'estiu, està superbé. En general, tots els que has portat amb aquestes característiques...
1: Sí, per últim, aquest veus que ja és de butxaca a butxaca, bueno, superpetitet, i és el que us comentava al principi, un joc en solitari, que és senzill a jugar, però també és desafiant, perquè, clar, jo vaig fer una partida, bueno, veus que és molt xulo, que té unes il·lustracions molt maques, les cartes, a més, estan protegides, i doncs, consisteix en recol·lectar fruites, sí? Tu has de fer el teu camp de conreu, on has de, doncs és això, un joc molt tranquil, molt contemplatiu, has d'anar doncs produint fruites i vas guanyant punts. I jo vaig pensar, mira, l'he pillat a la primera, que... No, necessita millorar. No, és desafiant perquè dius, ostres, però aquesta puntuació és molt baixa. Llavors t'enganxes a fer, això és un joc premiat amb el Golden Geek de 2018.
0: Molt bé, doncs llavors tots aquests jocs els tindrem disponibles per agafar en préstec i els podrem també consultar en aquesta exposició que començarà al juliol.
1: Efectivament, tindreu els jocs a primera planta, a la zona d'adults, destacat com a jocs viatgers, perquè són fàcils d'endur arreu, i també recordar-vos que bé, això, si feu la cerca per catàleg ja veureu que tenim molts altres jocs que solen jugar persones adultes o joves, com els típics que coneixereu, Exploding Kittens, el Virus, el de la bandida, bueno, tenim tots aquests.
0: Ah, ja sé quin dius, sí, però sí. No recordo el nom tampoc, però ja sí, ja...
1: I aquests són, clar, estan a l'àrea infantil, però evidentment els podeu agafar doncs, en préstec, encara que tingueu més de 10 anys.
0: Aquests m'imagino que sí que deuen tenir una llista d'espera, perquè són els més coneguts, oi?
1: Exacte, sí, ja has vist que això... Jo us portava avui un recomanat, però ha volat, i aquests de més coneguts, doncs recomano que els reserveu.
0: Suposo que ara a l'estiu noteu un increment de préstecs dels llibres. Ai, dels llibres. Ja m'ha jugat la memòria, m'ha jugat una mala passada. Vull dir, dels jocs de taula, un increment de préstecs. I més, si feu aquesta exposició, doncs encara més s'incrementaran perquè li doneu aquesta visibilitat.
1: Aquesta és la idea, que el conegueu i que gaudiu dels jocs que tenim, doncs gairebé més... Uns 200 jocs tenim aquí.
0: 200 jocs, una bona dada. Doncs ara, pregunta trampa, quin és el teu joc de taula preferit?
1: Ai, jo és que sóc una clàssica, a mi m'agrada molt el Dixit.
0: Ah, molt bé. Sí, saps que no l'he jugat mai? O sigui, l'he sentit a parlar moltíssim. Aquest el teniu també a la biblioteca?
1: El tenim a la biblioteca, però és un d'aquests que hauries de reservar.
0: Doncs
1: junt
0: ja,
1: amb
0: després,
1: el
0: acabo el programa, al matinal, i m'apunto en llista d'espera per provar el Dixit.
1: I tenim un que el tenim en la versió júnior, o sigui, a la sala d'infants, que es diu, que també és molt creatiu, amb imatges, Imagine Family. Aquest m'agrada molt.
0: Vale, doncs
1: si voleu
0: també.
1: Tafanejar. Però aquests
0: també.
1: Ja són un altre volum, que bueno, si feu maleta grossa també us els podeu endur de vacances.
0: Molt bé, amb això ja arribem al final d'aquesta secció, que a més, com dèiem, ha estat una secció especial, secció de final de temporada d'aquesta secció de Biblioteca de Butxaca. Tornarem el 16 de setembre i abans de marxar el que m'agradaria és fer un repàs, perquè ara la biblioteca canvia d'horari i té l'horari d'estiu i a més, a finals de mes, que ja està gairebé aquí, el pròxim dilluns, obre la Biblioplatja.
1: Efectivament, ens ampliem. Doncs sí, ara fins aquest dissabte fem l'horari habitual. Bueno, demà descansem, que és festiu, que és Sant Joan, però fins al dissabte horari habitual i a partir de dilluns canviem a l'horari d'estiu, que us el comento així una mica, podeu prendre nota o després ho teniu disponible a la web i arreu. Passem a fer aquí a la Biblioteca Ramon Fernández Jurado, obrim dilluns a la tarda, i les tardes, de dilluns a dijous, de 4 a 8:30. I els matins de dimarts, dijous i divendres de 10 a 2. A més, com comentaves, Estefania, obrim també la Biblioplatja Carme Romaní, que ens trobem allà al Passeig Marítim 133. I obrim des d'aquest dilluns 29 de juny fins al 28 d'agost. Allà obrirem totes les tardes, des de les 5 en punt fins a les 8:30, sí? Fins a 8:45, i llavors les activitats que podreu participar seran també totes a la Biblioplatja. Sí?
0: Perfecte, clar, és veritat que tindreu totes les activitats d'estiu aquí a la Biblioplatja. Molt bé,
1: sí.
0: Doncs seguirem informant des de Ràdio Castelldefels i ara ja sí que ens toca acomiadar-nos d'aquesta secció, agrair-te aquesta selecció que ens has preparat especialment per poder fer aquesta secció, aquestes recomanacions. Hem parlat de 8 jocs de taula, crec que en total, i bueno, estaran disponibles per agafar préstecs aquí a la biblioteca i justament, a més, a partir de l'1 de juliol amb aquesta exposició que tindreu a la primera planta.
1: A primera planta, efectivament.
0: Molt bé. Doncs, Carolina,
1: gràcies
0: a tu. Bon estiu, bones lectures i bones jugades, també.
1: Molt bé, doncs sí.

0: Doncs molt, molt, molt cansat, perquè han estat 4 dies intensos de festa major. Amb nosaltres, Jan Molero, president de l'Agrupació de Cultura Popular. Molt bon dia, Jan.
1: Bon dia.
0: Amb poca veu.
1: Sí, bastant poca, però bueno, encara aguantem.
0: Escolta'm, com ha anat tot plegat?
1: Molt bé, molt bé, molt contents. En general, una festa major més, feta bastant bé. Molt contents de la participació, sobretot de la ciutadania, i dels resultats de totes les activitats.
0: La festa major d'estiu, també la d'hivern, però la festa major d'estiu és com la reproducció del catàleg d'activitats que fa l'Agrupació de Cultura Popular al llarg de l'any, oi?
1: Sí, al final ho fem tot en 3-4 dies, i per tant són dies molt intensos, però també molt, molt divertits i molt agraïts de fer.
0: Més de 200 persones que ara es troben a l'Agrupació de Cultura Popular, que en formen part.
1: Sí, ara mateix som unes 280 persones i haurem sortit totes, bueno, potser algú estava de vacances així, però posem que 250 persones segur que han sortit als carrers acompanyant les diverses activitats de l'agrupació, ja fos el dia 13 amb el Correbars, el dia 14 amb la baixada dels gegants o amb la Cercavila, el dia 15 amb la processó i després amb la dia de Castellera. Per cert, vam tenir molts resultats, després els comentem, o si no, el dia 16 amb la Tabalada i el Correfoc. O sigui, molt content, sobretot també ahir mateix, que va haver moltíssima gent al Correfoc. Aquests últims anys està incrementant moltíssim el públic del Correfoc i ens alegra molt.
0: I què creus que es diu aquest increment de públic?
1: Doncs bé, és una mica desconegut, no? El primer any es va relacionar una mica amb que no es va fer Correfoc a Gràcia, però enguany sí que es fa i també segueix venint públic. No sé, potser també coincideix amb que hi ha gent que ve abans dels concerts o... Bueno, però la veritat que estem molt contents perquè té molt bona recepció.
0: La veritat és que amb el calor, que ha estat un altre dels protagonistes d'aquesta festa major d'estiu, és admirable el Correfoc, és admirable la cascada dels Diables.
1: Sí, s'ha d'anar molt a compte i beure molta aigua, perquè durant aquesta festa major haurem gastat unes ampolles d'aigua, serem carregar cotxes sencers d'aigua, tenim com 40 paquets d'aigua, perquè pels 4 dies de festa anàvem repartint aigua a tothom perquè si no, per vigilar sobretot cop la calor i totes aquestes coses perquè s'han en compte.
0: Perquè participeu amb idees, per exemple, la processó també que es feia a les 12 del
1: migdia. Sí, la processó a les 12 del migdia és tradicional, però cada cop es fa més dura perquè sí que és cert que enguany ha fet bastanta més calor que la processó de l'any anterior, o almenys la meva percepció, i sí que es va fer dur acabar la processó, es va fer una mica dur per la calor perquè apretava bastant.
0: Com deien, resultats del castell, que aquesta festa major habitualment doncs també serveix perquè vosaltres aneu provant, ja de fet veu organitzar uns assajos a la sede de l'Agrupació de Cultura Popular, perquè vosaltres aneu tastant i comprovant doncs els diferents reptes que teniu pel que fa als castells.
1: Sí, molt, molt contents, vam poder tornar a fer la Torre de Set el 4 de 8, vam poder assaltar per primer cop el 3 de 8, que el vam deixar l'intent desmuntat, però també un molt bon intent com per fer un primer, no estava del tot fi i el volem descarregar, per tant no ens la volíem jugar a que pogués caure, però vam veure que sí que és un castell que és possible i que de cara al setembre o a l'octubre hi ha el concurs, per això dèiem que fèiem una campanya que s'estenia de festa major fins al concurs, doncs serà el pròxim objectiu clarament de la colla, que això deia, de cara al concurs segur que el tornem a provar. I després doncs vam poder fer també el 3 per sota, que és un castell que s'aixeca des de la pinya, i amb això vam poder fer la millor actuació de la història de la colla castellera, perquè anteriorment l'havíem fet a Bellvitge l'any passat i havíem repetit la mateixa a Vilanova aquest any, i ara ens hem pogut superar una miqueta més. I per últim vam deixar intent malauradament el Pilar de 6 per sota, un castell molt complicat, vam fer un intent bastant bo, però al final aquests castells, com sempre, els castells tenen un risc, per sort tothom està bastant bé, cap cosa destacable, però ja et dic, molt contents perquè és la millor diada i ens encoratja molt ja a posar el focus al concurs i als castells que volem descarregar.
0: Per cert, també veu tenir com a preludi, com a aperitiu de la vostra actuació ja en el context de la Festa Major, assajos que estaven oberts al públic.
1: Sí, també van ser molt multitudinaris i van estar molt bé per poder preparar tots aquests objectius, que sens dubte, si no haguéssim tingut uns assajos tan grans i tan bons, no haguéssim pogut assolir els objectius que vam assolir dissabte.
0: Ara teniu més actuacions abans del concurs?
1: Sí, sí, tenim, em sembla, Terrassa, Vilafranca i el Prat durant el setembre i després el concurs de Castells.
0: On es farà aquest any el concurs?
1: El concurs es fa en tres jornades. La primera és a Torredembarra l'últim diumenge de setembre i la segona i la tercera són a Tarragona, a la Tarragona Arena Plaça, el dissabte i el primer diumenge d'octubre. I nosaltres anem a la segona, hem fet el salt de la sessió de Torredembarra a la sessió de Tarragona el dissabte i estem molt contents i per això estem fent tota aquesta campanya de comunicació i esperem poder portar tota la ciutadania de Castelldefels cap a Tarragona per donar-nos un cop de mà.
0: Que és una gran plaça per al món casteller.
1: Sí, sí, és una plaça molt important. Com es diu, el concurs de Castells és l'espectacle més gran del món. És una cosa impressionant veure el bany de colors aquell de totes les camises mesclant-se. Tots els colors és molt maco.
0: Molt bé, doncs, ja ne deixem descansar ja.
1: Sí. També,
0: d'aquesta marató.
1: Sí, també recordar que ara se m'havia passat que el dissabte vam tenir aquí els gegants de Torrejón d'Ardoz, que també els agraïm molt que s'hagin pogut desplaçar fins aquí i de veritat que s'ho van passar molt bé, van dormir una nit, van poder anar a la platja. I bueno, agraïm molt la visita i a veure si l'any que ve continuem fent coses.
0: I com és que hi ha gegants a Torrejón d'Ardoz?
1: Bueno, hi ha tradició de gegantera, sí, però realment la tradició de gegantera és potent a Catalunya, però hi ha arreu d'Espanya també. En menys mesura, però és una mica diferent, els contextos festius i tot això, però bueno. Vam anar allà a Torrejón per les seves festes l'any passat i enguany han tornat ells per les nostres i bueno, volíem que també vinguessin els seus diables. Per un tema de permisos no va ser possible, però ja, de cara a l'any que ve potser tornem a mirar si poden venir els diables.
0: Molt bé, doncs germano, també en aquest cas pel que fa al món del castell, com deies, altres poblacions que també tenen doncs, aquestes activitats. Jan, moltíssimes gràcies i que descansis. Bon estiu abans de les següents actuacions.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Que vagi molt bé, molt bon dia.

Si vols, també pots escoltar-nos en directe o a la carta a radiocastelldefels.org. radiocastelldefels.org.

0: A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català.
1: Quan tornes de Menorca?
2: Tornaré el 15 d'agost.
1: Quina enveja, passa-t'ho molt bé. Avisa'm quan tornis i quedem per fer salseo.
2: Salseo? A la tornada ja quedarem per fer safareig i et posaré el dia de les novetats.
0: A Punt de Sal. En català, l'expressió fer safareig designa l'acció de xafardejar o comentar alguna cosa públicament. Per exemple, aquest parell són molt xafarders, sempre fan safareig. A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català. castelldefels@cpnl.cat. Castelldefels.

0: Castelldefels, així som.
1: Al capvespre, música per somiar. Em permets que t'acompanya a albirar la nit? Si em deixes acompanyar-te, escoltarem junts música dient per al capvespre.

0: 爱是什么？
1: 爱是什么？
0: al magazine de Radio Castelldefels.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia. Aquest dilluns 17 d'agost comencen les obres de reparació del paviment de llamborda de l'aparcament de l'església, darrere de l'església de Santa Maria. Els treballs tindran una durada aproximada d'una setmana. Recordem que es tracta d'un aparcament de 87 places situat en el centre de la ciutat. Els treballs s'aniran fent de forma que no siguin